0: sona en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: At least it is true that man has no control.

0: I'm tired.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la cambra catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de la aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà, el sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Ah, mira-la, ella és provocadora. Ara, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament, però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que us faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon
2: molt
0: dijous.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé,
2: molt bé, vos.
0: Bé. Avui ja amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No. Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve. No t'ho deia malament, vull dir que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances,
0: ah, sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris, i per tant hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de l'AP7, que és una autopista que des de que és gratuïta
0: nacional.
2: Doncs, sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora, i segur que n'hi ha molts que estan passant per l'AP7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diuen, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat: detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a un quart d'11.
0: Obrirem
2: la taverna, última de temporada, i a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zone, que té els trets del Mundial,
0: que
2: ara mateix no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal, ha passat Bèlgica 3-2 remuntant, i a la pròrroga.
0: Clar, fa estona estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat els
3: Estats Units.
2: Estats Units-Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte, sort que tinc a tu, perquè...
2: Si fet el gest abans que...
0: Si haguéssim de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: però passaríem. L'altre dia ens ho va passar estupendament.
0: Estupendament.
2: Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, un quart de 6 del matí, això suposo que estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: Ah,
4: no pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicaré, perquè estem parlant de qui estem parlant, i òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba.
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant, i per tant va decidir, o va trobar la manera, d'aconseguir un Air Force One. Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquests.
0: És que estava pensant ara ètica i Trump, no crec que vagin no. gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial, eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: un duplex.
4: Una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, eh? No banyera. Sí, sí.
4: Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un passatger...
3: Com si no pogués pujar a l'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema,
0: això puja de preu,
4: beix i daurats. Doncs escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
5: N'estem molt orgullosos i pot ser dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país n'hauria d'estar molt orgullós.
4: Ho pots portar amb discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre que m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat, molts americans.
4: Alguns
0: segur, a l'Amèrica profunda estaran encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat.
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. Aquestes hores volem saber més enllà de Trump. Ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explica ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
7: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu.
0: Gens
7: és que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres, i Dua Lipa, ara ho recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
8: Llegeixo tant com el temps em permet, i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downville. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downville, i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta, amb quina meravella, Dua Lipa, m'encanta.
7: És la millor, Dua Lipa és la millor.
0: Sí.
7: Ens encanta.
0: I a més quin discurs que l'hem traçat.
7: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir, ai,
0: molt bé.
7: Que bé que persones com aquestes, i joves, i amb tanta influència, doncs sí, parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
7: Doncs avui la cosa va de gats.

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per favor, a veure per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats, un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Que bé, que hi ha una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara amb la onada de calor els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí. No, no, i vas estar molt contenta quan la vas trobar, Tron.
1: Sí,
0: veus?
1: No? I ella pensant dir, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
1: Vinga,
0: no,
1: anem amunt.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
4: No te odio por redes sociales. Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de lo que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles. No ha sido como ni muy rápida, de hecho, sí, bastante lenta. Y estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho, mucho tiempo hablando. Y así,
2: no había, ¿no?
1: Tenia nòvia abans, no?
0: Sí.
2: La Niki Nicole.
1: Sí, la Niki
0: xerraven,
1: Nicole.
0: Xerraven.
2: Ah. No, dic la Min,
0: sí, sí.
2: Amb Niki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Clar. Diré, ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que no, no, que diuen, quin, que he vist.
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys, què fas?
2: Parlar,
0: tot el
2: dia parlar.
0: Sí, vas tirant... Sí. Sí, sí. Després de molt temps dius, què vaig fer en el seu moment?
1: Una mica cap aquí, una mica cap allà.
2: No, bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica...
2: No,
0: una mica... És que té una veu una mica...
2: Sí.
0: Mira,
2: no el bullying,
0: Don Gato.
2: Molt bé.
0: El cor també batega amb el zapataki.
2: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
5: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo y a tus valores, ¿no?
0: Molt bon consell, perquè aquest accent americà australià en aquest cas.
1: Sí, sí, ja ho sabem.
0: El Sol el
1: reconec.
0: Quin sol ens deixa la ràdio?
1: Al Matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
6: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro, que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscú. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
1: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, però per això són menys importants. Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista.
0: Tot.
1: Molt fort avui en fa 40. 40, eh?
2: Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè s'us escapa de les mans.
2: Jo.
0: Qui més?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit. Segur que el recordareu. Es diu Everywhere i amb aquesta arribem a 6:15.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11 ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa d'Àlex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crítics, tot i que evolucionen.

0: Està encara en els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
2: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
3: El Tour Pro també ja treu el cap en diversos diaris. El periòdico, gran foto de la Sagrada Família, i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
2: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
3: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
1: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
3: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijóo que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB, i en canvi mirar cap al PSOE felipista, amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
2: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
3: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
2: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
3: El periòdico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
2: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
3: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
2: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
3: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
2: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Passen ja 6:45 amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
4: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
1: Escalant-lo. Ho creure.
4: Una colada...
1: Home, magistral.
4: Sí,
1: americana.
4: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs vam pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
1: Ah, dalt de... Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
4: Home,
1: entenc.
4: M'imagino, però
1: no, escalem i després m'ho demanes.
4: Sí.
1: Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
4: Home,
1: no?
4: En lloc de...
1: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
4: Pensava que deies allò, posa el...
1: Ho faig com americà.
4: Agafa el passaport. No. Posa't un arnès.
1: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció, que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
4: Doncs això, que han acabat detinguts.
1: Un lladre estrany.
4: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel Marc? Per començar, no robes la pintura, no?
1: No, home, en teoria, si robo una pintura seria per la pintura. El Marc el puc comprar posteriorment.
4: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat en una paret perquè hi havia un trasllat. El va agradar el Marc, el va agafar...
1: I a la pintura?
4: I a la pintura era un sorolla.
1: Que no devia ni saber-ho.
4: Que no devia ni saber-ho.
1: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
4: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Llavors resulta que van explicar

0: que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com una samarreta blanca amb taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
1: I què li passa a Antonio Banderas?
0: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera, amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.
1: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar, al litoral, hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
2: Avui tindrem un dia de força sol. Si ve de bon matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
1: Pràcticament 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22ena i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
4: Torna al festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
3: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell doncs molta música en directe.
5: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
3: Avui és dijous i comença el festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5ª edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasch, Alicia Kopp o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
6: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. Que et sents tan sol en aquest món.
3: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa també la Ludwig Van, Damper Albo, El Convoy, Kim Mandando, Fades o 31 Fam.
1: Doncs quina meravella, Kim Mandando estava veient, s'han traït,
3: sí.
1: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
3: Cap a l'acústica.
1: Sí, sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
3: Fins ara.
1: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
7: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac, i així anem com anem.
8: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
7: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si l'insult, per repetir el que ell ha dit,
8: sí.
7: jo responc amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
1: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
9: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio. És una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el Palio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
10: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'Informatius. També parlarem dels problemes a l'AP7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el sí. que hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'11, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
1: molt
10: per ordre dels propietaris.
1: Tema,
10: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
10: No.
1: Ai!
10: Parlarem...
1: No, espera, anem a la dada, Maiol! Preparat ja, com sempre, el Trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
10: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
1: A T7,
10: Maiol... Molt bé!
11: Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando.
10: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
1: Escolta'm, és que és com circules per la P7, clar.
10: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
3: Veure, m'agrada molt.
10: L'autopista AP7, us recordo la dada major de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, amb 1.007 quilòmetres.
1: Sara Elias té una pregunta.
10: Quina?
1: Pels dos costats, eh? És a dir, en total, pujada i baixada...
10: No, és a dir, comptem una.
1: Molt bé, Sara!
10: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi dos costats.
1: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades d'un costat i l'altre, les que hi ha,
10: correcte.
1: La Sara és que és una fan, les preguntes. Sara, mira, fer el programa amb nosaltres.
3: Sisplau, Sara.
1: A veure, quants quilòmetres té?
10: 1.007.
1: Jo diria que... 30? Més? 26. Sara Elias diu 26. A veure...
3: Menys de 3.
1: 26?
3: 22.
1: 22, diu la Marta.
3: 31.
1: 31, la Lara.
10: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
1: Amb aquesta desídia que has dit, mira,
10: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És
1: molt
10: a dir, que a Catalunya tens una àrea de servei cada 2 minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera, sí? 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
1: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
10: La Jonquera ja ambientillo.
1: Sempre. Gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
1: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 932017474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
12: Catalunya. Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
14: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
15: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí.
15: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
12: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella. No era ella.
16: És veritat que la cara estava rara.
12: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
21: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
22: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
21: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
13: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
21: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
21: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
13: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
23: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
1: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
23: Doncs sí. No ens hem enganyat.
1: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
23: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
13: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
24: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder... necessito diners. Doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps? Mm.
1: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve. Una abraçada des de la ràdio i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3Cat. I alerta perquè també què ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
25: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, boig per tu, és la millor cançó que tens.
26: Clar. Dius gràcies o no?
25: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
26: I com a Patti Smith, també, no? Ens
25: van dir. Com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor de la Boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu: "Oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo, ponle, venga, de Rosendo para..." Vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo. Escolta,
0: i l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
25: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més, i es va acabar allà la nostra relació.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
3: Internacional, sí. Patis, m'encanten.
1: Vinga, va, rebem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
2: Sí, ja m'estona, que estic desperta, ja m'estona.
1: A quina hora et lleves tu, Laia?
2: A 4:45.
1: A 4:45. I com portem aquest horari? Sí.
2: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa, abans d'anar a treballar i de fer les coses de, per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé, no em costa.
1: On vius tu, Laia?
2: A més, a Mollà.
1: A Mollà, o sigui que... Digue'm.
2: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
1: Oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
2: Des del minut zero. O sigui, quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
1: Veus?
2: I des del minut zero us escolto.
1: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
2: No, doneu, transmeteu una energia positiva, però... genial.
1: Veus? Això és el més important.
3: Gràcies, Laia.
1: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve, estarem res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
2: Molt bé.
1: T'ho agraeixo molt, Laia.
2: Que gaudiu molt de les vacances.
1: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
2: Sí, però encara em queda.
1: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
2: Una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
1: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
4: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
1: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
4: Collons, qui em despertarà ara?
3: Clar.
1: Home, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Pere.
4: Bueno, per massa tard, les 6.
1: A quina hora et lleves tu?
4: A les 6.
1: A les 6. A les 7 comença, per cert.
4: A les 5... Us escolto vosaltres i m'aixeco.
1: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
4: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
1: Treballes, estàs jubilat? En quines situacions trobem, Pere?
4: Jo estic jubilat, noi.
1: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
4: Oh, i tant.
1: Tens més feina ara que quan treballaves?
4: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
3: Clar.
1: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
4: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
1: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
4: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
1: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la rumagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
4: Exacte.
1: Doncs
4: sí.
1: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
4: Exacte.
1: També una abraçada, Pere.
4: Vinga.
1: Que vagi molt
4: que
1: bé.
4: Vagi bé.
1: Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
3: Riuran igual.
1: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
5: Sí, bon dia.
1: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no?
5: No, digues
1: la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
5: Jo estic... Hauria d'estar dormint aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé.
3: Bé,
5: atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordoví ho controla moltíssim. Jo m'atabalo una barbaritat.
1: Què vols dir que t'atabales?
5: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
1: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
5: Molt de ritme teniu.
1: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
3: Adéu, fins demà.
1: Ai, mira que contentes elles, apa!
3: Adéu!
1: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafem vacances.
5: Oh, estem contents.
1: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja sí, una mica aquesta baixada de la temperatura.
5: I qui sí. t'ho va dir des de principis de setmana?
1: Tu, sempre tu, Tomàs. Així jo sempre et faig cas
5: Així
1: a tu.
5: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, sí? la setmana vinent no serà tan calorosa Val. Com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no podria gravar-ho.
1: Mira, així, ja
5: no,
1: està, ja ho tenim fet. No? El que passa que la setmana ve, que la setmana ve, com que ja no hi serem, dic, potser ja no ens servirà. Però escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
5: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals Exactament. Que avui i demà s'ha de tenir molt present. Això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral, que avui anirà perdent força, i la tramuntana, que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
1: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
5: Bueno, per aquí per la tele i ja seguirem.
1: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
5: Que tingueu bon dia.
1: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
6: Molt bé.
1: Com va tot?
6: Tot?
1: Sí, en general,
6: si
1: la vida.
6: Si no entrem en detalls, molt
1: Com
6: bé.
1: Diria Sergi Pàmies.
6: Sí, exacte.
1: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
6: No m'ho deixes, perquè...
1: La cadira ben calenteta, la sessió oberta...
6: Són teles estrangeres que poses.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.

0: Som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negrer. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
1: Colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme, tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora, i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
0: Acabem d'escoltar Gustau Nerín Llevat, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres. Uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica, i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
0: A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran més barats.
2: També hi han indígenes que són esclavitzats, i això passa en el l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, sobre Isabel de Castella i després el seu net Carles I, van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
1: Es va explotar molt les poblacions indígenes, les poblacions indígenes a més van tenir una mortalitat elevadíssima, i els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els hi arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb el fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris, el que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.

0: En general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
1: Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia ser esclavitzada per diferents motius. Podia ser esclavitzada per deutes, podia ser esclavitzada perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzada per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, bé, ha sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey, com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada sis mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
0: Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
1: Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sud-est fatal i aleshores realment feien una venda pública.
2: L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.

0: Va! Avanceu més de pressa, que fem tard.
1: Bona nit, senyor.
0: Bona nit.
1: Quants són?
0: 6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
1: Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
0: Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
1: Un moment, aquesta dona està embarassada.
0: Com diu, senyor?
1: Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
0: No, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
1: Va, miri. Miri, ho comprovi vostè mateix.
0: Doncs és veritat. No m'ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
1: Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
0: No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, miri aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal. I així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
1: Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
0: Per això no ho pateixi. Ningú li dirà res.
1: Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
0: A veure... Tot correcte. Doncs per la meva part ja estaria tot. Un plaer fer negocis amb vostè.
1: Fins la propera.

0: El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
1: Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que quan es capturava un vaixell negre, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. És a dir, els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
0: Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però en canvi no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
2: Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
0: Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
1: En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell. Però un cop arribaven a una plantació ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.

0: Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
1: El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans exporten molts més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració a les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre, i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. Hi ha tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles, que intentaran protegir-los sempre.
0: La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Aguilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
2: Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
3: No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havia catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cádiz ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
0: De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlant la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
3: Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals, i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
0: L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldiri Aguilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
2: Com eren les condicions dels esclaus capturats?
1: Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats, perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment, la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que, per exemple, hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament la higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de la acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
4: El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.

0: El que xiula.
1: Jo?
0: Sí, tu. Que xiules.
1: És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir quan era petit. La coneixes?
0: No. La trobes a faltar?
1: Aquí, a la meva mare. Sí, a la meva mare, el meu pare, la meva germana, la meva terra. Pensar que no es tornaré a veure.
0: Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa. I el pitjor és que no sabem on ens porten.
1: On creus que anem?
0: No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
1: Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
0: Sí, les condicions són terribles. No sé si podríem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
1: No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
0: Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
1: Està bé.
2: Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar, us tallaré la llengua. Negres.

0: L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
1: Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba amb posterioritat a 1820 haurien d'haver sigut alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
0: Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
1: L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
0: Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
2: Ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha el colonialisme, és una cosa que tenim tots d'una o d'una altra manera dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular, que implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
0: La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
3: La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
1: Aquí hem tingut un doble problema, és a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor a les colònies que el resta de països. Hi ha gent fins i tot que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies, i per tant fins i tot hi ha uns missatges per banda de sectors d'ultradeta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bueno, a mi em sembla evidentment que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.

0: Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo y Alarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquesta olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor a pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor a cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, anen muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
3: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vaig marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona

0: doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que ens crea, que genera cultura i genera un benefici social, no? En tota aquesta situació de marxar de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i oberta que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
1: Quan vas obrir-lo, el local?
0: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final, el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop. Per tant, és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys. I des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
2: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
0: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no són unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent, fins fa 100 anys, de teules i de maons, no? Tu vas, de tot aquell costat hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com forts d'oli de ginebre, i bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, doncs, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no?, com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori. Doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
2: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins

0: amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
1: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és... I el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no? Que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una gairebé una meditació activa i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
0: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
1: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. En primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada d'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res, vale?
0: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
1: El primer que fem és ficar el pastor aquí al mig i centrar-lo i li hem de fotre canya, vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang, vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang, vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig, vale? Baixar cap a baix.
0: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
1: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara, i una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits, perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O, parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
0: I com sona la ceràmica?
1: Aquestes ja estan cuites. Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement... Vale, aquestes ja... Vale? Sona una mica quan surt del forn.
2: Ja sona més així.
1: Tu toques i ha de sonar com una campana, no?
3: Això és que està cuit i no té esquerres.
1: Vale? Quan te lança sona diferent.
3: Vale, però aquestes que són més
1: llises, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, que ho tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico les enfornades.
0: Au, cap al forn.
1: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar una placa i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces, per sort de la cosa que el forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
0: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
1: És el que moltes vegades la gent no entén, no? Això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja passa una setmana.
0: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència. De silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
1: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà. No? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari, per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, aviam, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, de no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, i crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
0: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
1: Jo me n'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya a adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z. No, no tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
0: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Sabies que...
1: Hi ha una formiga que suporta temperatures de més de 70 graus. En concret es tracta de la Cataglyphis bicolor, una espècie de formiga que es troba en zones temperades i càlides i resisteix fins a 10 minuts amb aquestes temperatures, encara que el seu niu està una mica més fresquet.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de pedalar. En un món on les rodes giren tan ràpid com les pàgines d'un llibre, hi ha un vehicle que ha aconseguit ser protagonista de milers d'aventures. Et parlo de la bicicleta. I ara em poso a pedalar dins el meu imaginari per explicar-te un secret. Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Així ho va dir en Pancho. D'acord, no és un secret. Ai, aquells estius mirant Verano Azul, amb en Pancho, la Desi, en Piranha i tota la colla d'amiguis. Aquella sèrie va marcar la vida de molta gent i vivíem les bicicletes com un símbol de llibertat i aventura. Era el nostre vehicle que ens donava independència i, sumat a que no teníem mòbils, encara érem més lliures i alhora més exploradors. I parlant de bicicletes, sabies que Holanda és el país que hi ha més bicicletes? Mira, t'ho dic amb números. És un país que té 17 milions d'habitants i 23 milions de bicicletes. Així que si fem la compta, toca a bicicleta i escacs per cap. Ja deus saber que tenen un estil de vida on li han donat tot el protagonisme a la bicicleta. I com no podia ser d'una altra manera, han creat rutes fantàstiques per anar a pedalar. I de les rutes que he vist, em quedo amb una artística i creativa. La ruta dedicada a la figura del pintor Van Gogh. T'explico. La ruta en total és de 335 quilòmetres. Però no t'espantis, que està molt ben organitzat i es pot fer amb diferents parts. És una ruta que porta paisatges i llocs on solia anar en Van Gogh i on s'inspirava. I a Brabante, que és allà on va néixer, hi ha un passeig per anar en bicicleta molt i molt especial. Sobretot a nit, perquè és quan llueix més. Perquè han creat un terra inspirat en una de les seves obres més conegudes, La nit estrellada. És un camí fet amb mosaic de vidre i una pintura especial que durant el dia absorbeix l'energia solar per brillar després de la nit. Així que ja ho saps, si vas a Holanda, no et perdis aquesta ruta tan pintoresca i, sobretot, gaudeix de les llums, però no perdis el control i de tant en tant mira endavant, no sigui cas que tinguis una nit estrellada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
3: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
1: Salut Activa.
4: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i també a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui començarem escoltant unes sardanes interpretades per la cobla juvenil Reus Jove. La primera sardana es diu Els Quatre Càntirs i és de Josep Maria Bages, i després Fresca Rialla, sardana d'Antoni Planàs.

Avui hem començat escoltant sardanes interpretades per la Cobla Reus Jove. Hem escoltat els quatre càntirs de Josep Maria Bages i després Fresca Rialla d'Antoni Planàs. Bé, i continuem amb la Cobla Reus Jove, que ara ens ofereix a la plaça del Rei d'Antoni Planàs i després Dibuixant la sardana de Josep Maria Bages.

La Cobla Reus Jovens acaba d'interpretar a la plaça del Rei d'Antoni Planàs i després dibuixant la sardana de Josep Maria Bages. Bé, i ara la Cobla Reus Jove ens interpreta una sardana del compositor Josep Casanovas que es diu La dansa de l'amor.

Acabem d'escoltar la sardana La dansa de l'amor de Josep Casanovas amb la Cobla en Reus Jove. Bé, i ara farem una mica de pausa, escoltarem una mica de Ballaruga amb la Cobla Sant Jordi per després passar a escoltar més sardanes. I les que després escoltarem, la primera es diu Maçanet Mil·lenària, dedicada a Maçanet de la Selva. És de Jordi Feliu i Josep Ferràs, i després Maria Helena, de Lluís Duran. I aquestes sardanes ens seran interpretades i les podrem escoltar per la Cobla Salvatana.

Albatana ens acaba d'oferir Maçanet Mil·lenària de Jordi Feliu i Josep Ferràs i després Maria Helena de Lluís Duran. Bé, continuem amb la cobla Salvatana i amb sardanes més o menys dedicades a Maçanet de la Selva. I ara escoltem Poble de Maçanet de Lluís Duran i després sardanes a Sant Marçal de Jaume Ventura i Tort.

La cobla, la Salvatana ens acaba d'interpretar Poble de Maçanet, de Lluís Duran, i després Sardanes a Sant Marçal, de Jaume, Ventura i Tor. Bé, i avui ja per acabar, dues sardanes més. La primera que escoltarem es diu El nostre Jordi. És una sardana de Miquel Tudela. I després, L'encís de les roses, sardana de Jaume, Ventura i Tor. Bé, amigues i amics, i d'aquesta manera també em despedeixo fins demà amb un altre programa de La Tenora. Bon dia i bona hora, i us deixo amb la cobla salvatana.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romer.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous 2 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Mireu, ara saludant-vos amb una temperatura de 22 graus i mig. Baixat, respecte a aquests darrers matins, tot i que no sé si us passa, però amb la cola acumulada ja pràcticament no notem res, Però 22 graus i mig ara mateix a l'exterior de l'emissora i disposats a acompanyar-vos al programa d'avui, com sempre, des d'ara i fins les 12 del migdia, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i un servidor, l'Oriol Romeu, que us acompanyarem en el transcurs d'aquestes 4 hores. Hem entrat al mes de juliol i segur que quan associeu doncs, aquests mesos de més calor d'estiu, penseu sobretot en diversos gèneres musicals. Un d'ells és l'havanera. I avui parlarem d'havaneres, perquè tenim l'oportunitat de gaudir-ne a casa nostra aquest cap de setmana. Serà demà passat dissabte. L'associació de veïns del barri del Canal organitza aquesta cantada d'havaneres just a la plaça de l'associació, la plaça Vicenç Fernández, no pas a dins el local, sinó, pobres, doncs patiríeu bastanta calor. En tot cas, a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 7:45 del vespre, i l'actuació serà a càrrec del grup Son de l'Havana, que ja és un clàssic de les cantades al barri del Canal. En parlarem d'aquí una estona, 8:45. Ens agrada sempre que hi ha la cantada d'havaneres trucar al José Manuel Olaya, que ja sabeu que és membre de Son de l'Havana, diguem que és el director musical, i avui ens acompanyarà via telèfon d'aquí una estona, 8:45, per parlar del concert, de l'actuació, vaja, però també de com es presenta l'estiu, perquè déu-n'hi-do les actuacions que té un any més aquesta formació musical. En parlarem, doncs, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars, i repassar els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. No tenim l'apunt del dia, no tenim les reflexions de l'Anna Martínez Mercader, però també el que farem és repassar la programació de la ràdio nostra i de la televisió. I acabarem aquesta primera hora del programa parlant de teatre, que també ens agrada. A la recomanació cultural ens acompanyarà el Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, per presentar-nos una obra de teatre actualment en cartellera. Amb tot això arribarem a les 9. Després de les notícies de les 9 tindrem la cançó del dia que ens proposarà el Miquel Bofill, i a partir d'aquí la tertúlia d'actualitat. Avui és dijous, per tant, perdoneu, esperem als companys habituals de la tertúlia d'aquest dia. Josep Vinyets, Nati Bofill, Joan Domènech, Núria Rubio, Mercè Charles i el Manel Cordero. Amb ells repassarem l'actualitat, parlarem de diverses qüestions fins les 10 del matí. I a partir de les 10, avui tenim l'espai de preguntes a l'alcalde, per tant, us animem a participar-hi també, però no tenim l'alcalde Xavi Paz avui amb nosaltres, sinó que ens visitarà de nou el regidor Miguel Zaragoza. El Miguel és regidor de Mobilitat, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, d'Obres i Llicències, de Patrimoni, d'Hisenda i Finances i de Recursos Humans i Organització. Amb ell parlarem de l'actualitat del municipi, de com tenim la climatització al mercat municipal i, sobretot, tot i que s'està publicant a les xarxes, s'està fent una bona difusió, reforçarem a quines afectacions es produiran el diumenge amb el pas del Tour per la nostra vila, d'acord? Ho farem, doncs, i si teniu algun dubte al respecte, doncs també ens podeu trucar sense cap mena de problema. Recordeu, vies de contacte amb el programa 93668-6161 i el WhatsApp de la ràdio, el 691-438-847. 691-438-847. Avui no hi haurà la retransmissió en directe a través de l'Instagram, per tant, ens mourem amb aquests dos canals. Això serà fins les 11 del matí. Estem parlant aquesta setmana força de ciclisme. Jo crec que ens pertoca. Ahir vam tenir una xerrada molt interessant, una tertúlia força interessant, distesa, com ens agrada, persones vinculades al món del ciclisme aquí a la vila, que vam compartir pràcticament una hora amb el Salvador Prat, amb el Josep Tena i amb el Joaquim Rogan. Podeu recuperar la tertúlia també a través de radiomolinsdarrei.cat. Doncs avui parlarem sobretot del que ha de passar el diumenge. Aquests actes que tenim ubicats al Parc de la Mariona, què passarà durant tot el diumenge, però també aquesta prèvia del divendres, perquè divendres tenim la nit de l'Etapa Reina, el programa de ciclisme d'aquesta casa. A partir de 6:45 podreu escoltar el podcast que faran els Baixos del Molí. Podeu anar als Baixos del Molí, però també el podeu escoltar per la ràdio. Aquest divendres, excepcionalment, i per aquest motiu no hi haurà els divendres faves tendres, sinó que ens centrarem doncs, en la informació del pas del Tour. Divendres, per tant, aquest podcast, i després faran el Tapa Tour. Recordeu que s'allarga fins aquest diumenge aquesta iniciativa. Parlarem també de les activitats del diumenge, com deia, centrades al Parc de la Mariona, i ho farem amb el Roger Castillo i els membres de l'equip de l'Etapa Reina. Serà a partir de les 11. Després parlarem del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Sabeu que tenim ja en marxa la convocatòria dels 300 Premis de Reconeixement Cultural, que es lliuraran al novembre, serà a Cornellà, però a partir d'aquí doncs el Centre d'Estudis impulsa la reflexió sobre la intel·ligència artificial. En parlàvem amb la Beba el passat dilluns. De fet, ja hi ha hagut un acte abans d'ahir per parlar de la IA, si redefineix els límits, i faran més actes aquest mes de juliol. Per tant, en parlarem amb la Conxita Sánchez, que és membre de la Junta i responsable doncs, dels Premis de Reconeixement Cultural. En parlarem a partir de 11:45. I amb el Josep Ferrer, amb la maleta a la mà, avui donarem pautes de com contractar un viatge ara que s'acosten les vacances per molts, aquest període estival relacionat amb, per molta gent, evidentment, amb les vacances. Doncs tot això ens permet arribar a les 12. A les 12, punt i final amb el programa. Donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia. Completarem la programació de matí amb el programa Cairós a 12:45 i a 13:00 la remissió del programa, precisament, l'Etapa Reina. És dijous 2 de juliol de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. A les 8 del matí, pràcticament 8 minuts, saludem el Ferran Aràndiga des del RAC perquè ens expliqui com tenim en aquests moments la xarxa viària. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb fortes complicacions darrere de la xarxa viària catalana. Comencem recordant que l'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident de fa una estona entre un camió que ha quedat bolcat a la via i un turisme. Tenim retencions ja des de Creixell i obliga també doncs, a obrir desviaments obligatoris per la sortida 220. Com a alternativa es tindríem l'N340 o l'A7 o també l'AP2 o l'A27. Per altra banda tenim un altre accident a la C25 a Espina Elbes, que talla un carril en direcció Lleida, i també un vehicle variat a la mateixa AP7 a l'Ampolla, doncs també talla un carril en direcció Barcelona. Per altra banda, però, doncs destaquem retencions habituals en tots els accessos i voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat, les dues rondes, també els túnels de Vallvidrera, sobretot amb retencions en el seu últim tram, i també el vessant Llobregat, que circula amb cues des de la A2 i P23, concretament des de Pallejà fins a Cornellà i des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Ferran. Seguim actualitzant la informació de servei. Ara parlant de la mobilitat, però en aquest cas del transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, hem tingut una incidència fa pocs minuts al metro a Barcelona, la línia L2, que s'ha quedat sense servei entre la Pau Artigas i Sant Adrià. És la línia Lila, que ens connecta amb Badalona, també. I en aquest cas fa escassament mitja hora que s'ha restablert el servei, per tant, ja no hi ha incidència, en principi, en la línia 2 del metro de Barcelona. I també, en principi, hi ha normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Ho celebrem. Anem amb més qüestions. Anem amb la previsió meteorològica, que és una de les coses que ens interessen també especialment aquests matins, sobretot per quina calor hem d'aguantar cada dia. Ara mateix, com us dèiem, tenim una temperatura de 22,5 graus, suportable, a l'exterior de l'emissora, i anem a veure doncs, com es presenta aquest dijous meteorològicament parlant. Hola, Jordi Miralles, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, un dia més estem al davant d'una jornada calorosa després d'una matinada en la qual ha baixat una miqueta més la temperatura que en dies anteriors, però les temperatures d'ara d'aquest matí seran les més baixes que tindrem en força dies, perquè a partir d'avui les temperatures tornen a pujar. Ahir vam tenir una màxima de 33 graus a Molins, doncs avui serà ben bé de 33,5 o 34 graus. Pujarà una mica la temperatura i ho continuarà fent també de cara a divendres i al cap de setmana. Durant tota la setmana que ve i començaments de l'altre, per tant, ens anem ja gairebé a mitjans del mes de juliol, no hi haurà cap mena de canvi significatiu en la situació meteorològica i continuarem parlant cada dia de calor intensa, amb unes temperatures mitjanes que estaran situades al voltant dels 5 graus per damunt del que seria normal per l'època de l'any. Per tant, estarem situats cada dia clarament per damunt dels 30 i més a prop dels 35 que no pas dels 30. Les nits també seran caloroses, nits tropicals assegurades, i ja veurem si alguna no és nit tòrrida, és a dir, mínimes en les quals no baixarem dels 20 graus i alguna nit potser fins i tot no baixem dels 25. Per tant, el panorama de l'anar endavant és de calor intensa. A més, tot això amb un sol esplèndid, sol que lluirà durant tot el dia i ni tan sols esperem núvols de cara a les properes jornades. Per tant, doncs, la calor que s'intensifica de cara a les properes jornades, per no dir, com a mínim, de les, dels propers 10 dies com a mínim.
0: Molt bé, doncs quin panorama. Per tant, avui era un miratge, està sent un miratge aquestes temperatures entre cometes agradables que tenim a aquesta hora, aquesta temperatura que tenim a aquesta hora del matí. Bé, doncs procurarem tenir paciència, com tots vosaltres, amb aquestes temperatures. Anem a escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, que el tenim ja a punt, des de la primera planta de l'àrea de desenvolupament econòmic, l'edifici, l'equipament del Molí. Quina oferta ens destaques avui, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen 3 persones per treballar de personal de neteja i triatge de residus. Es busquen 3 persones per treballar en jornada de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 6:30 a 14:30, més un dissabte al mes. El contracte seria temporal, d'un a 3 mesos, per un reforç d'estiu. El salari uns 18.000 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'una persona de neteja i triatge en una empresa de residus ubicada a Molins de Rei. La funció, serveis de neteja i triatge de residus per a empreses clients, per a una empresa de clients ubicada a Molins de Rei, la planta de triatge. A nivell de requisits, castellà, a nivell de formació, estudis primaris i no cal experiència.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per últim, us recordem la farmàcia de guàrdia per avui, dijous, dia 2 de juliol. Avui és la farmàcia Brun. La farmàcia Brun la trobareu al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista, al Mas. I és la farmàcia que estarà oberta des d'ara a 8:45 del matí i fins les 10 de la nit. Recordeu que a partir de les 10 de la nit, si necessiteu doncs aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. És el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Seguim un minut i arribarem a 9:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local explicant-vos d'entrada que treballadors de Manufactura Moderna de Metales han anat al Parlament de Catalunya a explicar la seva situació. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, sí, van anar ahir, en concret van anar 4 treballadors que són membres del comitè d'empresa. Van anar al Parlament acompanyats dels regidors d'Esquerra d'aquí de la vila, Marta Espona i Ricard Vinyets, que els havia convidat també, el diputat d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que està a la comissió de treball. Els van visitar a la fàbrica la setmana passada i els van convidar a anar ahir al Parlament, en concret aquesta comissió de treball. Són treballadors de Metallic Parts, que forma part del grup Manufactura Moderna de Metales, que fabrica components al sector de l'automoció, estan al polígon. Recordem que l'empresa ha iniciat un ERO que suposarà acomiadar els seus 34 treballadors i treballadores i tancar l'activitat productiva al municipi. Els afectats expliquen que són vulnerables perquè el 90% de la plantilla té més de 50 anys i fa més de 25 anys que estan treballant a l'empresa. Denuncien el desmantellament que ha anat fent l'empresa perquè el 2008 van arribar a ser més de 300 treballadors i ara en són només 34. Esther és membre del comitè d'empresa i explicava ahir la situació que tenen al Parlament.
2: L'empresa alega falta de liquiditat i pèrdua de clients, però la realitat és una altra. El Consell d'Administració ha traslladat un deute d'aproximadament de 30 milions d'euros a Metallic Parts. Ens consta que el grup ha rebut quantioses ajudes econòmiques de la Generalitat, de l'Estat i del Fons Europeu. Tanmateix, aquests diners s'han desviat a altres empreses del grup. Des d'aquest comitè es planteja exigir l'abonament immediat de les indemnitzacions que per gens correspon. Ens oposem rotundament a qualsevol cessament laboral encobert i injustificat, el pagament immediat de totes les quanties que s'adeuen.
1: Des de la Comissió de Treball del Parlament ara estan treballant el cas, es faran accions de mediació, ens expliquen fonts d'Esquerra, entre els treballadors i l'empresa per intentar trobar una sortida bona pels treballadors i també volen crear un pla social. Recordem també que la setmana passada el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció per donar-los suport, principalment a través del Servei Local d'Ocupació.
0: Demà, si tot va bé, ens acompanyaran representants de treballadors de Manufactura Moderna de Metales a partir de les 11 del matí aquí al programa per conèixer la seva situació de primera mà. I fem més repàs a altres qüestions, amb un altre ordre de coses. El Servei Local de Català us hem explicat que aquest juliol farà un curs intensiu.
1: Sí, que comença just avui. És a nivell inicial, 1 a 1, i es farà fins al 23 de juliol, als matins de dilluns a dijous, a 12:45 a 1, a la Federació Obrera. És un curs d'expressió per aprendre a parlar català, per tant, serà sobretot un curs oral, tot i que té suport també de material escrit. L'objectiu és que s'hi apunti gent que vulgui aprendre a parlar la nostra llengua i poder practicar-la després en el seu dia a dia. Marta Espona, responsable del Servei Local de Català, ens ha parlat d'aquest curs.
3: És un nivell, doncs, per començar a parlar-lo, partint de zero, sense cap mena de necessitat prèvia més. És un curs intensiu, per tant, això vol dir que va molt bé per treballar-lo, perquè, clar, cada dia, de dilluns a dijous, estàs treballant durant 3 hores i mitja, estàs treballant, i, per tant, vol dir que és molt més fàcil que els continguts s'assimilin. Per tant, si algú que ens estigui escoltant pot estar interessat en tenir aquest nivell i pot, per disponibilitat horària ara en el juliol, realment val molt la pena perquè s'avança molt més de pressa que, clar, en un curs habitual que fas, doncs, 4 hores a la setmana.
1: Doncs aquest curs que comença avui i s'allarga fins al 23 de juliol.
0: I demà divendres continua el cicle de concerts de les nits al Botànic que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei.
1: En total, aquest any han programat 4 concerts de música, 2 s'han fet ja el mes de juny i ara n'hi ha 2 més aquest juliol. Demà, amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert acompanyat del guitarrista Adrià Pagès, de presentació del seu tercer disc, que es titula Un Delta Fràgil. Unes cançons on hi ha molt present a la memòria, on ella evoca records de la seva infantesa amb els seus avis a les Terres de l'Ebre. Ella mateixa ens avançava com serà el concert i quins són els temes de fons del disc. Lia Sampai.
4: Serà un concert amb l'Adrià Pagès, que és guitarrista i compositor, i farem això, un concert a duet amb les cançons de l'últim treball que hem tret i també algunes de treballs anteriors, sobretot les que són més guitarrístiques, més que tenen més diàleg entre veu i guitarra i són més interessants a duo. Parla de la manera que tenim de reconstruir les coses. Parla com de tot el que ens fa ser nosaltres mateixos, no? Al final és un reflexe de la identitat, les cançons que han anat sortint.
1: Doncs demà divendres, obertura de portes a les 8 i el concert comença a un quart de 10 de la nit. L'entrada general val 17 euros, pels socis el CEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys.
0: I fem un apunt d'esports per parlar del Club Futbol Sala Molins 99, que fa balanç de la Lliga, ha fet balanç de la Lliga. I és que el sènior femení ha tingut doncs una molt bona temporada. Es va, recordeu que vam explicar que es van proclamar campiones de Lliga dues jornades abans d'acabar la competició i han fet una Lliga que qualifiquen d'impecable, eh? I que han liderat des del principi i han assolit el seu objectiu. I el sènior masculí ha estat més irregular en aquest cas, però manté la categoria Divisió d'Honor, tot i que no era el seu objectiu a principis de temporada. Seguim moltes més coses que anem a repassar a continuació. Passen 5 minuts d'un quart de 9 i anem a fer això, un repàs a l'agenda d'activitats. Molt marcada, com dèiem, aquests dies pel pas del Tour de França a Molins de Rei, però hem de repassar altres qüestions. Per exemple, a banda de les activitats que us estem dient que s'allargaran pràcticament tot el juliol, tenim també la iniciativa dels espais oberts, que també funcionarà fins al dia 24.
1: Sí, un any més l'Ajuntament habilita per la pràctica de l'esport, el lleure, per trobades entre amics i famílies, doncs a diferents espais de la vila. En concret, el pati de l'escola al Palau i els dos camps de futbol que estan oberts ara que ha acabat el curs perquè la gent vagi doncs, a jugar o a passar l'estona. En el cas del pati de l'escola al Palau, doncs, obren a les tardes de dimarts a dijous de 5 a 7, el divendres fins a les 10 de la nit, i dissabtes i diumenges al matí a la tarda. I el camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda també obren de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre i dissabtes i diumenges també en horari de matí i de tarda.
0: Molt bé. I més coses, perquè afegim també una altra activitat que hem conegut que es farà doncs, aquest cap de setmana, de fet el diumenge, i és l'activitat habitual que s'afegeix doncs, al Club Natació, el Mulla't per l'esclerosi múltiple.
1: Sí, un clàssic de fet de cada any, es farà el diumenge a 11:45 a la piscina municipal, hi haurà una sessió d'aigua gym i el donatiu mínim per participar-hi és d'un euro que heu de donar a la recepció del club.
0: També recordeu que tenim el dissabte diverses coses. La presentació del darrer llibre de Jaume Clotet.
1: El llibre es diu L'espasa del rei. La presentació es fa a la taula del Bernat, aquest establiment de la plaça del Mercat, i l'autor, el periodista i historiador Jaume Clotet, mantindrà una conversa per presentar el llibre amb el molinenc Eduard Suárez, el dissabte a les 12 del migdia.
0: I dissabte també l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja organitza una festa al matí migdia.
1: Per donar-se a conèixer la gent del barri, a fer una mica de xarxa i intentar aconseguir també més socis per la recent creada i recuperada associació de veïns. A partir de les 11 hi haurà activitats a la Rambla de la Granja, hi haurà l'Espurna de l'Enxuscat, per exemple, jocs gegants, tallers infantils i també servei de bar. D'11 a 1 del migdia aproximadament el dissabte.
0: Molt bé. I tenim també la cantada Veneres al Canal, que ara repassarem amb el José Manuel Olaya. I tenim ballada de sardanes, última ballada de sardanes abans de la pausa per vacances.
1: El diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la Copla Maricel.
0: Molt bé. Si anem a les activitats d'avui del Juga't l'Estiu, atenció perquè promet avui aquesta tarda, recordeu que són activitats adreçades a infants de 4 o 12 anys.
1: Doncs avui el que faran és un taller de cuina i faran croissants. Aquest taller de cuina, que de fet cada dijous hi ha taller de cuina, i demà divendres farà, hi haurà un petit circ, que és una proposta, com dèiem, per nens i nenes de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena, a la sessió per tardes de 5 euros i de 20 per tota la setmana.
0: I en aquest cas activitats per adolescents ja de 12 a 17 anys, tenim l'estiu jove, en aquest cas el Molí Jove.
1: Cada dia amb activitats, el dimecres i el divendres també al matí, totes les tardes de dilluns a dijous. Avui dijous és un espai de trobada que faran de 5 a 8. Són activitats gratuïtes que es duen a terme a la sala polivalent de l'edifici del Molí Jove, al costat de l'edifici gran del Molí, per entendre'ns, i també els espais exteriors d'aquest equipament.
0: Molt bé, i recordo que a partir de les 11 també parlarem amb els companys de la Tapa Reina perquè ens expliquin què ha de passar aquest divendres a la tarda, als baixos del Molí, on tenim l'exposició Camins, però sobretot el diumenge amb tots aquests actes que es faran durant tot el dia al Parc de la Mariona amb motiu del pas del Tour per la nostra vila. Seguim, però, 6 minuts i dos quarts de nou. Anem a fer un repàs a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Ho diu el periòdico a la seva portada. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. Fotografia de portada de la Sagrada Família. Barcelona ja respira aire de Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Un altre malson pels veïns de l'Eixample i també pels veïns de Sants Montjuïc. Taburete mostra la maduresa pop en l'obertura de les nits d'Occident i les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any a les mascotes, el vincle emocional. El govern vol forçar les empreses a definir el criteri dels ascensos i també a Móra la Nova el govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Tot el que no volen a Barcelona va parar al mateix lloc. Laporta inicia el seu quart i últim mandat com a president del Barça, és una altra de les informacions de la portada del periòdico. A La Vanguardia hi llegim que la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. S'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. Hi ha fotografia de portada d'aquest brutal accident d'autobús a Lleida amb moltes persones ferides, de fet 44 que van resultar ferides, 4 d'elles han estat crític per aquest impacte, les causes del qual encara s'estan investigant. La xofera feia 3 dies que era a l'empresa i conduïa amb un instructor al costat que ha perdut una cama. Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra i Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident Recep forjar una majoria nacional, que ho entengui qui vulgui, per batre Sánchez. La fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca i parlant també de guardons. Què fem? Premia la millor cultura i el lleure. També parlant del Tour, que s'exhibeix a Barcelona abans de posar-se a rodar, i l'ús de l'aire condicionat aliat contra la calor o problema, es pregunten. El diari Ara, Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. Avisa Feijóo que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Barcelona a punt per acollir el Tour. La presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família i Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. També la policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid i la conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar feina. També parlen d'aquest bus amb temporers que s'accidenta al centre de Lleida i avui Suplement Comarca Gironina, retrat de la Girona hondurenya. Al Punt avui, parlant de la cobertura pròpia, un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. Eva Vázquez, el dia d'ahir, diu Castells per fer dubtar les onades. Cap notícia pot igualar el terratrèmol de Venezuela excepte l'existència del còdex més antic sobre la llegenda del rei Artús. Crònica de Teresa Márquez, el llegat de Gaudí comença a Mataró i de David Portabella, necessitem immigració com l'aire que respirem. A la Punt Esportiu, Joan Laporta pren possessió de la presidència amb molta empenta i també entrevisten, parlant dels 50 anys de l'Avui, a Teresa Bruna, telefonista i redactora de l'Avui. Diu que sentir-se part d'un projecte en català era un orgull enorme.
0: Molt bé, doncs mireu, ens queden 2 minuts per arribar a 8:45. De seguida saludarem el José Manuel Olaya, parlarem de veneres, però abans anem a fer un repàs al que diuen els diaris digitals.
1: Comencem pel Nacional, que diu que denuncien un coworking per acomiadar una treballadora per fer servir el català a la feina. La carta d'acomiadament retreu a l'empleada l'ús del català en converses i comunicacions professionals. L'empresa és Atico, ella ho ha denunciat a Plataforma per la Llengua i assegura que cap client mai li va retreure el fet de parlar català, que era a nivell d'equip intern, a nivell quotidià, que li van dir que no havia de parlar en català, diu que no es pot expressar en català i aquesta és la denúncia que ha fet des de Plataforma per la Llengua. Sembla, pel que diuen, que no pensen prendre accions per via laboral, sinó aquesta denúncia lingüística. Anem al 3cat Info, que parla d'un concert gratuït que es farà a la Sagrada Família dins del Festival Grec el 17 de juliol. Podeu obtenir entrades gratuïtes dins de la notícia del 3cat Info. Hi ha un link per apuntar-vos-hi fins al 5 de juliol. Hi ha temps d'entrar al sorteig. És un sorteig d'entrades gratuïtes d'un concert amb música, llum i arquitectura amb la participació del Cor Cererols, Lídia Pujol i Maria Arnau, divendres 17 a les 10 de la nit. I Mont.cat destaca que els restauradors es queden sense terrassa de l'Avinguda Gaudí, són els damnificats pel pas del Tour i també del Papa de Roma. Bars i restaurants de l'Avinguda Gaudí no poden posar taules a l'exterior per la prova ciclista, igual com va passar fa 3 setmanes amb la visita de Lleó 14, i demanant compensacions. Aquesta vegada s'han suspès les llicències per un dia de terrasses i en la Casa del Papa, i ara de 2 dies s'han suspès les llicències de terrasses de 2 dies pel pas del Tour, ara en plena temporada estiuenca. També els hi han fet treure els parasols, els hi han fet treure taules i cadires a bars i restaurants, i avui també el recinte modernista tampoc hi pot haver als bars i els restaurants de l'entorn. Denuncien que perden uns 4.000 euros diaris.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: L'Associació de Veïns del Barri del Canal organitza un any més la cantada d'havaneres. I serà, atenció, amics oients, aquest dissabte 4 de juliol a 7:45 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I com sempre que organitza una cantada d'havaneres, el grup que interpreta aquestes havaneres i més enllà d'havaneres altres gèneres musicals és el grup Son de l'Havana. Per això tinc al telèfon de nou el José Manuel Olaya, membre i director del grup. Què tal? Com estàs, José Manuel? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, bona hora, què tal? Com esteu? Doncs molt bé, estem molt bé, sí? I res, iniciant la temporada.
0: Molt bé, clàssic de clàssics aquesta cantada ja al Barri del Canal per part vostra, eh?
1: Doncs sí, és un clàssic i a més una, per nosaltres és la nostra cantada, és una cantada que portem entre el primer grup que ja coneixeu tots aquí a Molins de Rei, que va ser Molins de Rei i és de Molins de Rei, els Pirates, i en Som de l'Havana, la continuació d'aquest grup, doncs així portem 28 o 30 anys. Encara no crec que hem arribat als 30, però faltarà un o dos anys. És a dir, que és un bolo per nosaltres molt estimat, molt esperat, i sempre és un plaer anar a Molins de Rei aquest bolo que és nostre, que és un bolo en família.
0: Deies amb la formació Els Pirates, després també el Son de l'Havana heu tingut alguns canvis en el transcurs d'aquests anys. Ara qui sou a la formació, José Manuel, actualment?
1: Bueno, són els mateixos que fa 3 anys.
0: Sí, eh?
1: Es va jubilar José Luis Blázquez.
0: Sí.
1: Es va incorporar David Jarque, que era component de grandes orquestes, una veu melòdica de les millors que ha tingut aquest país, a l'Orquestra Marina, Orquestra La Maravella, Orquestra Montgrins, la seva última etapa, va deixar l'Orquestra Montgrins i va entrar directament en Son de l'Havana, conjuntament amb la segona veu i guitarra al Llorenç Fernández, de l'Orquestra Ex, també membre de La Maravella durant molts anys, i de la Xavier Cugat, i ara la seva pròpia orquestra, la Xata, el Oriol i jo. Aquesta és la formació a quartet, però evidentment tenim formació a quintet i tenim formació amb 10 músics sobre l'escenari en un espectacle extraordinari que es diu Americanes Simfòniques, en un quartet de corda amb 4 instrumentistes de corda, violí, cello i viola, extraordinaris. És a dir, que han ampliat molt el mercat.
0: Et deia cantada d'havaneres, però molt més enllà, perquè vosaltres ja us definiu que feu, evidentment, havaneres, però cançó de taverna mediterrània d'autor i amb un repertori molt ric i variat, eh? Per tant, força polivalència pel que fa als estils musicals, eh?
1: Sí, perquè, clar, som músics i l'havanera, doncs, està molt bé, però l'havanera es pot millorar moltíssim, no?, a través de la fusió d'altres estils, com és la música de taverna, com és el bolero, com és la bossa nova. I tot això fusionat, doncs ja fa 15 anys que ho estem fent nosaltres, és a dir, que no és nou, això no és nou. Hi ha grups ara que surten molt joves i diuen, la nova manera. La nova manera, fa 15 anys que Son de l'Havana va néixer en la nova manera, amb barrejant estils, però sempre mantenint l'essència de la manera, el 2x4, el salam, aquest vaivent, no?, de les zones, que és el que dona el nom propi de la manera com a tal. Però sí que és veritat que la manera ha de prosperar, i ha de prosperar cap a la fusió de ritmes, cap a la fusió d'estils, no?
0: I el que sempre expliques, no?, que intenteu cuidar molt el pel que fa als arranjaments, no?
1: Sí, nosaltres sempre no hem copiat mai un arranjament, mai. Som de l'Havana, té el seu propi estil d'arranjament, a més que ja fa molts anys que estem escrivint nosaltres també, estem composant.

0: últims 3 o 4 que hem fet en Som de la Dana, sempre n'hi ha 2, 3, 4 composicions nostres. Mm. És això, morir, renovar-se o morir.
1: Sí. I amb tots aquests elements, doncs, com serà el concert d'aquest dissabte aquí al barri del Canal?
0: Doncs mira, tenim preparat doncs, les havaneres clàssiques, les havaneres en català i en castellà, composicions, temes nostres, també interpretarem algú nostre, rumba, bolero, suposo que alguna sardana també caurà, no? Perquè a Molins de Rei n'hi ha molta penya sardanista, n'hi ha molta gent que la sardana li agrada molt, i en fi, en definitiva, nosaltres intentarem fer un repertori variat de la màxima qualitat que nosaltres podem oferir, i que la gent s'ho passi bé, que la gent gaudeixi, que la gent canti amb nosaltres, perquè és molt important això també, connectar al públic i que el públic canti, perquè la gent ha de cantar, la gent ha d'estar alegre. Si fas havaneres per adormir-nos, malament rai.
1: Sí.
0: Necessitem havaneres perquè la gent canti, no? I tu cantes una gavina, te la canta tothom. Jo te diré, te la canta tothom, la Bella Lola, el meu avi. Després estan les havaneres noves, no? De nova composició, que són maquíssimes, amb uns arranjaments molt macs, molt macos, que la gent no els coneix, però els hi arriba al cor, els hi arriba, no? I una mica de tot, una mica de tot. Intentarem que la gent s'ho passi bé i que gaudeixi de l'actuació.
1: Molt bé, amb un dia ben especial, José Manuel, perquè tu coneixes de primera mà, perquè aquest dissabte tenim també la cantada d'havaneres a Palafrugell, sort que és a quarts d'onze a la nit, i per tant és compatible que us vinguin a veure, i després la gent que tingui més ganes d'havaneres doncs podrà veure-ho per la televisió també, eh?
0: Doncs sí, sí, mira, nosaltres demà estem a una cantada importantíssima que han obert nova a Girona,
1: sí?
0: És una prèvia que estarem en el Jau i a les Anxovetes, i després el dissabte acaben els dies de la cantada Calella Palafrugell, no? Uh-huh. És a dir, nosaltres ara ja dic, portem ja molts bolos a sobre al mes de maig i juny, i estem en plena campanya. Comencem demà comencem i no parem fins al dia 6. Aquestes majors i tal. I el dia 4, doncs, dona la casualitat la que coincideix amb la gran cantada havanera de la Calella de Palafrugell, no? O sigui, però nosaltres, mira, jo, la gent que vulgui venir a veure-nos i després posar la tele, doncs tindrà doble sessió.
1: Veig que dissabte sou aquí a Molins de Rei, diumenge aneu a Mirasol, a la festa major d'aquest barri de Sant Cugat, Polinyà, Corbera, i que també aneu aquest mes de juliol, aviat, a Platja d'Aro, que també és important aquesta cantada de havaneres, no?
0: Sí, nosaltres aquest any fem molts festivals.
1: Sí.
0: Aquest any fem molts festivals. Es fem tots, menys el de Calella i Palafrugell, ja pràcticament. Perquè fent el dia... Ja hem fet el de Barceloneta, que ho vam fer el dissabte,
1: sí,
0: la cantada Cara al Mar. Aquest festival ho vam fer el dissabte. Ara el fent el de Girona, a la plaça de Catalunya, presentat per el Francesc Sánchez Carcassés.
1: Home, i un clàssic.
0: Un periodista, sí. Un clàssic. És una cantada molt ben parida, és una cantada amb molta gent, molta gent. N'hi ha previst més de 2.000 persones allà. I després tenim l'11 de juliol, tenim la Platja d'Aro. Uh-huh. El 17 de juliol tenim la Sant Antoni de Calonja, que és una cantada també molt especial, de boleros i havaneres. Molt important aquesta cantada. Després tenim la de Calafell, la de la Costa Daurada, el dia 8 d'agost. Tenim la de Benicàssim, la del Mediterrani, de l'1 d'agost. Tenim la de Lloret, el 25 de juliol, que és una cantada que està allà a Sa Caleta, que no és tan coneguda, però atrau a moltíssima gent, allà de baix d'on està el castell, una caleta que es diu Sa Caleta, on acaba el passeig de Lloret, que és molt maca també. Tenim la de Sant Vicent dels Horts, és una de la mostra de l'Havaneres, que és la dècima que es fa. És a dir, tenim molts festivals aquest any.
1: Molt bé.
0: I contents de continuar en la bretxa i d'intentar agradar al públic. I, bueno,
1: Molt bé.
0: Fem el que podem.
1: Doncs d'entrada aquest dissabte, recordeu, 7:45 del vespre a la plaça Vicenç Fernández del barri del Canal, organitzat per l'Associació de Veïns, Habaneres, cançó de taverna, cançó mediterrània, cançó d'autor amb son de l'Havana, amb rom cremat gratuït per tothom, que no ho havíem dit, i amb la

0: La participació, com deies, José Manuel, amb la gent que vingui, amb ganes de participar doncs, de tot aquest repertori que oferireu. Alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Res, donar-vos les gràcies perquè any darrere any Ràdio Molins i vosaltres, com a presentadors i com a professionals, us en recordeu de Son de l'Havana, que ens truqueu i mantenim una mica la flama de la manera a Molins de Rei. Que he de destacar la labor que en el seu dia ja van fer des dels Jubarros
0: sí.
1: al Josep Maria Roland, que després va continuar a Josep Maria Roland, Xavier Fàbregas i la resta dels companys que van fundar Jubarros. Després va continuar en els Pirates, el Josep Maria Roland i el Xavier Fàbregas, i ja em vaig incorporar jo com a acordeonista, el José Luis Blázquez, el Roca. I sempre haveu tingut un toque cap a nosaltres, en recordança i de posar la manera a que està a Molins de Rei. I sempre en grups de primera fila. Molins de Rei sempre ha tingut grups de primera fila, grups de primer nivell. I això és important. I a nosaltres ens agrada anar a Molins de Rei i ojalà hi poguessin anar a la Festa Major, perquè fa molts anys que no anem. No sé qui és la persona que si escolta això, home, la Festa Major per Sant Miquel,
0: sí.
1: Setembre, si ho tenim lliure, clar, perquè també tenim molt bolos al mes de setembre, i aquest any farem més de 75 bolos.
0: Déu-n'hi-do.
1: A Son de l'Havana està molt, s'està treballant molt i agraïts a tots els ajuntaments, agraïts a vosaltres, a Ràdio Molins de Rei, i a tothom que ens truca, doncs sempre estem a la vostra disposició.
0: Fantàstic, José Manuel Olayo, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé la cantada aquest dissabte, eh?
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada.
1: I salut per tots els oients.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Merci. Adéu.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe l'on veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No.
6: Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
9: Passa un minut de 3:15. Avui no tenim l'apunt del dia amb l'Anna Martínez Mercader, de manera que avancem amb el contingut del programa i anem a repassar la programació de la ràdio nostra. Quan acabi el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. Avui tenim la remissió de la píndola d'Economia, Economia de Butxaca, amb la Jana Vera fins a 12:15. I a 12:15 tenim el programa quinzenal de l'Església Evangèlica amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant, el programa Cairós, fins a arribar a la 1. De 1 a 2, l'etapa reina, que aquesta setmana és la setmana clau per ells del curs, doncs el dilluns van fer aquesta prèvia que podeu escoltar, recuperar, com sempre, de 1 a 2 del migdia, amb el Roger Castillo, el Lluís Àries, el Sergi Soler i el Marc Vives. Recordeu que demà faran aquest especial, que el podreu seguir en directe també per la ràdio, a 6:45 de la tarda des de la planta baixa de l'edifici del Molí, on tenim ubicada l'exposició Camins, que s'inaugurava tot just divendres passat i que podreu veure fins al dia 2 d'agost. A partir de les 2 notícies en xarxa, de 3 a 4 tenim la migdiada, i aquesta tarda el Ferran Cardona, amb el seu programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules, Música en 8 mil·límetres, fins a arribar a les 5, de 4 a 5. Després tenim la cita amb la Judit Herrera, L'aventura de cuinar, entre les 5 i les 6, i a partir de les 6 tenim també el programa, en aquest cas quinzenal, de la Sílvia Moros, El misteri de la vida. A partir d'aquí, Cafè Drom amb la Virgínia Drom entre les 7 i les 8 del vespre. Molins Connection a les 8. Avui recuperem també aquesta franja horària perquè la setmana passada vàrem tenir ple i no us vam poder oferir tots aquests programes. Molins Connection amb l'Antonio Valverde, amb l'Ivan, amb el David, el podeu escoltar analitzant els esports americans entre les 8 i les 9 del vespre. Joves en antena, amb el Conrad Font i la Lia Artís, entre les 9 i les 10. El món en flames amb el Ramon Canal, entre les 10 i les 11. Tenim també la Fermina Recio, com és habitual, amb el seu programa Quan comença la nit, entre les 11 i les 12, i a partir d'aquí, a mitjanit, repetirem, com cada mitjanit, la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que podreu escoltar fins a la 1 de la matinada, en remissió. A la 1 connectarem amb Micat FM i demà tornarem amb la programació pròpia. A les 7 del matí, com és habitual, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere País amb el seu programa La Tenora. Continuem, ens queden 11 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: abans de saludar el Dani Pasqual i fer que ens faci la recomanació cultural, en aquest cas parlant de teatre, seguim parlant de mitjans de comunicació, en aquest cas de televisió, i del més destacat que ens ofereixen les diferents cadenes per avui dijous. Roger.
1: I comencem amb les pel·lícules, les que podem veure a la televisió en oberta. 9:45 al canal Divinity tenim la pel·lícula de Joel Hopkins, Un golpe brillante. En aquest cas, amb Emma Thompson i Pierce Brosnan. És una comèdia que dura 1 hora i mitja i és francesa i anglesa. És una pel·lícula de l'any 2013. La Kate i el Richard fa uns quants anys que es van divorciar. El Richard acaba d'abandonar-lo l'amant i, a més, un tauró de les finances, doncs, l'ha deixat arruïnat, tant a ell com als seus companys de feina. També tenim a 11:15 a Vimat The Haunting, la guarida de Jean Devon, amb Lily Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson i altres actors i actrius com Bruce Dern. És una pel·lícula de terror de l'any 99 americana que dura 2 hores. El doctor Marrow, especialista en trastorns del son, demana la col·laboració d'uns quants pacients per dur a terme un experiment. Tots ells es traslladen a una mansió antiga i solitària per tirar endavant aquest estudi. Tenim a 11:00 Factoria de Ficció, Los Descendientes, d'Alexander Payne, amb George Clooney i Shailene Woodley, també a Mara Miller i Nick Krause. És una pel·lícula americana del 2011, dura 2 hores i és un drama. Matt King, casat i pare de 2 nenes, es veu obligat a replantejar-se la vida quan la seva dona pateix un accident terrible que la deixa en coma. 11:00, Ghost in the Shell, El alma de la màquina, de Rupert Sanders, amb Scarlett Johansson, Pilu Asbeck i Takeshi Kitano, entre altres. És una pel·lícula de ciència-ficció americana del 2017 i dura gairebé 2 hores. En un futur proper, la major és una humana que, després de morir en un accident terrible, és sotmesa a una ciberevolució, gràcies a la que es converteix en una cibor consagrada a detenir els criminals més perillosos del món. El nou terrorisme és capaç de piratejar la ment de les persones, apoderar-se de la seva voluntat i controlar-les. La Major és l'única qualificada per posar-hi fi. I també 11:00, per tant, tercera proposta a aquesta hora, aquesta comèdia de Patricia Font, Gente que viene y va, va amb B alta i acabat amb H, amb Clara Lago, Carmen Maura, Alexandra Jiménez, Àlex García, Carlos Cuevas i Paula Malia, també Fernando Guallar. És una comèdia, com dèiem, espanyola del 2019 que dura 1:40. La vida de la Bea, un arquitecte jove i amb talent, es capgira quan descobreix que el seu promès s'ha embolicat amb una famosa presentadora. En un mateix dia, la Bea perd el xicot i la feina. Sense altre remei que tornar al seu poble natal, la Bea ha de fer front a un futur incert i també a una família peculiar. I anem als programes. Avui és nit d'humor a Televisió de Catalunya. Per una banda, tenim abans, però, el Mundial a 9:00. Per exemple, a l'Espanya-Àustria, 16:00, des del Sofi Stadium, i és en directe, òbviament. Ara sí, la nit d'humor, que comença a 10:00 amb el Polònia, a Televisió de Catalunya. El programa repassa en clau d'humor els musicals més destacats de la temporada, amb paròdies protagonitzades per Pedro Sánchez, Salvador Illa, Gabriel Rufián, Sílvia Orriols, Artur Mas i Jordi Turull, entre altres. Espai recrea amb noves lletres alguns dels grans èxits musicals del moment per satiritzar, doncs, aquesta actualitat política i social, i a més s'apleguen els números més celebrats de l'any en un especial que acomiada la temporada amb humor i música. Per tant, els de Polònia ja estan de vacances. Tenim també 10:00 a la Renaixença amb el Peyu, que de moment encara no està de vacances, i ret homenatge a la Gralla. D'altra banda, rep la visita d'Arnau Tordera i el grup Obeses per acomiadar la temporada. Finalment, la secció Històries per passejar el gos viatja fins al desastre nuclear de Txernòbil. Per tant, avui, últim programa de la Renaixença. Si seguim al 33, tenim aquest programa que es diu Pop en Trànsit. Serà 11:45, que recorre el mític barri l'un directe del Soho per descobrir alguns dels indrets més emblemàtics de la història de la música popular, i segueix l'empremta dels grans icones del pop, i també explora els racons que han convertit aquesta zona en un dels centres musicals més influents d'Anglaterra, si més no, en anys pretèrits. Tenim també a 11:45 a Televisió de Catalunya, quan acabi alguna pregunta més, que el fan després del Polònia, l'Eclipsi, amb entrevistes Miqui Núñez i Sara Roy. Miqui Núñez i Sara Roy comparteixen professió i vida, però no havien fet mai cap entrevista junts. En el programa expliquen tots els detalls de com es van conèixer i de com era el seu primer pis. Parlen de què els amoïna i dels seus somnis de futur i revelen com s'ho fan per estar cada dia més enamorats. Per tant, sucre avui l'Eclipsi, si no m'equivoco amb el Roger Escapa, aquest programa d'entrevistes a Televisió de Catalunya. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger. Ens queden 5 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: És el moment d'escoltar la recomanació cultural del dijous. Com sempre, estem acompanyats aquest dia de la setmana del Dani Pasqual. El Dani, que és el conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns de 8 a 9 del vespre, i en remissió els divendres, per tant, demà de 1 a 2 del migdia. Com sempre, de tota l'actualitat de la cartellera i de les obres que tenim encara en dansa, ens recomana una obra de teatre. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Salutacions per a tots vosaltres, amics de la ràdio nostra. Per celebrar els seus 15 anys damunt de l'escenari, la companyia La Ruta 40 ha posat en escena un text que la prestigiosa dramaturga catalana Lluïsa Cunillé va escriure expressament per a ells ara fa uns 5 anys. Un text notable, fidel a l'univers de l'autora, que requeria una direcció especialment acurada, i aquesta responsabilitat ha recaigut en una altra gran figura del teatre català, la Carlota Subirós. Amb aquests noms al darrere i la sòlida trajectòria de la companyia, era fàcil esperar aquest espectacle que no decep. Cunillé ens ofereix una peça subtilment surrealista que explora els conflictes interns de l'ésser humà a través dels silencis, les insinuacions i les preguntes sense resposta. Una obra que no ho dona tot mastegat i que convida l'espectador a completar-ne els buits, a extreure'ns les seves pròpies conclusions i, si vol, a acabar d'arrodonir la història. Tres homes d'una quarantena d'anys es troben emocionalment perduts. No saben com encaixar el present ni com afrontar el futur. Els assetgen els dubtes. Un viu amb la por provocada per una amenaça de mort rebuda recentment. Un altre lluita contra la precarietat laboral. I el tercer arrossega la por de l'abandonament de la seva parella i l'arribada imminent d'un fill. El paisatge que els envolta és igualment desolat. Una casa aïllada en un indret on abans hi havia hagut una pedrera que ja ni tan sol existeix. Pedra freda, parets envellides i tres homes atrapats en aquella etapa incòmoda que separa la joventut de la maduresa. Les expectatives dels records, les il·lusions de les experiències viscudes. La companyia sembla dialogar amb l'argument de l'obra. La Ruta 40 és el nom de la mítica carretera argentina que travessa el país, paral·lela a la serralada dels Andes. Com aquesta llarga i fascinant carretera, els seus integrants, Alberto Díaz, Albert Prat i el Sergi Torrecilla, han compartit un camí artístic basat en la reflexió, el compromís i la recerca d'un teatre honest. Aquesta ruta demostra una vegada més que quan un gran text troba una direcció sensible i unes interpretacions d'alt nivell, el resultat es converteix en un viatge teatral que deixa empremta. El Teatre Acadèmia, La Ruta, fins aquest diumenge 5 de juliol. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, Dani, fantàstic. Moltíssimes gràcies, com sempre, i que acabis de tenir també una magnífica setmana. Ens queda un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposa el Miquel Bofill i la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals dels dijous. El Manel Cordero, la Mercè Charles, la Núria Rubió, la Nati Bofill, el Joan Domènech i el Josep Vinyets. A partir de les 10, preguntes a l'alcalde avui amb el regidor Miguel Zaragoza. Igualment també, si teniu qualsevol dubte, pregunta, queixa, podeu trucar-nos al 936686161. Igualment que no hi hagi doncs l'alcalde, però li podeu fer les preguntes al regidor Zaragoza. El WhatsApp de la ràdio també 691-438-847, 691-438-847. A partir de les 11 parlarem de tot el que passarà el diumenge, bàsicament, al Parc de la Mariona, amb aquests actes que s'han organitzat en el marc del pas del Tour per la nostra vila. Ho farem amb els amics de la Tapa Reina. Parlarem del Centre d'Estudis Comarcals i dels Premis de Reconeixement Cultural. I el Josep Ferrer, amb la maleta a la mà, parlarem també de com planificar algun viatge que puguem fer en el transcurs d'aquestes setmanes que tenim per endavant. Una pausa i de seguida tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 9.
3: Informació local.
2: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fanzón al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tut Live, i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional. Dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'atenció ciutadana. La formació de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Tal dia com avui, de l'any 1714, va néixer Christoph Gluck, compositor alemany del classicisme primerenc, universalment conegut com el reformador de l'òpera. Va transformar l'òpera eliminant els excessos barrocs i el virtuosisme buit per retornar-li la naturalitat, la veritat dramàtica i l'equilibri emocional. La seva primera gran obra va ser Orfeo i Eurídice. Avui escoltarem l'ària més famosa d'aquesta òpera, Què faré sense Eurídice?, cantada pel contratenor Philip Jarowsky. La veu de contratenor és la veu masculina que utilitza el registre vocal més agut, equivalent a la tessitura d'una contralt o mezzo-soprano, que gaudiu d'aquesta meravella.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. La compartim amb l'equip al complet. És a dir, Nati Bofill, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Manel Cordero.
2: Bon dia a tothom.
0: Mercè Charles, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Núria Rubió, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I Josep Vinyets,
6: bon dia. Molt bon dia.
0: Comencem. Molt bé, Josep Vinyets, voluntari per diumenge al Pas del Tour.
6: Sí, sí.
0: Sí, què faràs? Quina és la teva tasca?
6: No ho sé, encara no ens ho han dit.
0: Ah, tu t'has apuntat?
6: No, vam tindre una reunió prèvia el dimarts allà a la Federació Obrera i van dir que ja ens ho dirien el...
0: Un segon, no sabíem que buscaven voluntaris. Com te'n vas assabentar, tu? Què és el que has fet?
5: Vas de gegant.
3: No, anirem a l'esmoquin de Camp
6: de
3: Saltos.
6: A veure,
3: com que té tants uniformes...
5: Clar, és que... Molt bé, molt ben dit.
0: Molt bé, Nati. Normalment del SEM, perquè sempre porta samarretes al SEM.
6: Sí. No, no, no.
0: Et patrocinin.
6: Ens vam assabentar ja fa temps. Seriositat. A més a més, es va haver d'apuntar...
0: Quan parles en plural, vols dir que tu i més gent...
6: No, no, la d'esports... Ja
0: la regidoria d'esports...
6: Com que ja has estat altres vegades en fer de voluntari... Amb
0: estàs amb una llista.
6: Tenen una llista quan és la cursa de Sant Miquel, quan és ara mateix quan va haver-hi la volta femenina...
0: Sí, que et vaig veure amb un peto.
6: I ja t'avisen, encara que això ho mouen més des de la Generalitat, des de Barcelona, no ho han mogut,
0: això vols dir
6: per correu internet enviant la informació. Ara, quan arriba el moment de la cursa, sí que ven, que t'ho fan des d'aquí Molins, perquè te podies apuntar inclús a altres pobles. A mi em va arribar un correu equivocat que posava estàs de voluntari a l'Hospitalet de Llobregat, i jo no sé, i als 5 minuts ens arriba un altre, ai, que ens hem equivocat, i llavors sí.
0: I t'han dit la teva tasca ja?
6: És tallar carrers, perquè tallar carrers perquè sí, és cert que aquesta vegada, com a diferència d'altres curses que hem fet, com vam fer la volta i hem fet la femenina, es tanca el carrer tant a tocar la carretera com inclús els carrers que venen paral·lels al darrere. I es necessiten més voluntaris.
0: Sí.
6: Evidentment, els voluntaris, els que anem, que som civils, anem a aquest punt.
0: Sí, perquè
6: els punts més crítics, allà s'hi posa Guàrdia Urbana o Protecció Civil.
0: Normal.
6: Pensem que un voluntari no deixa de ser un voluntari. Llavors, tu, fins a cert punt, certes tasques no les pots fer. Tu no pots dirigir tràfic, tu no pots... Inclús tens, a vegades, problemes. Si tallar algú cotxe que vol passar i dir-li que no pot passar perquè et diuen... Sempre et trobes el TV que et diu però vostè qui és per prohibir una mica passi, perquè...
3: Tu dius el Josep Vinyets.
6: És així. No, que és una mica així. Ser voluntari està bé i els que ho fem ens agrada, però penses... realment sempre tens aquest problema de que tu no ets una autoritat i segons quines tasques per al tràfic i d'allò no, i a mi si estàs en un punt i ve un cotxe, doncs evidentment l'has de parar. I a vegades et trobes algú que perquè sempre trobem persones de tipus que pugui posar, se pugui encarar una mica, i a quin punt arribes tu. Quan això va sortir, les reunions ha sortit moltes vegades, aquest dia també va haver-hi algú que ho va preguntar, i et poses en contacte, hi ha els números de contacte amb la Guàrdia Urbana, i dius, i quan arribi la Guàrdia Urbana, millor que ell ja m'ha passat per sobre.
3: Sí.
5: Però tu vas identificat amb alguna...
0: Sí. Un peto.
5: I això et dona una certa, també, una autoritat, però ja entenc. Ja.
4: És que això passa molt al carrer, quan veus que hi ha un incivisme amb alguna cosa, tens ganes de dir... Escolta,
0: sí, de fer l'observació.
4: Sí, escolta, doncs compte que estàs fent això.
0: Doncs
4: però en el moment que ho vols anar a fer, almenys jo, miro la cara de la persona. I depèn de la cara que posa, dic, més val no dir-li res, perquè... si és capaç de fer aquest acte incívic, igual és capaç de donar-me un castanyot.
5: Clar, és que s'ha de mirar tot, la complexió, l'estatura...
4: No. Si porto el Manel al costat és una altra cosa.
0: Ui, Manel.
7: Jo que sobre no
6: la jugo. No acostuma a passar sovint, però Clar. Que pots trobar. Jo dic que jo ens referia a aquest cas de que dius, el que són voluntaris és una cosa que dius, sí, està molt bé, però que és el que he dit abans, que tu no ets, no estàs qualificat per fer segons quines coses, i llavors aquí trobes un municipal o trobes un Mosso d'Esquadra i estic segur que ningú li porta la contrària ni ningú li dirà, ai, pues jo he de passar per aquí perquè no tinc un altre camí. I en canvi, això és el que ens referia, no, l'altre està molt bé, i a més fa falta gent, perquè si mirem tot el que s'ha de tancar i deixar, pensem que tancaran tota la Nacional des de Tarragona fins a Barcelona no sé quantes hores.
4: Sí? I val la pena, pregunto jo, no...
1: Deu valdre la pena, sí, perquè sí, la setmana passada vaig ser allà de l'apartament i allà de la Cerdanya, l'etapa acaba del cap de setmana que ve, acaba a Les Angles.
0: Sí.
1: I vaig veure, doncs, tot Font Romeu i passarà, tot arreu hi havia els afitxes, o sigui, hi havia les canxines aquestes, i els hi ha de valdre la pena, perquè hi ha molta... O sigui, es cuida molt. O sigui, jo crec que, o econòmicament, pel fet de situar les poblacions en el mapa, o que la gent pernocta, menja, compra encara que siguin, doncs, les ampolles d'aigua, no sé, però els hi ha de valdre la pena, perquè ja et dic, tota la zona de Font Romeu i Les Angles, que allà acabarà, i vaig pensar, mira, no en tinc prou amb molins.
4: Sí,
5: jo crec que visibilitza arreu del món pel lloc on es passa, per tant, Molins de Rei hi ha un moment que serà el centre d'atenció,
1: vull dir,
5: no,
1: família,
5: per el mateix que diurà Nati de Les Angles, sí, i de tot. Sí, el Tour és, són 120 anys, és molt important, és una la Grande Paz. La Grande Paz, a més, per això costa pasta,
0: Sí,
5: això costa calés,
0: Has fet aquesta parada i ara és una altra reflexió.
5: Sí, és una... I
0: això costa segona, calés. Això qui ho paga?
5: Això qui ho paga? No?
1: Home, això ho paga molts grups, no?
5: No, però que consti, per exemple, en el cas nostre... No, en el cas nostre de Molins de Rei, vull dir, a mi em consta que la Diputació, vull dir, ha donat una pasta que està bé, que està bé
0: per
5: tots aquests actes, sí, previs que s'han fet per anar fent ambientillo per aquest diumenge que passa per la carretera.
1: Lo de l'asfaltat, tens raó.
0: Ara, sí, el polígon.
1: Perquè nosaltres a la zona d'allà dalt, com que a l'hivern amb la neu es fa malbé molt,
5: aquí volia
1: tot
5: arribar.
1: Tot el port que hi ha, que puges des d'Estavar fins dalt a Font Romeu,
0: sí,
1: l'han refet tot.
5: Sí, sí.
1: O sigui que els conductors hi guanyem, perquè, doncs, esclar, la neu provoca molt deteriorament en l'asfalt, i ha estat impecable, eh?
5: Sí, és una exigència dels organitzadors del Tour. Que això em sembla que ja, no sé si us ho havia explicat, és una empresa brutal, amb seu a París, allà a la Défense, i que són els mateixos que fan el Dakar i tots aquests grans... Avents, diguem, esportius. I tant,
1: és
5: una empresa brutal, és una...
1: I seguretat dels ciclistes.
5: I és seguretat dels ciclistes.
1: Bonyo forat no...
5: Sí,
1: no,
5: a més t'exigeixen que quan tens els passos aquells de
6: sí, digueu-me el nom,
5: de vianants, no, que...
1: No, aquells que et fan reduir la velocitat.
5: Que fan reduir la velocitat perquè puja el nivell de l'escena, segons a quins llocs t'ho fan...
1: Treure
5: o modificar, o sí, sí, hi han d'haver-hi els mínims, els necessaris, i després l'asfalt. I d'aquí ve que, esclar, per exemple, a Molins de Rei segurament dius, ostres, que tinguem en compte que hem fet molts actes i tu vas ser un, Josep, que vas dir, dius, bueno, i això què? Vull dir, això val molt, però esclar, la Diputació dona una subvenció, però jo crec que això
1: puja més que la subvenció
5: perquè s'han hagut d'asfaltar carrers...
6: Però els carrers i... no els asfalta l'Ajuntament. Aquí, en aquest cas, està...
1: Obra pública. És obra pública.
6: Aquí l'únic que han sortit, jo penso, sí, van sortir per diners per culpa de la febre, de la pesta porcina, sí, no poder passar per...
1: Una
6: per
1: la carretera.
6: Això sí que ha sigut sí. un... Mm. Sí.
5: Això ha sigut
6: molt,
5: molt
6: més maco, el tur.
5: Sí. Molt més maco.
6: Carretera, encara que no sigui allò, és un port de tercera, no, no
1: però
6: és...
1: Però pel paisatge...
6: Però pel paisatge i per tot. Ara ha passat tota la Nacional... I el que deies, els passos, aquí no n'hi tenim tants a la, Nacional,
5: no
6: però si vas a Sant Feliu n'hi ha molts,
5: sí,
6: n'hi ha molts.
5: I tant, hi ha els.
6: Perquè aquí tenim el de la plaça de la, bàscula, però és llarg, no és el mateix. Per el que dius tu, no és el mateix quan és una elevació de l'asfaltat, però són 50 metres, i que no, millor els 10, els 6 o 7 metres d'un pas de vianant.
5: I tens raó amb el de Sant Feliu. Els de Sant Feliu n'hi ha molts, i són, per mi, sempre he pensat que són més alts que els altres, no sé per què. O coincideixen just amb la vorera i són un pèl més alts.
6: I ara no sé si em vull equivocar o no, però jo diria que també n'hi ha algun a la Nacional entre Molins i Sant Feliu, però hi ha terme de Sant Feliu, a lo que és la Nacional abans d'entrar al poble, n'hi ha algun de pas elevat d'aquests que dius, aquests encara són més punyeteros, perquè dius, allà no hi comptes que és zona industrial i que hi hagi un pas d'aquests. Jo diria que n'hi ha un.
5: Sí, passada la rotonda d'allà on hi ha el Lidl, em sembla que n'hi ha un.
6: Sí, no, n'hi ha un abans d'entrar a la població que dius, aquest és el que et trobes i no hi comptes.
4: A Vinyets has esmentat la carretera de Collserola. Ahir amb el Manel comentàvem, amb tant temps que no ens deixen anar a caminar, i la gent que anàvem a caminar seguíem una quantitat de corriols terribles, tot allò deurà quedar com una selva, diríem.
0: Caram!
4: Sí, perquè, és clar, els corriols es mantenien molt mercès a la caminada de la gent.
5: I els senglars.
4: I dels senglars.
5: Però els corriols els aprofiten.
4: A mi ara em feia una por, em fa un iuio terrible pensar que algun incívic tiri una cigarreta o alguna cosa per allà, perquè un incendi Collserola, ara, en aquests moments... Seria terrible,
6: teòricament, no? Teòricament no hi hauria d'haver cap incivi que tingui una burilla per allà, perquè no s'hi pot anar. Sí. El que passa que
4: hi
6: no
0: la
6: ens
0: gent
6: enganyem.
0: Segueix anant-hi, eh?
6: Se n'hi va, hi va bastanta gent.
0: Cada cop més, un altre cop.
4: Sí.
1: Cada cop més, França, sí. El del sur de França, qui l'ha... O sigui, s'ha descobert que l'ha originat? Aquest tan gran que hi ha aquí al sud de França.
4: Sí.
1: El que es veu des de...
4: Sí.
1: Des de que es veu des de Portbou, em sembla, o des de...
2: Sí, de Corbeil.
4: Que no ha sigut per casualitat.
1: O no sé on és. Sí,
0: no. Tens fred, Nati, que vas amb la raqueta?
1: Ah, no.
0: Ah, no, pensava que tenies fred.
1: Era per si teníeu allò molt posat.
0: No. Sí, és que si no tenim allò, el cervell se'ns perjudica molt.
6: Pensem que un incendi d'aquests no té per què ser tampoc provocat. Provocat directament, perquè la deixadesa de les persones a vegades també provoca aquests incendis. Tu tires una ampolla, deixes una ampolla a la muntanya, allò pot provocar un incendi.
1: I n'hi ha
6: pensa que no ho pensa, no hi ha cap borilla, no. Però s'ha deixat una ampolla de vidre allà, que
4: i
6: allò,
4: el sol
6: amb el reflexe del sol, acaba provocant un incendi.
1: I trossos de vidre te'n trobes molts per la muntanya, eh?
6: Que no són provocats directament, però són provocats.
4: Està controlat, això, aquí? Suposo que tens... No, tot el Collserola deu estar molt ben controlat,
0: ell
4: que, no?
0: Com si fos el responsable del pare.
4: No, però com que sap tantes coses...
5: Ja, els forestals...
4: Els forestals, precisament, a la família n'hi ha, no?
6: Sí, no, no...
0: l'ADF.
6: Amb aquest aspecte no estic massa, no estic del tot informat, però sí que hi tinc, perquè jo tinc el meu fill, el petit, el Nil, que està amb l'ADF, i ara actualment està treballant amb això, estant amb l'ADF, amb això de la febre dels porcs senglars, està a la recollida, ell està més aviat amb el rastreig, amb una altra persona, amb un gos, rastrejant, buscant els porcs senglars morts.
4: Sí.
6: O sigui que, dius, ja no li acostumo a preguntar ni d'allò, dius, n'heu trobat molts d'allò, perquè dius, mira, és una cosa de feina, i, però que sembla que ja està, perquè no en sents parlar tant o per allò, però si està treballant molt amb aquest aspecte. O sigui, estan recollint porcs senglars pràcticament cada dia, I dic, perquè si no, no tindria
4: aquesta persona. De què moren aquests?
5: Mira, ara anava a preguntar això jo, Núria, perquè, sí, perquè jo no m'ho he plantejat mai, però com detecten els infectats? Ara, per exemple, n'hi ha 100 més.
1: Els morts els analitzen.
6: Ah. Perquè tots els morts ja, que troben morts, no són infectats, ja, perquè morts, posen, vale, s'estan posant trampes i s'estan fent caceres i allò, vull dir que no tenen per què ser tots infectats.
4: Sí, llavors és que n'hi ha molts, molts.
0: Molts, sí, molts.
6: I els que no trobes.
5: A mils, eh?
4: Sí?
5: Sí.
6: Pensem una cosa, eh? Que el porc senglar és una mica carronyer, o sigui que... Sí, no, és que no ho tenim a vegades. Hi ha molts altres animals carronyers i que es mengen. O sigui que un porc senglar es troba en un altre porc senglar mort i se'l mengen. Vull dir que no, això sí que ho sé perquè n'han trobat destrossats. Per què? Perquè se'ls han menjat ells mateixos.
4: Ells mateixos.
6: I no cal anar lluny aquí. Per exemple, nosaltres aquestes zones d'aquí no n'hi ha, però si tinguessin llebres, que és una d'allò del conill, sí, i també són carronyers. I no fa tant de temps, no fa tants dies, es van veure unes imatges d'una gavina matant un colom per menjar-se'l.
1: Això és bastant habitual, que
6: a vegades pensem només els animals són carronyers, els que són
1: les hienes, els felins, no?
6: I allò,
1: les hienes.
6: No, n'hi ha més que...
4: Escolta, que
6: no.
4: La gana fa fer...
6: No. Això és veritat, els porcs senglars es mengen els seus mateixos morts, se'ls mengen. El mateix que van als cubells de les escombraries a buscar menjar, que per això baixen a les poblacions, o sigui que no cal anar a Collserola, que ja ens venen ells.
1: Bueno, hem començat perquè hauria sigut molt més bonic...
0: Exacte, anem a ordenar-ho. Anem a ordenar-ho perquè...
1: Més bonic passar.
0: Hem començat parlant del voluntariat.
5: I comencem i afegint que... Jo he pensat que si passen per la carretera, si s'ha d'asfaltar, potser va a càrrec de la Diputació, però si haguéssim passat per dintre el poble i s'hagués hagut d'asfaltar, que segur, haguéssim hagut de pagar nosaltres, no?
6: El Verdaguer hauríem tingut que asfaltar.
0: El Verdaguer s'ha asfaltat, eh?
5: S'ha asfaltat.
0: S'ha asfaltat un tros.
6: De totes maneres, haguéssim guanyat, també, eh?
5: Sí, també.
6: Haguéssim suprimit forats que...
0: Bé, el cas és que a l'inici ens deies que t'has apuntat de voluntari,
6: sí,
0: d'acord, i per anar tancant el tema, sí, i et veurem allà amb un peto i la gent que s'ha apuntat amb una llista que ja habitualment us criden de la regidoria d'esports.
6: Bueno, petos em sembla que no. Aquesta vegada han fet una... una samarreta groga del Turt, bueno, però que no ho fa tampoc...
4: Anirà a parar l'armari del Turt.
0: Tampoc ho fa... Que no acaben ja perquè tu deus tenir un armari.
6: Tampoc les fa l'Ajuntament, eh? Aquestes també t'ho venen de Barcelona. No.
5: De les d'una organització del Turt.
0: Sí. Sí. És oficial, ell.
5: Això és guapo, eh? Sí.
0: Clar, perquè no t'apuntava, Joan.
5: Una samarreta de... a canvi de 12 hores allà.
6: I llavors, una altra cosa...
5: A ple sol...
0: Exacte, ja veuràs.
6: Una altra cosa del Tour, perquè estem parlant de tantes hores, pensem que estem acostumats, ara ho hem vist últimament, la Volta a Catalunya i d'allò, i us... És que el Tour, a més de tindre l'espectacle que és ja la cursa en si, dues hores abans passa aquella caravana publicitària, que també es veu que és un altre espectacle.
5: Sí, un espectacle, és veritat.
6: Per tant, no, jo ho dic perquè alguns que senten això diran, i per això tallen tantes hores la carretera, és que passa dues hores abans. Per tant, una estona abans que passi això ja tallen la carretera i es queda tallada fins que passen els ciclistes. I hi ha una diferència de dues hores.
1: I aquesta caravana és la que et dona coses.
0: Sí,
5: sí, abans tiraven coses.
1: Tira, no, veus, mira, les samarretes no cal que vagin.
4: Que tiren caramels.
1: Voluntari.
5: No, caramels, banús.
1: I samarretes no en tiren.
5: Ventalls.
6: El que no tiren bicicletes, eh?
1: No, home, no. Seria una mica perillós.
5: Una caravana de més de 400 cotxes, però el que tinc entès, vaja, sí, sí. No, és que és brutal, és un espectacle, sí, clar. Un espectacle.
6: Mm-hmm. Jo no l'he vist, per això ho han dit que és un espectacle i dius, bueno, serà qüestió de veure-ho també.
1: Clar.
6: Mm-hmm. Per això quan vas és, dius, és que vas a les 10 del matí, sortirem a les 5 de la tarda, dius, fer de voluntari. Són moltes hores aquí, no és allò de dir, vaig allà a mitja horeta, una hora i ja m'ha...
4: I només rebeu una samarreta. No rebeu cap compensació de cap mena.
6: No,
0: perquè llavors ja no seríeu
4: voluntaris.
0: Tinguem-ho en compte, això.
5: A la carretera, Josep, hi ha tanques a banda i banda de la... No, ho dic perquè...
1: Les posaran, eh? Suposo que...
4: Home, si no pots passar...
5: És perquè ho dic, perquè vaig llegir alguna cosa i, per exemple, si jo vaig a veure-ho i em poso allà la fanzone que deia el... i després me'n vull anar cap a casa. Doncs... puc atrevessar o no puc atrevessar?
0: Jo tinc dubtes amb això.
6: A veure, hi ha punts que es pot travessar a peu, però hi ha uns moments que no que està prohibit el pas de vianants.
2: O sigui que... fem una perxa.
6: No, és així.
1: Lo de tanques
6: no se'n posen. Hi haurà tanques i cinta, però és per evitar que aparquin els cotxes i els posant el dia abans, perquè tampoc es pot aparcar en tota la Nacional.
5: Aquí no es podrà
6: aparcar en tota la Nacional.
1: Ahir a la televisió es veia al voltant de... que és el Passeig Gaudí, al voltant de la Sagrada Família, i es veien una quantitat de tanques que dius, la feinada també econòmica, o sigui, la despesa econòmica i la feinada de posar totes les tanques. I
5: avui fan un recorregut, diguem-ne, de
1: lluïment,
5: que va de Sant Pau a la Sagrada Família.
1: Sí.
5: És maco. Pot ser maco, vaja. Sí,
0: la darrera maco. Informació que tenim és que des de 3:15 de la tarda, 14:45. Fins que hagi passat el vehicle que tanca la caravana del Tour, no es podrà creuar la carretera per cap punt.
4: És bo
0: entre 12:15 i 3:15 hi haurà punts habilitats marcats amb banderoles on es permetrà creuar, com
5: creuar. Diu el Josep. És important això, per això ho he preguntat.
0: Fins que passi l'últim vehicle de la caravana del Tour, no es podrà creuar.
5: Ho dic perquè tu estàs allà, bé, perquè et ve de gust,
0: sí.
5: I tot de cop tens una urgència del que

0: sí. El Tour sí que és veritat que quan fan la retransmissió l'habitual, quan ja estiguin no se sap on, cada dia amb drons o amb helicòpters o que sigui, fan una descripció de la comarca o del lloc,
1: sí,
0: meravellosa. Que aquí la Volta a Espanya no han aconseguit.
1: No ho saben fer-ho.
0: La francesa, i veus que el locutor en català et diu, aquesta és la basílica de no sé què, o l'ermita de no sé quant. I això vol dir que...
2: I això us agrada, és un valor afegit, no?
3: Ja, home, ja, sí.
0: Culturalment, i tant.
1: Sí. Ja, com un guió, com un storyboard, sí, sí. Que d'alguna manera, vull dir, ja t'indica els llocs on es va passar. Clar, això és molt maco. Això sí. dona molt de prestigi.
0: Sí, és un complement,
1: sí, sí,
0: cultural de primer,
1: sí,
0: nivell.
1: Sí.
2: Bé, avancem.
1: Tenen una escaleta.
2: Sí. Anem amb altres temes. Tu que et mous molt pel mercat municipal, sí. Josep Vinyats, com tenim la climatització? Que em deies que avui has passat, avui tenia informació a primera mà.
4: Ahir, a veure, han posat un provisional a fora al passatge de la Serrana.
2: S'està sonant un mòbil?
3: Després us diré que a l'ambulatori hi ha coses que funcionen bé, i per això segurament deu ser el meu mòbil.
2: A veure, ara s'aixeca Mercè Charles a comprovar que sigui el seu mòbil. I la Nati ha anat a comprovar que el tinguin en silenci. Molt bé.
5: El tinc.
2: Estem en directe, no passa res.
4: Avui estava funcionant bé l'aire condicionat al mercat.
2: Ocupa pràcticament tot l'ample del, sí, passatge de la Sardana.
4: Sí, han posat aquest aparell
2: provisional.
4: Que es diu que és un reforç pel que hi ha, perquè l'han d'arreglar, i llavors ara avui funcionava bé.
2: Perquè clar, treballar 30 graus...
4: A veure, hem de pensar una cosa, que ja, a part de la temperatura, tens totes les neveres, cada parada tenen neveres, amb la qual hi ha els motors a dalt, que és la part de dalt de la parada, i això és aire calent. I vulguis o no, ja a part de la calor que fa, li poses aquesta escalfor addicional i la cosa es dispara. Però sembla sí que avui funciona força bé. Però ja hi ha hagut els seus més i els seus menys, perquè, clar, s'ha d'entendre que treballar amb aquestes condicions no és molt agradable. Treballar allà amb aquest escalfor i més els que estan els mateixos, diguis, que estan dintre la parada, que tens més calor a dintre. Clar. Que fora.
5: A més, jo sempre dic que la calor, almenys personalment, crea una mica d'agressivitat.
3: I tant.
5: O sigui, et poses molt neguitós i crea...
2: Irrita.
5: Tornes irritable. Sí. I llavors hi ha una cosa que no sé si a vosaltres us passa, que és... Molesten molt més els sorolls. Mm-hmm. Quan fa calor, els sorolls encara em molesten.
3: Jo diria que molesta tot.
5: Tot molesta.
3: Sí, sí.
5: Però, per exemple, jo ara tinc la mala fortuna que en el bloc estan refent un pis. Mm. I, a més, esclar, hi ha el martell hidràulic, tot estan tirant tot el pis a terra. Mm. La calor, la polseguera i el so.
1: Sí, sí.
5: Llavors dius, me'n vaig.
2: Clar.
5: Sí. Perquè és que és un conjunt...
3: Sí.
5: És absolutament desagradable.
3: I a més hi ha una cosa que, diem, tot canvia, hi ha una cosa que no ha canviat en absolut, que és l'actitud dels paletes locals, diríem, del país, en quant a la comunicació. Segueixen cridant. Sí, antigament deies a les obres, però actualment poden tindre comunicació a través de audífons, alguna cosa, diria jo, no sé, però en canvi sí, tens la mateixa sensació que 50 anys enrere. Pepe, Juanito, baja, sube,
5: però això és
3: baixa, puja, dona'm això,
5: és rehabilitar un pis, o sigui, que sí, no és una construcció d'un bloc que estan fent 100. És simplement, doncs, estan tirant un pis antic, estan tirant totes les parets a terra, estan traient totes les rajoles de les parets, i és clar, és que no es poden entendre de cap de les maneres amb el soroll que arriba a fer el martell hidràulic aquest. És que allò és horrorós. Clar, jo no sé si el nivell d'una empresa de restauració, de renovació de pisos, van amb...
3: No ho sé, però...
5: Amb cotxarrets aquests a les...
1: Però això, si ho generalitzem, Nati, això que dius, que és veritat, passa a tots les comunitats de veïns de tot el món, a tot arreu, tothom té aquest problema. Tu ara t'està passant això, a mi fa 2 dies n'hi ha hagut un que ha estat 3 dies amb una lijadora que no sé ara com es deia, i el sentia a tota hora. Després tens un altre que toca el piano i que a més a sobre n'està aprenent,
2: sí.
1: A sobre n'està aprenent, o toca el saxo i el tens a dalt, i a l'hora, just a l'hora de la siesta, si és que un fa siesta, comença a,

0: comença a tocar el saxo, perquè el saxo, per exemple, s'ha de tocar cada dia 5 hores. Sí. És d'una exigència, i vosaltres hi enteneu molt d'això. És d'una exigència brutal, no solament el saxo, segurament
1: qualsevol instrument.
0: És allò com les pel·lícules, vull dir, és la comunitat de veïns en què realment el silenci és una cosa quasi...
2: Silenci és
0: molt difícil. Sí, és una quimera, el silenci.
3: A veure, en relació al que deia la Mercè, Josep, tu que has estat a la construcció...
4: No, anava a dir, és així, però es tenen en compte uns horaris, no pots començar a picar a les 7 del matí.
0: No,
4: hi ha uns horaris.
0: No, però com és 8?
4: És bastant d'allò, perquè jo me'n recordo una vegada amb una reforma, i ens va baixar el veí de dalt, que feia el torn de nit i que es posava a dormir a les 7 del matí, i nosaltres a les 8 començàvem a picar, i l'únic que podíem fer és el que li vam dir, i és el que vam fer. Per això ja va a criteri dels treballadors. Dius, mira, pues la runa és això, ho començarem a baixar a les 8, també de començar a picar, i comencem a picar després d'esmorzar, però arriba un moment que has de treballar, i això és inevitable. Vull dir, quan fan reformes i allò, és inevitable, no, ja no és un problema. El que has dit de la protecció, teòricament l'han de portar. Si fas treballs amb màquines que fan molt de soroll, els EPIs, un dels EPIs, és les orelleres.
1: Per ells. No pel veïnat. El veïnat necessitarem...
4: Hauràs de comprar taps i també posar-te taps.
1: Mira, jo per sort els tinc.
4: Lo de cridar, que deia d'allò, amb les grans obres, evidentment s'acostuma a cridar més perquè les distàncies i els d'allò, els espais són més grans. Però també hi ha una cosa... que no, a mi em passa, jo, per exemple, jo pujo molt la veu normalment, a vegades em diu, hasta la meva senyora, diu, baixa la veu, que estem parlant tu i jo, no cal que cridis. I és perquè no he treballat de jove molts anys, havia treballat al tèxtil, el mateix que després a l'obra. Antigament, els EPIs i tot això no estaven tan a l'ordre del dia com avui en dia, i tu treballaves en una sala de telers que hi havia un xivarri d'aquí, que passa dels decibels, però... quantitat, i no hi havia proteccions per les orelles. Allò. Això, a la llarga, tu que has treballat amb això, Nati...
1: Creava sordesa.
0: Sí,
4: com que tu no te sents igual que una persona normal, que se sent que no tingui aquest problema, llavors acostumes a pujar la veu, però no puges la veu perquè sí, sinó perquè tu no te'n dones compte, és que parles fort com parlaves quan treballaves. I és perquè, a més, ja tens un tant % de sordesa que sembla que tu no crides. Et diu l'altra persona, escolta, no cal que em cridis, que et se sent tu, dius, si no estic cridant.
2: Sí, sí, però tenim una societat sorollosa.
0: Sorollosa.
2: És que si tu te'n vas a Perpinyà i la gent no crida... Aquí, l'àrea urbana, Barcelona i metropolitana, és horrible. Vaja, la prova la podeu fer al passeig del Terraplè. Passes allà poc a poc i veus gent que ve en sentit contrari i te n'enteres de la vida i miracle de tothom.
0: Sí, sí.
2: Perquè en comptes de dir en quina hora sortim avui, i tu no sé què, com uns crits que dius... Ja, això, els estrangers que venen de turisme, és una de les coses que no agraden.
0: No
2: agraden perquè no estan acostumats. Què passa, alguna cosa? Aquí, sí. I això d'allò... A mi em sembla que als Estats Units van començar a fer una espècie de comunicació a base d'un walkie-talkie. Si tu estàs a comptes de cridar, tira la biga cap aquí! No. Llavors et dic, escolta, biga tal, número 9, ja la pots fer funcionar. Clar, és diferent, no? Clar, ara, treure aquests costums atàvics, doncs impossible.
3: També
2: està relat com una ressoca de pi.
3: Sí.
0: És l'espai públic. És que tu, quan surts de la porta de casa teva, vull, entres a l'espai públic i allà, de fet, és una selva, pot ser el que vulguis. Cuidado. Si tu mires des d'un punt de vista antropològic, sí.
2: Vull dir,
0: tu, allò és l'espai públic.
1: Però hi ha les normes d'urbanisme, d'urbanitat, les normes d'urbanitat que et diuen...
5: No us heu trobat a restaurants una taula
1: que
5: fan molt soroll? I dic soroll per no dir...
3: Sí.
5: Si és una taula i dels altres, no tant.
3: I per tant que condiciona una mica...
5: Sí, home, esclar.
3: La confortabilitat.
1: Sí,
4: és que entrem allò...
5: Es parla d'un a l'altre, però no com ara parlem nosaltres, sinó cridant.
4: Perquè entrem amb el tema que deia jo abans, a part que pugui haver-hi problemes d'oïda o d'allò, sinó que hi ha un soroll ambiental una mica més pujat, sí. Que és el que passa també a les grans ciutats i tot. I llavors la gent tendeix a parlar més poc per aixecar la veu perquè no senti, perquè no senti l'altre. Tu l'aixeques, l'altre l'aixeca, l'altre l'aixeca, i a aquest nivell el anem pujant sense donar-se en compte.
5: Pot ser.
4: O sigui, avui en dia vas pel carrer i et trobes algú que dius, va parlant sol i què fan? Trucar per telèfon, però van amb l'auricular a l'orella i, escolta, et sent la conversa del veí del tercer.
0: Sí, sí, penses que aquest tio s'ha tornat boig i, esclar, no se'ls hi veu ni el pinganell. Sí, no. Amb alguns, ni, perquè porten l'última tecnologia. Sí,
3: i tu dius, Joan, sortint de casa, però estant a casa a l'estiu tenim les finestres obertes.
1: Obertes.
3: Sí, sí, sí, tens aire, però bé, en algun moment tindràs obert sobretot el vespre, i per tant, doncs, els sorolls també que van, si tens una terrassa baix que puja el so, si els veïns estan parlant... ni que sigui no fort, però vull dir, si parlen...
5: Depèn dels veïns, depèn del... La gent que passi pel carrer on tenies tu...
3: Correcte.
5: Si passen molts cotxes, si no en passen...
3: Si la tele la té molt forta...
1: A l'estiu vius molt més que ara en fora.
3: Clar,
1: jo he descobert que des de dalt de tot...
3: Clar, del bloc, tu ets a dalt.
1: Sí,
3: tu estàs a dalt.
1: Sents molt menys. O sigui, el carrer el sents menys, perquè, clar, són els pisos d'alçada.
5: Puja.
1: Però, si a les terrasses del voltant estan fent un sopar...
5: Home, tant,
1: jo puc seguir les converses.
5: Sí, sí.
1: A l'altra banda de carrer
3: hi ha una terrassa,
1: hi ha una terrassa i fan un
3: sopar,
1: jo puc seguir la conversa.
0: Sí.
1: Perdré alguna cosa, però
0: et pots enterar perfectament de la vida dels altres, de les vides alienes, i això
3: li agrada també,
0: dona joc a moltes coses, però pots pot inspirar fins i tot amb coses,
3: però si són les 3 de la matinada no sé si
0: te n'enteres de les vides alienes
5: de balcó a balcó amb carrerons estrets com a casa nostra, d'un balcó l'altre.
0: Pots
2: fer-ho sense mòbil.
5: Sí.
2: Parlar amb els altres.
5: De vegades passa quan veus el balcó d'algun veí de davant que te l'aprecies i veus que porta masses dies la finestra tancada, dius, on hi estaran malalts? O sigui, és una indicació, estaran malalts.
3: O truquen, són fora.
5: O són fora, però si són fora, però ja a la nostra edat, en lloc de dir són fora, la primera cosa que dius, estaran malalts?
0: Hi ha molta gent que em diu... Quan ens fem grans també hi ha molta gent que sordeja, llavors criden molt, criden molt, vull dir, entre uns i els altres, o entre un i el que sordeja, perquè li has de cridar, perquè és llei de vida, i tot, vull dir que bé. Sí, hauríem de ser més silents, més silenciosos, fent un humor negre, vull dir, els assassins disparen en silenciador.
3: Sí.
0: Els professionals. Els professionals. Que són silenciosos.
5: Els dolents són silenciosos. Els
0: assassins
5: són silenciosos.
0: No, és posar una nota de humor negre,
2: que treia la cadira a baix a la cera, i d'això
3: era molt típic.
2: No necessitaven cridar ni despertar.
0: No, què va.
2: Hi havia una mica de prudència.
0: Sí. I era molt maco.
5: Però era maco,
0: És que passaven pocs cotxes.
3: No passaven tants cotxes.
1: No, jo crec que no.
0: No, i fins i tot passava més aire aquella època.
1: Sí, sí. I era més fresquet.
0: Era més fresquet. Per això sortíem al carrer.
2: És habitual que segon algun dia de la setmana, divendres o dissabte al vespre, passen pel carrer nostre alguns cotxes que ven de farra o no, però amb uns volums, amb les finestres tancades, que se't mou, se't remou el llit, es mou tot. Bueno, una cosa... Això ja és una esclavitud. Estan esclaus, són esclaus.
0: I aquests conductors orgullosos de vegades dels seus equips musicals d'última generació.
2: Quants bats?
1: Ara hi ha un grup de gent jove.
0: Sí.
1: Jo intueixo que és gent jove, adolescents o preadolescents, que... més o menys, cap allà a les 11 de la nit deuen sortir a donar la volta, el que passa que a l'estiu, i fan un xivarre i van de parc en parc, o sigui, van del parc aquest sota l'església, aquest que ara està tancat.
3: Sí, ja fa dies que està tancat.
1: Doncs van d'allà, allà s'han reunit i xerren. Llavors deuen baixar per les escaletes. I llavors es troben en el parc aquest nostre de la plaça Pompeu. I llavors allà més xivarre. Per to de veu, o sigui, o timbre, no sé què seria, notes que és gent jove.
5: Mm. Sí.
1: Però, esclar, potser tu a les 11 estàs llegint tranquil·lament i...
3: Clar,
1: aquí, jo no puc seguir els de les converses,
0: sí.
1: Però sí el que diuen en castellà, el murmullo, no sé com es diu.
5: Sí. Ramó.
1: La ramó d'ells...
0: Tens tota la raó, eh? El meu barri igual. Eh? Vull dir, sí. A més, hi ha dos diguem-ne, llocs per poder jugar a bàsquet o a handball, sí. I així, sí. I ara han posat les reixes que... però és que, esclar, venen en un grup i es posen a jugar a les 11 o a les 11, quarts de 12 de la nit, i està bé, és maco, és com molt yanqui, però és que es porten el lloro, el deixen allà, el posen a tota pastilla perquè i van jugant. Dius, ostres, està bé. Perquè jo ja ho trobo, que, però esclar, molesten.
1: Perquè fa grup.
0: Molesten,
1: o sigui,
0: fa grup.
1: Fa grup, o sigui, sí, penses... Sí. A veure, en el fons és sa que es trobi un grup de gent jove i que sigui per xerrar o per jugar millor que millor, no? Però esclar, dius, l'hora potser no és la més adient.
5: I el lloc potser tampoc.
1: El lloc sí.
0: Sí, és un lloc de...
1: Hi
0: ha dues pistes d'aquestes. Futbol sala, handball, bàsquet, pots jugar el que vulguis. I són grups de, el que diu la Nati, adolescents, i està bé, juguen.
5: I quines hores ho sents?
0: Però esclar, és que ara en ple estiu, ja que tot s'han acabat les escoles, els instituts, i pues és que van a 11 o 12 i les 12.
5: És que fa molta calor.
0: Jo no sé si llavors passa el millor l'urbana, els hi dirà, escolta, que això té uns límits.
3: Però al cap de 5 minuts...
0: Els hi deu dir la normativa i l'ordre que això, i els deu fer callar, però esclar, l'urbana passa com passa.
1: No, però és que és curiós, perquè jo visc en un lloc on... em donen molts patis de...
0: Interiors. Sí.
1: I ara un pis que el tenien una casa, vamos, que vivien una parella de persones grans. No se sentien. Ara hi ha una família amb dos o tres nanos joves i són aficionats a la pilota, al futbol. Clar, el que dius tu, el millor estàs a la terrassa, a la tombona, llegint, i els nanos estan jugant a futbol. I la pilota que va fent... cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Repetitiu, d'una... Et posa neguitós, perquè aquell cloc-cloc-cloc-cloc t'atabala. Però és que la no té tota la raó del món de jugar a la terrassa de casa seva futbol entre dos o tres germans que són. Sí. Pues em sembla molt bé. Ara, jo abans, quan hi vivien unes persones grans, era fantàstic, perquè no sentia res.
5: De totes maneres,
0: clar, anem per bar. Jo ara amb el meu, també l'altre dia, perquè s'ha reorganitzat
3: l'associació
0: de veïns de la granja.
3: De fet, dissabte fan una festa.
0: Sí. Aquest dissabte fan una festa al migdia per encara donar-se a conèixer més i aconseguir nous socis i aquestes coses. L'altre dia un m'explicava de que ja va vindre un enginyer, un tècnic, un enginyer de so aquest, com la pel·lícula aquella del Brian de Palma d'altra volta, Impacto, ja va medir els decibels de soroll de que fan la canalla i fins a quina hora, i tenen tot l'estudi fet, i volen, esclar, i volen queixar-se i presentar denúncies. I de vegades a mi hi penso, sí, està molt bé, però també em sap greu perquè jo penso que els adolescents, vull dir, hem de creure en ells, s'ho passen molt bé. I és que, esclar, és una barreja, eh? Vull dir, tinc el cor dividit amb aquestes, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
5: Doncs jo tinc una anècdota de fa molts anys, Molts anys, de tants anys, com que els nostres fills devien tindre 12, 14 anys com a màxim. Vam decidir, en el garatge, posar un cistell
0: de bàsquet,
5: perquè juguessin a dins i tal, i el que diu ella del pom-pom, els nanos tam-tam-tam, i de sobte una veïna, és una anècdota, però certa, pega i diu, escolta, què passa amb aquest soroll i aquests cops que fan a la paret? Sí. Ai, mira, com que era el garatge, ens hem pensat que no us molestàvem. Diu, és que tenim por, diu, perquè a sobre el llit tenim un Sant Crist. Diu, i cada vegada que tiren la pilota, el Sant Crist fa tum, tum, tum, tum. Diu, i com que a vegades juguen i estem fent la migdiada, diu, pensem a veure si ens cau el Sant Crist a sobre. No.
3: Tenim potser menys tolerància ara que abans, també. o menys paciència,
1: jo crec,
3: o no?
1: Jo crec que és al revés, jo crec que en tenim menys.
3: Menys, vull dir, menys que abans.
1: Jo crec que tenim menys que abans, i a més llavors ja es van amb les normatives. Ja et dic, jo aquests nanos a mi m'empipen, perquè, doncs, esclar, tu, és un privilegi estar dalt de tot d'una terrassa i que no senti res. Bueno, ara, de tant en tant, sento l'olor del nimbi, sí, perquè, doncs, la xemeneia també em porta les olors del nimbi fins a la terrassa de casa.
0: Sí, clar. No vull l'olor de les olors, una altra cosa.
1: Les olors. També hi ha el soroll de les tractores.
5: També es viu més atapeït ara, sense que no es vivia. Sí, quina diferència.
0: Aquí hem abandonat el soroll, però el tema de les olors...
5: De les olors... Jo, vull dir, estendre al mig de l'hivern en un determinat lloc, no puc, perquè, perquè la xumaneia dels veïns...
3: La xumaneia.
5: Sí, la xumaneia. Sí, esclar, tenen tot el dret en fer, fer la seva llar de foc, i, però llavors...
1: La restauració no és...
3: No és llar de foc.
5: No és precisament de pi.
1: Vas menjant. O sigui, jo crec que a vegades no em cal ni menjar.
3: Clar. Sí.
1: Perquè hi ha un oro.
0: T'arriba molt. Quan hi hagi un bon sistema d'extractors...
1: En aquests moments van ser molt respectuosos i m'ho van millorar. I ara estan dins la normativa i no puc dir
3: molt
1: res.
3: Però
1: uns anys enrere no hi havia l'alçada suficient i la caputxa aquella. I seguro que era horrorós, perquè em feia un tip de menjar... Sense menjar?
5: Sense gana.
1: Mare, i el soroll d'un extractor és molt molest.
5: O sigui, quan engego jo de casa, al cap de l'hora que hi ha molt...
3: Ja cansa.
5: Sí, cansa. Cansa de seguida.
1: Imagina't un professional. Però, clar, el que diem de la tolerància...
0: És molt important, jo també.
1: Els vaig dir que vinguessin a casa, ho van escoltar i ho van arreglar. I jo, eternament agraïda.
3: Perfecte.
1: Veus que el que diem és la relació. Si haguessin passat de mi... Clar, hagués tingut que anar insistint i llavors és que et sap greu perquè crees una violència. Amb aquests nanos, el croc-croc-croc-croc, bueno, doncs mira, si m'atabalen tant, em poso els taps. No és broma, perquè els taps doncs t'aïllen. Els nanos tenen tot el dret al món. I els d'aquí la plaça que dius tu, perquè conec aquesta plaça, perquè a vegades hi hem anat a jugar amb la gent jove de casa, és adient per jugar això. I si a les 7 de la tarda poguessis anar jugant, se'ls diria, nois, aneu a les 7 de la tarda a jugar. A les 7 de la tarda
5: amb la calor que fa no es pot anar a jugar.
1: És que els ha agafat l'hipotímia, vull dir que no poden.
0: És una cosa més... Si ha d'anar al vespre,
1: i penso que atabala, i el que diu la Núria és que vivim cada vegada més a prop els uns dels altres.
5: Molt atapeïts.
3: I ho deixarem aquí.
0: Amb la tolerància està el secret, eh?
5: Sí.
3: Deixem aquest titular.
5: Sí, fins a cert punt.
0: Ja en parlarem.
3: Fins a cert punt.
5: Fins a cert punt.
3: Podem reprendre la setmana que ve i que també ens expliqui com ha anat el voluntariat.
5: I tant.
3: Pep Vinyets.
1: I porta la samarreta. Que la
5: porta la samarreta, vinga.
3: Josep, Núria, Mercè, Joan, Manel i Nati, gràcies.
0: Porten 5 de samarreta.
1: Bona setmana.
3: Bona setmana.
5: Igualment.
3: Adéu-siau, bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. A tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Venezuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: El dissabte al migdia, el periodista i historiador Jaume Clotet presenta el seu llibre, la seva novel·la L'espasa del rei. Ho farà a l'establiment La taula d'en Bernat de la plaça del Mercat i tindrà una conversa amb el molinenc Eduard Suárez per presentar aquesta nova novel·la. És un acte que organitzen entre la llibreria Arola i La taula d'en Bernat dissabte a les 12 del migdia. I l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja, recentment creada, fa una festa, una activitat lúdica dissabte al matí per donar-se a conèixer entre el veïnat del barri i intentar fer xarxa. A partir de les 11 a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants, tallers infantils, hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també tindran servei de bar. Dissabte, des de les 11 fins a la 1 aproximadament, a la part central de la Rambla de la Granja, festa de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. I el Club Natació Molins de Rei, que s'assuma un any més a l'activitat solidària Mullat per l'esclerosi múltiple, el diumenge a 11:15 hi haurà una sessió d'aigua gim. Per participar heu de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. I l'Ajuntament ha habilitat diferents espais per lleure, trobada, un espai de trobada per aquest estiu. Són el pati de l'escola al Palau i els dos camps de futbol. A l'escola al Palau el pati està obert de dimarts a divendres a les tardes i els dissabtes i diumenges matí tarda, i el camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda obren de dilluns a divendres també a les tardes i dissabtes i diumenges al matí. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la cobla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Brun del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
4: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
5: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
7: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
8: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Les 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 2 de juliol, de seguida fent l'espai de preguntes a l'alcalde avui amb el regidor Miguel Zaragoza. Després, a partir de les 11, us explicarem què passarà el diumenge en aquesta Fan Zone i totes les activitats que es faran al Parc de la Mariona amb motiu del pas del Tour el mateix diumenge. Per la nostra vila, amb els companys de l'Etapa Reina en parlarem. També parlarem dels 300 premis de reconeixement cultural del Baix Llobregat amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i d'una sèrie d'activitats que organitzen ara el mes de juliol. I amb el Josep Ferrer parlarem de viatges amb la maleta a la mà, sobretot de com organitzar un viatge aquest estiu. Tot això des d'ara i fins les 12 del migdia. A aquesta hora del matí, doncs, saludem el regidor Miguel Zaragoza. Ell, recordem, és regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de la Vila. Recordeu que amb ell seguirem la mateixa dinàmica com amb l'alcalde. Per tant, podeu trucar al 93668-6161 si teniu qualsevol dubte, queixa, preocupació per traslladar, o si no, també a través del WhatsApp 691-438-847. 691-438-847. Hola, Miguel, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Estem parlant aquesta setmana bastament del pas del Tour i, si et sembla, et volia començar indicant, més aviat parlant de la logística, perquè hem dit, doncs, que hi ha aquesta jornada lúdica i festiva el diumenge, amb moltes activitats i aquesta Fan Zone que es trobarà a la plaça al Parc Mariona, perdoneu, però què implica amb la mobilitat? Perquè, doncs, evidentment, hi haurà restriccions en el transcurs ja del matí del diumenge. D'entrada, quin dispositiu farà l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana en una jornada com aquesta que ens ve el diumenge?
1: Bé, és veritat que el diumenge vivim una jornada històrica, no? I jo crec que això ho explicaran, o us ho expliquen molt millor els vostres col·laboradors de l'Etapa Reina, no? I que, de fet, ara com que comentàvem parlant de la Volta Ciclista Femenina, que també fa una setmana que va passar per Molins de Rei i ells també hi eren, i la veritat, la quantitat de gent que n'hi havia als carrers veient la cursa, no?, que va passar pel passeig del Terraplè i també per la carretera, que és veritat que no implica aquest nivell de logística que ens demana el Tour, perquè el Tour sí que és veritat que ens obliga a fer una sèrie de prevencions que, doncs, en la Volta Ciclista ni a la catalana, ni a la catalana masculina, ni a la catalana femenina, quan hem fet alguna cosa ens han demanat, però sí que és evident que importa uns recursos i però jo crec que és degut a aquesta situació històrica, no? No sé si tornarem a veure passar el Tour per Molins de Rei. La llàstima, com deia l'alcalde, és que no, per el tema de la peste porcina, no passin per la pujada de Santa Creu. Efectivament, la Guàrdia Urbana, però aquí portem setmanes treballant en la Guàrdia Urbana, esports, mobilitat, comunicació, protecció civil, vull dir que són molts els departaments de l'Ajuntament, cultura, que hi participen en el dispositiu, perquè no és només, com tu has explicat i com entenc que explicareu després, l'activitat aquesta del Fan Zone, sinó què implica aquest recorregut. Hem de pensar que el Tour baixa pel pont de la 340, per entendre's, que vindran de Cervelló i fan el creuament de la vila per la Nacional, el que nosaltres diem la Nacional, que és Avinguda València, Avinguda Barcelona, i això implica que la carretera, a partir de les 11:30 del matí, ja no es podrà circular. No es podrà circular, no es podrà aparcar. De fet, nosaltres treurem els vehicles de matinada si queda algú, ja està senyalitzat. No es poden treure vehicles dels guals. Estan tots els guals de la carretera de l'Avinguda València i Avinguda Barcelona avisats perquè no podran sortir en aquesta zona, i a partir de les 11:30 no es pot circular. Però no es pot circular a Molins, ni a Sant Feliu, ni a Esplugues, ni a Cervelló, ni a Viladecans, ni enlloc. Vull dir, no és una cosa que fem els de Molins, perquè no, és bé estipulat per l'organització del Tour, que ens demana que aquesta via quedi tancada a partir d'una hora, no? Nosaltres, evidentment, si els municipis del voltant tancen una hora, nosaltres fem exactament allò que ens diuen que hem de fer, perquè no tindria cap sentit que Molins de Rei estigués obert i la gent arribi a Sant Feliu i no pugui circular, no? O arribi al pont i no pugui circular, perquè, insisteixo, les vies que són nostres, efectivament, són competència municipal, som nosaltres qui tancarem, però les vies que són competència de la Generalitat, i en aquest cas del Departament de Trànsit, doncs seran els Mossos d'Esquadra els que ho faran. N'hi ha un dispositiu específic de la Guàrdia Urbana, però la majoria dels serveis es fan amb voluntaris de Protecció Civil i voluntaris de la vila. L'altre dia, el dimecres, si no ho recordo malament, el dimarts es va fer una reunió per la tarda amb més de 30 voluntaris que del dispositiu, on si els explica tot el que es farà, els talls que es fan, com es fa la disposició i l'explicació per part dels tècnics municipals de com és això. És un repte, hem de dir que ens queda tot el barri del Pont de la Cadena i el barri del Canal i tota la zona del polígon del Pla aïllada de la resta de la vila, aïllada en el sentit de la circulació de vehicles, val? És a dir, la gent que vulgui entrar i sortir al barri del Canal, el que haurà de fer és sortir per les sortides del pont de Sant Vicenç o anar pels vials d'accessos de Sant Feliu, per entendre'ns, el vial Llobregat que et porta fins a Cornellà. No podràs utilitzar la Nacional, la Nacional 340, i no podràs creuar l'Avinguda València i l'Avinguda Barcelona. Nosaltres farem actuacions de que puguin passar els peatons, però n'hi haurà també un moment en què això també es prohibirà. Heu de pensar que no sé si és hora i mitja, dues hores abans, això. Després suposo que us ho aclarirà una mica
0: més. Sí.
1: Passar la caravana publicitària.
0: Sí, sobre les 3 ens van dir.
1: Efectivament.
0: Sí.
1: I la caravana publicitària del Tour es veu que és espectacular. Jo no l'he vist perquè quan tu veus el Tour, veus...
0: Correcte.
1: El Tour, no veus la caravana, però sembla, no?, que és algo bastant espectacular, tot el recorregut que fa, i a partir d'aquell moment ja no es podran fer creuaments tampoc de vianants. N'hi hauran voluntaris, i jo el que demano és que feu cas a les indicacions que facin els voluntaris a tots els creuaments, es posaran tanques, es posaran informació, ja s'està donant informació des de fa dies del que respecta al Tour, i bueno, jo, més enllà de totes les actuacions que n'hi ha hagut i que n'hi han al voltant del Tour.
0: El pas dels ciclistes s'espera sobre aproximadament a les 4:45, una mica més, per tant són 5 hores abans que està allà.
1: Sí, sí.
0: Sí,
1: sí.
0: La circulació.
1: Sí, perquè a més ells fan per motius de seguretat, sí. Van després repassant tots els punts perquè no pugui haver-hi creuaments. Tu heu de pensar que la seguretat, ells primen molt la seguretat. Aquí ja fem un advertiment a la gent. Avui crec que és la presentació
0: a la tarda, a
1: la zona de la Sagrada Família, i fan un tancament de tots els voltants.
0: Sí.
1: En realitat el Tour comença demà, no? Demà o el dissabte, perdó. Comença el dissabte, que és una contrarrellotge que es fa a la ciutat de Barcelona, i el diumenge és la sortida des de Tarragona i l'arribada a Barcelona. Sí, efectivament, són moltes hores de tancament, per això dic que el repte és important, no? La resta de la vila ho té relativament millor, perquè pot sortir pels accessos que donen a l'autopista sense cap mena de problema, tant a la Verdaguer com a l'accés normal, no?, de l'autopista, sempre que vagis t'hi fiquis a l'autopista. Si tens intenció d'anar a Barcelona, jo no ho recomano, jo crec que Barcelona el diumenge no és una ciutat molt recomanable per anar-hi a visitar, perquè el tancament de la ciutat és bastant ampli, pràcticament la meitat de la ciutat està tancada, i jo crec que no és molt recomanable, a no ser que vulguis anar a veure el Tour a Barcelona o vulguis arriscar a que no sabes si podràs entrar en determinades zones, val? Però nosaltres, si tenim aquestes dues zones diferenciades, insisteixo que podràs entrar, si vols anar a Barcelona, per la Verdaguer, si vols anar a Sant Cugat, doncs, o anar per la carretera del Papiol o per l'accés habitual, però heu de pensar que després ens trobarem que l'Avinguda València i l'Avinguda Barcelona estarà tancada, no tindrà sortida pels vehicles.
0: Llegia això que comentàvem dels vianants, abans dèiem que de 2:45 fins a 3:45 encara hi hauran punts de pas d'una banda a l'altra, però a partir de 3:45 fins a les 6 aproximadament no hi haurà possibilitat de passar, eh?
1: Això és el que ens demana l'organització del Tour. Hem d'intentar complir amb això. Jo sé que és una situació molt estranya, no?
0: Sí.
1: Però és que constantment estaran passant vehicles de l'organització, de la caravana, i no ens podem arriscar a que tinguem un problema de trànsit o de seguretat en aquesta via. I aleshores nosaltres haurem de complir amb allò que ens diuen.
0: Per tant, el pas serà un momentet, no? Però fins les 6, aquí també per darrere,
1: efectivament.
0: Doncs, efectivament. Hi haurà encara aquestes pautes. També afecta la mobilitat del Molins Bus?
1: Sí. Es va passar tota la informació, crec que la teniu vosaltres.
0: I del bus interurbà, clar,
1: efectivament,
0: que passa per la carretera.
1: Efectivament, els interurbans queden interromputs a partir de no sé quina hora, no recordo.
0: Entre 3:45 3:45 i 4:45, la L50, la 62, 64, les que ens van cap a Barcelona, queden suspeses.
1: Això és perquè bàsicament aquestes línies que es venen també per la zona de la 340 antiga, doncs ja no poden circular per aquesta zona, no? Con la qual la carretera queda inutilitzada. I el Molins Bus, doncs 3:45 del mateix.
0: Perdó, sí, he dit 4:45, que encara no hauran passat els ciclistes. Estic llegint la informació que hi havia a l'Instagram de l'Ajuntament, deu ser fins les 5 com a mínim.
1: Bueno, fins que acabi de passar heu de pensar que no és només muntatge, sinó és desmuntatge, perquè el Tour passarà, no és com quan va passar la volta ciclista femenina, no? Que va passar la furgoneta amb la bandera verda i ja, doncs ja es podia circular, sinó que n'hi ha un dispositiu, n'hi ha valles, en algunes zones n'hi ha valles, n'hi ha bales de palla, n'hi ha de tot. Vull dir que en aquesta zona queda tot com bastant blindat. No, les valles que crec que, si no recordo malament, són a la zona del Fanzón i són a la zona dels creuaments, val? S'ha de vigilar molt. Jo el que demano és intentar la gent, en la mesura del possible, insisteixo, fer cas als voluntaris que hi seran aquell dia, col·laborant amb l'organització, amb la Guàrdia Urbana, amb els Mossos d'Esquadra, que també estan desplegats per tota la via i que aniran fent comprovacions de que tothom compleixi aquests requisits, però per la seguretat de tothom, eh? No només per la seguretat dels ciclistes, sinó també per la seguretat dels vianants i de la gent que voldrà veure l'etapa amb una normalitat, no? Amb aquesta situació excepcional que viurem diumenge.
0: Bé, si voleu, a Instagram de l'Ajuntament, nosaltres també a la radiomolinsdelai.cat vam posar totes les afectacions, allà hi trobareu doncs totes les indicacions de tot això que hem anat comentant. Que dèiem amb l'alcalde en el seu moment que la Diputació afegia uns diners per asfaltar segons quines parts que passava el Tour, vam parlar del carrer Verdaguer en el seu moment, quan encara no se sabia la canvi de recorregut per la pesta porcina africana. Això al final, el pla que comentàvem que hi ha hagut asfaltatge, això venia d'una altra partida, no? Entenc.
1: Nosaltres hem fet aquí, ara mateix, del que nosaltres tenim al pressupost, calculat, si no recordo malament, són uns, vam posar uns, entre totes les actuacions que fem, després això evidentment variarà, no? Perquè després on hi ha activitats que es fan des d'altres regidories, i jo per exemple ara no podria dir quin és el cost que tindrà les hores extres de la Guàrdia Urbana, que tampoc és que sigui tant, però seran,
0: val?
1: Si volem el detall no el puc dir, però a les partides nosaltres que vam aprovar són 63.000 euros els que tenim aprovat al pressupost municipal per al tema del Tour, dels quals 30.000 ens venen a través de subvenció, amb la qual l'Ajuntament posa uns 33.000 euros, tenint en compte que la part més important de tot això és l'asfaltat, i l'asfaltat es queda allà. Vull dir que són les actuacions que estem fent a l'Avinguda de València, sobretot a la zona del polígon, i avui crec que estem fent actuacions també a l'Avinguda de Barcelona, a la zona de més nova, no? Que en tenim alguna zona que es vol millorar.
0: D'acord. Per tant, bàsicament amb asfaltatge, eh?
1: La partida més important que nosaltres tenim, ara no me'n recordo la xifra, 40 i pico mil euros són asfaltatges. Sí.
0: També deien si es feien treure algun pas...
1: No.
0: No,
1: no, el que... No, perquè no en tenim.
0: Clar.
1: A la carrer...
0: En el cas del Verdaguer sí que haguéssim.
1: Clar, exacte. El cas del Verdaguer potser a lo millor haguéssim tingut alguna amb els berlinesos de cautxú.
0: Sí.
1: No? Els altres no. Però, bueno, el fet és que com no passa per la Verdaguer, doncs aquest debat i aquesta preocupació ja no la tenim, no? Però sí que és veritat que en aquesta zona doncs, només tenim el pas elevat, que és continu, de la plaça de la Bàscula,
0: sí,
1: i punt, no en tenim res més. En tot cas, no sé si al final a la zona de la carretera n'hi ha tot el tema del carril bici, que crec que no queda afectat, però que, bueno, que en tot cas no, els passos elevats no queden afectats.
0: Bé, bé. I a partir d'aquí, Poligonal Pla, i seguiran...
1: Cap a Sant Feliu.
0: Cap a Sant Feliu, sí.
1: Hem de dir que els companys de Sant Feliu són els que ho han tingut pitjor, no? Sant, sí? Feliu, ui, Sant Lluís i Esplugues, perquè ells no tenien previsió. Així com nosaltres fa mesos, que sabem, sí, què passaria. Una altra cosa és que ens han canviat el recorregut. El municipi veí s'ho va trobar fa un mes, i... No? Uh-huh. I clar, això pues, evidentment pues, amb ells ja ha suposat, els suposarà un esforç diferent, no? Perquè, com sabeu, es va canviar el traçat, com he explicat abans, pel tema de la peste porcina.
0: Molt bé, doncs això és el més destacat, logísticament, del pas del Tour de França per la Vila aquest diumenge. Si teniu qualsevol dubte, també ens podeu trucar, evidentment, i si no, doncs a radiomolinsdereu.cat o a molinsdereu.cat hi trobareu tota la informació.
1: O a la Guàrdia Urbana, si algú té algun dubte, sí. De fet, aquests dies que hem començat a posar tota la informació, ja en tenim gent de polígons, per exemple, a la zona del polígon hi ha empreses que treballen també el diumenge, uh-huh, no? I bueno, pues, nosaltres cap problema en donar la informació i explicar pues, horaris de tancament i quins circuits poden fer per accedir-hi a determinades zones.
0: Molt bé. Avancem i anem a parlar també d'altres qüestions, 5 minuts i 2 quarts d'11, perquè ja ens anunciava l'alcalde, i de fet també ho parlàvem amb el Miguel, la seva última visita. Aquesta setmana se'ns anunciava que havia d'entrar en funcionament la màquina que provisional per ajudar a climatitzar degudament el mercat, que s'ha instal·lat doncs al passatge de la Sardana. Crec que després d'un inici així amb dubtes, crec que ja funciona amb normalitat, no, Miguel?
1: Bueno, la màquina la tenim en realitat com un element de reforç de l'aire, que ara mateix l'aire, l'aparell d'aire condicionat del mercat està funcionant.
0: Sí. Vull dir,
1: no està funcionant per la màquina, sinó la màquina la tenim com un recurs per si torna a tenir algun problema la màquina. La màquina està prevista fer el canvi a les properes setmanes, que estem en procés de licitació, va acabar la presentació d'ofertes fa...
0: Pues, crec que era el 27, va dir.
1: El 27, cosa, efectivament, sí. I crec que tenim taula de contractació divendres, amb la qual el procés està en marxa, i el que hem decidit és que tenia aquesta altra opció per si s'ha de reforçar, perquè és veritat que la temperatura fa un parell de dies que ha baixat una mica, no dic gaire, perquè sí. La veritat és que a determinades hores del dia la calor al carrer és important, però sí, en aquests darrers dos dies pues, sembla que l'aire està responent, s'estan fent actuacions, els tècnics municipals repassant totes les instal·lacions i les millores que s'han d'anar fent, i de moment, creuem els dits, està funcionant. Insisteixo, tenim aquell aparell que ens ajuda en un moment donat a que si la màquina principal, sí, que és molt antiga, torna a tenir algun problema, pues, la utilitzarem com un element més.
0: La màquina principal, que hi és des del primer dia, per tant deu tenir pràcticament 20 anys.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, efectivament és una màquina antiga. Bueno, suposo que és com tot, no? Jo no sóc un expert, no sóc tècnic, no sé quina és la vida útil d'una màquina, suposo que com tot, a vegades les màquines poden durar molt de temps i a vegades duran menys, i quan tens errades o que comencen a fallar, com li ha passat a aquesta, que insisteixo, està funcionant, és a dir, no, que després podem parlar molt tot el que vulguem i de més, però la màquina està funcionant, s'han tingut que fer arranjaments, neteges, de filtres, de 20.000 històries de l'equip, que són els tècnics els que coneixen, però la màquina ara mateix funciona, però bueno, en paral·lel hem decidit fer aquest procés per fer el canvi de la màquina.
0: Correcte, això venia en un context perquè dimarts en algun moment o en el transcurs del matí no va acabar d'anar bé, la temperatura era elevada en aquell moment i doncs hi va haver certa tensió perquè les condicions en aquell moment i la frustració perquè no n'és la màquina, m'imagino.
1: Bueno, cadascú és lliure de manifestar les seves frustracions com vulgui o com cregui, Jo som de l'opinió de que les coses es fan, i a vegades encertes, a vegades no. Els tècnics estan treballant des de fa, no diria dies ni de setmanes, des de fa mesos. Les situacions han canviat i la realitat és aquesta. Hi ha un debat, no? Europeu, que abans els europeus ens miraven dient, hòstia, els del Mediterrani que tenen tots aire condicionat, no el necessitem nosaltres. I ara s'han trobat que la negació del canvi climàtic. Els hi ha passat que a Alemanya aquestes darreres setmanes han tingut temperatures més altes que nosaltres, de 40 graus. Però al final ells entraran en un debat també que ens passa a nosaltres. I a nosaltres ens ha passat igual. Les condicions segurament de fa 20 anys o de fa 30 o de fa 40 de determinats equipaments o de determinades situacions no són les mateixes. I això s'han estudiat, ha evolucionat molt, no? I segurament les condicions en les que es va fer el mercat ara fa 20 anys, doncs ara s'hauran de revisar perquè n'hi ha més aparells refrigerants a les mateixes parades i això potser s'ha de reconduir, cosa que en aquell moment potser no es va plantejar. Però això són els tècnics municipals i els experts els que han de dir quines són les solucions que s'han d'aportar. I totes les solucions que ens ajudin a millorar el clima aquí i a qualsevol edifici municipal, doncs nosaltres les tindrem en compte i les posarem al pressupost. I això no és improvisat. Ja ho vaig explicar l'altre dia. És a dir, el pressupost municipal del 2026 vam posar una partida específica per fer això, però això no es fa de la nit al dia i això té un procés. I puc entendre que n'hi ha gent que potser li costi, perquè, bueno, creu que n'hi ha solucions que són més ràpides i que es podria fer d'una altra manera. Bueno, doncs és respectable. Cadascú, insisteixo, pot manifestar la seva inquietud o la seva frustració d'una manera. Jo crec que sempre s'ha de fer amb el respecte a l'altre.
0: Quan dèiem, Miguel, doncs dissabte era important pel termini de la licitació, demà, per tant, divendres, deies?
1: Divendres. Sí, demà perfecte. Tenim mesa. No sé si és demà, ara,
0: sí,
1: però sé que...
0: Bé, en els propers dies.
1: Perquè m'arriba la convocatòria i la
0: I
1: vaig veure.
0: I això què vol dir, que es podrà ja
1: això
0: arreglar?
1: Això vol dir que
0: o sigui, no anirem a l'octubre, com es deia en algun moment?
1: Bueno, això significa que s'obren els sobres i n'hi ha una feina tècnica de... Bé, clar, jo ja sabeu que a mi no m'agrada donar
0: tempos,
1: dates, no?
0: Sí.
1: Tempos, perquè clar, és a dir, hem de veure primer que tota la documentació estigui bé, que estigui correcta, que les empreses són solvents, que la proposta que fan sigui la correcta, i després, una vegada tu has adjudicat, ve una feina tècnica de la mateixa empresa, que potser aquella màquina que ells han decidit posar és una màquina que moltes vegades passa. Nosaltres quan licitem ara determinades maquinàries, abans tu la maquinària la adjudicaves i en un mes la tenies. Ara no. Ara, i ens passa quan ens comprem un cotxe.
0: Uh-huh.
1: Si algú s'ha comprat un cotxe, no, sap que si no està en stock, quan tu te'ls estan comprant encara l'han de fabricar. I això passa molt, això, les dinàmiques han canviat. I suposo i entenc que en aquestes tipologies de màquines pues, no n'hi ha stock, amb la qual pues, escolta, ja dirà l'empresa si la té, no la té, la té localitzada, fa, quan trigarà a importar-la, bueno, el que sigui, i estem en aquest procés. Per això nosaltres, en paral·lel de que funciona la màquina actual, hem decidit mantenir la màquina del passatge a la Sardana per si en aquest procés de canvi necessitem refrigerar el mercat amb una màquina auxiliar.
0: Serà en properes setmanes, però no sabem la data, si serà abans que acabi l'estiu o no, eh?
1: No ho sé, però la notícia és que ara mateix, avui, l'aire està funcionant.
0: En relació amb el mercat, i després volia anar al ple per altres coses, però hi van haver diversos punts al ple relacionats amb el mercat de mòduls que, o sigui, que veurem ocupats.
1: Sí, bueno, vam fer adjudicacions tant de parades de magatzems,
0: sí,
1: que tenim a la zona del mercat i d'alguna parada. Hem de pensar que en general, no, la Diputació va fer un estudi sobretot el tema de mercats, i més enllà d'aquests mercats més potents que té la ciutat de Barcelona, que acostumen a ser mercats com més turístics, no? La resta de mercats estem en un debat, no? De que no arribem a cobrir els llocs de les parades, no? I nosaltres, tot i que pues, a través del Servei d'Empresa Municipal, d'alguns com hem aconseguit que alguna parada que han fet una sessió, no? És a dir, el que es anomena com un relleu de la parada que n'hi ha tancat, que això seria l'ideal, pues això no passa sempre, no? Perquè ens oblidem que treballar al mercat municipal, com qualsevol comerç, pues implica una sèrie d'hores i una feina que no tothom està disposat a fer, no? Tot i que és veritat que n'hi ha unes condicions econòmiques més assequibles que qualsevol altre establiment que tu puguis tenir fora, no? Pues no tothom està disposat a tenir un mercat, a estar treballant una parada en el mercat municipal, que no ens oblidem, és un servei públic. És un servei públic, ho marca la llei. L'Arsal obliga els municipis de més de 20.000 habitants, la llei de bases, a tenir mercats municipals. Aquest és un altre debat, no?, que potser haurien de tenir, no?, perquè és veritat que fa 50 anys els mercats municipals sí que podien complir aquesta missió, no?, i el teixit comercial no era el d'ara, però és que ara això no és així, perquè nosaltres tenim una vila molt dinàmica, amb molt de comerç, però el teixit comercial amb el qual la gent ja es dirigeix ha canviat molt, no? I nosaltres no parem de tenir centres comercials, no?, de superfícies, tot i que el petit està aguantant, però és veritat que la nostra dinàmica per ser un municipi atractiu per als municipis del voltant, però que costa que el mercat municipal, en el que es conjuga ara mateix, no?, que és com un espai de qualitat i de diferent d'atenció al que pot prestar, doncs, aquest tipus de comerços més a l'engròs, no? I aquí estem. És veritat que nosaltres anem treballant amb la dificultat que significa fer processos de licitació de les parades, perquè també estem submesos al que marca la normativa en aquest sentit, perquè són concessions i han de sortir publicades i té un procés, però continuem treballant i analitzant el funcionament del mercat per millorar-lo, sempre. Hem fet, jo crec que l'alcalde ho va explicar, no?, inversions importants al mercat, però hem de continuar potenciant aquest servei i, sobretot, explicant a la gent que això no va de que les administracions hi posin diners, va de que la gent vagi a comprar al mercat municipal, que és la millor manera de fer un servei perquè funcioni el mercat municipal. El mercat municipal no funcionarà només perquè estigui l'administració mantenint-lo i fent-lo i campanyes i demés. Va perquè la gent sigui conscient de que s'ha d'utilitzar i s'ha d'anar a comprar perquè tingui, que funcioni i que tingui viabilitat.
0: Em sembla que la regidora de Mercats deia que ara mateix hi ha 7 parades buides, no?, amb aquesta
1: número, sí,
0: actualització.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. Són diversos mòduls, però en aquest cas serien 7 parades buides. Anem a més qüestions, perquè ha sortit diverses vegades, Miguel, i és un tema que no, que et volíem preguntar fa temps, parlant de l'espai de joc infantil del carrer Major, que hi ha, evidentment, hi ha una nota de l'Ajuntament que posa que per despreniments de la façana doncs es va haver de tancar. Fa mesos que dura, no sé com està la situació i si ha de ser el propietari, doncs, que resolgui aquest tema, si se'l pot pressionar, no sé com està ara mateix.
1: Es va tancar perquè va haver un despreniment de la façana, sí, de la mitgera. Vam fer una resolució, a més va ser ràpida, amb el propietari per dir-li que havia de fer la reparació de la mitgera. Ell va fer al·legacions a aquesta resolució i li vam notificar que era responsabilitat d'ell fer aquesta resolució. Nosaltres, evidentment, mantindrem l'espai tancat fins que no resolgui la seguretat d'aquest espai. Si veiem que això no avança, actuarem subsidiàriament nosaltres i li requerirem amb ell perquè assumeixi el cost d'aquesta actuació, però n'hi ha una prèvia, no?, que és que ell actuï o digui que no actua

0: Les coses que us hem anat explicant des de fa uns dies és que han començat els treballs de millora del clavegueram per evitar acumulacions d'aigua al carrer de baix. Miguel, en què consisteixen doncs aquests treballs de millora?
1: Hem fet una actuació a la cruïlla del carrer Verdaguer de millora d'aquell espai per veure de que la majoria de la capacitat hidràulica que té el nostre clavegueram, en comptes de desviar-se cap a la zona del carrer de baix, en aquella, allà tenim un pou de distribució, per entendre'ns, i aleshores el que fem allà és que l'aigua arriba en aquell pou de distribució i girava cap a la zona de la plaça de Catalunya. Aleshores, nosaltres aquí el que fem és que fa uns anys, no recordo si 7 o 8 anys, vam fer una actuació de fer un tub que va des d'aquest pou de distribució cap al col·lector general que tenim a l'antic canal de la Infanta, és a dir, uns 20-30 metres al carrer Verdaguer, val? Però era com una solució secundària. Ara el que volem és que aquesta solució sigui l'aigua vagi cap a aquella zona, i a més hem instal·lat uns linímetres, uns cavalímetres, per entendre'ns, que ens ajudaran a veure quina és la capacitat d'aigua quan plou i com estan funcionant al carrer Verdaguer i al carrer de baix. Posem, són tres punts de medició per veure quina és la capacitat d'aigües i entendre una mica millor què està passant en aquesta zona, no? És a dir, quan plou i l'aigua entra en càrrega, on entra en càrrega, si entra en la zona del carrer Verdaguer, si entra en la zona de connexió al canal del carrer Verdaguer, a la segona part, o si entra en càrrega, o com entra en càrrega a la zona del carrer del Molí. I, doncs, amb aquesta instal·lació ens ajuda a tenir més informació. Paral·lel estem preparant altres actuacions, que són les compromeses també al pressupost municipal, en aquest cas amb Esquerra Republicana, que és fer una redefinició de les connexions que tenim de l'aigua que ve per la plaça Pompeu Fabra, de l'aigua que ve del carrer de baix, que entra a un pou de distribució que tenim al carrer del Molí, i el que fem és que aquest clavegueram no entri en aquest pou de distribució. Aleshores, l'aigua que ens vingui de la plaça de l'Ajuntament només seria l'aigua que ens vindria i inclús derivada del carrer Verdaguer, val? I aniria directament a una connexió més endavant del carrer Molí, con la qual intentem que l'aigua ja entri en una altra fase. Sé que explica això del que passa sota del carrer és una mica estrany, però són les actuacions que estem proposant, o que proposen els tècnics municipals, per millorar la capacitat hidràulica de tot aquest sistema. En paral·lel, també, crec que és el divendres, ara ho miraré, ho estic parlant de cap, perquè heu de pensar que a vegades tenim agendes rares, no? I ara no sé si és aquest divendres o el divendres que ve, però també tenim taula de contractació per estem amb el pla director de clavegueram. Pla director de clavegueram, que l'adjudiquem ara, insisteixo, ens ha d'ajudar a definir, primer, què és el que tenim allà a baix, no? Totes les nostres capacitats, tant de les aigües residuals com la xarxa general, com de les aigües pluvials, perquè nosaltres en tenim algunes zones amb xarxes pluvials, i ens ha d'ajudar a definir precisament això que ara estem fent, no? És a dir, què ens està passant, quines són les capacitats, quins són els llocs que hem de millorar o que hem de canviar per millorar la nostra capacitat hidràulica a la zona baixa, tant d'aigües residuals com pluvials. Com sabeu, nosaltres ja les darreres actuacions que hem plantejat al mateix carrer Miquel Tor, ja ho plantegem en xarxa separativa, i és la nostra intenció de que això vagi increixent, és en totes les actuacions que anem fent intentem incorporar-la, però clar, això ha de tenir un sentit, i això és el pla director de clavegueram el que ens ajudarà a definir-ho.
0: I a la plaça del Palau, que s'havien fet uns treballs?
1: Ja ho vaig explicar. Allà vam fer uns geotècnics per veure si podíem fer uns pous de infiltració. Les tasques del geotècnic ens van donar que no sé si van baixar 5-6 metres, i ens donava una tipologia de terra que no feia idoni fer aquests pous d'infiltració, perquè era argila, no? I els tècnics ens diuen que havien de baixar fins a la grava i no la trobaven, amb la qual ens deien no té cap sentit fer això, i si ho fem, en tot cas estàs fent una bassa i ubicaràs l'aigua allà, i no filtrarà, trigarà més a infiltrar, val? I no aconseguirem el seu objectiu. Llavors, això era una mesura tenint en compte que ara mateix el

0: parc del Palau el que fa és d'una bassa de contenció en superfície, no? I quan baixa la capacitat hidràulica. Aleshores, nosaltres el que volem és resoldre el problema d'inici, intentar que aquesta aigua no vingui en superfície i que resoldre la situació des de la plaça de l'Ajuntament al carrer del Molí.
1: Bé, ens queden 2 minuts per arribar a 3:15. Si et poses els auriculars, Miguel, tenim una trucada que ha marcat el 93668661, que és el Josep Quesada, que ja ens volia fer la pregunta la setmana passada, però li demano disculpes perquè al final no va poder ser. Què tal, Josep? Bon dia, bona hora.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, senyor. Què dius? Endavant.
2: Vale, pues mira, avui tinc... abans era ahir, la setmana passada era una, sí? I aquesta setmana seran 3.
1: 3 preguntes, doncs vinga, va.
2: Sí. Bon dia, senyor Saragossa.
1: Sí, bon dia, senyor Saragossa. Sí,
0: bon dia,
1: sí.
0: Bon dia.
1: T'escolta. Digues, digues.
2: Vale, una pregunta. Aquesta és la primera. Com és que n'hi ha... ja parteixo de que en totes les esferes no permet... marquesines, però com és que el bus del poble té més pals que marquesines?
1: És a dir, estem parlant del bus urbà?
2: Sí.
1: I que tu demanes que si poden haver-hi més marquesines en les diverses parades, no?
2: Sí. Ja parteixo de que n'hi ha ceres que no permet, però les que permet seria millor una marquesina que no un pal. Jo el dic cara a l'usuari que quan li toca el sol es tornarà.
0: Estem d'acord, eh? De fet, ara estem fent tot el tema del pla director de mobilitat, i el problema que nosaltres tenim, com bé dius, és que no en tenim voreres prou amples en algunes zones com per ficar la marquesina, per no dir que és molt difícil, perquè jo, per exemple, poso, si tu te'n vas al terraplè, no?, que tens les parades, doncs en alguna zona sí que tindria sentit i podríem potser ubicar allà a la zona de la plaça de la Llibertat, però després te'n vas més endavant a la zona que hi ha just després del carrer Miquel Tor, i clar, allò és impossible perquè la vorera és el que dona, no? Aleshores, és veritat que potser n'hi ha alguna cosa, que algun lloc que podem estudiar-ho i demanar a l'AMB posar marquesines o mirar si nosaltres podem posar. Intentem que en aquelles zones on tenim voreres prou amples i tenim molt d'ús, ficar-les. Però és veritat, i si coincideixo amb tu, de que ojalà poguessin tenir més marquesines. Mira, un cas és el carrer Verdaguer, no? Uh-huh. Que és veritat que potser el carrer Verdaguer sembla una vorera ampla, però us imagineu ficar una marquesina al carrer Verdaguer que pot fer 3 metres, arbrat, les tendes, els comerços, el primer que es queixa és el comerç, oh, no em fiquis la marquesina just davant. Bueno, és molt més complexa que només dir-ho, però estem d'acord.
1: Val.
2: Segona
1: pregunta.
2: Com el mes d'agost el 1 i el 2 el mes d'agost solo n'hi ha un, quan la gent gran és la mateixa?
1: És a dir, que de l'MB1 i l'MB2 només en circularà un, t'han dit?
2: Sí. El mes d'agost,
1: Sí, sí, sí.
2: A sobre passarà cada hora.
0: Bueno, no, n'hi haurà... és a dir, això és de tota la vida, no? La intensitat de l'agost a la vila baixa, amb la qual també com baixa a la MB3, no? I la MB3, en horari universitari, fem expedicions amb més freqüència, i ara mateix pues no les fem perquè no té sentit fer-les. No dic que no es pugui estudiar i que potser en determinats horaris es pugui intentar augmentar la freqüència. Ho parlarem amb l'AMB per veure si n'hi ha alguns dies que s'ha de millorar. Però coincidireu que la intensitat de l'ús, i de fet els números els tenim, vull dir que no és una cosa que ens inventem. No és que passi un, és que és evident que es fa en diferent. La MB1 i la MB2 funcionen igual, però en comptes de freqüències de cada mitja hora és d'una hora.
2: Sí, i així la gent es va torrant.
0: Bueno, la gent sap els horaris, no té per què esperar... No té per què esperar una hora, diguem-ne. És que també es torna quan és mitja hora, no? És a dir, si tu saps els horaris, pues vas a l'horari que compleix. No... O sigui, el bus no funciona a demanda de ara el necessito, vull que passi. No sé si m'explico. Si passa a les 3, pues l'agafo a les 3. I si passa a les 3 i mitja, pues a dos quarts, pues l'agafo a dos quarts.
1: Ui, se'ns ha tallat. Aviam si pot tornar a trucar al Josep Quesada. Dues preguntes relacionades amb el Molins Bus, eh? Una d'elles amb les marquesines, l'altra relacionada amb els horaris del mes d'agost, que també havia sigut una demanda històrica, que no circulava el bus, i ara no sé quan deu fer, però que ja es va...
0: 24/7 funciona el bus, els diumenges també, cosa que no funcionava, els dissabtes per la tarda tampoc funcionava. Jo crec que la millora substancial de transport públic a Molins de Rei és brutal. Vull dir que tenim un servei de transport públic que, per cert, no és obligatori i que el presta l'AMB i que nosaltres hi col·laborem, no? Que el va crear l'Ajuntament de Molins de Rei i ara el gestiona l'AMB, però que té una acceptació. I, a més, els darrers anys, amb totes aquestes millores, l'increment de l'ús del transport públic a Molins és espectacular.
1: Bé, mentre no truca, doncs acabarem per valorar també el ple del passat de dijous, Miguel. Entre altres coses, també es va portar, hi havia molts punts, 26, aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per la transició del model de residu mínim cap al nou model de recollida de residus en 5 fraccions.
0: Bé,
1: què comportarà doncs aquesta col·laboració?
0: Això és la culminació, com es va explicar per part, i no sé si ja el regidor Lucas ho ha explicat, o l'alcalde, jo crec que també ho ha fet.
1: Sí.
0: Nosaltres portem molt de temps de negociació i de discussió amb l'Agència Catalana de Residus i amb l'AMB sobre el nostre model de recollida. Això ho vam explicar al ple, totes les forces polítiques sempre hem defensat que el nostre model de residu mínim és un model d'èxit i de fet tenim uns dels percentatges de reciclatge dels municipis que no fem el porta a porta i no fem altres sistemes molt alts, però el model ha canviat i a Espanya, per normativa europea, i n'hi ha altres municipis de la resta del país que els hi ha passat, ens obliguen a incorporar aquesta cinquena fracció que nosaltres la tenim incorporada a la resta. Val? Això que implica és un conveni en el que l'AMB, mitjançant l'Agència Catalana de Residus, ens dona els recursos per poder fer el procés de transició del residu mínim a el sistema de 5 fraccions. I ara el que estem fent, ja portem mesos treballant, des de que ens van dir que això era irreversible, doncs, hem encarregat a empreses especialitzades que ens diguin quin serà el millor model i la millor manera per fer aquest procés de transició que tenim. I ahí estem, no? I el que vam aprovar és aquest conveni on ens donen els recursos per poder fer la implementació.
1: Que deia Ramon Sánchez, portaveu d'Ara Molins, que això al final acabarà costant més calés als molinencs i molinenques perquè, clar, la planta de triatge desapareixerà i s'haurà d'anar a portar la matèria a poblacions del Baix Llobregat.
0: N'hi haurà, s'haurà de veure, Jo estic d'acord en que segurament la perspectiva no, des del punt de vista econòmic, per nosaltres el sistema actual era millor, no? Perquè efectivament nosaltres fèiem el rebuig, el deixàvem aquí, sí. I no havíem de fer els mateixos quilòmetres, però és veritat que si tu al final prens altres tipus de mesures, que és la millora del reciclatge, doncs l'estalvi des d'aquest punt de vista en els recursos que tu has de posar per la recollida també és elevat. I altres municipis s'estan estalviant diners mitjançant la millora del reciclatge. Con la qual jo crec que nosaltres el que hem de fer, l'aposta clara, no és veure econòmicament això que significa, que està clar que seran diners, no? Sinó quina és la reversió, no?, mediambiental que té el que nosaltres reciclem i reciclem més.
1: També hi va haver dos punts que el Miguel també va explicar, de modificació del pressupost d'aquest any. Explicaves també partides molt variades, no? Van de tots aquests diners...
0: Bueno, sí, al final nosaltres tenim un romanent de tresoreria, sí, positiu, i el que fem, algunes són d'implementació de partides que vam utilitzar per la ventada, no? I vam fer modificacions i les vam explicar, i altres són d'implementació de partides, pues, bueno, pues que considerem que hem de posar més recursos, pues com ens ha passat amb via pública, o els mateixos diners que vam ficar per asfaltar, o la implementació que hem fet de l'obra de la piscina, que va haver-hi aquesta desviació en el sobrecost de l'obra, que vam posar més recursos, tenint en compte que era una obra que vam executar per urgència, diguem-ne, vull dir que, i en aquesta tramitació doncs nosaltres hem implementat una sèrie de partides i encara ens queda pràcticament 1 milió d'euros per decidir si volem utilitzar-los o no.
1: Uh-huh. I hi havia un punt també interessant, que era el nou règim d'indemnitzacions dels regidors i regidores, que ja n'hem parlat. No sé, el Miguel, com valora la negociació que l'alcalde ens deia, hi va haver una, la posició va fer una aposta de màxims, i al final doncs s'ha arribat a aquest acord. Com valora la negociació?
0: Jo crec que ho vam explicar, jo crec que sí. Tant els grups de l'oposició com nosaltres vam explicar, hem de dignificar la política, no només en la part econòmica, en general. És a dir, la política, segurament la macropolítica està molt desacreditada, però la política local té uns sacrificis que comporta a la gent que hi ens dediquem, diversa. No? Perquè bueno, pues, fer de regidor de govern, però també de l'oposició, comporta un temps teu de dedicació, que és voluntari, evidentment, no? Que significa un esforç que tu fas, de comprensió a vegades de temes que no són estrictament del teu àmbit, no? I nosaltres, la nostra obligació és que això estigui reconegut també, no? Estigui reconegut socialment, però també, evidentment, recompensat si tu et dediques un temps del teu temps, que tampoc estem parlant de molts diners, a aquesta dedicació a fer oposició en aquest cas, no? Que és veritat que no havíem actualitzat els darrers 3 anys les seves aportacions que fem, perquè els regidors de l'oposició no tenen una dedicació, sinó que el que cobren són dietes, no? Per la seva participació als plens i a les comissions.
1: Bé, tenim una altra trucada, Miguel, que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1, que és el Gabriel Martí, que... Gabriel, avui sembla que no tenim sort amb les trucades, doncs a veure si podem restablir, queden 6 minuts. I també et volia preguntar de la moció que presentava Ara Molins en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions. Es va aprovar per unanimitat, però vosaltres des del PSC i des de Molins en Comú vau demanar votar per separat 2 punts en concret, que era el 2.1 i el 2.4. I m'agradaria que m'expliquessis també, diguem, l'argument o el raonament perquè vau demanar doncs, aquest matís.
0: Bueno, ho vam fer perquè aquí n'hi ha un debat intern també amb els bombers voluntaris i compartint el 99% de les seves reivindicacions, doncs, n'hi ha una part dels bombers voluntaris que ells no volen recollir i parlar de drets laborals, perquè és un tema de concepte, i l'únic que els hi vam demanar és que potser es poden recollir d'una altra manera aquestes reivindicacions, que a més tenen tot el dret del món i les explicacions i exigències que estan fent, però, d'altra banda, potser no és la millor manera de dir-lo, perquè si estem parlant de drets laborals, els drets laborals els tenen els treballadors, val? Aleshores potser el que hem de canviar és, no?, els títols i els noms, perquè confonem a la gent. Pues, potser no s'han de dir bombers voluntaris, no? I llavors el nom fa la cosa a vegades, no? Perquè el voluntariat té el que té. El voluntariat és no remunerat. Vamos, és un concepte que jo he entès així tota la vida i si ha de canviar, pues, m'agradaria que n'hi hagués un canvi substancial, no? I que tothom pogués entendre. Però compartim la reivindicació, creiem que en aquest país no pot haver-hi els mateixos parts de bombers, de voluntaris com de professionals, i aquest país és un país gran i ha d'avançar cap a un model propi de consolidació del seu model de bombers professionals i anar cap a que els bombers voluntaris siguin una altra cosa, que, efectivament, puguin fer aquesta feina, se li pugui reconèixer, són ajuts que puguin, però no siguin una condició perquè determinats llocs de Catalunya estiguin coberts només per bombers voluntaris.
1: A veure, que hem recuperat el Gabriel Martí, que se'ns havia tallat. Gabriel, bon dia i bona hora. Gabriel, bon dia.
3: M'escolteu?
1: Ara sí, perfecte. Digues.
3: Bé, la meva queixa és la següent. Anem al carrer Miquel Tort, davant de Correus, s'estan fent unes obres que les valles que han posat perquè puguin actuar i fer les feines ocupen 3 pams del que és la calçada, o sigui, tot el que és la vorera, més, i estan entremig de 2 passos zebra. Davant que tenim Correus, també hi fan obres i hi ha les valles de les obres. Llavors passen camions, llavors hi ha trànsit. I allà és un perill per les persones que van a peu. Llavors, si mires, sembla que tinguin carta blanca, segons de qui es tracta, permissibilitat absoluta. Allà es veu a les valles que han posat que preguen i preguen i preguen i van pregant. I preguem les molèsties. De tant pregar, possiblement els faran sants i sortiran a les estampetes dels nens de primera comunió. A veure, el perill el tenim nosaltres. Abans hi havia gent de les obres que es feien municipals, que hi havia inspectors i miraven que es fessin les coses bé. Però ara no, ara és que ens hem de quedar amb la pregària fins que algú hi prengui mal.
1: Val. Ara et respon, Gabriel, ara et respon per antena. Miguel, endavant.
0: No crec que sigui la solució. Jo entenc que els creients, pues, que puguin pregar, pues, que preguin, jo no crec que hem de fer. I sí que n'hi ha inspectors i que controlen que això es compleixi. Evidentment no hi són allà cada dia, els hi faré que hi vagin per veure. És veritat que quan van començar els hi vam fer una rectificació de la proposta que feien ells i s'està complint. Però, a veure, no vull posar en l'extrem, perquè si ja sabem que en aquella part de la vorera n'hi ha una obra, pues, i tots la coneixem, pues, anem per l'altra banda de la vorera, que tu pots accedir perfectament des de l'inici del carrer o des del carrer de baix o des del passeig del Terraplè, i no has de fer el creuament, que està senyalitzat i està cuidat, i evidentment passen cotxes, i que pot passar que algun cotxe no obeeixi al pas de vianants, però això pot passar aquí i en qualsevol altre lloc que n'hi hagi una senyalització. El manarem que l'inspector d'obres vagi a veure que estan complint amb els requisits que els hi vam demanar, però també la recomanació de que la gent pues, vagi, i sabem que n'hi ha una zona que és més, s'està actuant i s'està fent una obra, doncs potser no val la pena anar per aquella banda i és millor anar per l'altra.
1: Bé, doncs ho deixem aquí perquè ja no tenim més temps. En tot cas, agraïm, com sempre, al regidor Miguel Zaragoza que ens hagi pogut acompanyar en aquest espai de preguntes a l'alcalde. Moltes gràcies, Miguel.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I fins la propera.
0: I que vagi molt bé la etapa del Tour.
1: Correcte. Esperem que sí. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Arribem a les 11, fem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornem precisament amb els companys de l'etapa reina per parlar de totes les activitats que tenim divendres, però sobretot diumenge, focalitzades al Parc de la Mariona. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller, que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny, i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fan zone al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tub Live, i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'atenció ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Yeah. Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si en canvi ets d'aquelles persones amb bona edat ja que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Són les 11 del matí i pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, explicant-vos que ara mateix, ja ens ho han fet constar alguns oients, hi ha un fort dispositiu policial al carrer Doctor Barraquer, número 31. Hi ha 3 furgonetes i 5 vehicles de Mossos d'Esquadra, bombers, una ambulància i un vehicle d'intervenció ràpida del SEM, un grup de policies amb escuts i cascos que han entrat a l'edifici del carrer, com dèiem, Barraquer 31. Ens ho explica el company Roger Tosec, que el tenim d'enviat especial aquí uns metres més enllà de la ràdio. I aquesta és la situació a hores d'ara, i gràcies als oients també que ens ho han fet observar. Dit això, són les 11:10, el que volem fer ara és seguir parlant del pas del Tour per la nostra vila, però fer-ho dels actes lúdics, els esdeveniments que es produiran, sobretot diumenge, però ja hem de citar divendres, la majoria dels quals organitzats pels nostres amics de la Tapa Reina, programa de ciclisme d'aquesta casa, que ja fa temps que hi treballa, i que, d'altra banda, ja hem tingut exposicions, algunes xerrades també molt interessants, i ho volem parlar tot plegat amb el company Roger Castillo. Hola, Roger, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol.
0: I ha coincidit precisament que ara fa pocs minuts també ho heu publicat a les xarxes.
1: Sí, hem publicat allà un post a Instagram amb tota la informació necessària, allò, els facts, les preguntes que la gent vol saber, estan totes respostes allà, totes.
0: Deixa'm preguntar-te, però, abans d'anar diumenge, el divendres, perquè anuncieu nit de l'etapa reina.
1: Efectivament.
0: Què vol dir això?
1: Això vol dir un doble acte, que tothom està convidat a participar-hi, com tots els actes que intentem fer. El primer, a 6:45 de la tarda, a la planta baixa del Molí, que és aquesta zona que acull una exposició fantàstica, que si no l'heu vist encara, doncs recomanable que hi aneu. I un bon dia és divendres a la tarda, perquè tindreu l'opció de veure l'exposició, però també de gaudir d'un programa en directe de l'etapa reina, un especial d'una hora i mitja, que això és una cosa extraordinària.
0: Sí.
1: I que farem doncs la prèvia definitiva del Tour de França, tindrem convidats, anirà passant gent per allà, i si
0: dins
1: veniu potser sortegem alguna cosa també, depèn d'una mica de l'ambient que hi hagi. Si hi ha una sola persona veient-nos, doncs potser li donem la mà, però si venen més d'una, potser sí que fem algun sorteig, algun regal, alguna coseta.
0: Sereu dins, diguem, de l'exposició, a dins,
1: Serem durant una hora i mitja part de l'exposició.
0: Està bé.
1: Sí, sí. I llavors Ràdio Molins de Rei té doncs l'encert d'emetre en directe aquest programa.
0: Sí, senyor.
1: De manera que si algú no pot venir, també ho pot doncs escoltar a través de la ràdio.
0: Però això no acabarà aquí.
1: No acabarà aquí.
0: A les 8,
1: quan acabem de parlar i estiguem ja amb la saliva una mica cansada, direm, escolta, què pot fer ara algú per passar-s'ho bé?
0: Va.
1: I llavors fem la nit de l'etapa reina aquesta que comentes, que és bàsicament fer el tancament del Tapa Tour, que és aquesta idea que hem tingut de gastronomia al poble durant un parell de setmanes amb tapes pensades o ambientades en entorn Tour de França. Doncs el divendres, a partir de les 8 del vespre, des de la planta baixa del Molí, tothom que tingui tiquets, qui no, ens pot acompanyar i fer les consumicions, diguéssim, pel seu compte, però convidem la gent a comprar els tiquets, encara hi són a temps. Són 18 euros a canvi de 6 tapes, vam posar 5, però en farem 6.
0: 6 tapes, 18 euros,
1: sí. I llavors doncs tindrem música, tindrem una bicicleta festiva que ens acompanyarà durant el recorregut. Tothom està convidat a participar-hi.
0: Música, una xaranga, vols dir?
1: Tenim una bicicleta amb altaveus, amb música, diguéssim, enllaunada, però que farà festa perquè justament això és un punt de bicicleta que ens acompanya i la gent, si vol venir això, amb algun complement ciclista, pot venir. L'objectiu és passar-s'ho bé per a totes les edats. Poden venir criatures si la gent vol, no hi ha cap mena de problema.
0: Apte per tothom.
1: Apte per tothom. Al final es tracta de menjar i qui vulgui consumir doncs, beguda l'haurà de consumir els establiments que participen.
0: Aquí només entra les tapes.
1: Exacte. Així és.
0: Molt bé. Em consta que heu anat a molts d'aquests llocs
1: com
0: a equip degustant les tapes del Tapa Tour,
1: Sí, sí, hi ha petites meravelles, És a dir, està molt bé.
0: 26 aquesta, establiments.
1: No hem provat els 26, també t'ho dic.
0: Que hi han participat i tots havien de tenir, el producte, el nom relacionat amb el món del ciclisme,
1: Sí, hi ha noms divertits, jo crec que hi ha noms que els han trobat molt bé. A veure, deixa'm dir un d'entrada, que és el del Bernat Saura, que
0: sisplau.
1: És el Mireia Benito.
0: Sí, Magdalena Mireia Benito.
1: Que ha fet, ha causat, ha fet història, perquè...
0: Se li ha fet constant bella, no?
1: Se li ha fet constant bella i ella doncs, va regalar a les companyes d'equip a tot l'estat a la Volta a Catalunya una medalla per cadascú, perquè li va fer molta gràcia iniciatives, van entregar personalment a Montjuïc doncs, aquestes magdalenes. No, una cosa fantàstica. Quan surt una cosa bé,
0: sí,
1: és divertit perquè veus que la gent doncs, s'ho passa bé i això ha estat un cas d'aquests. No?
0: Repassem-ho tot. Tenim el bar icònic al carrer Major. Torres, no? L'etapa. Pastisseria Gluton del carrer Verdaguer. La Rue Jaune.
1: Els vols dir tots, eh?
0: Sí, vinga, va. El Mimat, que és l'Antipàjares.
1: Sí, té un nom divertit.
0: Arenas
1: sí.
0: Molins, que ja l'he vist també, el Mallot de Punts, que és un pastisset. Blanc amb...
1: Exacte, exacte. Si al final la diversió és això, que aquí clar. Ha trobat el nom, potser només el nom, altres han trobat fins i tot la forma, no? I llavors això jo trobo que és...
0: La Barema, carrer Molí, Indurain, és un pinxo.
1: Mira, la Barema serà un dels que participen d'aquesta nit.
0: Al final, ho teniu allà al costat.
1: Els podem fer tots, en farem doncs, 6 establiments, i serà un dels que participarà.
0: Si vols, quan vagi arribant els que participen, m'ho dius.
1: És que no sé si me'l sé de memòria.
0: La taula d'en Bernat fan Braves Cafè de París. El Carpe Diem, la tapa reina de foie. La xurreria Àngels de Molins, Pelotón Crujiente.
1: Espectacular.
0: El Foment, Bomba Tour.
1: Increïble.
0: Can Samu, de la plaça Ajuntament. Focaccia Mallot Groc, de Can Samu.
1: Fenomenal.
0: La Llauna, atenció, Tourmalet.
1: Bé.
0: El Xalà Molins, la Roda del Tour.
1: En Xalà hi passarem, eh? En Xalà hi passem.
0: Per tant, terra ple. Lola, del carrer Molí, la Indurain, que són croquetes, crec.
1: Sí, Indurain és un nom que agrada, eh? Ja, sí. Ja veuràs.
0: Pinxeria la Bernarda, marinera, sí. Nom original de bicicleta.
1: Ah,
0: nom original, bicicleta, perdó.
1: Bicicleta.
0: Bacus Molins, els nostres veïns, brioix sobre rodes.
1: Que no el tens a prop, ja l'has d'haver provat aquest.
0: No l'he provat encara. La Penny Bar, a tapa reina.
1: Epa.
0: Honor a la
1: Penny. Tenim un parell a tapa reina, sí, sí, ens fa il·lusió això.
0: La tapa reina, Encenalls Xarcuteria, al
1: sí,
0: mercat.
1: És la primera que vam provar, la primera de totes, increïble.
0: El Miquel de l'Encenalls de dins del mercat municipal, eh? Cafè Mariona, Mallot, veig que es repeteix, el Mallot Groc.
1: És que, bé, al final, les referències de la gent quines són? Els topos, el groc, sí. L'indurai, no? Els conceptes clàssics.
0: Atenció al bar camp de futbol Ricard Ginebreda,
1: sí.
0: Le Cot des Chipirons.
1: Això m'agrada, una cota d'aquestes clàssiques, eh?
0: Maria Antònia Gourmet, del carrer Barraquer. L'escapada de Llardons, el grup de Molins del carrer Molí, el Mallot Groc.
1: Sí, aquesta també, la incorporem el divendres.
0: Ah, bé, és que ho teniu a prop.
1: Sí,
0: allà.
1: És que algunes ens quadren molt per zones.
0: Plaça
1: sí,
0: del
1: sí.
0: Palau, i tenim la Volta, que diu La Volta sempre roda.
1: La Volta també la farem, va.
0: Molt bé, és una vinga, bona, un bon original. Maillard Burger, al carrer Verdaguer, on teníem el Diana, eh? Croquet Tour, i acabem, eh? Nit i dia, el Tapa Trek, i el Miguelón, Miguelón Indurain.
1: Sí, aquesta l'hem provat i també increïble.
0: Sí, també l'heu provat?
1: També, també.
0: Molt bé. D'aquests 26 establiments, que no cal anar-hi el divendres al vespre, sinó que encara podeu fins diumenge...
1: Sí, avui mateix, si voleu, doncs...
0: Podeu demanar tot això.
1: Sí, jo crec que és una... A veure, és una bona iniciativa per lligar gastronomia i esport, sempre va bé, sí. I amb el pas del Tour, doncs, una excusa més per gaudir-ho.
0: Això ho preveieu acabar d'algun moment?
1: Sí, això...
0: Abans de mitjanit?
1: Sí, sí, abans de mitjanit haurà acabat. Abans de mitjanit haurà acabat.
0: I apte per tothom, m'has
1: dit? Apte per tothom.
0: Sortir de les 8 del vespre des dels baixos del Morí.
1: La idea és menjar-me i passar-s'ho bé, i durant aquest tret de sortida, que l'endemà comença el Tour, doncs comencem amb la panxa plena.
0: Molt bé. Escolta, anem a diumenge.
1: Important.
0: 10 del matí.
1: 10 del matí. Obrim la fanzone.
0: Amb un sol de justícia ja.
1: Sí, perquè aquests dies sabeu que estem a doncs, dia de calor.
0: Sí, per tant,
1: dia de calor.
0: Ja d'entrada avís.
1: Avís, neu ben protegits, perquè feu... Doncs,
0: Inclús heu fet una proposta de paraigua i tot.
1: Sí, el que faci va, i que cadascú consideri que, malgrat que tenim una zona amb ombres... la calor és inevitable.
0: Gorra,
1: i passos amb sol també n'hi ha.
0: Crema, aigua...
1: Llavors aneu protegits, és a dir, tingueu el seny, sentit comú, i que si voleu passar el dia allà, que ens ho passarem bé, és a dir, malgrat la calor, farem tots els esforços possibles per passar-nos bé tot el dia. Doncs, si veniu protegits, molt millor per estar còmodes, i ja està, sabent que això, que pot ser un dia històric, però sobretot un dia amb ganes de passar-s'ho bé.
0: Val. Com dius, Sílvia? Perdona, eh? Ah, val, que tenim més informació del que està passant aquí al Barraquer, doncs el Roger pot entrar en directe, ara el farem, veus? No et sap greu, oi?
1: No, home,
0: ara el truquem, perdó. Fanzone, a partir de les 10 del matí. Indiquem on serà la Fanzone, d'entrada.
1: Mira, hem anunciat part de la Mariona,
0: sí.
1: Per deixar-ho molt clar, és just passat el parc de la Mariona en direcció cap a Sant Feliu. És a dir, hem de creuar el carrer Primer de Maig,
0: sí.
1: I quan creus el carrer ja et trobes la Fanzone.
0: El carrer Primer de Maig és el carrer del Caprau, del Viena...
1: Sí,
0: eh?
1: És el carrer aquell que tens la Carpa Mariona. Si us situeu amb la Carpa Mariona, doncs és per sobre de la Carpa Mariona fins, sí. A la carretera, aquest espai.
0: Entre carretera...
1: Tot aquest espai és Fanzone.
0: I Carpa Mariona.
1: Llavors hi ha escenari, hi ha barra, hi ha pantalla gegant, hi ha doncs, l'espai de taules i cadires per dinar, hi ha moltes coses, diguéssim, que aniran trobant-se a la gent que vingui.
0: Perquè ens espera una jornada històrica, dieu, per compartir amb amics i família, plena de música, activitats, sorpreses i sobretot emocions.
1: Sí, jo crec que es tracta d'aprofitar el pas del Tour, que serà un moment molt concret i sí. Molt ràpid, que al final això de ciclistes ja n'hem vist uns quants, ja sabeu com va, no? És a dir, passen ràpid i poc se'ls veus, però com a mínim, ja que passen i que es pot fer festa i que és un dia gros, doncs anem a fer-ho més gros i que la gent que vingui realment recordi el dia sencer, no només el pas dels ciclistes, això a tota velocitat, a velocitat 2X.
0: Aviam, tindrem concerts.
1: Tindrem concerts, comencen...
0: Ara ho expliquem.
1: Anem a fer directe, no?
0: Anem a explicar la situació, doncs, de com està en aquest bloc del carrer Doctor Barraquer número 31, que ja hem dit, doncs, ho hem publicat a les xarxes, aquest dispositiu que hi ha, però que millor que ens ho expliqui el company Roger Tuset, que s'hi ha desplaçat. Roger, com està la situació?
2: No
0: sé si
2: m'esteu parlant, perquè l'Oriol no el sento. Hauríem de posar l'auxiliar de l'Oriol, en tot
0: sí,
2: cas.
0: Pugem l'auxiliar. Si no, estem en directe.
2: Ara.
0: Em sents bé? Ara hem pujat l'auxiliar, sí, com ha suggerit. Com tenim la situació? Com tenim la situació aquesta hora?
2: Doncs, Oriol, estem aquí al carrer Doctor Barraquer número 31, on hi ha un fort dispositiu policial. Ens hem comptat fins a 3 furgonetes dels Mossos, 6 vehicles dels Mossos, la Guàrdia Urbana, també una ambulància del SEM, els bombers. Vaja, que hi ha un sarau bastant gran muntat. Pel que hem pogut saber de testimonis, sembla ser que hi havia una persona que hauria tingut una discussió en un bar proper i hauria amenaçat el propietari amb un matxet, i després s'hauria trinxerat al seu pis aquí al carrer Doctor Barraquer 31, on també hi viu la seva mare, una persona que, a més, ja havia protagonitzat altres incidents i que és conegut per la policia i que fa no gaire que hauria sortit de la presó i que sembla ser que de tant en tant doncs, té alguns brots complicats a nivell mental.
0: Uh-huh. Per tant, tot aquest dispositiu ara mateix entenc doncs, que està a dins el pis aquesta persona.
2: Sí, hem vist entrar un grup fa com uns 20 minuts, un grup de Mossos,
0: sí,
2: amb els cascos, els escuts i tot, tot i que ara mateix sembla que s'estan com esperant alguna cosa, no sé si falta alguna altra unitat per arribar, però de moment aquesta persona no ha sortit del pis i tampoc hi ha cap, no l'han detingut. De moment sembla que no hi ha ni... De moment, la falta que entenem que no ha entrat al pis encara, que no hi hagi cap persona ferida, però ara estan com esperant, com si hagués d'arribar algú altre o estiguessin esperant algun tipus d'ordre.
0: Uh-huh. Bé, doncs si hi ha alguna novetat més al respecte abans de les 12, ja ho saps.
2: D'acord, Oriol.
0: Sí? Val. Doncs estarem en contacte. Fins ara. Tenim l'auxiliar ja pujat, per tant, aquesta és l'última hora que podem explicar del que està passant al carrer Doctor Barraquer des de fa una estona. Tornem a recuperar la conversa. Gràcies, Roger, per esperar-te pacientment. Ens hem quedat als concerts i començarem explicant que a les 11 del matí hi ha la primera actuació, no?
1: Sí, però farem aquí una...
0: Atenció.
1: Exacte, anem a posar coses sobre la taula que potser no s'havien comentat prou encara. A un quart de 11 del matí, per tant, als 10:15, uh-huh, tindrem els timbalers del Camell, allà a la zona per començar a fer ambientació a la gent que és puntual i que és matinera. Doncs ja els tindrem allà actuant en directe per doncs, tots els molencs i molenques que vulguin ser-hi i faran aquesta prèvia al primer concert del dia, que com bé dius, és a les 11 del matí i que és d'Embauca, grup molinenc, uh-huh, i que vindrà seguit a les 12:30, dos quarts d'una, per Rocktumbles, també, grup.
0: Home, la Tangerina.
1: Molts interns molinencs, per tant, crec que és un matí que val la pena, doncs, ja gaudir-lo amb això, per totes les edats, també, com dèiem abans.
0: Molt bé. I després, un cop hagi passat el tour, encara hi haurà més actuacions, no?
1: Sí, quan acabi l'etapa...
0: Atenció.
1: És a dir...
0: L'etapa, no el pas dels ciclistes.
1: Quan acabi l'etapa, després entendreu per què, tindrem una nova actuació de tarda, que és de Tuk Life, que és un grup del Berguedà, un grup de versions, un grup festiu, que ens ho passarem bé, i a més el sol ja haurà començat a baixar de mica en mica, que és
0: molt optimista.
1: Una cosa doncs, que ha de passar algun dia o altre.
0: Sí.
1: I finalment tancarem amb un DJ, que és DJ Van Garderen, cap al vespre, i quan acabi ell sí que ja tancarem la fanzone cap a quarts de 9 de la nit com a tard.
0: Molt bé. Això pel que fa a les actuacions. Després, tenim pintura en directe.
1: Tenim el gran pintor de Xàtiva, Miguel Soro.
0: El Soro.
1: Sabeu que fins just aquest diumenge,
0: sí,
1: teniu l'exposició a Can Ametller amb les seves obres, doncs farà una obra en directe per tot el públic. El tindrem doncs, ubicat en una carpa allà a la Fanzone, que estarà pintant, i també en algun moment doncs, el podreu veure a l'escenari. No sé si amb la pintura ja acabada, però la podrà mostrar, podreu veure doncs, la feina que haurà fet. Jo crec que és interessant veure creació artística també en directe, que sempre és bonic de veure com treballa un artista davant dels teus nassos.
0: Vosaltres fareu la retransmissió del pas dels ciclistes?
1: Mira, per qui vulgui, per qui sigui allò molt aficionat ciclista.
0: Sí.
1: La pantalla gegant estarà oberta tot el dia, diguéssim,
0: sí,
1: sempre hi haurà coses projectades, però a partir que comença l'etapa, es projecta l'etapa. Llavors, tothom que vulgui
0: Carlos
1: veure l'etapa sencera, uh-huh, des de la sortida de Tarragona, la podrà veure aquí a Molins de Rei, a la pantalla gegant. Això és just 5 minuts abans de les 2 del migdia. Tot això ja és ciclisme, ciclisme, ciclisme a la pantalla. Ara bé, el so, mentre la gent estigui dinant, doncs el tindrem per allà una mica posat, després, amb el pas de la caravana, més del mateix, i quan hagin passat els ciclistes per Molins de Rei, això serà 4:45 de la tarda aproximadament, després sí que l'etapa reina, el que farà serà narrar l'última hora de l'etapa. Tampoc no volem molestar tothom durant hores, però sí que una horeta final fins a l'Alts de Montjuïc, que pugen 3 vegades, això sí que l'etapa reina és qui ho comentarà en directe amb la pantalla gegant. Però reitero, si algú va veure l'etapa, podrà veure tots els minuts de l'etapa a la pantalla gegant. Aquí no hi ha cap problema.
0: Cosa important, tenim dinar popular.
1: Tenim un dinar fantàstic.
0: A les dues, en principi.
1: A les dues, sí, sí, serem prou puntuals. Tindrem, doncs, paella, més gelat, més una mica de pa. Evidentment, cadascú el refresc que consideri oportú.
0: Sí.
1: I reconvidar a la gent a comprar el tiquet amb antelació. Perquè, evidentment, hem de fer una previsió, l'estem intentant tancar, llavors tenim...
0: Però poseu fins al dia 4, no?
1: Sí, és a dir, intentem que la gent tingui el marge final. Però si feu el favor de, si teniu la intenció d'anar-hi, comprar-lo abans, tot això que ajudem, perquè al final estem parlant d'un volum de persones gran, i si podem calcular al màxim detall la previsió possible, doncs ens feu favor. Per tant, qui vulgui comprar-ho...
0: Sí,
1: doncs,
0: què ha de fer?
1: Mira, si entreu a qualsevol dels enllaços que us han passat per qualsevol grup, si no els teniu, no patiu, entreu a l'etapa reina a l'Instagram i allà dins dels links doncs, trobeu un link que és Fanzone Dinar. Val? És ben senzill. Doncs allà el trobareu.
0: Ah, no es pot comprar físicament?
1: Físicament, estanc margarit i lliure de gluten.
0: Ara massa.
1: Jo ho faig totes les opcions. Totes les opcions són disponibles i teniu tiquets, us els donen i els porteu allà al dinar i ja està.
0: Però clar, quants diners hem de portar?
1: Mira, són 12 euros per adults, 8 euros per infants i podeu triar si és vegetariana o no, la paella. O sigui, trieu també el que voleu i us donaran un tiquet d'un color o d'un altre, bàsicament.
0: Molt bé. Barra amb preus populars.
1: Barra amb preus populars, sí. Qui vulgui, doncs, sobretot refrescar-se, que entenc que serà necessari al llarg del dia, a la barra des de a primera hora del matí ja estarà oberta i fins que acabi l'acte doncs, podreu trobar doncs, des de refrescos, aigua, cervesa, el que cadascú pertoqui, però sobretot això pensant en hidratar-vos de tant en tant que convindrà.
0: Molt bé. Important una cosa perquè em diuen, molt bé, el pas del ciclista serà a partir de 16:30, però atenció, la caravana publicitària.
1: Val,
0: per què
1: això,
0: és tan important això?
1: Perquè és una festa, i més venen 30 vehicles, és a dir, venen amb el carro gros. Això altres sortides a grans de parts no ho han fet, però en aquest cas sembla que sí, que ja els tenim de fet aquí a la comarca instal·lats. I la caravana publicitària és una cosa que es va inventar el Tour fa molts i molts i molts anys com a mètode perquè la gent sortís al carrer a veure-ho i els hi ha funcionat molt bé, ho segueixen mantenint i continuen sent referents, diguéssim, en aquest àmbit perquè són vehicles que estan tunejats amb formes estranyes i que bàsicament reparteixen regals a tothom que s'apropa. I en reparteixen, és a dir, no és una cosa que a vegades dius, no, potser passen i no donen res. Si esteu allà i passa la caravana, alguna cosa us caurà. Això és una cosa que més o menys tothom que ha anat al Tour ja ho sap i pot ser doncs, des d'una cosa molt petita fins a una samarreta, fins a un regal que potser no us serveix per res o altres que us agraden molt i que estàveu intentant agafar primera fila, hi ha de tot. Llavors jo crec que és recomanable com a show, com a espectacle, ja no esportiu, sinó espectacle amb el nom de la paraula pur i dur, doncs d'anar a veure-ho. Passen cap aquí, si esteu a les 3 en punt a la carretera, doncs ja els podreu esperar poca estona, aneu amb temps sempre a aquests llocs que mai se sap si l'horari el compleixen a la perfecció o no, però jo crec que val la pena ja estar allà, diguéssim.
0: Molt bé. Sobre les 3 de la tarda, no?
1: Sí, en principi aquí Molins als 3:09.
0: Aproximadament.
1: No quadraran exacte, llavors ja ho reitero, com a mínim 10 minuts abans, si podeu un quart d'hora abans, si podeu una estona abans, doncs...
0: Passa la locomotiva i aleshores hem d'esperar a les 16:30, aproximadament...
1: Pels ciclistes.
0: Sí. Pels ciclistes.
1: I aquí una recomanació.
0: Aviam.
1: Tothom que vulgui veure l'etapa o refrescar-se la barra de la Fanzone, que recordi que està a la banda sud de la carretera, diguéssim, a la banda riu. Si voleu creuar la carretera complint totes les indicacions que s'estan donant, feu-ho abans del pas de la caravana, perquè després segurament tindreu gent que us dirà és que ara ja no es pot passar. Llavors és important que si teniu la idea d'anar algun moment cap a veure la cursa a la pantalla gegant, que suposo que molta gent a aquella hora doncs, aprofitarà per veure què està passant, perquè ja no tindrem els ciclistes aquí, que ho faci abans, que ho faci amb temps, que ho faci abans de les 3 de la tarda.
0: Abans de 3:45, perquè sí. De 11:30 a 3:45 encara deixen...
1: Sí, hi haurà passos habilitats perquè la gent pugui creuar el poble,
0: exacte.
1: Però a partir d'aquella hora, en principi, diuen que no. Llavors, molt recomanable que ho tingueu al màxim de present possible, perquè realment us podeu trobar amb la mala sort, no?, d'estar a una banda del poble i veure que allà podeu veure la cursa, diguéssim, i gaudir d'una mica de bon ambient o bona estona, o que jo què sé, buscar un lloc ja ombra a l'altra banda i el vostre toca el sol, no? És a dir, el que sigui cadascú, però que tingueu molt present això, que creuar la carretera quan es pugui fer, per fer-ho amb seguretat per tothom.
0: també m'indicaven que hi haurà cultura popular, és això dels timbalers, o hi haurà
1: sí,
0: més coses?
1: Sí, timbalers al matí, i a la tarda tenim l'Enxuscat, que el podreu veure allà doncs, al peu de carretera al pas dels ciclistes, sí. I també els matussers, que tenen intenció de fer un pilar amb el pas dels ciclistes, per tant, dues entitats més de cultura popular del poble que col·laboren amb aquest pas del Tour per Molins de Rei, allà al costat de la Fanzón.
0: I tot això fins a les 8 del vespre?
1: Tot això, la part de, després de ciclistes, un cop ja ha acabat l'etapa, ja ha acabat, diguéssim, la part més esportiva i tothom, diguéssim, ja pot desconnectar de la part de qui ha guanyat i com va la classificació, doncs ens queda música, ens queda relax, ens queda comentar la jugada i llavors que aquest espai més distès i festiu, doncs això l'allargarem fins a 8:45 del vespre com a tard. Sí, sí.
0: Molt bé. I a partir d'aquí l'únic que ja quedarà serà l'exposició, perquè es pot veure fins al 2 d'agost.
1: Sí, exacte.
0: Exposició Camins 1907-2026, que estava molt bé.
1: Està molt bé, i algun dia a l'etapa reina intentarem fer també alguna coseta allà. O sigui, a part d'aquest divendres intentarem...
0: Encara en el mar de,
1: sí,
0: del Tour.
1: Sí, perquè com que el Tour s'allarga, no?, fins a finals de juliol, doncs a veure si algun dia tenim també l'opció. Això potser aquest divendres ja ho podem comentar.
0: Molt bé. Recopilant la informació, el més immediat serà demà, eh? A partir de 6:45 de la tarda, si aneu a la planta baixa de l'edifici del Molí, doncs, a banda de veure l'exposició i escoltareu els amics de l'etapa reina, fins a les 8.
1: Sí, us ho passareu bé. Sí. Potser no us interessa molt el ciclisme, no coneixeu tots els noms, però ja farem que us ho passeu bé, no patiu.
0: Lluís Àries, Sergi Soler Maza, Marc Vives i el Roger, i tot això del diumenge, que us ho feu entre els quatre o hi ha més...
1: Hi ha molta gent que col·labora.
0: Hi ha molta col·laboració,
1: sí,
0: molta voluntari.
1: Molts voluntaris de la Fanzón en si, hi ha molts voluntaris al poble per la, sí, pel pas, sí, del Tour, però també hi ha un bon gruix de voluntaris amb això. Si no, evidentment, no seria possible. Agraïm a tots ells aquesta disposició a muntar coses a primera del matí, a fer un torn de barra, ajudar a portar coses amunt i avall. Els dies previs que han muntat també, bueno, hi ha molta gent fent feina i que agraïm moltíssim que això pugui ser, perquè al final 104 costaria bastant de fer, sí.
0: Molt bé. I del balanç de les xerrades, bé, no?
1: Sí,
0: totes les ponències
1: contents
0: que s'han pogut fer.
1: Estem contents d'haver pogut fer coses diferents, diguéssim, aportar mirades diferents, això, des d'una banda més cicloturisme, de ciclisme femení, part històrica, part periodística. Jo crec que s'han tocat molts pals al llarg d'aquestes setmanes per fer una mica bullir l'olla. Ens ha agradat molt, també, aquest punt d'anar amb bici un dia, no? La gent que es va animar amb la calorada que feia a pujar a Santa Creu.
0: Això ho vam fer el dissabte, no?
1: Sí, ho vam fer el dissabte, i clar, realment feia calor, era a 6:15 de la tarda, però vam estar molt contents perquè, ostres, la gent doncs, va respondre prou bé, vam ser uns quants pujant, i després teníem berenar, no?, per fer una mica passar la suor, diguéssim, plegats, i va estar bé, va ser una d'aquestes activitats que penses, mira, això es podria fer més sovint perquè l'ambient que s'ha creat és bonic.
0: Això sí que es va permetre, per tant, que poguéssiu,
1: sí,
0: anar fins,
1: sí,
0: a Santa,
1: sí,
0: Creu.
1: Només asfalt, només carretera, això ja sabeu que si passeu qualsevol dia per allà veureu ciclistes cada dia a qualsevol hora, doncs,
0: sí,
1: que ho fan, era només senzillament això, i va estar bé doncs, fer una mica recordatori, no? El que hauria pogut ser el Tour de França per Molins de Rei, que era aquell pas del Tour per Santa Creu, no va ser, doncs fem un porno tour a nosaltres i ens ho passem bé.
0: Es fa el cremant.
1: Sí, es fa el bullint. Sí, sí.
0: Bullint, bullint. Queda dit, doncs, Roger, escolta, qualsevol dubte que us vinguin a escoltar demà, i si no, també a través de l'etapa reina del perfil Instagram, que allà ho heu posat impecablement,
1: hem
0: a banda
1: intentat,
0: de whatsapps,
1: sí,
0: que van corrent amb tota la informació.
1: Hem intentat, i espero això, que tothom pugui fer front a la calor amb nosaltres de la millor manera possible, però de bo que intentarem que us ho passeu bé, malgrat aquesta sensació d'aixafogó d'aquests dies, que vagis on vagis dies, per tant, com a mínim que sigui col·lectiva i comunitària.
0: Roger Castillo, moltes gràcies per
1: a
0: les explicacions.
1: No hi falteu, no hi falteu.
0: Vinga,
1: passareu bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies. Passen 3 minuts de 11:45, anem a fer la col·laboració quinzenal amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat per parlar-vos dels Premis de Reconeixement Cultural.

0: Com us dèiem, al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, i en vam parlar fa aproximadament un mes, engega aquest any la 13a edició ja dels Premis de Reconeixement Cultural, que, com sempre, van in itinere, i en aquest cas es lliuraran a Cornellà de Llobregat. Ara estem en la fase de presentació de candidatures, però el Centre d'Estudis articula un cicle de debats territorials justament per analitzar l'impacte de les tecnologies emergents en els àmbits social, econòmic, ecològic i cultural, coincidint doncs amb el període aquest que us dèiem de presentació de candidatures. De fet, la Beba, la jornada català que ens acompanyava el dilluns, ens parlava d'aquesta xerrada que es feia abans d'ahir, el dimarts, per parlar justament de la IA, si redefineix els límits. En parlem de tot plegat amb la Conxita Sánchez, que, com dèiem, fa un mes que ens acompanyava. Ella és membre de la Junta del Centre i encarregada doncs, de dur a terme aquests premis a l'organització. Què tal, Conxita? Bon dia i bona hora.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot bé?
1: Bueno, encantada de tornar a parlar amb vosaltres,
0: sí.
1: I poder explicar tots els projectes que tenim en dansa, totes les activitats que tenim en dansa,
0: sí.
1: perquè prengueu nota i que us animeu a participar,
0: sí,
1: i que animi la gent a participar.
0: Perquè, escolta, dèiem això de la xerrada abans d'ahir, però veig que avui també hi en teniu una altra, de manera que això és un no parar.
1: Sí, sí, sí.
0: D'entrada, com us va anar la primera, aquesta del dimarts, a la seu de Comissions Obreres?
1: Molt bé. Va ser, va participar força gent. De fet, era una xerrada molt adreçada també a delegats i delegades sindicals, de
0: sí.
1: diferents empreses i tal. Ens adreçam a un públic que no és l'habitual del centre d'estudis, m'entens? Sempre ens adrecem més a públic en general, però amb un perfil més d'àmbit cultural, acadèmic, etc. No? I llavors, en aquest sentit, ens adreçaven al món del treball, no? Aquella vella dita, no?, de la importància de la unió del treball i la cultura.
0: Sí.
1: Doncs això ho vam fer realitat ahir, i la veritat és que va ser molt interessant tot el que ens van explicar els dos ponents, perquè a més comissions en aquests moments estan fent un treball, un estudi d'investigació sobre els impactes de la IA més enllà inclús del món laboral, amb la Universitat de Girona, que a més volen estendre a altres universitats de Catalunya, ens explicaven el procés, de com ho faran aquest estudi, i realment ens posaven una mica en alerta respecte als impactes que la intel·ligència artificial tindrà, no

0: El dia dimarts, 30 fèiem sí. aquesta... Sí, el dimarts 30 fèiem aquesta xerrada.
1: Molt bé.
0: A Cornellà.
1: I avui continueu, no?
0: Avui continuem i ens adrecem molt als grups d'estudi,
1: sí?
0: Perquè creiem que també és molt important com des de la cultura els reptes ètics que pot tenir la intel·ligència artificial a les entitats i al món associatiu, però a més específicament en el que representa a la gent que gestionem, que promovem i que creem també àmbits culturals, no? I llavors aquí a més contarem amb el doctor en Història Econòmica i investigador Josep Lluís Martínez,
1: sí?
0: Que serà l'oportunitat, bueno, és tot una, ell farà a més tota una formació, no només xerrarem, sinó que a més farà serà una sessió molt formativa, per després poder tenir eines per poder afrontar aquests reptes, no?
1: Uh-huh.
0: Després tenim el Prat de Llobregat, tenim
1: sí.
0: El dia 8 de juliol tenim sí. una altra, que aquesta també és molt interessant perquè, tot i que és àmbit tecnològic, però agafa, o sigui, està mirada des d'uns altres paràmetres, perquè aquí el que anem a parlar, o sigui, de fet el títol és el paisatge com a infraestructura econòmica i social del territori. I aquí anem el Francesc Muñoz, el director de l'Observatori del Paisatge de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma, ell ens parlarà també d'una metodologia a l'hora d'estudiar el paisatge i les infraestructures que tenen a veure amb el paisatge. I crec que, bueno, que pot ser també molt, molt interessant, perquè, a més, aquesta xerrada, diguéssim, que agafa d'alguna manera la globalitat, o sigui, és una mirada al territori des de los diferents elements que lo conformen. I, per tant, impacta en els quatre àmbits del procés dels premis, que són en l'àmbit social, en l'ecològic, en l'econòmic i en el cultural. Per tant, recomano molt, si podeu, la gent que pugui venir, mm-hmm. perquè realment molt interessant. Bueno, totes són molt interessants, perquè, mira, el 13 anem al Teatre Núria Espert, a Sant Andreu de la Barca,
1: sí.
0: i allà amb la Gina Rigol, que és la fundadora del diari Inèdit, ella ens parlarà també de la intel·ligència artificial, com impacta de manera concreta en el món cultural uh-huh. i en la gent que es dedica a crear i a fer cultura.
1: Sí.
0: I com això també com impacta i bueno, els riscos i els riscos que això comporta.
1: Uh-huh.
0: I després, per últim, tenim la que farem el 16 de juliol,
1: sí.
0: que la fem a la seu del Centre d'Estudis, a Sant Feliu, i aquí farem una conversa perquè un dels desafios grans de la intel·ligència artificial són els seus esbiaixos,
1: uh-huh.
0: Sobretot, a més, esbiaixos de gènere i l'edadisme. I aquí tindrem a dues dones fantàstiques, la Hanna Hernández, que va impulsar Innovaix, i la Marina Rodríguez, que és periodista i comunicadora, una jove, i per tant farem aquesta conversa intergeneracional que creiem que també, sobre aquests impactes, que creiem que també pot ser molt interessant. I això seria, i ja marxem de vacances.
1: Molt bé.
0: Després de tota aquesta feina marxem de vacances i tornem al setembre
1: sí.
0: amb, diguéssim, la cloenda de tot aquest procés que la fem a Sant Boi el 14 de setembre amb l'Anton Costa, que és el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya i membre del Cercle d'Economia, i ens té a explicar també els estudis que ha fet el Consell Econòmic i Social respecte a la intel·ligència artificial i també l'impacte en la democràcia, en la societat i la vida. Vaja, aquesta seria, diguéssim, les activitats que fem en aquest procés de reflexió que et deia, en aquestes activitats que fem de cara a animar. Quin és l'objectiu de tot això? A banda de fer aquestes trobades que ens permet recórrer la comarca, cosa que des del centre

0: Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ens encanta. Per tant, recorre als diferents pobles de la comarca, però sobretot és trobar-nos, pensar junts i juntes, cosa que també és molt necessari, mirar-nos als ulls, sí. Veure'ns presencialment, que, cosa que també sembla que ja no estigui tan de moda, però nosaltres insistim en la importància d'aquestes trobades i animar a la gent a que posi en valor el que té al seu voltant, el nostre territori, la nostra gent, allò que fem, mal? D'això són els premis. Els premis són un exercici de generositat i de complicitat. Sí, i animem a que facin propostes, que facin candidatures. Fins al 30 de setembre hi ha temps per presentar candidatures. Només heu d'entrar a la web del Centre d'Estudis, sí, i omplir un petit formulari. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: I llavors segur que en la vostra ciutat hi ha coses interessants, hi ha empreses, entitats, persones, etc, que són segur per fer-los un reconeixement i que tenen la qualitat i la importància en allò que fan per poder-les posar en valor, perquè realment el nostre territori, la nostra comarca, és molt creadora, molt innovadora, i això cada vegada que fem els premis és un aparador, no? Donde se mostra la importància de la comarca a tots els nivells, no?
1: Suposo que ara, bueno, ser les primeres... No, digues.
0: No, perdona, que és que vaig xerro massa. Potser.
1: Ah, no, home, no, que ens has donat tota la informació, veus, sintetitzada, la mar de bé, Conxita. Que anava a dir que suposo que al ser les primeres setmanes encara deu costar d'arrencar, no?, la presentació de candidatures.
0: Bueno, exactament. Ai, som així, nosaltres.
1: Sí, tant.
0: Som de l'últim minut. però nosaltres animem que, bueno, ara venen les vacances, o sigui, estem a juliol, vinga, i comença una mica, que fa molta calor, però mira, en un raconet que poses i dius, vinga, va, en un moment en l'ordinador, va, envio, faig aquest formulari i animar molt a que la gent participi. Sempre acaba passant que acaba tot quan tornem de vacances, ¿vale?
1: Sí, sí, és
0: així. A setembre és el moment allò d'impacte, però si, en fi, si se poden anar avançant algunes, pues ara de moment encara és fluixet, però ja és així, és el que diem. Sempre és així, sempre l'arrencada costa una mica. Mm-hmm. Però, bueno, per això inclús anem això, a les diferents pobles també per intentar animar i que Molins és de les poblacions que normalment sempre hem tingut en totes les convocatòries i ja fa més de 25 anys que fem premis, i Molins és d'un dels municipis als quals nosaltres agraïm moltíssim la seva participació i la seva implicació. Clar, que també és veritat que teniu la Genoveva Català, que ella també anima molt a que presenteu, bueno, la que ha estat, a més, fins fa no gaire, sí, la presidenta del Centre d'Estudis.
1: Exacte, que, sí, sí.
0: Que per això jo crec que també això també té a veure, no? Com estimula la gent de la seva ciutat.
1: Molt bé.
0: I bueno, res més, per la nostra part, això que penseu que són, per nosaltres diem, és els premis, és aquest aparador dels valors del nostre territori, és també el reconeixement del que són i del que fem, que també és important, que hi ha molta gent que a vegades té la sensació de que en el Baix no passen coses, i sí que hi passen moltes i de molt interessants i molt innovadores i molt trencadores a vegades. Jo sempre a vegades recordo, no?, que l'any que va venir la... Ai, ara no m'ajuré el nom, per favor, que va morir atropellada per un patinet o una bicicleta. La presidenta de l'OMS.
1: Ah, la Muriel Casals.
0: Ah, i la Muriel, sí. Casal, perdó. Sí, no, disculpes mil, però
1: per
0: és que a vegades me faig gran la Muriel Casal. Me'n recordo aquell any que ella va ser premi, bueno, Òmnium va ser premi del Centre d'Estudis, I ella, quan va veure tots els premis i va veure les candidatures, es va impressionar, va pensar, i ho va dir, o sigui, en el seu discurs va dir, és que estic impressionada, no coneixia aquest territori, no sabia realment la quantitat d'activitats i d'accions que es fan al territori, perquè per molta gent el Baix Llobregat és un territori de pas i no, ja no.
1: Molt bé, doncs Conxita Sánchez, ja escolta, no, gràcies per acompanyar-nos i que tinguis un bon estiu i que vagi molt bé aquest juliol de xerrades, eh?
0: Val, recorreu,
1: sí. Val?
0: Presentar fins al 30 de setembre,
1: sí.
0: I després la nit de la cultura el 20 de novembre a l'Auditori de Cornellà.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Tota la informació a la web del Centre d'Estudis, efectivament.
0: Tota la informació a la web del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies, vale? Conxita.
0: A vosaltres, una abraçada, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu, bon dia.
1: Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
1: Ens queden 12 minuts per arribar a les 12 del migdia i, com sempre, el dijous acabem el programa parlant de viatges amb la maleta a la mà.

0: El Josep Ferrer avui el tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Ja sabeu que ell és periodista i guia turístic i ens acompanya els dijous per parlar de viatges. Què tal, Josep? Bon dia. Bon dia i bona hora. Dius que recent ha arribat, eh?
1: Sí, sí, ahir al vespre, quarts d'11 del vespre, arribava a casa.
0: Aquest cop de...
1: He anat a fer Périgord i Périgord i el vall, la vall de la Tafanya.
0: La França, que ja et faran ciutadà.
1: Sí, sí, ja.
0: Honorífic, perquè...
1: Vaja, però hem patit més calor que aquí, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ho confirmes,
1: molta,
0: eh?
1: Molta, molta calor, molta.
0: És a dir, que ara, per fer turisme o viatjar a aquestes èpoques, cada vegada és pitjor per la calor, també, eh?
1: Sí, però vaja, és que, però és que també no és normal aquest temps, no. Ni aquí ni... En Normandia m'explicaven que la setmana passada estaven a 42 graus.
0: Que normalment allà s'està una mica millor, no?
1: A Nantes 39. Són ciutats que jo crec que ni al ple mes d'agost sí. Arriben aquestes temperatures. I jo estava a un poble que es diu Souillac, al mig de França, envoltat de muntanyes, a més, i a la vall de la Dordonya hi estava a 39-40 graus. I al vespre 31-32 graus. Això comporta problemes perquè no estan preparats a nivell d'instal·lacions. No tots els hotels tenen aire condicionat,
0: no?
1: O hòstia, el que tenen doncs, no està preparat per aquestes temperatures. I la veritat que hem patit calor, fins i tot a restaurants, alguns restaurants que hem anat, doncs que no hi havia aire condicionat. Però això, vaja, això que a nosaltres ens sembla normal, anormal, vull dir que no pot ser que un restaurant, clar, ells diuen és que per 3 o 4 dies de calor que tenim a l'any, doncs no ens surt a compte fer una inversió d'aquest tipus, sobretot als restaurants i a París, vaja, París, hi ha establiments que no tenen aire condicionat. I clar, si arriba una canícula com aquesta, imagina't.
0: Déu-n'hi-do. Avui ens volies donar algun consellet?
1: Sí, perquè de Périgord ja n'hem parlat moltes vegades, de la vall del Dordonya també, i he pensat, doncs, perquè la setmana que ve segur que no podré venir, perquè seré fora, però ara si encara dins dels programes que queden aquesta temporada puc venir un altre cop en directe, però si no fem aquestes pastilles, aquestes píndoles enregistrades. He pensat que, clar, suposo que a aquestes alçades ja tothom que vol fer vacances al juliol i agost, doncs tothom ja ho té planificat, no? Però he pensat que podíem donar alguns consells, des de la meva experiència, de com preparar un viatge.
0: Per exemple?
1: Bé, primer, lògicament, hem de triar el destí.
0: Sí.
1: Hem de saber el lloc on volem anar. Jo soc partidari, home, si te'n vas als Estats Units, per exemple, doncs ho has de fer la costa est o la costa oest, no? No pots pretendre amb un viatge d'una setmana, 15 dies com a màxim, que és el que farem de vacances, fer tot un gran país. A vegades és millor centrar-nos en una zona petita i fer-la bé que no pas voler abarcar molt, perquè acabes fent com els viatges aquests organitzats, que la gent es queixa de que vas a toc de pito, però clar, és la gent el que ha comprat això, el que vol això, no? Per tant, primer, destí. Després, si volem anar pel nostre compte o volem anar en viatge organitzat. Òbviament, si anem en un viatge organitzat, hem d'anar a la nostra agència de viatges de confiança i posar-nos en mans dels experts i a partir d'aquelles idees que nosaltres tenim, d'aquell destí que nosaltres tenim, deixar-nos aconsellar si és un circuit amb autocar, si és un circuit amb avió, si és un circuit on cada dia canviarem d'hotel, si és un circuit on estarem en un lloc i ens anirem movent des d'aquell lloc. Té totes aquestes coses que dic, tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. El fet de moure's cada dia d'hotel significa que has d'anar amb la maleta amunt i avall, però el fet d'estar en un lloc fixe vol dir que no has de tocar la maleta més que quan arribes, però segurament les distàncies que faràs cada dia d'anar i tornar poden ser una mica feixugues, no? Per tant, viatge organitzat o viatge pel meu compte. Per tant, si és viatge organitzat, aneu a una agència de viatges i allà deixar-vos aconsellar. Viatge pel meu compte, doncs bé, s'ha de planificar bé. Aniré amb el meu cotxe, depèn d'on sigui, agafaré un avió, agafaré un tren, com arribaré aquest destí final. I a partir d'aquí, òbviament, si ho fem pel nostre compte, doncs espavilem-nos per internet. Si no, també, doncs amb una agència de viatges també ens poden buscar el mitjà de transport per arribar fins allà. I un cop decidit les dies, decidit la zona, jo el que sempre aconsello és informar-se molt d'allò que aniràs. Si vas en guia local o en guia acompanyant, potser no cal que t'informis tant, perquè ja et porten, ja t'acompanyen i ja t'indiquen, però si no, també és a dir, t'has d'informar. Què és el que jo faig quan he de preparar un viatge nou, que em diu una agència, mira, has d'anar, ara, per exemple, doncs, la setmana que ve aniré cap a Geòrgia i Armènia, un lloc que no he estat mai, i per tant serà la primera vegada que aniré. Doncs què és el que has de fer primer? doncs, informar-te. Com m'informo? Jo sempre aconsello comprar guies de turisme.
0: Sí.
1: Aquí a Molins de Rei tenim 3-4 llibreries, que segur que si hi anem, parlem amb els llibreters de confiança i segur que
0: ens la poden portar.
1: Ens la portaran. Si no, òbviament, a Barcelona hi ha alguna llibreria especialitzada en viatges que a mi personalment m'agrada molt anar i treure cap, perquè per mi és un paradís aquella llibreria, i sempre que vaig a Barcelona m'hi perdo, però hem de fomentar, evidentment, el comerç local, i a mi em toca explicar, em toca dir que anem a les llibreries de Molins de Rei i demanem aquella guia d'aquell país o d'aquella zona en concret. Jo feia servir, quan era més jovenet, la Trotamundos, no? Uh-huh. Perquè, bueno, anaves amb la motxilla, però ara n'hi ha d'altres. La Lonely Planet és una guia que és per motxillers i per la gent que també vol anar de tranquil·la. Vull dir, abarca a tots els públics. Jo crec que ha sabut guanyar-se i explicar amb aquestes guies a tots els públics. Per tant, una bona guia pot ser aquesta, la Lonely Planet. Llavors, hi ha guies que són més extenses en contingut de lletra, diguem-ne, altres són més gràfiques. Per tant, a partir d'aquí també deixeu-vos aconsellar pel vostre llibreter. A partir d'aquí, un cop tinc la guia, un cop les dates, etc., a mi també, jo també aconsello que llegim coses d'aquell lloc on anem. És a dir, alguna novel·la, alguna... No parlo de llibres, parlo més de novel·les.
0: Que això també en aquesta llibreria que ha citat de Barcelona.
1: Perfecte.
0: És el que ho vinculen,
1: sí.
0: Tot.
1: Sí, sí, aquí també ho trobaràs, però vaja, sí. També no, segur que si anem a qualsevol llibreria d'aquí, també diem, escolta, vull anar a Vietnam i vull una novel·la ambientada a Vietnam,
0: sí, segur
1: que ens trobaran alguna novel·la. Perquè també està bé que i a més llegir-les abans, no? Perquè està bé que ens imaginem, a l'hora de llegir les novel·les, llegir un llibre, la teva imaginació se'n va i et crees tu el teu propi personatge, allò que et descriuen tu imagines d'una manera. Llavors, quan tu arribes al lloc, aquella descripció que t'ha fet aquell llibre d'un lloc en concret, ostres, poder-la comparar amb el que tu t'has imaginat sempre agrada, jo crec que és bonic. I també una altra cosa que a mi m'agrada fer és buscar alguna pel·lícula. Buscar alguna pel·lícula relacionada amb aquell lloc on anem, que potser jo, això ja es desdiu del que acabo d'explicar de la imaginació, però també és interessant buscar alguna pel·lícula ambientada en un dels llocs que anirem a visitar. I jo crec que aquests ingredients són els necessaris. Jo que acostumo a viatjar molt, doncs potser ja no ho faig, però abans, quan suposo que la gent té un viatge a l'any i diu, aquest estiu, aquest Nadal, faré aquest viatge, aquest és el seu viatge, i per tant, ostres, tu estàs tot l'any preparant aquell viatge, estàs il·lusionat per fer aquell viatge, per tant, ostres, totes les teves energies, els teus esforços econòmics ni de tot tipus, els centres en aquell viatge. Per tant, crec que una bona preparació és adequada, no? I a mi m'agrada fer-ho d'aquesta manera, fer llegir llibres, alguna novel·leta ambientada allà, veure alguna pel·lícula ambientada en el lloc i, sobretot, evidentment, acompanyat de la guia.
0: Sí. Les ofertes d'última hora, vigilar també, no? Per internet o què?
1: Sí, és que... Bé, no. Jo això de que arribes a l'aeroport i a veure on t'emporten,
0: sí.
1: No, ho he escoltat, però jo no ho he fet mai. No sé, jo crec que les viatges s'han de preparar en temps suficient. Un altre consell que sempre acostumo a dir, si aneu a un país on la moneda no és la nostra, no és l'euro i per tant tenen una altra moneda, jo per poc que pugueu no canvieu. No canvieu diners, ni tampoc porteu diners canviats d'aquí, perquè ara a tots els països, ja no sé que aneu a un país molt del tercer món, a tots els països s'accepten les targetes de crèdit. I a més, no hi ha comissió, o la majoria no es cobra comissió. Per tant, jo, que, bueno, ara aniré a Georgia Armènia, és que si dic la veritat no sé ni quina moneda tenen, no m'he preocupat, perquè amb la targeta de crèdit o amb els euros, si em convé canviar euros, els canviaré. I jo veig que la gent a vegades arriba amb molts diners canviats d'aquí, per tant, sembla això, enganyeu-vos d'això de la no comissió. A tot arreu hi ha comissió. Per tant, bueno, si voleu agafar, portar uns euros per canviar-los allà, però jo els canviaria en el país d'origen. És a dir, un cop arribo, vaig a Vietnam, vaig a la Xina, vaig als Estats Units, ho canvio allà, no cal portar-lo canviat des d'aquí, perquè és que llavors és una doble comissió que estàs pagant. I el tema també del telèfon. Sobretot no, per no tenir disgustos a l'hora de que les factures siguin molt elevades,
0: evidentment
1: es posa el mode avió, només sortir de Barcelona, i ja quan s'arriba a destí es busquen wifis o es compren unes targetes SIM que són econòmiques pel temps que tu pots estar en aquell país i així et permet estar connectat, perquè ara sembla que si no estem connectats amb el món tampoc podem viatjar, no? Si no tenim el Google Maps que ens porti fins a la mezquita que volem veure, fins al monument que volem veure, estem perduts. Doncs això, a l'arribar a aquest país, si no és un país de la Comunitat Europea i per tant no ens entra roaming, busqueu una targeta SIM, compreu una targeta SIM.
0: Perquè si no...
1: Sí, després tindrem la catallada.
0: Ho vaig patir.
1: Tot i que ara està limitat, em sembla, a 100 euros. No? Algunes companyies, quan et passes de 100 euros, et capen el telèfon, te'l tallen i ja no et deixen gastar més.
0: Doncs mira, em vaig deixar uns 200 euros a Bòsnia. Sí. Perquè, clar, anar passant...
1: Clar, a les fronteres.
0: A fronteres, doncs sí. Així va passar. Ho deixem aquí, Josep.
1: Molt bé, doncs que espero que hagi servit alguna coseta.
0: Que vagi bé el viatge, doncs, que tens.
1: A veure si podem parlar des de Georgia la setmana.
0: Home, estaria bé.
1: A veure si podem.
0: No, República Socialista Soviètica.
1: A veure si podem.
0: Que vagi molt bé.
1: A veure, Josep, fins la propera setmana.
0: Gràcies als oients, també gràcies per seguir-nos. Us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Remissió del programa Economia de Butxaca amb la Jana Vera. El Cairós a 2:15 i a 1:15 la remissió de la Tapa Reira. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem l'informatiu parlant d'aquest incident que hi ha hagut aquest matí. Fins fa una estona al carrer Doctor Barraquer i us explicarem, doncs... el desenllaç, com ha acabat doncs, la situació que us explicàvem en directe. A banda d'aquesta qüestió, doncs, sembla que el mercat municipal ja torna a estar climatitzat. També, per altra banda, els treballadors de l'empresa Metàl·lic Prats, que formen part de Manufactura Moderna de Metal, van anar ahir al Parlament per explicar la seva situació i per demanar suport. I a nivell més lúdic, destacarem que el barri del Canal farà la tradicional cantada de veneres el dissabte al vespre, que fins al 2 d'agost es pot veure l'exposició Camins a la planta baixa del molí, vinculada a aquesta informació amb un dels temes de la setmana i del cap de setmana, que és el pas del Tour de França per la vila, i explicarem tota la jornada festiva, les activitats prèvies que hi ha previstes, tant divendres com diumenge, durant tot el dia a l'entorn del pas del Tour de França per la carretera, en concret al parc de la Mariona, programació especial que organitzen els companys de l'etapa reina. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dijous 2 de juliol. Comencem. Comencem amb la informació de servei, com sempre, al temps. Ara mateix 30 graus a l'exterior de la ràdio i hem de veure si la temperatura ha de continuar pujant, tal com ens han estat dient els últims dies. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho explica. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Les temperatures han baixat una miqueta aquest matí respecte a matins anteriors, però avui les màximes pujaran. I això vol dir que aquí a Molins esperem temperatures màximes al voltant dels 32-33 graus. Podrem arribar gairebé fins als 34 graus de màxima avui i també de cara als propers dies, perquè la previsió del temps ens indica que les temperatures han de continuar pujant. Ho faran demà, ho faran el cap de setmana i es mantindran estables la setmana que ve. No baixaran, per tant, això vol dir uns 5 graus de temperatura més que el que seria normal per aquesta època de l'any durant tota la setmana que ve i començaments com a mínim de la setmana entrant. De fet, mapes fins al dia 15-16 de juliol no indiquen cap mena de canvi i tampoc esperem pas precipitacions. Per tant, doncs, hauríem de començar a parlar ja d'un període bastant llarg sense precipitacions. No és una situació de sequera, però de moment els pantans estan força plens, però de ploure, de moment, si més no, aquí a Molins de Rei, no espereu que plogui de cara als propers dies. I les temperatures, ja ho diem, es mantindran sempre a la banda més alta del termòmetre.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, aquest matí ha hagut una incidència a la R2 Sud de Rodalies. Ja s'ha resolt, però els trens estan circulant amb demores de 20 minuts de mitjana. I normalitat a la resta de la xarxa, més enllà de la ciutat de Barcelona, que té, doncs, com tindrem aquí a Molins de Rei el diumenge, doncs, modificacions al transport públic, a metro, autobusos, per les activitats que es fan a partir d'avui al voltant del gran depart del Tour de França. I acabarem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bona Vista. Incident aquest matí al carrer Doctor Barraquer. Ha passat poc abans de les 11 del matí i s'han viscut moments de tensió. El Doctor Barraquer, en concret, el número 31. Una persona s'ha atrinxerat al seu pis, on també hi viu la seva mare, després d'una discussió on presumptament hauria exhibit un matxet o arma blanca. Ho hem explicat en directe, el nostre company Roser Tuset ha anat fins als llocs dels fets, segons hem pogut saber, els primers agents que han respost a l'avís, els primers agents dels Mossos, han intentat reduir l'agressor que s'hauria resistit. Pocs minuts després han arribat tres furgonetes de l'àrea de recursos operatius dels Mossos, l'ARRO, que han pres el relleu. Són agents que estan preparats per situacions més delicades i més complicades i les poden atendre millor que les patrulles de seguretat ciutadana. També han requerit aquests agents la presència dels bombers i del servei d'emergències mèdiques. Els agents fortament protegits han entrat a l'edifici per intentar entrar al pis on hi havia aquesta persona amb la seva mare, perquè es temia que l'agressor pogués fer mal a la seva mare. Finalment, poc abans de 3:15, tot això us ho hem explicat en directe, i l'última hora que hem sabut és que poc abans de 3:15, com dèiem, segons ens explicava el nostre company Roser Tuset, efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, custodiats pels Mossos d'Esquadra, s'han endut en ambulància al presumpte causant de l'incident, que estava conscient i en un estat d'alteració important. Ràdio Molins de Rei ha pogut saber també que l'agressor és una persona coneguda per la policia, perquè ja ha protagonitzat incidents similars amb anterioritat. Per tant, aquesta és l'última hora d'aquests fets que han generat, doncs, alarma o tensió, sobretot a la gent que passava per allà i als veïns del carrer que estava tancat i ple de vehicles de la policia. Tornem a parlar del mercat municipal i de la seva climatització perquè sembla que finalment torna a funcionar. Durant aquesta setmana s'han estat fent tasques a l'actual aparell per tal que pugui funcionar fins que es canviï tot el sistema. L'Ajuntament també ha instal·lat un aparell de reforç a l'exterior, al passatge de la Sardana, i avui hi ha una temperatura ja de confort. Dimarts passat, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament va anar al mercat, a petició dels sindicats, per mesurar la situació, la temperatura, i a la una del migdia estaven a 31,8 graus, això dimarts passat. Avui, tal com ha dit el regidor Miguel Zaragoza i han corroborat venedors del mercat, està ja funcionant correctament l'aire condicionat. Recordem que els paradistes del mercat s'han queixat per les altes temperatures que han patit aquest any i l'estiu passat i que arrosseguen des de fa anys perquè l'aparell no funciona bé. Donada la situació, l'Ajuntament ha explicat que es va aprovar ja en aquest pressupost d'enguany una partida per solucionar aquesta qüestió i ara fa unes setmanes que es va fer una licitació d'urgència. Els propers dies s'haurà de resoldre la situació i adjudicar l'obra. Tot i així, no s'ha concretat quan s'adjudicarà ni tampoc quan es farà l'actuació per renovar aquest sistema de climatització del mercat, però de moment, almenys avui, ja està funcionant. Ho ha explicat el regidor d'Obres i Llicències, Miguel Zaragoza.
3: Aquests darrers dos dies doncs sembla que l'aire està responent, s'estan fent actuacions, els tècnics municipals repassant totes les instal·lacions i les millores que s'han d'anar fent i de moment, creuem els dits, està funcionant. Insisteixo, tenim aquell aparell que ens ajuda en un moment donat a que si la màquina principal, que és molt antiga, torna a tenir algun problema, doncs la utilitzarem com un element més.
0: També ho hem parlat amb dos paradistes del mercat que ens han confirmat que l'aire funciona i també s'ha afegit amb certa indignació que feia 3 anys que no es duia a terme el manteniment de l'aire condicionat del mercat i que ara, quan s'ha fet i s'han netejat els filtres, finalment ha tornat a funcionar. Treballadors de Manufactura Moderna de Metales van anar ahir al migdia al Parlament per explicar la seva situació. 4 treballadors i membres també del comitè d'empresa van anar al Parlament acompanyats de 2 regidors d'Esquerra que van ser convidats pel diputat d'Esquerra Jordi Albert, que està a la Comissió de Treball del Parlament. Són treballadors, com dèiem, que formen part d'aquest grup de Metàl·lic Prats. És una empresa que fabrica components al sector de l'automoció, està al polígon El Pla. Es va fundar l'any 1944 i el 2006 l'empresa va crear ja una planta a Romania i el 2017 una altra a Mèxic. I l'empresa ara ha iniciat un ERO que suposarà acomiadar els 34 treballadors i treballadores que tenen aquí a la vila i el tancament de la seva activitat productiva al municipi. Els afectats expliquen que són vulnerables perquè el 90% de la plantilla ja té més de 50 anys i fa més de 25 anys que treballen en aquesta empresa. Denuncien que s'ha anat desmantellant l'empresa perquè el 2008 hi havia més de 300 treballadors i ara en són només 34. L'Ester, que és del comitè d'empresa, explicava així la situació ahir davant de la Comissió de Treball del Parlament.
4: La solució que es planteja l'empresa és anar-nos al carrer sense liquidació, haver de recórrer fugassa. L'empresa alega falta de liquiditat i pèrdua de clients, però la realitat és una altra. El Consell d'Administració ha traslladat un deute d'aproximadament de 30 milions d'euros a Metalipas. Ens consta que el grup ha rebut quantioses ajudes econòmiques de la Generalitat, de l'Estat i del Fons Europeu. Tanmateix, aquests diners s'han desviat a altres empreses del grup. Des d'aquest comitè es planteja exigir l'abonament immediat de les indemnitzacions que per gent ens correspon. Ens oposem rotundament a qualsevol cessament laboral encobert i injustificat. El pagament immediat de totes les quanties que s'adeuen.
0: Des de la Comissió del Parlament s'està treballant el cas i es faran accions de mediació entre els treballadors i l'empresa per intentar trobar una bona sortida pels treballadors i també volen crear un pla social. I l'Ajuntament també ha aprovat una moció per donar-los suport i es va dir que se'ls ajudaria també a través del Servei Local d'Ocupació. Parlem ara d'altres temes més lúdics, com la cantada d'havaneres que es farà dissabte al vespre al barri del Canal amb el grup Son de l'Havana, formada per cantants, tres cantants, acordió, contrabaix i guitarra. Tornen un any més al barri en aquesta nova edició amb el grup com a protagonistes. Es defineixen com a grup de veneres que fan cançó de taverna, mediterrània i cançó d'autor. Són de l'Havana que han publicat ja diversos discos, tenen una llarga trajectòria. Doncs dissabte tornen a la vila, al barri del Canal, amb havaneres i rom cremat per tothom. José Manuel Olaya, de la formació, ens ha avançat com serà el concert.
5: Les havaneres clàssiques, les havaneres en català i en castellà, composicions, temes nostres, també interpretarem algú nostre, rumba, bolero, suposo que alguna sardana també caurà, no? Perquè a Molins de Rei n'hi ha molta penya sardanista, n'hi ha molta gent que la sardana li agrada molt, i en fi, en definitiva, nosaltres intentarem fer un repertori variat, de la màxima qualitat que nosaltres podem oferir, i que la gent s'ho passi bé, que la gent gaudeixi, que la gent canti amb nosaltres, perquè és molt important això també, connectar amb el públic i que el públic canti.
0: Doncs aquest dissabte, a Havaneres, al barri del Canal, a 7:45 del vespre, en concret a la plaça Vicenç Fernández, havaneres i rom cremat gratuïts. I el Tour de França, que serà protagonista aquest cap de setmana, ja fa dies que hi ha activitats prèvies i dues exposicions, per exemple, una d'elles s'inaugurava ara fa uns dies, que es podrà veure encara fins al 2 d'agost, es diu Camins i està a la planta baixa del Molí. Forma part, com dèiem, de tots aquests actes previs del pas del Tour de França diumenge per la vila. A la mostra hi ha un recorregut des de 1907 fins al 2026 vinculat al ciclisme aquí a la vila. Té com a eix els tres ciclistes professionals que hi ha hagut aquí a la vila, Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena, i també s'hi poden veure objectes i imatges provenents d'arxius públics i privats. Toni Moreno és el comissari de l'exposició i ens explica com és i què vol reflectir.
6: Que l'exposició parteix del ciclisme com a ús social, però ve a reflectir els tres grans noms del ciclisme a Molins de Rei, que són el Tena, la Sandra i la Marta. La gent que ha tingut una carrera professional, no? Carreres amb trajectòria. Això no vol dir que altres ciclistes corredors de Molins de Rei no quedin reflexats, no? Però parteix d'aquí. Carreres que han passat per Molins de Rei. Si ha passat la Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, la setmana no sé què, si ha passat a la Dimers, si ha passat a l'Ocaña, grans corredors de ciclisme que han passat pels nostres carrers, publicitats de l'època, dels comerços, del moment que venien bicicletes o muntaven bicicletes.
0: Doncs l'exposició a la planta baixa del Molí està oberta, es pot visitar de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí fins al 2 d'agost. I justament parlant del Tour de França, que passa dissabte per la vila, com a preludi de les activitats especials que han estat organitzant l'Ajuntament i el programa de ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, el divendres a la tarda, just en aquest espai de la planta baixa del Molí, a 7:45, l'Etapa Reina farà un programa especial d'una hora i mitja, com a prèvia del Tour, hi haurà convidats, es transmetran directe més per la ràdio. I quan acabin, a 8:00, hi haurà una ruta d'etapes, aniran acompanyats amb una bicicleta que dona altaveus amb música. Si voleu anar-hi, està obert a tothom. El tiquet per 6 tapes val 18 euros. Això serà el divendres a la tarda. I diumenge, tot i que el pas als ciclistes es preveu a 4:45, la festa començarà ja a 10:00 del matí i s'allargarà fins a 8:00 del vespre al Parc de la Mariona amb el carrer 1 de maig. Allà s'hi ubicarà el fanzón per seguir aquesta segona etapa del Tour. Durant tot el dia amb activitats, a 11:15, per exemple, els timbalers del Camell i després concerts amb en Bauca, Rock Tàmbuls, a la tarda amb Zug Life i final de festa amb un disc jockey. I en paral·lel el pintor i exciclista professional Miquel Soro farà un quadre en directe. També hi haurà dinar popular a 14:00. Els tiquets encara els podeu comprar, de fet, fins dissabte, lliure de gluten i a l'estanc Margarit. I després el dinar també a la tarda, i tot i així que hauran passat ja els ciclistes, hi haurà també activitats amb la cultura popular i participaran, per exemple, l'enxuscat o els matussers. Un dels moments centrals, evidentment, serà a l'entorn del migdia, amb el dinar i amb el pas del Tour, de la caravana, després del Tour, que es podrà veure també amb una gran pantalla que hi haurà situada en aquest espai del Parc de la Mariona. Roger Castillo és membre de l'Etapa Reina, organitzadors d'aquesta gran festa, i ens en parlava.
7: La pantalla gegant serà oberta tot el dia, sempre hi haurà coses projectades, però a partir que comença l'etapa, es projecta l'etapa. De la sortida de Tarragona la podrà veure aquí a Molins de Rei, a la pantalla gegant, això és just 5 minuts abans de 12:00. Tot això ja és ciclisme, ciclisme, ciclisme a la pantalla. Ara bé, el so, mentre la gent estigui dinant, doncs el tindrem per allà una mica posat, després, amb el pas de la caravana, més del mateix, i quan hagin passat els ciclistes per Molins de Rei, això serà 4:45 de la tarda aproximadament, després sí que l'etapa reina el que farà serà narrar l'última hora de l'etapa, i que una horeta final fins a l'Alts de Montjuïc, que pugen 3 vegades, això sí que l'etapa reina és qui ho comentarà en directe amb la pantalla gegant.
0: Això serà el diumenge, hi haurà també afectacions a la mobilitat. Us emplacem a consultar el web de Ràdio Molins de Rei, on hi ha tots els detalls de les restriccions que hi haurà per la mobilitat. Res més, acabem aquí l'informatiu. Tornem demà amb el resum de la setmana i temes nous. Que vagi bé, bon dia.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. La setmana passada parlàvem de les persones més riques del planeta. Vam descobrir que les fortunes d'Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg no estan formades principalment per diners en efectiu, sinó pel valor de les empreses de les quals són propietaris o accionistes. La realitat és que bona part de la nostra vida quotidiana gira al voltant d'un grup molt reduït de companyies. Quan busquem informació a internet, utilitzem Google. Quan comprem en línia, sovint recorrim a Amazon. Quan enviem un missatge per WhatsApp o publiquem una fotografia a Instagram, estem utilitzant serveis de Meta. I quan interactuem amb eines d'intel·ligència artificial, moltes vegades ho fem gràcies a la tecnologia desenvolupada per empreses com Microsoft o Nvidia. Són companyies tan presents en el nostre dia a dia que gairebé han esdevingut invisibles. Però darrere d'aquests serveis hi ha algunes de les empreses més valuoses de la història. Parlem de les anomenades set magnífiques, set empreses que acumulen desenes de bilions de dòlars en valor de mercat i que tenen una influència enorme sobre l'economia mundial. Les seves decisions poden moure les borses, transformar sectors sencers i marcar el ritme de la innovació tecnològica. De fet, mai abans un grup tan reduït d'empreses havia concentrat tant valor, tanta informació i tanta capacitat d'influència sobre la manera com treballem, consumim i ens relacionem. Però com han arribat a ser tan poderoses? Què tenen en comú? Per què gairebé totes estan vinculades a la tecnologia? I és saludable que una part tan important de l'economia mundial depengui de només 7 empreses? Avui, Economia de Butxaca, ho descobrirem. Com ja hem avançat fa uns instants, les anomenades set magnífiques són un grup de grans empreses tecnològiques que han adquirit una influència extraordinària en l'economia mundial. Però, més enllà del nom, què són exactament i per què han despertat tant interès entre els economistes, els inversors i els mitjans de comunicació? Doncs el terme set magnífiques va començar a popularitzar-se als mercats financers per referir-se a set companyies que durant els darrers anys han impulsat bona part del creixement de la borsa nord-americana. En molts moments, aquestes empreses han estat responsables d'una gran part de les pujades dels principals índexs borsaris dels Estats Units. Parlem d'Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, que és la companyia propietària de Google, Meta i Tesla. A primera vista, pot semblar que tenen poc a veure entre elles. Algunes fabriquen dispositius electrònics, altres desenvolupen programari, gestionen xarxes socials, venen per internet o construeixen vehicles elèctrics. Però, si les observem de més a prop, descobrim que comparteixen alguns trets fonamentals, els quals expliquem a continuació.

totes les set magnífiques tenen en comú que operen a escala global. Els seus productes i serveis arriben a centenars de milions de consumidors i en alguns casos a milers de milions de persones arreu del món. Això és el que explica que hagin crescut tant. És difícil passar un sol dia sense utilitzar alguna de les seves tecnologies, ja sigui fent una cerca a Google, consultant Instagram, comprant a Amazon, treballant amb eines de Microsoft o utilitzant un iPhone. En segon lloc, són empreses que han aconseguit posicions de lideratge molt difícils de replicar. Gràcies a la seva dimensió, als seus recursos i a la seva capacitat d'innovació, han construït avantatges competitius que les han convertit en referents dels seus respectius sectors. I finalment, totes han estat protagonistes d'algunes de les grans transformacions econòmiques de les últimes dècades. Primer van aprofitar l'expansió d'internet i la digitalització. Després, el creixement del comerç electrònic, dels telèfons intel·ligents i dels serveis al núvol. I ara lideren una nova revolució tecnològica, que és la intel·ligència artificial. De fet, l'explosió de la IA ha contribuït encara més a reforçar el seu poder econòmic i la seva valoració a la borsa. Empreses com Microsoft, Nvidia, Google o Meta estan invertint desenes de milers de milions de dòlars en aquesta tecnologia, convençudes que marcarà el futur de l'economia global. Arribats a aquest punt, és possible que us estigueu fent una pregunta molt semblant a la que ja ens plantejàvem la setmana passada quan parlàvem de les grans fortunes del món. Si és normal que set empreses acumulin tant poder econòmic. Recordareu que en aquell programa explicàvem que hi havia dues visions molt diferents sobre aquesta qüestió. D'una banda, els defensors de les grans fortunes argumenten que són el resultat de la innovació, del risc empresarial i de la creació de valor. Empresaris com Elon Musk, Jeff Bezos o Larry Page han construït companyies que han revolucionat sectors sencers de l'economia i han generat milions de llocs de treball. Però també veiem que hi ha veus crítiques que alerten dels riscos que comporta concentrar tanta riquesa en tan poques mans. Doncs bé, quan parlem de les set magnífiques, el debat és molt similar, però traslladat de les persones de les empreses. D'una banda, aquestes companyies han impulsat avenços tecnològics extraordinaris, han facilitat la comunicació entre persones de tot el món, han revolucionat el comerç electrònic, han democratitzat l'accés a la informació i estan liderant el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Ara bé, alguns experts consideren que la seva dimensió és tan gran que poden dificultar la competència. Penseu que Google concentra una part molt important de les cerques a internet, Meta controla algunes de les xarxes socials més utilitzades del planeta i Amazon és un dels grans dominadors del comerç electrònic. A més, aquestes empreses gestionen enormes quantitats de dades personals i tenen una capacitat d'influència que supera la de moltes multinacionals tradicionals i fins i tot la d'alguns estats. Per aquest motiu, durant els darrers anys, governs i organismes reguladors d'arreu del món han intentat limitar algunes de les seves pràctiques i garantir que continuï existint competència als mercats digitals. Hi ha una dada que ajuda a entendre fins a quin punt les set magnífiques s'han convertit en actors centrals de l'economia mundial, i és que costa imaginar un dia normal sense utilitzar algun dels seus productes o serveis. Des que ens llevem fins que anem a dormir, aquestes empreses són presents en moltes de les activitats que fem de manera quotidiana. Per això, encara que sigui només com a exercici mental, resulta interessant imaginar què passaria si desapareguessin de cop. Evidentment, es tracta d'un escenari impossible, però ens permet prendre consciència de fins a quin punt la nostra societat depèn de la tecnologia que desenvolupen. Comencem per Alphabet, que és la companyia propietària de Google, que sense el seu cercador trobar informació a internet seria molt més complicat, però l'impacte aniria molt més enllà perquè també desapareixerien serveis tan habituals com Gmail, Google Maps, Google Drive o YouTube, que formen part del dia a dia de centenars de milions d'usuaris. Si desaparegués Meta, deixaríem de tenir accés a Facebook, Instagram i WhatsApp, tres de les plataformes de comunicació més utilitzades. Per tant, persones, empreses, mitjans de comunicació i administracions públiques haurien de buscar alternatives de manera immediata. En tercer lloc, la desaparició d'Amazon tampoc afectaria només les compres per internet, perquè moltes empreses i serveis digitals depenen d'Amazon Web Services,
que és una de les infraestructures de computació al núvol més importants del món, i sense aquesta xarxa, nombroses pàgines web i aplicacions podrien deixar de funcionar temporalment. El cas de Microsoft és igualment rellevant. Penseu en la quantitat d'empreses, escoles, universitats i administracions que utilitzen cada dia Windows, Word, Excel, Teams o Outlook. A una part important de l'activitat econòmica moderna depèn, de manera directa o indirectament, de les seves eines. Pel que fa a Apple, a milions de persones es quedarien sense l'ecosistema que utilitzen diàriament a través dels seus iPhones, iPads, ordinadors Mac o serveis digitals. I si Tesla també desaparegués, probablement la indústria del vehicle elèctric continuaria existint, però perdria una de les empreses que més ha contribuït a accelerar-ne el desenvolupament i la popularització. Finalment, trobem Nvidia, que potser és la menys coneguda de les 7 pel públic, però actualment és una peça clau de la revolució tecnològica que estem vivint i, de fet, és la societat més valuosa a borsa, amb més de 5 trilions de dòlars. Els seus xips alimenten bona part dels sistemes d'intel·ligència artificial més avançats del món. Per tant, sense Nvidia, el desenvolupament de moltes eines d'intel·ligència artificial seria avui molt més lent i costós. I com sempre, abans d'acabar, arriba el moment de l'anècdota del dia. Avui hem parlat de les 7 magnífiques, les empreses més poderoses de l'economia actual, però el que potser molta gent no sap és que una d'elles va estar a punt de desaparèixer. Ens hem de situar a finals dels anys 90. Apple travessava una de les pitjors crisis de la seva història. Les vendes no funcionaven, acumulava pèrdues milionàries i molts experts donaven per fet que la companyia acabaria fent fallida. L'any 1997, Steve Jobs acabava de tornar a l'empresa que ell mateix havia cofundat. El panorama era complicat i Apple necessitava urgentment diners i confiança per sobreviure. L'empresa que va acudir al rescat no va ser un inversor qualsevol, va ser Microsoft, la mateixa que competia directament amb Apple pel control del mercat informàtic. Durant una conferència que avui ja forma part de la història de la tecnologia, Steve Jobs va anunciar que Bill Gates, que recordem que és el cofundador de Microsoft, invertiria 150 milions de dòlars a Apple i que les dues companyies iniciarien una col·laboració estratègica. La reacció va ser sorprenent, perquè quan la cara de Bill Gates va aparèixer en una pantalla gegant durant l'acte de presentació, una part del públic va començar a xiular, perquè per molts seguidors d'Apple, Microsoft era el gran rival. Però Steve Jobs ho tenia clar. En aquell moment, Apple no necessitava enemics, sinó el que necessitava era sobreviure. Per tant, aquella inversió no va resoldre tots els problemes de la companyia, però li va donar el temps necessari per reorganitzar-se, recuperar la confiança dels mercats i preparar els productes que acabarien canviant la seva història.

Fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem del tercer gran economista, que és Karl Marx, conegut com el pare del comunisme. Fins aviat!

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant a Ràdio Molins de Rei el programa Kairos de l'Església Evangèlica. El control tècnic, Eli Arjona. Conduint el programa, Dolors Prieto. Molt bon dia, Dolors.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: I Joan, qui us parla. Avui ens acompanya Jonathan Serrano. Molt bon dia, Jonathan.
2: Com esteu?
0: Molt bé, espero que estiguis bé. I avui, aquest dijous, ens parlarà de l'esclavatge que poden exercir les xarxes socials. No és la primera vegada que el tenim, ja ens ha acompanyat molta estona, encara no es cansa de nosaltres, i perquè has estat col·laborant amb nosaltres des del març de 2023. O sigui, estem a 2026, ha passat una estona, i si encara no us en recordeu de qui és, la Dolors ens el presenta.
1: Doncs el nostre convidat avui, Jonathan Serrano, és president d'Esclavitud 21 des del 2020 i és un dels socis fundacionals. Es declara deixeble de Jesús, és psicòleg, terapeuta sexual i de parella. Està casat, té dos fills i l'associació que presideix el nostre convidat, Esclavitud 21, neix l'any 2008 per iniciativa de l'Aliança Evangèlica, per afrontar el tema del gran nombre de persones traficades a Espanya. Aquesta associació lluita contra tot tipus d'esclavitud, tràfic de persones i prostitució. Mm-hmm.
0: Doncs comencem amb l'entrevista. I tots alguna vegada hem escoltat aquest poema de Ramon de Campoamor que diu: "Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira". Així que si estem parlant de si les xarxes socials són bones, són dolentes, o com diu del poema, depèn de com ens ho mirem?
2: Doncs sí. Bueno, jo crec que realment estem en un món cada cop més digital, mm-hmm. I jo crec que per els adults no hi ha cap problema. Els adults hem de prendre les nostres decisions. Jo faig servir les xarxes socials, però crec que sobretot jo vull donar atenció als nens. No? Jo recomano molt enfàticament que evitem al màxim que ho facin servir els nens. Per què? Mm. Doncs perquè hi ha diversos motius, no? Però sobretot pensem que els nens, el cervell s'està formant, i bé, hi ha molts directius i enginyers de tecnologia, de gran tecnològiques, que ells mateixos diu, expliquen que reconeixen que les xarxes socials i les aplicacions i videojocs estan dissenyats per maximitzar el temps d'ús, vull dir, per enganxar sobretot a tothom, però sobretot als nens, no? Llavors hi ha tècniques que són similars a les que fan servir les apostes, no? Els scrolls, vull dir, perquè al final tots hem vist nens enganxats que estan allà tot el dia. Això no és casualitat, no és que, a veure, quan nosaltres érem joves, un nen podia jugar una estona a un joc i després que passava un altre, o s'avorria, o sortia amb els amics. Ara volem veure nens tota la tarda, tot el dia, enganxats a un videojoc, a una pantalla, i és que això està dissenyat, mira, que està dissenyat. Llavors, els mateixos que ho creen ho reconeixen, no? I hi ha altres motius que a mi m'agrada explicar, perquè bueno, explicar sobretot hem vist ja que a nivell legal alguns països com Austràlia el 2024 ja va treure una llei per prohibir sobretot moltes xarxes socials als menors de 16 anys, no?
0: Sí.
2: I ho justificaven després d'investigar i de veure que hi havia un problema de salut mental. Dic, no són problemes secundaris, sinó per problemes de salut mental, per protecció, per el risc d'addicció, també d'assetjament, perquè molts nens pateixen assetjament de forma molt senzilla, i perquè és perjudicial, vull dir que l'exposició al contingut o també per l'addicció que genera, no? I fins i tot aquí a Catalunya el govern també ha anunciat moltes restriccions després de veure el que està passant, no? Vaig treballar algun temps en una escola com a professor i tothom parlava, hi havia els dubtes, no? Però aquest any enrere, passat, ja s'ha prohibit sobretot amb tot el que és no només primària sinó secundària, no? Perquè hem vist que havia caigut el rendiment acadèmic, perquè hi havia moltes distraccions, hi havia molta dependència digital i l'atenció ha caigut. Llavors, al final, veiem que està sent realment perjudicial, no? Després de molts estudis. Jo sempre explico que els nens els estimula molt el so, les imatges, les caretes, algun tipus de... Sobretot tot el que té a veure amb els videojocs i les imatges ràpides, tot el que ens proporcionen les pantalles, no? Mm. Llavors, és molt fàcil que un nen es faci addicte a això, no? Sobretot, per mi és terrible veure els nens petits que els hi posa el pare un iPad o un mòbil perquè estigui entretingut, no? Llavors, jo crec que hi ha de sobres motius per veure que està fent mal, sobretot els nens. També els grans, però els grans ja som grans i podem decidir. Però els nens no tant. Crec que hem de prendre decisions pels nostres fills, sobretot.
1: Parlem dels podcasts, Jonathan, que bueno, ja sabem que és una publicació d'àudio o de vídeo sobre alguna temàtica concreta i que es pot escoltar en diferents plataformes. I creus que els podcasts són un bon mitjà per arribar amb un missatge de qualsevol temàtica a les persones que el veuen?
2: Sí, jo crec que hi ha una diferència. Per mi el podcast és un principi una bona eina. Sobretot com a adult. Jo sé, això, un podcast i ho trobo interessant perquè són
1: xerrades, bueno, no?
2: Sí, és un programa i està bé perquè és un programa que jo puc estar escoltant un podcast d'una hora i mitja, perquè té una temàtica que m'interessa. Per mi és comparable a veure una bona pel·li o una pel·li que t'interessa o un documental. Llavors, és un tema molt diferent. Llavors, un bon podcast està bé, perquè és informació, i és informació. Evidentment, hem de vigilar també si tenim fills o adolescents, hem de vigilar el que consumeixen, no? Però jo no veig que aquest sigui el problema. Fixa't que jo he anat observant, sobretot com a psicòleg, i m'he trobat aquí a la consulta, no? Que m'he trobat d'adolescents i joves, no? Que m'he trobat que els he recomanat una pel·lícula i no han pogut veure-la. I això ja ho he observat no només amb joves, sinó que ho he observat també a la meva família. Alguns adolescents i joves que no poden veure una pel·lícula. I dius, però això sí, però què està passant? I acostumen a ser joves que estan molt enganxats a les xarxes i estan tan acostumats a totes les imatges que t'arriben i a aquest bombardeig d'imatge, de so i de missatges, que llavors un missatge llarg, o sigui, mantenir l'atenció al final, els avorreix i no poden estar-s'hi. Llavors, veure una pel·lícula o escoltar un podcast realment o una cosa una mica que passi més d'un minut és molt difícil. Llavors, per mi un podcast és una bona eina, però ja dic que el problema està en que els reels o la sobreestimulació que ens dona la tecnologia i xarxes socials que no tenen tant que veure amb això. Llavors crec que hem de veure una diferència important.

0: gràfic. I es va, perquè permet monetitzar-ho de forma relativament fàcil i directa. Llavors, s'ha normalitzat molt ràpidament i s'està normalitzant la sexualització, la idea de vendre la intimitat i la pornografia com a feina digital. Vull dir, al final permet que qualsevol nen o nena, perquè sí que es pot accedir a una edat, però els joves és molt fàcilment susceptibles a això. I al final és molt fàcil que qualsevol persona jove acabin venent la seva imatge i acabin venent contingut sexual i l'ha normalitzat. Vull dir que és una cosa que està fent però molt mal a molts joves, nois, tant nois com noies. Crec que realment està, per mi és un problema social important aquest. El que ha generat. No només OnlyFans, hi ha altres plataformes que fan coses similars.
1: Jo pensava, Jonathan, que OnlyFans està més adreçat a dones, a... No és així.
0: Sí, en principi, la sexualitat, al final, pues, sí, sempre, tot el que té... Però bueno, hi ha de tot, Però tot el que té que veure amb la compra i venda de serveis sexuals, quasi sempre, la major part de les persones explotades o que venen el seu cos...
1: Són dones, eh?
0: Acostumen a ser dones.
1: Sí, sí.
0: Però cada cop més les barreres estan difuminant. Per exemple, el consum de pornografia, abans fa anys, era majoritàriament masculí, I ara cada cop més hi ha més dones que consumeixen pornografia. Vull dir que s'està... Aquestes barreres... Però sí, la veritat és que s'estan fent servir.
1: Vale.
0: Tristament.
1: Doncs parla'ns ara de com les xarxes socials operen per captar nens. Com ho fan per captar nens, adolescents, joves o fins i tot adult, no? Però l'última vegada que et vam tenir amb nosaltres, tu ens vas posar l'èmfasi en fer un programa precisament com el que estem fent avui, era pel tema dels nens, no? I la captació i el món aquest de l'esclavatge sexual. Parla'ns una mica d'això.
0: Clar, perquè la captació de... A veure, tradicionalment, que una persona arribés a la prostitució era una cosa, d'alguna forma, estranya, una cosa difícil que toqués a casa, vull dir que t'havies de ficar amb gent en el món de les drogues, el món de la nit, en companyies estranyes, i pots acabar, qualsevol pot acabar en qualsevol posto, no? Però era difícil. Però què passa què passa avui dia? Doncs que les xarxes socials arriben a tothom i arriben sobretot al jovent, perquè estan orientades sobretot per captar sobretot nens i adolescents. Llavors, a casa nostra es pot entrar de forma molt senzilla i sobretot aquí poden realment captar, doncs, sobretot en nens i adolescents vulnerables, aquells que tenen necessitat d'atenció, que tenen necessitat de validació, de la pressió estètica, la pressió que estan formant la seva personalitat. I també hi ha promeses de diners fàcils. Llavors, és molt fàcil que un nen, un adolescent, que no té gaire atenció familiar, perquè els pares treballen, perquè està sol, perquè té una família desestructurada, sigui captat per qualsevol d'aquests programes o xarxes socials, no? Hi ha estudis de la salut mental que assenyalen que la frontera entre cada cop ser una influencer sexy i l'erotització de la pornografia, doncs cada vegada està més difusa, no? Per exemple, OnlyFans et demana l'edat, però és molt fàcil saltar-te això o usar documents falsos, no? I llavors és molt fàcil caure amb la hipersexualització, amb l'addicció a validació i a aconseguir diners. És molt fàcil que la pressió emocional i l'exposició pública o que puguem després tenir dificultat per eliminar el contingut. Vull dir, al final és molt fàcil que un nen arribi un adolescent arribi a ser captat d'alguna forma i elaborar algun tipus de contingut sense ser conscient de tot el que implica això. I que hi hagi explotació i assetjament sexual, no? Llavors, una dada que nosaltres tenim equips que estan dins de prostíbuls i que investiguen i que coneixen les noies que hi ha allà dins, i ja hem trobat moltes noies, a més espanyoles, que havien estat captades a través d'OnlyFans. I això està passant els últims anys. Fa molts anys que treballem i que hem entrat a prostitucions i no ens havien trobat això. I ara trobem noies, sobretot la prostitució i el tràfic de persones afecta, tradicionalment hi havia un 90%

0: de dones que eren estrangeres, però ja et dic que estan entrant a la prostitució i acabant en un bordel noies que van començar amb OnlyFans, i això pot afectar qualsevol de casa nostra, perquè l'OnlyFans i aquest tipus de plataformes pot entrar a casa de forma molt
1: fàcil.
0: Llavors ens hem trobat tot això. També trobem que quan hi ha exposició per cosa a la pornografia, perquè també parlem d'una banda d'OnlyFans i de xarxes socials, però sobretot també ens pot afectar per addicció a la pornografia o arribar a continguts eròtics, contingut sexual molt a temperades edats, no? I ens afecta amb conductes sexuals inapropiades. M'he trobat, jo ja com a psicòleg, he trobat persones amb trastorns obsessius, amb problemes de trastorns de tipus sexual, i persones que s'estan afectant la seva sexualitat, i persones amb problemes sexuals perquè es porten anys consumint o pornografia o consumint programes d'alguna forma que els han modificat, els han afectat el que seria un erotisme natural, no? I això m'ho trobo molt, ho estic trobant molt, realment.
2: En el cas de que haguem estat captats per qualsevol xarxa social i devinguem víctimes de l'esclavatge sexual, què podem fer?
0: Bueno, quan hem entrat, la veritat és que un cop una persona ha entrat aquí, no és fàcil sortir-ne. Perquè, ja dic, si acaba una noia amb un bordel, imagina't per arribar aquí, vol dir que ha venut el seu cos, que va començar, aquesta que van començar OnlyFans, fins a arribar aquí, la veritat és que és difícil de sortir-ne. Hi ha molt poques persones, i sobretot noies, que deixin quan entren al món del tràfic de persones i la prostitució i l'explotació sexual. És molt difícil, perquè s'ha creat unes dinàmiques, hi ha una forma d'aconseguir diners, hi ha una forma de... la personalitat ja està trencada, i és difícil de... realment, és molt complicat. Llavors jo sempre... El que parlem sempre sobretot de la prevenció, sobretot amb els que tenim fills a casa, els que som pares, sobretot la prevenció. Que una de les nostres fills o filla arribi a un nivell de prostitució, segurament ningú no ho pensa, i pensa que és una cosa que no té a veure amb nosaltres, però la veritat hem de fer servir la prevenció. Sobretot, vigilar molt el que consumeixen els nostres fills, passar molt temps amb els fills. Vull dir que les noies, sobretot, no solen ser conscients que estan sent explotades, perquè es va atacant i es va destruir la seva identitat. Llavors, es va mercantilitzant el cos i la sexualitat, i al final la persona desconnecta, la persona del cos. I ja dic que s'està veient com un treball, bueno, com un tipus de feina digital, una feina digital més, no? On el que estan venent és el seu cos i s'estan despullant davant d'una càmera. I a més, també ja dic que sobretot els adolescents i adolescents no són conscients de tot aquest perill. No són conscients de que potser fan una imatge i graven i després seran assetjats per tot això. I que quan una cosa està gravada a internet ja no es pot esborrar. És molt difícil d'esborrar. A vegades és impossible, no? Llavors, bueno, també hi ha un altre problema, que és el que potser que té a veure amb tot el que està venint ara, no? Tecnologia, etc. Tot el que està venint. Vull dir que no només és xarxes socials, sinó que tenim la tecnologia, està evolucionant massa ràpid.
1: Sí.
0: Massa ràpid.
1: Sí, sí, i aquí ve la propera pregunta, no? Els reptes que tenim davant de nosaltres amb la intel·ligència artificial, no? Que per una banda ho veus com una cosa, pues, que pot ajudar, però per una altra et dones compte que això potser ens sobrepassa, no? Ens està sobrepassant. Què en penses d'això?
0: Sí, perquè la intel·ligència artificial, fixa't que en tot el que és... Hi ha una indústria, per molta gent desconeguda, però que és molt potent, que és la indústria del sexe, i que sempre s'ha avançat amb la tecnologia. Vull dir que tot el que és... Per exemple, tot el que té a veure amb webcams, i hi ha una tercera part del tràfic d'internet, és pornografia. i parlem de xifres i d'empreses multimilionàries, sí, perquè sí, mouen molts diners. Mm. Llavors, sempre s'ha avançat. Ara ens hem trobat que ja s'estan fent noies virtuals i s'estan creant noies virtuals amb intel·ligència artificial. Vull dir que hi ha molta gent que està seguint i que tenen com una actriu porno o una, mm, o una nòvia artificial, mm, que s'ha creat per intel·ligència artificial. Mm. I jo ja m'he trobat casos de... Això, sobretot, sobretot les imatges són més atractives pels homes, acostumen a ser-les, mm, però i m'he trobat casos ja d'alguna dona que havia tingut un romans i que havia tingut un problema de parella, mm, perquè s'havia enamorat d'una intel·ligència artificial, vull dir que està... Mm-hmm. Que està xatejant amb un programa. I jo ja m'he trobat casos d'aquest tipus. Mm. I això que estem començant una mica, l'intel·ligència artificial, vull dir que està en un moment de creació totalment, no? Mm-hmm. O sigui que s'estan creant noies fictícies, noies, relacions sentimentals amb intel·ligències, que pot tenir un impacte sense precedents i molt negatiu, perquè no sabem com dominar tota aquesta indústria que ve, no? Mm-hmm. I que està creixent de forma... Sí que evidentment que tots estem fent servir la intel·ligència artificial i que té utilitats, però quan parlem ja de relacions sentimentals i de que aconsegueixen imitar també una relació sentimental, sí, sí, i aconsegueixen tractar també i aconsegueixen realment establir relacions afectives a les persones, i això ho estem començant a trobar. Vull dir que llavors, de cara al futur...
1: Sí, sí, clar, i si la intel·ligència artificial et fa una anàlisi de la teva personalitat, doncs clar, t'encuentra en tu media naranja clavada, no?
0: Clar, està passant això, i ho saben fer molt bé. Saben fer servir les paraules, saben fer servir... És clar, una màquina pot saber exactament la paraula que t'ha de dir, pot conèixer els teus gustos, el que t'agrada, o sigui, fa por de lo perillós que és. I és molt atractiu, per sobretot per persones solitàries, persones que estan creant la seva identitat. Ja dic, potser l'èmfasi per mi, crec que tots, qualsevol adult, podem caure en una addicció, qualsevol adult pot caure en la pornografia, qualsevol adult pot caure en una relació sentimental amb una intel·ligència artificial, que això està començant, però hem de protegir molt els nens i adolescents perquè ells no poden entendre el potencial que hi ha aquí al darrere. I aquí apuntaria jo sobretot això, la protecció sobretot dels menors. Sobretot. Mm. Per mi és el principal.
2: Hi ha una frase, un verset, de la Bíblia, no?, que Jesús va dir que és: coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. I aquesta veritat, o aquest jo soc, que és jo soc el camí, la veritat i la vida, no? I la veritat és la coneixereu i us farà lliures. Com pot alliberar, sí, Jesús de Natzaret a una persona de l'esclavatge sexual? Perquè, clar, això ho va dir ara fa 2.000 anys i la IA quedava molt lluny, no, del que podríem entendre llibertat i aquesta nou esclavatge digital.
0: Sí, sí, sí. Bueno, doncs jo crec que Jesús va dir això fa 2.000 anys, però Jesús està viu. Mm-hmm. Està viu ara, de veritat. Llavors, quan ell diu jo soc el camí, la veritat i la vida, això és un present. I és el camí, la veritat i la vida també avui. I ell està completament viu. Llavors, realment, he conegut moltes persones que han estat alliberades per Jesús. Mm. De tot això que estem parlant ja, sobretot d'esclavitud sexual, de pornografia, d'altre tipus d'esclavitud, vull dir, hi ha moltes esclavituds on realment hi ha moltes persones que s'han trobat en Jesús i han trobat un canvi total a la seva vida. Vull dir que realment continua estant viu, i jo recomano qualsevol que tingui una addicció, qualsevol que estigui atrapat en qualsevol problema de qualsevol tipus de la vida, no? Però que estigui en una situació que no sap on sortir, que cridi a Jesús, i Jesús que li digui que pugui cridar i que pugui experimentar la realitat de que està viu avui dia, al segle XXI. I bé, jo crec que realment Jesús ens dona llibertat, però sobretot el que Déu ha creat, doncs, ens ha donat la vida, i ens ha donat tot el bo que tenim, ens ha donat les relacions, sobretot personals, la comunicació, la música, el sortir amb amics, tot el que és natural, ho hem de comparar amb el que ens està donant la tecnologia, tant xarxes socials com intel·ligència artificial, etc. I de veritat que sempre el que és natural, nosaltres estem dissenyats per gaudir en família, per gaudir en persones. Jo ho veig molt amb la sexualitat, no? Que molta gent que comença que comença amb la pornografia i amb una sexualitat virtual, al final això afecta la seva vida i les seves relacions. Llavors hi ha molta gent que s'està tancant a casa seva i que estan consumint, estan tot el dia mirant pantalles, mirant ordinadors, mirant el mòbil, i que estan perdent-se el bo de la vida, el bo del dia a dia, i la capacitat de gaudir d'un bon gelat, dels amics, de ballar, de la música. I el bo és que tot el que està creat de forma natural no té efectes secundaris, no? Ni hi ha indústries que estan generant aquests programes per captar i per crear addictes, no? Pensem que sobretot que tot el que té a veure amb la tecnologia, hi ha un interès econòmic al darrere. Al final, totes les tecnologies el que volen és persones que siguin enganxades.
2: Consumidors.
0: Enganxar persones. Ja sigui per la publicitat, ja sigui per vendre'ls, o perquè és com funcionen aquestes empreses. O sigui, no són empreses que t'ofereixen oci a canvi de només, donar-te una mica de diversió i ja està. El que ells volen és capturar persones. I sobretot, l'enfoc principal són els nens i els adolescents. Llavors, jo crec que Jesús ens diu, ens pot alliberar, però hi ha una cosa que ens ha donat, que tenim tots, els que creiem, els creients i els no creients, tenim tots, normalment, venim tots d'alguna família. Jo crec que Déu va crear l'estructura de la família i ho va donar als pares. I els pares jo crec que són, sobretot, els responsables principals de tenir cura dels fills. Hem d'alimentar-los adequadament i no ens podem arriscar a que empreses alienes omplin la imaginació, els somnis i la forma de jugar i els valors o els desitjos dels nostres fills. Vull dir que realment seria una cosa totalment irresponsable, no? Llavors, en aquest món tan canviant i tan desconegut on es porta la tecnologia i la intel·ligència artificial i les xarxes socials, els pares i la família hem de protegir els nostres fills. No és una opció. Vull dir que ja al principi parlava de que hi ha hagut països que estan limitant i estan prohibint els menors de 16 anys perquè estan veient els efectes. Jo els diria a qualsevol que estigui escoltant aquest programa, de veritat, si teniu nens petits, allunyeu-los al màxim de la tecnologia, o sigui, que si fan servir tecnologia, que la fem servir junts amb ells, acompanyem-los. I sobretot que tinguem una bona relació amb els nostres fills. Vull dir que és la forma més bonica de protegir els fills és tenir una bona relació amb ells. Tenir una relació on podem conèixer el que els passa, on podem entendre amb qui estan xatejant, si, quins amics tenen per les xarxes socials, quin tipus de programa consumeixen, poder acompanyar-los, perquè si els arriba qualsevol, sobretot als nens, sempre els explico als pares que els expliquin sobre sexualitat i sobre el problema del grooming, no? D'aquestes persones que es poden fer servir, passar per persones d'una altra edat, per tenir contactes sexuals moltes vegades amb els fills. Tot això és un món molt complicat, tot el que ens ofereix la tecnologia avui dia, però els pares podem estar al costat i hem d'acompanyar. Llavors, la tecnologia està bé fer-la servir, té un ús molt interessant, però és massa perillosa pels nens i els adolescents. Llavors jo sobretot animaria a pares a dir, escolta, si minimitzar el temps que els fills facin ús de qualsevol programa i mirar-ho amb ells, no deixar els nens sols a l'habitació mirant bé se saber què i que poden acabar molt fàcilment addictes a qualsevol cosa, sinó acompanyar-los, gaudir junts amb ells i acompanyar-los i minimitzar, fer una mica el que fan els principals productors i creadors de tecnologia de Silicon Valley, que al final la major part d'ells estan limitant o prohibint la tecnologia i xarxes socials i fins i tot el mòbil als seus fills. Vull dir que hem d'aprendre d'això i hem de tenir cura d'això. Llavors jo crec que Jesús ja realment ens pot alliberar i podem clavar amb ell i ell se'ns allibera, però una cosa que tenim tots és la creació, el que Déu va crear. I Déu va crear la natura, va crear les relacions i va crear la família, i aquí hem d'establir aquests ponts i hem d'establir les eines que tenim com a pares i com a responsables, o com a avis, com a avis per protegir i cuidar els nostres joves, sobretot, perquè la tecnologia és massa, massa complexa, fins i tot per nosaltres com a adults, i no ho podem deixar en mans de nens massa joves. Nens, no som conscients de tot el potencial que hi ha aquí i els perills que n'hi ha.
1: Molt bé, Jonathan. I ja per acabar, fem una miqueta d'esperança dintre de tot això, per la teva experiència, ja sigui la teva experiència professional, com a la teva associació, coneixes persones, casos de persones alliberades?
0: Sí, i tant. I he dit que sobretot les persones que acaben en tràfic o en prostitució és difícil, perquè és un molt, molt fosc, però coneixent casos de persones alliberades i de noies que van entrar en el que he explicat abans del OnlyFans i plataformes digitals, noies que van començar per internet i que al final van quedar amb persones i que al final van ser explotades i que al final hi ha històries boniques al final de que han pogut contactar amb associacions com la nostra i que van poder sortir. Vull dir, jo he conegut noies que han refet la seva vida i que han sortit. Però ja dic, sobretot animo els pares a que siguin que facin més prevenció, perquè malauradament és una minoria, no? I sobretot jo veig moltes persones ja dins de la meva consulta, doncs, alliberades de sobretot de la pornografia i tot el que té a veure amb això, de les addiccions. Hi ha molta gent que està patint l'addicció de la pornografia i altres addiccions que tenen que veure, no? Aquesta última setmana també hi havia gent addicta a jocs d'azar. És a dir, que hi ha... El que és la tecnologia ens ofereix, hi ha moltes empreses que ens ofereixen. La sexualitat és un reclam dels principals, que genera addicció, però també els jocs d'azar o altre tipus de... Ja dic, últimament m'he trobat també relacions sentimentals amb intel·ligència artificial, vull dir, és tot un món. I, evidentment, que es pot sortir d'aquí. Però millor... La millor
1: no entrar-hi,
0: forma
1: de, no?
0: Sortir és no entrar-hi. I prevenció, fer prevenció. Això és la meva recomanació principal.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Jonathan. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest matí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Passem als anuncis i recordem que els diumenges tenim culte a les 11, els dimecres a les 7 de la tarda l'estudi bíblic i oració, i ens podeu contactar amb el correu kairos@evangelica.org. Ens veiem el proper dijous.
3: El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
4: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
3: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
5: Notícies en xarxa.
6: Informació local.
7: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller, que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny, i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fan zone al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tube Live, i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Vivim el Tour, amb la Tapa Reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: De juny de 2026. Això vol dir que iniciem la setmana probablement més bonica de la nostra història. El Tour de França arriba a Barcelona, el Tour de França arriba a Molins de Rei. Portem molts actes, portem molts dies preparant això. I ja ha començat la setmana.
2: Que passi ja, no? O sigui, que el Tour s'acabi. Ja.
1: Estem hasta el monyo del Tour ja, eh?
2: Fins als nassos.
3: Avui us portem, no ens queda res.
1: Avui us portem un programa especial. Pre-Tour de França. Parlarem una mica dels estatals. Tindrem emmascarat al principi. Roger, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: Anirem per feina, no, avui?
2: Sí, tenim massa coses a dir i poc temps per dir-les.
1: Sí, això és la Tapa Reina, una hora de ciclisme en català. Ràdio Molins de Rei. Marc, com estàs?
3: Jo, fantàsticament, avui m'he posat, de gala. Camarreta groga,
1: Mira, perdó, parla tu, perquè...
2: Ah, sí, esteu aquí fent de germans bessons separats al néixer, amb uns anys de diferència. Espeniscalada, Tour de França, pels que no veieu les imatges.
4: Però, la mateixa inclinació, la mateixa topografia, o com es digui, de...
2: Topografia.
4: No, acabeu entès.
2: T'hem entès perfectament,
1: home,
2: Sergi.
1: Jo que estic una mica... Estic engreixant, que parlis de topografia...
2: Saluda l'home de la topografia.
1: Sergi, com estàs, bé?
4: Molt bé.
1: Aviam, abans de començar, aquest passat dissabte vam tenir un acte aquí a Molins de Rei, Roger.
2: Certament.
1: Explica'm.
2: Vam suar. Perquè vam triar una hora de suar, independentment que haguéssim posat les 12 de nit i haguéssim suat igual, que això és el que penso jo. Per tant, és l'hora que va tocar. Vam anar, doncs, unes quantes persones cap a Santa Creu, que és el port no tour de França, perquè finalment ja sabeu que no es puja, però ens feia il·lusió pujar-lo. Sí. Vam fer en comunitat, en bona companyia, després vam fer un berenar...
1: Érem bastanta gent per la calor que feia.
2: Jo crec que molt de mèrit tothom va
1: venir. Sí.
2: Gràcies a tothom. Fins i tot acompanyant. Jo també vam tenir suporter de servei, de moto, avituallament. Berenada lliure de gluten, magdalenes Mireia Benito per tothom.
3: Boníssimes.
2: Sucs, també fresquets, que entraven bé. I finalment xerrada. Xerrada amb ports en bicicleta, Marcel Borràs.
1: Espectacular.
2: Increïble quan va treure l'Excel, la cara de la gent. O sigui, increïble.
1: Increïble veure com feia scroll cap avall.
2: I no s'acabava mai. O sigui, no el vam arribar a veure tot. No, fenomenal, va ser una xerrada molt interessant. Quan puguem, també us la penjarem, perquè a YouTube o a Spotify o a iVox o allà on puguem, us anem penjant tot el que fem una mica d'estemps ja. Al principi anàvem bé de tempo, ara ja no.
1: Vam parlar dels ports més bonics, dels ports més durs, o sigui, és que el Marcel és un pou.
2: Ah, increïble.
1: I també moltes gràcies, perquè després vam sortir a prendre algú amb els seus amics, amb el...
3: L'Agustí
1: i el Toni. L'Agustí i el Toni. Ens ho vam passar molt bé amb ells. Li fotem canya,
2: sí.
1: Després ja parlarem del que ve.
2: Perfecte.
1: Vale? Anem a l'emmascarat, Sergi? Tens emmascarat?
2: Som-hi. Sí, tant.
1: Va.
2: En mascarat tenim sempre l'ocasió de resoldre pistes precedents. Teníem algú per resoldre, Sergi?
4: Doncs sí. Teníem un equip per resoldre, que era... Aquí el tinc.
2: No, va dir, si jo estic despistat en més,
4: No, perquè m'has pillat aquí. No,
3: el
4: meu mòbil va molt lent.
3: No, que no... Clar, la gent que ens escolta no ho veu, però el Sergi té una habilitat, ha agafat una habilitat amb el ratolí. Sí. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic.
1: Va canviant de càmera. Uah,
2: és multitasca, però multitasca.
1: Ell s'encarrega de la topografia de la Tapa Reina.
4: Exacte.
1: Digues, Sergi.
4: Doncs, era un equip rus, que després va ser suís, que era el Katyusha, doncs que havia estat allà al... Bueno, molts ciclistes, no? Alguns russos, com el Denis Menchov, Nils Polit, que no és rus, vull dir, però que ha guanyat per ser el nacional. I Ángel Vicioso, que bueno eres purito.
2: Molt bé, doncs amb aquesta fantàstica imitació anem a les tres pistes d'avui.
4: Pista 1. La pista 1 és de quin estat és. És de l'estat espanyol.
5: Pista 2.
4: Destaco un any que ha tingut, doncs, victòries o molt de ressò, el 2024.
5: I pista 3.
4: Tres ciclistes que han format part d'aquest equip. Àlex Aramburu, Pello Bilbao i Joel Nicolau.
2: Doncs aquí teniu les tres pistes amb tres ciclistes que els veurem en aquest Tour de França 2026 que comença a Barcelona.
1: A dos d'ells.
4: Pello no.
1: A Pello no.
3: Ha dit Pello no, Pello no.
2: Ara parlem d'això.
1: Com que he començat el programa una mica així desperdigat i ràpid perquè tinc pressa, no he parlat de la Eli.
2: Home.
1: i d'aquest podcast que estem fent gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei amb la veu de l'Eli. Aquella veu que heu escoltat és la veu de l'Eli.
4: És com un somni fet realitat.
1: Mira, el somni fet realitat va ser ahir que em va convidar una paella a l'Eli.
4: Va, però això és una cosa que jo no he viscut. Deixa'm quedar-me amb les engrunes.
1: Doncs comencem a parlar del Tour.
4: Som-hi?
1: Anem a parlar del recorregut del Tour. Som-hi?
3: Això venim.

0: Aviam, aquest recorregut del Tour consta de dues parts.
1: Sí.
0: La primera és...
1: La bona.
0: La bona, que és el Tour a Catalunya.
1: I després, l'altre.
0: El Tour de França. Vale? Llavors, comencem pel... Vols començar per les tres etapes catalanes?
1: Jo crec que la gran part del nostre país, des de Barcelona fins als Angles, bé s'ho mereix, això, no? Això és una menció específica.
0: Doncs l'etapa 1, dissabte 4 de juliol, a Barcelona. És una crono per equips on el resultat, atenció, és individual. No espereu que arribi tot l'equip per comptar tot l'equip, és a dir, el temps de tot l'equip, sinó... ciclista a ciclista, 19 quilòmetres, gairebé 20, amb 200 metres de desnivell positiu. Surten del fòrum, arriben a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, és ideal per Turbo Grimpaires. La caravana del Tour, que al final això és l'important del Tour de França, surt a les 3 i mitja de la tarda, comença el recorregut a les 3 i mitja de la tarda, l'etapa, el primer equip surt a les 5 de la tarda, l'últim equip surt 5 minuts abans de les 7 de la tarda.
1: Impecable.
0: Està previst que durin 20 minuts per completar el recorregut i passen per la Sagrada Família, pel Passeig de Gràcia, passen per tots aquests punts. Què us sembla aquesta etapa? Perquè és una altra forma de fer, és a dir, el Tour estrena aquest format aquí, a Barcelona.
1: Sí, l'hem vist aquesta temporada en proves diverses, que han fet proves prèvies, mai millor dit, no?, per veure com funcionava aquest format de contrarrellotge per equips, no ben bé d'equips, sinó de persones, sinó, no?, una mica aquest format estrany. A mi m'ha funcionat molt més del que esperava abans de començar la temporada. És a dir, jo em pensava que seria un drama d'idea i m'agrada bastant que el Tour, en aquest cas, pugui començar així, perquè realment el primer dia els favorits ja els veus en acció i segurament molts d'ells ja en solitari els últims metres, l'última pujada allà a l'estadi de Montjuïc, que són pocs metres. Però allò és probable que aquests 800 metres finals els facin sols. O com a màxim un llançador de 200 metres. Però és interessant veure aquest format i cada equip, sobretot, quina carta juga a nivell de pensar... Si vull lluitar per la victòria per equips, per exemple, Ineos pot lluitar per la victòria per equips, podria intentar-ho. Ara, si tu ets Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, qualsevol d'aquests, tu penses ja en que aquest dia pots fer diferències respecte als teus rivals o com a mínim minimitzar-les, depèn del teu tipus de ciclista. Jo crec que és un inici de Tour molt interessant, més enllà que el recorregut per Barcelona. A veure, sense cridar al turisme de masses, però és que serà preciós.
0: Jo crec que és una bona oportunitat perquè un dels capos es fiqui de líder des del primer dia, si volen fer-ho així. És a dir, per exemple, Pogacar, que li agraden molt els reptes i aquest tipus de coses, és un dels reptes que té pendent, ser líder des del primer dia. I amb el seu equip, amb aquesta crono, podria ser, Marc?
2: Sí, no veig un altre escenari, jo, No, que surti de la crono un líder que no sigui aquests 3-4 noms que ha citat el Roger. Perquè és que el Tour de França és el Tour. I el Tour, tu arribes al 100% des del primer dia. Perquè si no, abans potser que la primera setmana era de presa de contacte, això ja fa molts anys que ha deixat de ser així. Llavors, Pogacar i Vingegaard i Seixas i Remco i Lipovic i tothom venen amb la forma impecable. Llavors, no hi haurà lloc a sorpreses. Jo crec que no et sé dir quin d'aquests, però un d'aquests sortirà de groc, de Barcelona, de la primera etapa.
3: És un format que crec que ja fa temps, no?, que demanem al ciclisme alguns canvis o algunes petites modificacions que al final doncs, intentin estimular una mica aquesta monotonia que a vegades doncs, sí que trobem, no?, aquesta falta doncs, d'atac, ja bé sigui perquè doncs, hi ha ciclistes massa bons i ningú s'atreveix a atacar-los o perquè ningú vol perdre i llavors, buscant fórmules. Doncs crec que aquesta és una d'elles que com a mínim el que fa és que planteges una contrarrellotge per equip en la qual ha d'haver-hi un treball per equip, per tant, l'equip és molt important, vull dir, no és només que l'equip és molt important, igual que una contrarrellotge per equip clàssica, però sí que és veritat que es pot lluir, no? El líder es pot lluir, sempre en una contrarrellotge per equips més clàssica, normalment el cap de files, que acostuma a ser un bon croner, normalment, doncs acaba com, d'alguna manera, hòstia, tirant del carro i dient, va, tio, és que, hòstia, que et pot perjudicar, no?, a vegades aquest equip. I en aquest cas, doncs, crec que el cap de fila es pot treure al seu màxim i aquí sí que l'equip tindrà un pes molt important de portar amb volandes el seu líder el millor temps possible i és probable que potser no Pogacar, que potser és el màxim favorit, o Vingegaard, potser guanyin, perquè sí que, doncs no ho sé, imagino un Lidl Trek, potser, que té ciclistes que també poden anar a funcionar bé, o el mateix equip del Remco, tot i que crec que no va, bueno, potser no va amb tants bons ciclistes de, com a amb crono, però algun altre, inclús, que sigui un bon tubo-grimpaire, com has dit, i algú que tingui un bon final, doncs potser es pot colar. És una oportunitat xula.
0: O sigui, us imagineu que en comptes de ser, ja és l'última pregunta i anem per feina, eh? Us imagineu que en comptes de ser, jo crec que els dos grans favorits ara serien segurament Pogacar, Vingegaard i Remco, potser aquests tres.
1: Evenepoel té un equipàs per aquesta crono per equips, increïble. Sí.
0: I ell és un gran croner. Sí, sí. El tema és que altres equips treballaran pel seu líder, jo crec que Remco farà volar l'equip també. Però us imagineu algun escenari on pugui guanyar aquesta crono i vestir-se de líder algun ciclista que no vagi per la Jenner, com per exemple Mathieu van der Poel, com per exemple Filippo Ganna, o com per exemple Pedersen?
1: El Marc ja ha dit que no?
2: Sí, jo crec que no.
0: Perquè la pujada ja és massa dura per
2: ells. És que un Pogacar, un Vingegaard al 100% a la pujada retallarà aquests 5-10 segons que hagin pogut guanyar Ganna o van der Poel en el pla.
1: Vale. Depèn de l'equip que acabi presentant Ineos. Jo veig que Ganna, Tarling, que un parell així, si tenen un equip croners i van això, jo no ho descartaria.
0: Bokelen.
1: També. És a dir, tots aquests que van sumant, però no que arribi a esprintar amb Bokelen, eh? O sigui, no cal que passi això. Pot ser Ganna mateix que l'equip digui etapa, etapa, etapa i...
3: Va. El Visma té un bon equip, eh?
1: No, és que, Afini,
3: els
1: Mirall...
3: equips estan ben pensats, eh? Jorgensen, ja són ciclistes que...
2: Cada equip porta el millor equip possible.
1: Això és
2: fantàstic.
0: Doncs anem a l'etapa 2, diumenge 5 de juliol, l'etapa reina del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, amb el pas per la fanzone de l'etapa reina a Molins de Rei. 168 quilòmetres, 2.500 metres de desnivell, que sembla una etapa plana, però té 2.500 metres de desnivell. No puja en Santa Creu d'Olorda, però puja en Vegas.
1: Els fa por.
0: S'han cagat a Bascal.
3: Home, ja sé d'un que l'altre dia va passar malament, eh?
0: Joder, però malament de debò, eh? Saps per què ho vaig passar malament? Perquè no portava res d'ètics, tio. Un dia que surto sense ètics i em vaig cagar el cul. No puja en Santa Creu, puja en Vegas, que és de segona categoria, i fan tres pujades a Montjuïc, que està considerat de tercera categoria. A les 11 heu de ser a la fanzone, perquè a les 11 comença amb Bauca Tonàvia, aquí a Molins.
1: Ara que encara diguis Tonàvia, quan fa segles que van treure aquest nom. Però està bé, perquè això vol dir que has viscut la vida.
0: Com es nota que és el representant legal de... O sigui, és el cognom, no?
1: El cognom.
0: Tio, Roger Castillo?
1: El DNI fa temps que el van treure, diguéssim.
0: Ah, sí? S'han canviat el nom?
1: Fa uns 10 anys o més, potser.
0: Pues a mi no m'ha arribat A mi no m'ha arribat el mail.
1: Ara és en Bauca
0: i ja està, eh?
1: Sí. Per cert, des d'aquí, mira, deixa'm fer una cosa.
0: Digues.
1: Gràcies a la gent que aneu als concerts d'en Bauca, i mentre jo estic fent coses, em veniu a preguntar coses de l'etapa reina de la fanzone.
0: Això passa.
1: De vegades no estic molt per vosaltres, però està bé, em fa il·lusió.
0: Molt bé, doncs en Bauca, no Tonàvia, a les 11, Rocktambuls a partir de les 12:30, després la paella, pantalla gegant, Tuk Life a partir de les 5 de la tarda,
1: a 5:30. 3:15, quan acabi l'etapa.
0: Sí, quan acabi l'etapa, activitats infantils i esportives durant tot el matí, el Soro pintant en directe, alguna sorpresa que no la volem dir perquè després ens falla, llavors caguem,
1: perfecte.
0: Però són sorpreses que, si us agrada el ciclisme, vindreu allà i flipareu. I a les 11:30... la caravana del Tour surt de Tarragona, a les 3 passa per Molins, l'etapa surt, els ciclistes surten a la 1:45 de Tarragona, a les 4:30 passen per Molins, a les 5:30 acabarà l'etapa. Que aquesta etapa, que al final lo important és venir a la fanzone de l'etapa reina, passar-s'ho bé, perquè us fiqueu on us fiqueu, ja us podeu anar a Montjuïc o a Vegas o a Tarragona, els veureu passant volant.
1: I aquí teniu pantalla gegant, podeu seguir bé l'etapa, esteu còmodes.
0: Bueno, aquí teniu festa.
1: Hem prohibit la calor. Saps que hem prohibit la calor?
0: S'ha prohibit, no?
1: S'ha prohibit. Sí. No hi haurà calor.
2: Per decret municipal.
1: Sí.
0: Què espereu d'aquesta etapa?
2: Passar-ho molt bé
1: i favorits una altra vegada en acció. O sigui, no. Al final, a Montjuïc, dona molt de joc perquè tots aquests noms que he dit abans tornin a ser els mateixos protagonistes que aquest dia.
2: És que és la cota de la volta. O sigui, pugem per on la volta, per la rampa... Per tant... És selectiu. Si volen, serà una arribada competida entre els de la general.
0: Perquè és una llàstima que només pugin 3 vegades i no 5, no? Per exemple, o 7. Que això hagués fet selectiva de bo l'etapa, no?
3: Podrien haver posat alguna pujada més, ja que no es puja a Santa Creu. dolor de... ha afegit alguna pujada, potser.
2: Però està bé, és el segon dia, no cal ficar més muntanya del compte, jo crec, i jo crec que està bé.
1: A més, a diferència de la volta, que clar, passa per allà 7 vegades, no hi haurà el tipus de moviments que hi ha a la volta, que són escapades, que ho intenten la primera volta, que duren 3 voltes, clar, això serà, des de que arribes allà, focs artificials hi ha amb els millors. Llavors és un dia que jo crec que pots gaudir realment molt de les grans estrelles a Barcelona lluitant per la victòria, està molt bé.
0: Hi haurà escapada abans.
1: Sí, o sigui, a Vegas sí o sí s'ha d'haver format una escapada, però que tingui opcions l'escapada, jo li dono un 0%.
2: No. Sí, general segur.
1: És segon dia, vull dir, sí. No pot passar això.
0: Va, doncs,
3: Pogacar ja ha guanyat a...
2: Bueno, aquí... L'únic, si el Pessin fa una bona crono i està molt a propet, que no Van Der Poel vulgui ficar-se de líder en aquesta etapa.
1: És a dir, pot haver aquest perfil, un dia així pot ser-hi. Ara, màxim nivell de favorits, per tant, han de ser nivell estel·lars tipus Van Der Poel, els que aguantin el ritme.
0: Aquí no hi haurà sorpreses,
2: clar,
0: eh?
2: No.
3: Creieu que Dorian Godon es pot colar amb aquest grup?
2: Sembla massa dur.
0: Jo el veig possible, a Dorian Godon, tenint en compte que no tenim Santa Creu i tenim Vegas una mica lluny, ja.
3: Dorian Godon... No sé quin plantejament té el seu equip, evidentment no crec que sigui que la crono vagi a disputar-la, però és un bon croner i puja prou bé, té aquest punt de potència i, bueno, seria un cas semblant a Van Der Poel en el sentit que es defensa la crono i té aquest rush final de Turbo Green Pyre, que jo crec que és un perfil que m'agrada.
0: Etapa 3. En el dilluns 6 de juliol el Tour marxa de Catalunya entre Granollers i Els Angles. Serà l'etapa de 195 quilòmetres. Aquí ja comença la muntanya, quasi 4.000 de desnivell, 3.850 metres de desnivell. Llavors, diferents cotes. La primera, Sant Feliu de Codines, que és un tercera, 7,6 quilòmetres al 4,5%. Després hi ha un sprint a Campdevànol. La Collada de Toses, que és la muntanya més, diguéssim, important del dia, és un primera...
1: Passant 9... per baix, per Toses, diguéssim. Mm. Important.
0: 9,3 quilòmetres, al 6,5%, al Coll o al Port del Calvari, 11 quilòmetres al 4%, i als Angles, que és una pujadeta de 1,8 quilòmetres, a 6,5%. La caravana surt de Granollers...
1: M'agrada molt que refermem avui la importància de la caravana.
0: És que és el més important, perquè als nens els hi agrada el ciclisme.
1: Tota aquella gent que a vegades ens escolteu, i a més que jo no us escolto, però bueno, a vosaltres sí, no? De vegades... Aneu a això. No?
2: Aneu a la caravana.
1: Aquestes horaris que el Lluís està dient, apunteu-vos-el bé.
0: A les 9:55, és a dir, 5 minuts abans de les 10, surt la caravana de Granollers. Llavors feu càlculs, podeu mirar a quina hora passa la caravana per tot arreu, a la web del Tour. Per Manlleu passaran l'etapa comença a les 12:10 per Manlleu, que nosaltres ja quedem
1: sí,
0: a Manlleu amb el Tour,
1: poble,
0: pues
1: sí.
0: Avui direm que per Manlleu a les 2:10 passen els ciclistes i per la Collada de Toses a les 3, per si voleu anar a veure-ho allà, començaran a pujar la Collada a les 3. Aquí què? Perquè queda molt lluny la Collada i els Angles. Doncs jo m'imagino un bon Turbo Green Pyre, però...
3: Aquí escapada, eh?
0: Sí, però no arriba a l'escapada.
2: Jo tinc dubtes, eh?
1: És un dia obert.
0: Sí.
3: És el perfil d'etapa d'escapada que...
1: No hi ha duresa. De rampa, de recorregut.
3: No hi ha duresa, però si comencen a moure's els líders i volen fer mal, hauran d'esforçar-se molt, no? Llavors, és a dir, has de gastar molt per realment crear tu la duresa, no? Llavors jo crec que aquí l'escapada crec que té bastants números.
2: Jo crec que venim de dos dies on els de la General lluitaran i tindrem de groc a Pogacar, a Vingegaard, algú d'aquests. I és cert que en l'etapa 6 torna a haver ja muntanya de la General, però, bueno, tampoc té per què interessar un UAE o un Visma tenir que haver de controlar la carrera des del tot el Tour. Llavors, si hi ha una escapada on es fiquen corredors estil Ben Healy, estil Carapaz, estil Johannessen, no crec que anava a la General, però bueno, ja m'enteneu, aquest perfil de corredors, a mi se'm fa difícil pensar un UAE o un Visma tirant fort darrere perquè per arribar a un sprint de 30, perquè no hi ha terreny per seleccionar més la prova, on no guanyarà potser tampoc el seu líder, no ho sé. Veig les dues opcions, depèn. Si hi ha una escapada de 8-10 corredors on hi ha 3-4 perfils d'aquests que sé tu, crec que pot arribar inclús canvi de mallot.
1: Jo no sé si el mallot el voldran perdre en un Tour de França aviat, o sigui, així com altres proves, és una cosa que acostumes a fer per estalviar-te pressió. Tot just començar, tercer dia, no sé si et ve de gust encara mantenir-lo una miqueta més. Llavors, és el dubte que tinc amb l'opció de l'escapada. que potser sí que es controla una mica, potser no deixen marges grans, i llavors en funció d'aquesta situació només falta que un es posi una mica nerviós a la penúltima pujada per acabar de tancar el marge, no? És a dir, ja ho veurem. Per mi és un escenari molt obert el que pot passar, realment.
0: Jo aquesta és la que tinc clara que la vol Pogacar. És la més clara de la...
1: És, a dir, és que potser sí,
2: sí.
0: És la, jo, per mi, de les tres catalanes...
2: La que vulgui.
0: Sí, però de les tres catalanes és la que té més a l'abast.
1: El tour mai ha acabat...
2: Jo penso el contrari, eh?
0: Sí?
1: El tour mai ha acabat als angles. Tothom vol, no?, ser el primer a posar el nom als angles.
2: Mm. Sí, sí, sí.
1: Lloc mític, amb aquell parc d'animals que hi ha allà al costat. És que és fantàstic.
0: Sí. Anem a conèixer la resta del tour.
1: Sí, home, això ja em toca a mi, no?
0: Sí. Vols que la Elin tiri una sintonia?
1: Jo necessito, sí, una mica d'energia pel darrere.
0: Sí, sí. I temps. Energia i temps, som-hi. Doncs va, anem a conèixer una mica per sobre, perquè durant el tour farem molts altres podcasts amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, i llavors ara ja pots explicar-ho tu.
1: Primera setmana conto les etapes de la quarta.
0: Mai havia col·locat una cosa tan malament, no?
1: Però tu, jo
0: però
1: segueixo, jo, no?
0: Però, sí, tu tira.
1: Si vols tallar encara, fer-ho més redon. De l'etapa és de la 4 a la 9, estem parlant. Hi ha un dia de muntanya, 2 d'escapada, 3 d'esprinter. Això és la meva teoria. Dimarts, batalla entre escapada i homes ràpids entre Carcassona i Foix. Si ets un ciclista tipus Matthews o Magnus Cort, escapa't i suma ja punts pel verd, que potser també t'endús l'etapa. Dimecres, primer dia claríssim per velocistes. Dijous, alta muntanya, tenim Espen, Tourmalet i al final aquest allargassat cap al Cir de Gavàrnia. Divendres i dissabte, clars dies per velocistes, no hi ha opció de res més. I diumenge, un perfil que és escapada 100%. La renúncia del que fem tots cometem errors. Segona setmana, vols dir-ho tu?
0: Sí, segona setmana.
1: Etapes de la 10 a la 15a, 4 dies de muntanya, 2 d'alta velocitat, podríem dir. El dimarts és festa nacional amb 7 ports de muntanya, 2 de primera i dia divertidíssim de ciclisme. Dimecres i dijous, mira, noves etapes per a velocistes, i si hi ha una escapada es caurà primit al màxim les seves opcions que tenia. Divendres, jornada més llarga del tour amb el Ballon d'Alsàcia per moure la general a 25 de meta. Dissabte, dia de muntanya amb 3 primeres a la mateixa zona. I diumenge, percentatges durs i final a l'exigent plateau de Solezon.
0: Setmana 3.
1: Fantàstica. Les etapes de la 16 a la 21ena tenim una crono, 2 d'alta muntanya, una mitja muntanya i 2 dies que jo qualifico d'incerts. El dimarts, crono de 26 quilòmetres que inclou un port de segona categoria per començar aquesta crono. Després, dimecres, tenim una possible batalla entre l'escapada i l'esprint, a veure qui guanya. Dijous, més mitja muntanya que muntanya real, jo crec. Hi ha un final de primera que jo hi hagués posat clarament de segona. Divendres, final clàssic a l'Alp d'Huez, i dissabte, etapa reina, aquesta sí, amb Croix de Fer, Telegraf, Galibier i Alp d'Huez per la Seren. Diumenge, per cert, Clàssicòmens a Montmartre.
0: L'altra etapa que vol Pogacar.
1: Ja m'ha acabat. El tour s'ha acabat ja.
0: Ja està, eh?
1: Ja està, ja ha passat.
2: Sintonia i fora.
1: Vacances.
0: Us ha agradat?
2: I fins al setembre.
0: No ha passat bé? Bueno, no ha sigut tan dur, no, això del tour.
1: Va, triem etapes divertides, que cadascú...
0: Sí, us vaig demanar que cadascú en triés una.
1: Això.
0: Ja en triaríem alguna altra entre tots. La primera, crec que, per ordre cronològic d'etapes, és la teva mà.
2: Molt bé, hòstia, t'hem ficat en ordre avui, eh? Molt bé.
0: Passada, sembla que volem uns altres. Etapa 6, no?
2: Etapa 6, etapa que citava el Roger ara, en final del Cir de Gavàrnia. A mi és una etapa...
3: Vas estar-hi, tu,
2: Vaig estar-hi, jo, potser...
1: Se l'escria per això.
2: Potser té influència, això.
1: A veure, això passa, això passa.
2: És molt guapo lloc, el lloc és guapíssim, si no hi heu anat mai a Neui. El port que arriba és una carretera que va pujant 4-5 quilòmetres, 4-5%. Llavors, a mi m'agrada molt perquè és la primera gran etapa de muntanya.
1: Sí, clarament.
2: Arriba força d'hora i amb els dies previs que han pogut ser incerts, no? Vull dir, podem tenir un líder ja de la general, pot haver hagut algun canvi de líder, com deia jo abans, o en tot cas, no hauran sigut tranquils.
1: No, i a més podem tenir dubtes amb certa gent, no? De que com està, si físicament estarà rendint bé quan arribi realment a alta muntanya.
2: Aquí volia anar. Si algú arriba a no al 100%, per alguna malaltia, perquè ha tingut alguna caiguda, el que sigui, i no ha pogut descansar, perquè aquests primers dies no seran plàcids, aquest dia pot llepar. Pot llepar perquè ja l'ha encadenat Espen Tourmalet. És un encadenat conegudíssim i en el tour, però és que són molt dur. Acumulem en pocs quilòmetres molt desnivell. Són dos ports sense grandíssimes rampes, però clar, però són molts quilòmetres seguits per sobre del 7 o 8%. I estar lluny de meta, això és el que més m'agrada. Que si algun corredor perd temps a mirar el Tourmalet, li poden caure
1: minutades.
2: Sí. I si es fa dura l'etapa, si es vol fer dura, i UAE, Visma, qui sigui, Red Bull, tira fort, i a mi se'm fa difícil pensar una victòria en solitari, però sí que s'escapa un grupet de Pogacar, m'invento, Vingegaard i Remco. Tenen forat amb la baixada i la pujada en fals pla, bueno, fals pla, en port, per fer més forat amb el grupet de darrere. I a mi això m'agrada, perquè poden llevar forats macos.
1: A la pujada final són 18 quilòmetres al 3,7%. Això és això. Si tu no estàs a peu de port amb el grup del davant, ni de conya els atrapes si els de davant són prous.
2: No,
1: és que
2: no,
1: ni de conya.
2: No.
1: I cada quilòmetre que fas, 10 segons que has perdut.
2: És
1: i anar fent, i anar fent, i anar fent.
0: Aquí és una etapa molt tàctica, també, no?
2: És molt tàctica i això... Aquest escenari és si la fan dur, si fan dur el Tourmalet. Si el Tourmalet no es fa dur, coronarà un pilot de 30 corredors al Tourmalet i hi haurà un, llavors hi haurà atacs i potser arribarà un grupet amb 10 segons a Gavarnia. És una opció, és una opció, i serà un pèl decebedora. Però jo crec que el recorregut dona espai a que això passi i és un format que hem vist molt al Tour, no? Amb Finestre, Sestriere i Mortirolo i Àprica.
0: Molt al Giro.
1: Molt bé.
2: Al Giro, correcte.
1: Molt bé, molt bé.
2: I són etapes que normalment han sigut bastant guapes.
0: Que han canviat el líder.
2: Que han canviat el líder. Clar, això no canviarà perquè és l'inici del Tour, però sí que hi ha espai tàctic.
1: Molt bé, molt bona tria.
0: Jo crec que el segon soc jo i he triat la etapa 9. 3 dies després. Això és el 9è dia de Tour.
1: Defensa-ho bé, això. Defensa-ho bé.
0: Sí, perquè estava dubtant entre la 9 i la 10.
1: Val.
0: Perquè les dues són etapes molt semblants i crec que seran dues etapes molt divertides. Molt divertides de veure. Això és diumenge. Si el Tour et fica una etapa el diumenge, ja t'està donant una pista de que el terreny és interessant. Aquí, al mig de l'etapa, pugen un segon, que és el Suco Umay, que són 3,8 quilòmetres al 7,7%, però amb rampes bèsties. I dona molt de joc. És una etapa que crec que, a nivell tàctic, es pot jugar moltíssim. Ells porten 9 dies seguits de fatiga a les cames, després tindran el dia de descans i després tindran una etapa molt similar a aquesta. Jo crec que aquí, gent com Pogacar, que li agrada aquest tipus de reptes, que és un terreny escarpat, que és tot el constant pujar i baixar. I han de fet un tercer, un segon, un tercer, un quarta i arribar a Usel amb baixada, diguéssim.
3: Aquesta etapa té un nom i el sap tothom.
1: A veure, sorprèn, Sergi.
3: Ben Healy.
1: Anava a dir, recorda que Enric Mas no corre el Tour.
0: Ben Healy, jo crec que és més la del 14. La del 14 de juliol, que és l'etapa següent.
1: Voleu que anem a la del 14, que és la meva?
0: Aquesta és la teva?
1: Sí.
0: Vinga, doncs...
1: Vull dir, perquè no és per passar-te la mà per la cara,
0: sí,
1: però és tot el que has dit, però molt millor. O sigui, els focs artificials són molt més grans.
0: Però venen amb un dia de descans.
1: Justament, dia de descans. Sempre hi ha sorpreses després del dia de descans. Mai abans del dia de descans, sempre després del dia de descans. Sempre hi ha el clàssic ciclista que a mitja etapa diu, jo què estic fent aquí, me'n torno cap a casa, o l'altre que pensa, no sé què vaig fer ahir, però no vaig entrenar prou bé, i no puc amb aquest ritme que m'estan posant. 14 de juliol, serà un calor infernal al centre de França. Són 7 ports de muntanya, i hi ha dues primeres. És a dir, la duresa està garantida. A més, són ascensions relativament curtes totes, no hi ha un metre de placa, tota l'estona estàs pujant. Ho he dit bé? Jo diria que sí.
0: M'ha copiat els arguments, però m'ha ficat calor.
1: Molta més duresa que l'anterior etapa. És 14 de juliol, perdona, que per tant és Dia Nacional de França.
0: Mira, comparo la duresa. 3.300 la del dia 12, 3.800 la del dia 14.
1: I molt més ben col·locats.
0: I el que passa és que hi ha menys quilometratge a la del 14.
1: Sí, focs artificials. Els francesos embogits. Pol Seixas, buah!
0: Jo crec que la del 14. Jo crec que la del 14 és una etapa boníssima. La del 14, jo he defensat les dues, l'etapa 9 i l'etapa 10. La del 14 jo crec que és una etapa molt, molt, molt, molt bona per passar-nos-ho molt bé i per la fuga, per veure noms com Ben Healy, com Bokelen. La del diumenge 12, aquí crec que Pogacar farà alguna cosa. I ho farà aquí, al Suco Umay.
1: La meva recomanació és diumenge 12, podeu anar a la platja, no cal que vingueu al Tour, però guardeu forces pel dimarts.
3: Jo tinc una paella, una altra.
0: El dia què?
3: El dia 12.
0: Amb l'Eli, no serà amb l'Eli?
3: No, el dia 12 també tinc una paella.
1: Escolta, i tu, el 7, el senyor Pla Paellacat, quan tries tu? O sigui, quina etapa t'has quedat? Perquè
3: ja jo m'he quedat uns dies més tard, justament aquell dissabte d'aquesta setmana,
0: sí.
3: D'aquesta setmana que estem parlant.
1: Segona setmana, doncs.
3: El dia 18, que és un dissabte,
1: sí? Sí. Un dia maco, eh?
0: És un dia maco, perquè és l'aniversari de...
1: del presentador del programa.
3: Per això mateix.
0: Sí.
3: I com que això s'ha de brindar, doncs sí. Què millor que fer-ho una etapa doncs, que passa o que surt i transcorre per Alsàcia, que és una terra de vins.
0: Sí.
1: No val quedar-se als llocs pels vins, Sergi.
3: És que surt sol.
0: Només sempre vas no, al mateix.
1: No, però a més en té dues per triar i s'ha quedat la primera perquè és la primera que visc, que arribava.
0: Sí, sí.
3: No. Sí, no, però perquè també és algo... Crec que és millor, perquè venen d'uns dies que sí que és veritat que comencen la setmana com amb l'etapa del Roger, que serà una etapa que serà moguda, segurament, però després sí que... crec que una miqueta tornarà una mica la calma.
1: Sí.
3: Bueno, no crec que...
1: hem vist per sobre ella.
3: I llavors, comença cap de setmana, comença una mica el show, la gent... els equips volen visibilitat, a cap de setmana és quan més gent veu el Tour, i per tant, aquí la gent es torna

0: un port d'abans, però crec que aquesta etapa m'agrada bastant més. Crec que és una mica més exigent. I es començaran a veure diferències i sobretot es veurà qui no pot seguir el ritme.
1: Cap de nosaltres hem triat. Aquí us hem dit quatre etapes que nosaltres, cadascú ha considerat que són, us heu de marcar el calendari per seguir en aquest Tour de França. En teniu també les tres catalanes i ara jo crec que ens hem deixat una que tots coincidirem que és l'etapa reina d'aquest Tour.
2: Sí.
1: I que Christian Prudhomme ven com...
3: Com a veure,
1: que per molts minuts que tingui el líder...
2: Tot pot canviar.
1: Tot pot canviar la darrera etapa, que és entre Bourg-d'Oisens i l'Alpe d'Huez.
2: Farem l'esforç de creure'ns aquesta teoria. Sí que és cert que és una etapa, a nivell de duresa, anys llum de la resta.
1: El tema és que amb els 30 primers quilòmetres ja pugen la Croix de Fer, després baixen i han de pujar el Telegraf, Galibier, Col de la Sarène i l'Alpe d'Huez. Sí. L'Alpe d'Huez per la vessant fàcil.
2: Sí, per la Sarène. No és la part coneguda que veiem cada any a la televisió.
4: L'altiplà des de dalt.
1: Això vol dir...
2: Que no vol dir que sigui fàcil.
1: Tres fora de categories i un primera amb 5.450 desnivell. Aquí, com tinguis un mal dia...
2: I per últim dia del Tour.
1: Clar, amb tota la fatiga acumulada.
2: Exacte. És a dir, jo crec que és una molt bona etapa a nivell de Tour, de llocs clàssics. El perfil no fa justícia a la duresa dels ports, és a dir, no els queda prou espai amb l'horitzontal per fer veure la diferència que hi ha d'alçades entre una cosa i l'altra. Si un Galibier, que són 2.600 metres, és una bajanada, i ho compares al costat dels perfils i no queda bé, o sigui, hauria d'estar molt més alt, per entendre'ns. Llavors, sembla que pot ser assumible, però és que ja comences pujant 24 quilòmetres seguits amb Croix de Fer.
1: Això serà molt dur, eh?
2: I llavors baixes, i tens Telegraf, seguit de Galibier seguits, després de la Sarène, i després aquest final una mica més planer, per entendre'ns, fins a l'Alpe d'Huez, que farà molt de mal, clar, perquè és que estaràs... Ja aquí cadascú anirà sol, cadascú anirà una mica on pugui, com pugui. Jo crec que és una etapa que realment... és la inevitable que s'ha de veure d'aquest Tour de França. Si només podeu un dia, perquè sempre esteu treballant o alguna cosa, com a mínim aquell, sisplau, és cap de setmana, més final de juliol, reserveu-lo, perquè és que han de passar 50.000 coses diferents, independentment, com diu Prudhomme, de com vagi la classificació. És a dir, si tenim ja un clar dominador, jo crec que això no canviarà, perquè normalment el més fort és el que després, els dies més forts, torna a demostrar-ho, però ens ho passarem molt bé. O sigui, això sí que també n'estic bastant convençut.
3: És brutal l'encadenat, o sigui, tot seguit, no? Telegraf, Galibier, que és més d'una hora, en veritat, de pujada pràcticament constant, perquè entre el Telegraf i el Galibier jo crec que estan menys de 10 minuts entre arribar una a l'altra.
4: És la carretera.
3: Vull dir que hi ha com una espècie de mini baixada, vull dir, o trobes on pots recuperar alguna cosa, però entre que comences Telegraf i acabes el Galibier a 2.600 i pico metres...
1: Això és una clau molt important,
3: estan,
1: eh?
3: Una hora i vint, tranquil·lament, entre que comencen un i acaben l'altre, com a mínim, eh? Amb un esforç que, si els equips ho volen endurir, pot ser criminal, eh? I les patades que poden haver-hi al final del Galibier, amb aquella alçada, poden ser... Bueno, aquí defenso a Prudhomme, perquè és veritat que pot passar de tot.
4: I bàsicament són aquests dos punts. A mi no és un Tour que em flipi, però m'agrada, potser va influït perquè venim d'un Giro on ens han quedat molt mancats d'espectacle i de recorregut, i crec que qualsevol cosa que vegi m'ho millorarà. Llavors,
2: és millor.
4: Em surt un 7 d'aquesta valoració.
2: Millor el recorregut del Giro, segur, sí.
1: Què, Sergi?
0: Doncs jo, mira, un 5,5.
2: Hòstia, opa, el dur. Mira, el dur d'aquest any.
1: Hòstia, Sergi, però què t'ha passat? Va, vinga, va.
3: Sí, que no, perquè quan mires el perfil sí que hi ha alguna etapa que és més cridanera i això sí que és xulo, a mi m'agraden molt els encadenats, algun n'hi ha, però a part de que em falta crono, en el sentit... És curiós, a mi les crones m'avorreixen bastant.
1: No me les miro, però són claus.
3: Però són claus i crec que una crono llarga és crec que és important que hi sigui i sempre s'ha fet, i jo crec que és... que al final és una manera de trobar ciclistes potser també més complets, eh? Però bueno, això no ho tenim. I després, no sé, són perfils d'etapa com molt ambigus, no? D'etapa així relativament plana, com un port del mig de primera, no? Llavors, lo normal és que la gent no faci res allà. Tu no et gastaràs en un port que està a 30 quilòmetres... Si el Pogacar... Si només hi hagués una etapa, doncs sí, ho faria, guanyaria, pum, s'escapa, ataca, però no ho farà cada dia, això. Llavors, qui mourà en aquestes etapes que són així ambigües,

0: qui es mourà. Jo crec que hi haurà molt de control i que hi haurà poc espectacle perquè són ambigües les etapes. No són ni clàssiques, no són ni etapes superdures de muntanya, ni tampoc segurament una etapa ideal pels sprinters, que crec que sí que tenen les seves 3-4 etapes, però no tenen masses més, perquè si tu vols endurir, hi ha etapes que si l'endureixes el sprint no arriba, o els sprinters purs no arriben. No sé, són etapes ambigües que crec que no se'ls hi sortirà bé, perquè Pogacar no pot estar cada dia embogit.
1: Jo crec tot el contrari que tu.
2: Nota.
1: Jo li fico 8.5.
0: Sempre
1: pel davant. 8.5. 8.5 al Tour de França 2026. Perquè agafa una balança, Sergi, i en un costat de la balança hi fiques que no tenim Pirineus i no tenim prou duresa als Pirineus. Però per què no tenim la duresa als Pirineus? Perquè sortim des de Catalunya.
0: I perquè hi ha Vegas.
1: No, perquè sortim des de Catalunya i normalment el Tour fa la primera setmana d'apropament, la segona de Pirineus, la tercera d'Alps. O al revés, o Alps i Pirineus. Llavors, si en una balança hem de posar, vale, no tenim la duresa de Pirineus, però gaudirem el Tour aquí a casa...
2: Clar, ho han resolt bé, no?
1: Joder, ho han resolt perfecte. Llavors, en aquesta balança, jo prefereixo això. Després, les etapes per passar-s'ho bé i no per veure tios patint en una pujada amb una rampa de 20 quilòmetres i, hòstia, aquí es decideix tot, sinó en una etapa sencera, com és l'etapa 9 o com és l'etapa 10 del centre de França, on farà molta calor, suposem, esperem, i on es pot jugar molt tàcticament, i es pot jugar molt tàcticament, que moltes vegades a les etapes de muntanya dels Pirineus no es pot jugar tant.
3: És a dir, li poses bona nota pel canvi climàtic, no?, aquest Tour de França.
1: No. Joder, no, perquè
2: tu creus que aquells dies poden ser decisius i poden moure coses d'una manera diferent. Sí.
1: I crec tot el contrari que tu, tio. Jo crec que hi haurà molt més moviment del que pensem. No només amb la general, sinó amb molts equips valents que voldran fer coses en aquest Tour de França. Jo crec que a part de lo negatiu de la crono i lo negatiu que diu el Marc, que també li compro molt, que l'última etapa és tan decisiva que potser algú va cagat les dues primeres setmanes, tot el contrari, hòstia, no sé, a mi m'agrada, tio.
2: A veure, tu ja des dels angles penses que és un dia bo per Pogacar, per tant...
0: Hi ha
2: el contrapunt, aquest a mi m'agrada.
0: Que vas al revés que nosaltres? Sempre, bueno, tu, amb totes les coses.
1: A veure, no corre Enric Mas i en aquest sentit, avui no vas tu al revés que nosaltres.
2: Va, recorregut fet.
1: Recorregut fet?
2: Sí.
1: Sí, tanquem?
2: Sí.
1: Com arriben els favorits?
2: Quins? Quins són els favorits?
1: Quins són els favorits?
2: A què? Comencem per aquí, no? Anem a posar...
1: Favorits al Tour.
3: I diem un podi, no? Un top 5 o què? Això no ho direm, eh?
2: Sí, tot el que vulguis. A veure, hi ha coses que ens podríem guardar pel divendres.
1: Sí, entre altres coses, perquè encara no tenim molts equips tancats.
2: Divendres fem un podcast en directe a la planta baixa del Molí de Molins de Rei. Esteu convidats a venir, si voleu. 6:45 de la tarda. Una hora i mitja, podcast.
1: Sí, sí. I després?
2: Després més coses, però... O sigui, podem seguir parlant allà si alguna cosa avui no la podem dir. Hi ha un top, un d'això, el pronòstic, jo me'l guardaré, crec. El Marc el vull sentir avui, perquè si no tindrem un problema, però jo el vull dir allà, davant d'algú.
3: O em truqueu a les 9 de la nit, pot ser un espectacle, això, eh? Ja us aviso,
1: clar,
3: eh?
1: No
3: em truqueu, perquè...
1: Doncs...
2: Ara s'ho va pensar.
1: Divendres podeu venir a 6:30 de la tarda i al Molí, després a les 8 tindrem pica-pica, podeu comprar...
2: Tiquets.
1: Tiquets a on?
2: A la botiga en línia de la de Parrín.
3: Correcte. Sí,
1: que teniu l'enllaç a l'Instagram, no?
2: I a tot
3: arreu. Sí. Tot arreu.
1: I ens ho passarem bé perquè vindrà un noi amb una bici, amb música, serà divertit, serà un cercat escàs xulo. Qui són els favorits al Tour de França, a part de Pogacar?
2: N'hi ha més d'un?
3: N'hi ha més d'un...
2: Un i mig.
3: Jo crec que n'hi ha dos.
2: Un i mig.
3: Sí, n'hi ha un, però...
2: Dos és generosos, ja, està bé.
0: Hi ha dos favorits, va, deixem-ho aquí.
1: A part de Pogacar. Sí. Dos a part de Pogacar.
3: No. Una a part de Pogacar.
1: Vingegaard. Sí. Vale. I ja està.
3: O sigui, de Pogacar crec que no cal parlar-ne gaire, explicant-li per què és favorit i per què parteix com a màxim favorit. Vingegaard, així com els últims dos anys hem dit... no arriba al nivell de Pogacar, ja n'hem parlat, és un any on, per sort, no li ha passat res, allà on ha anat ha dominat de manera aclaparadora. És cert que no hem vist cap cara a cara Pogacar Vingegaard aquest any, però a priori tot ens fa pensar que tot va bé, i tot està on ha d'estar, exceptuant el tema del pobre Wout Van Aert, però bueno, tot està on ha d'estar. I a priori a mi em dona la sensació de que Vingegaard pot lluitar de tu a tu a aquest tour a Pogacar. No és tan favorit com Pogacar, però
0: segurament és l'únic que tu t'imagines que si passa alguna cosa podria guanyar ell. És a dir, si Pogacar no hi fos, seria el gran favorit.
3: Sí, i jo crec que pot guanyar-lo, encara que estigui Pogacar. O sigui, jo no crec que... O sigui, si a un percentatge li poso menys que Pogacar, però jo crec que Vingegaard pot guanyar aquest tour. Crec que sí. No és el màxim favorit, però crec que sí que el va guanyar.
2: Mm. Seria una sorpresa gegantina que no guanyés Pogacar al Tour, malgrat el nivell que estàs dient, que és completament cert, de Vinger, que està més alt que altres temporades precedents, que se'l veu bé, que se'l veu fi, que se'l veu... No, o sigui, fins i tot el Giro no el veies pensant amb el Tour. És a dir,
1: que arriba sense pressió, no?
2: Arriba
1: un giro,
2: i amb ja. ganes. O sigui, se'l veu bé, amb un equip això sencer, bloc... Jo crec que seran molt durs el Visma aquest any, molt més que els últims Tours que hem vist. Tot i això, realment, el nivell de Pogacar és tan estratosfèric i és que no sembla tenir aturador. Costa molt d'imaginar que aquest Tour no el guanyi Pogacar. Quan dèiem de percentatges, jo estic d'acord amb mantenir alguna opció per Vingegaard, però és que és una opció realment petita des del meu punt de vista. I la resta de noms que ja no són els dos que potser tenen opcions de guanyar el Tour reals, per mi són Evenepoel, Lipovic, Seixas, Del Toro. O sigui, són només tres equips, per entendre'ns. Mm-hmm. Al final no ens movem d'aquí. És una altra cosa. O sigui, és una altra sensació la que transmeten prèviament. No vol dir que no ens ho puguem passar molt ben vells, no vol dir que amb les tàctiques d'equip d'uns i altres pot ser molt divertit veure Del Toro, veure quin paper juga un dia que estigui Vingegaard seguint-li perfectament la roda de Pogacar, i són tres. Pot passar això, en aquest escenari, que hi siguin tres davant i Del Toro digui, mira, doncs jo taco
3: a veure què falta,
2: i potser l'altre el deixa anar i tenim una situació de cursa imprevista en què Del Toro de cop i volta és líder del Tour de França. No, és a dir, que jo si fos Vingegaard jugaria aquest joc mental de dir, vosaltres sabem que Pogacar és la gran estrella del moment, deixa que l'altre, o sigui, deixa complicar que passin coses a UAE internes,
3: es compliquin la vida.
2: Clar, és a dir, pot ser una estratègia, tu no tens més cames, evidentment, si tens cames ataques, te'n vas i fora, però si has de jugar tàcticament, juga la contra també, o sigui, juga també en aquest punt que tu potser et sents superat perquè Jorgensen ja no hi és, perquè els rivals ja no hi són, que el mexicà estigui allà al davant, a veure com afronta el Tour Machín i companyia, perquè ja no és el mateix que qualsevol altra prova on els hi és una mica igual. En Pogacar davant sempre és Pogacar. Llavors, això jo crec que pot ser un escenari. Un altre, Evenepoel, Lipovic. Si aguanten bé al principi...
1: Un moment, abans de tancar, sí, el tema de que deies de sí, Del Toro, és que el que pot fer UAE és fer-li a Vingegaard el que va fer Vingegaard per guanyar el Tour. És a dir, atacar-lo amb Del, sí, Toro, Pogacar, Del Toro, Pogacar, i matxacar-los.
2: Clar,
1: així.
2: Però jo el que dic és, no et gastis ni un mil·límetre, ni un gram de força el primer dia quan ataqui Del Toro. Que sigui ell i que tregui un minut i mig. Tu, Pogacar, estàs amb ell.
0: És bona aquesta.
2: I a veure què fa l'equip, a veure com reaccionen els altres, a veure com treballen, a veure... O sigui, a mi em faria gràcia veure això, perquè Del Toro és una persona, que ho hem dit moltes vegades, amb una pressió mediàtica excepcional al seu país, posa el de líder i a veure qui el treu d'allà. És a dir...
1: I tu creus que això permetrà UAE?
2: No, jo dic que és un escenari que a mi m'agradaria veure'l, per diversió de nostra, de veure com gestionen després les rodes de premsa, veure què diuen un i altre, Vingegaard rient sota el nas dient, vale, d'acord, jo estic tercer aquí, però, xe, vosaltres teniu el problema, no jo, sense dir, a mi això m'agradaria veure-ho. Ara, reitero, no és, dono un 5% d'aquest escenari, no compto molt.
3: Crec que Del Toro, si fos Ayuso l'any passat, m'ho podria pensar, però crec que Del Toro... té l'ordre sota pena de mort d'estar amb Pogacar sempre fins que peti.
2: Segur.
3: I només si l'última setmana Pogacar va molt suel, tu tenir un palet de llibertat.
2: No ho dubto en absolut.
3: I Del Toro creurà, perquè Del Toro sap que el lideratge de l'UAE serà seu d'aquí 2-3 anys, quan Pogacar es retiri.
2: Segur que sí, però posa carmelets a sobre la taula i veure què passa. Sempre és divertit. I l'altre, això que deia, Evenepoel, Lipovic...
1: Això
2: és una festa. És una festa. Abans de començar el Tour, perquè hem vist la temporada com ha anat amb Red Bull, amb totes les tàctiques, coses rares que han anat fent, tinc moltes ganes d'aquest duo, moltes.
1: I és que què no creus que passarà ja?
2: No ho sé. O sigui, vull veure-ho. Vull veure, jo crec que li pots anar a la seva completament i Benepul a la seva completament. O sigui, n'estic 100% convençut d'això. I llavors pot ser molt divertit veure que hi ha dies que potser es troben, dies que no, a veure qui és el que es cansa abans dels dos, perquè els dos en algun moment tindran més debilitats que els grans favorits, jo crec. Però si aguanten el Tourmalet. I si només aguanta... o sigui, estan els dos en el grup. No, no es treballaran, o sigui, mai un tirarà de l'altre.
3: Es deuen portar malament, no, aquests dos entre ells?
2: No ho sé.
3: Sí, a mi,
2: no
3: a mi
2: sé.
3: Em dóna la sensació no de quan fa uns anys el Movistar amb Nairo Quintana, Valverde i sí. Miquel Landa, que sortien els tres allà dient sí, no, els líderes som els tres.
2: És l'Almeida i Uso de l'any passat.
3: I darrere cadascú els seus gregaris i tot l'últim.
1: És una llàstima perquè jo crec que Renko és un superciclista per guanyar un munt d'etapes al Tour. Molt difícil que pugui fer fins i tot un top 10 amb aquest nivell de Tour, eh?
3: Renko.
1: Renko.
3: Renko pot fer, Renko farà podi. Renko farà el tercer, si no...
1: En aquest Tour?
3: Si no el fa del Toro, el tercer és Renko.
1: Hòstia, jo no t'ho compro gens, tio.
3: Ja us he dit el podi.
1: Jo crec... Ah, sí, eh? Jo crec... Però tu no veus molt, molt més fiable a Lipovic?
3: Lipovic m'avorreix.
1: Sí, sí, a Lipovic, mi també. Però és molt més fiable?
3: Però... Sí, no, sí. És molt més fiable, és objectiu.
1: Sí.
3: Però, no sé, Renko té més carisma. Jo crec que això amb altura es nota.
1: Sí,
3: però no farà... No farà tant el tonto com altres llocs, Remco. Crec que és capaç d'amarrar un tercer lloc.
2: He vist molta gent posant Remco al podi, eh? com a prèvia.
3: Crec que és capaç d'amarrar un tercer lloc si el veu possible.
2: Gent que
3: si
2: sembla que disseny com el Marc, diguéssim, o sigui...
3: Crec que sí, crec que és capaç de fer-ho. Crec que és capaç de dir, bueno, doncs anem a actuar amb cap fred, vaig al Tour i un podi al Tour em suma. Més enllà dels debats que jo crec que això, que Remco... S'hauria d'anar oblidant d'intentar guanyar el Tour si vol aconseguir un palmarès gegant a la seva carrera.
2: Amb arribes eixes.
3: Però bueno.
0: Jo crec que és un perfil de Tour que no li va malament a Evenepoel per sortir-se'n. Jo crec que... Imagina't si hi hagués més crono, òbviament, allà ens sí que tindrà més. Però jo crec que al final ja està guanyant maduresa en aquest sentit i sap que el no pot aspirar a guanyar. Però sap que pot aspirar a córrer intel·ligent i amb el que és bastant bo és en fer moviments quan molt bons, té aquesta potència que només potser la té ell, que en determinades etapes, jo crec que s'han durat més d'una etapa, i si no punxa, que això també és la irregularitat que s'acaba de ser el Renko, però si no punxa, crec que això, s'han durat dues etapes i crec que també és el màxim favorit de... per entrar al podi.
1: No sé, tio. Jo, Renko, tu el veus al podi?
2: No. I tot el que vull dir sobre Pol Seixas m'ho guardo per divendres.
0: Buah!
2: Hype.
1: És que ens hem passat de temps, ja.
2: Ja ho sé, en soc conscient. Jo, de fet, ja me'n vaig, perquè m'he cansat de...
3: Però seguim una estoneta o no?
1: Seguim una estona, què? 5 minutets més, Eli? Podem
0: quedar-nos? Teníem unes coses que ens vas dir.
1: Sí, ja, el que passa que el temps ens ha tirat a sol.
2: És que parleu molt. Tens el temps. No jo, vosaltres.
1: Vols dir les teves coses abans de marxar?
2: Vols que les
1: digui? Sí. Mira, us vaig demanar el ciclista que ens donarà més alegries, el gran sprinter del Tour, l'equip més combatiu, la gran sorpresa del Tour i la decepció.
2: Molt bé, intentaré només coincidir amb vosaltres en una sola categoria. A veure si ho aconsegueixo.
1: Home, ja sé quina és.
2: Jo us ho dic, la primera, alegries. Michael Matthews, estem tots d'acord, no? Perfecte, aquest estic sol. Sprinter Olaf Koich. He vist que avui l'han confirmat.
1: Acaben de confirmar-lo, anirà més sol que la una.
3: Ja me l'has trepitjat.
2: Anant sol com la una,
1: sí.
2: Si Tim Merlier té una mínima debilitat, l'home que aprofitarà els espais que deixi, és Olaf Koich i acabarà tenint més victòries que ningú als sprints. Aquest és el que compartirem tots, que és l'equip més combatiu. Es diu Caja Rural,
3: sí.
2: Gràcies a dos, com a mínim dos catalans. Que es diuen Àlex Moller i Joel Nicolau.
1: Sí.
2: Després, la gran sorpresa...
1: Enhorabona als dos, que van al Tour i al Valderston també.
2: I al també. I Jan, des d'aquí, abraçada, perquè tu mereixis el 100%. Gran sorpresa, jo he posat un ciclista que no em cau bé, és més, com a persona no em cau bé, es diu Lenny Martín.
1: I sorpresa al Tour, l'has ficat, eh?
2: Crec que el veurem a un nivell de lluitar general, no al podi, però de lluitar general bé, no com l'any passat que va fer el Pallasso, que feia allò del mallot de muntanya. No, va fer el Pallasso, l'any passat era...
1: Va sortir molt a la tele.
2: Va ser la distracció, va ser la de Philippe de cada any. No, el
3: Weckler. Sí,
2: bueno,
3: sí.
2: Aquest any el veurem seriós, sí. És la meva sensació.
1: Vale.
2: I què em queda? Decepció.
1: La decepció.
2: No em decebrà ningú. A mi no em
1: deixem
2: ningú. No l'he posat.
1: No
2: se l'ha
1: preparat.
2: Vale, passeu-ho bé.
1: Preparat-te'l per divendres.
2: Divendres tothom allà, sisplau.
1: Sí.
2: Puntuals.
1: Sí, sí. Això ho apunta-te tu.
2: I parleu de la fanzone.
1: No, sí, però no.
2: Però els rumors no...
1: No, però sí, estem fora de temps. El divendres, voleu parlar de rumors? El divendres parlem de rumors, bé, si voleu.
3: Fiqueu la sintonia aquella del rumore, rumore, rumore.
1: Què, pleguem?
3: Sí, jo crec que sí.
1: El dia 2, presentació d'equips a Barcelona. El dia 3, podcast més la tapa reina per Molins, sí. Tapes per Molins.
3: Important, si voleu assegurar-vos menjar aquell dia, compreu el tiquet ja, perquè s'acabarà.
1: Si aneu a Instagram, allò de la bio que li diuen, sí. El perfil, allà hi ha un enllaç i allà trobareu l'enllaç per comprar la paella del diumenge.
3: Correcte.
1: I per comprar les tapes del divendres, que això ens... O sigui, és més perillós perquè allà sí que hem de tancar...
3: Sí. No, és que no menjareu, si no. No menjareu.
0: De fet, el dimecres, al vespre tanquem. Mm. Perquè el dijous al matí hem de comunicar als establiments quantes racions, quantes tapes han de fer de cada cosa.
1: I diumenge...
3: La gran festa.
1: La gran festa, la fanzón de la tapa reina aquí a Molins de Rei. Eli Arjona, ja pots tancar la paradeta. Va, que vagi bé aquesta setmana. Visca el Tour de França,
2: visca!
1: Va!
2: Visca!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, d'estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: El cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
18: joves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit Santos Cerdán i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295 i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
22: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El palenc cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
24: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
23: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
3: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes, amb excessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales en la pared. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
7: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
9: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
25: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
9: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
26: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la Ronda Francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
26: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
11: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
26: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit, i les estrelles del cel petites doncelles caient el sol ha dormit.
27: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
16: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Calaril i la processó Matafí Física es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb

0: amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
3: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passi, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
2: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
0: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
1: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
0: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
4: Que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
0: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
1: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
0: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
0: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
0: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
1: I en clau internacional s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
0: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per a

0: erradicar l'amiant. Temen que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
2: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
3: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
4: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
5: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
3: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amables, prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
7: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
8: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
7: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
10: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el desplaçament descans dels veïns.
9: L'equip de Serenos, que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals, treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
11: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
12: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
11: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
13: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, qui estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
13: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
14: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
14: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
15: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
14: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
17: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
16: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
18: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
16: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Depart del Tour.
19: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de 6:00 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
19: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
20: A títol personal, jo em sento enganyat. Que nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar a Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
19: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat a més del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme, i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure amb 3D intel·ligència artificial.
4: Informació local.
5: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller, que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny, i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:45 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:45 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fanzón al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tube Live, i a la tarda amb un disjockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda a tots els oients de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Comencem el programa de música en 8 mil·límetres d'aquest dijous, tot esperant que us agradi força. Tindrem, entre d'altres, bandes sonores com 20.000 llegües de viatge submarí, Pat Garrett i Billy el Nen, L'home del braç d'or, L'aviador i fins un total de 13 temes. L'Eli Arjona ja la tenim preparada per començar el programa. És així, Eli? Doncs vinga, va. Som-hi!

I comencem amb La tribu dels Brady. És una comèdia basada en una sèrie de televisió que va dirigir Betty Thomas a l'any 1995, amb Shelley Long, Gary Cole i Christine Taylor. Quan Carol i Mike Brady es van casar, cadascun va portar 3 fills al matrimoni. Ell, 3 nens, i ella, 3 nenes. Tot i que la convivència no és fàcil, els Brady formen una sòlida família on els problemes i les dificultats es vencen amb afecte i bon humor. Escoltem de la seva banda sonora el grup Dada amb el tema I'm Feeling Nothing, No sento res. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

us agrada volar, doncs vinga, anem amb la pel·lícula L'Aviador. És un drama biogràfic i de les pel·lícules anomenades Cinema dins del cinema. És una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese a l'any 2004. I en el repartiment hi eren Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, William Dafoe i Jude Law com protagonistes. Els primers anys de la carrera del legendari director i aviador Howard Hughes, des del final dels anys 20 fins a mitjançants dels 40. La seva banda sonora és de Howard Shore.

Una batalla darrere l'altra. És un thriller d'acció del passat 2025 i que ha dirigit Paul Thomas Anderson, amb Leonardo DiCaprio, una altra vegada, Sean Penn, Clash Infinity i Benicio del Toro en el repartiment. Un exrevolucionari, després d'un any apartat de la lluita, es veu obligat a tornar a l'acció per enfrontar-se a vells amics en un ambient carregat de tensió política, racisme i violència militar. Adaptació modernitzada de la novel·la Vinland, de Thomas Pynchon, a l'any 1990, sobre els moviments radicals dels anys 60. Escoltem de la seva banda sonora un dels temes cantat per Still Dan, i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Palestina 36 és un drama històric del colonialisme dels anys 30, sent una coproducció Palestina, Regne Unit, França, Dinamarca, Noruega, Qatar, Aràbia Saudí i Jordània. 8 països, amb aquesta coproducció. Déu-n'hi-do, per entendre's durant el rodatge. Suposo que en anglès, Eli, que és el que no falla mai, La va dirigir Anne-Marie Jassir i en el repartiment hi eren Jasmine Al-Masari, Karim Anaya, Robert Aramayo i Liam Cunningham. L'any 1936, quan les aldees palestines es van rebel·lar contra el domini colonial britànic, Yusuf navega entre Jerusalem i la seva llar rural, enmig d'una escalada de disturbis i un moment crucial per l'imperi britànic. La seva meravellosa banda sonora la signa Ben Frost.

Bé, i deixem Palestina i ens anem cap a l'oest americà, eh? Amb la pel·lícula Pat Garrett i Billy el nen. És un western dirigit per Sam Peckinpah a l'any 1973, i en el repartiment hi van ser James Coburn, que feia de Pat Garrett, Chris Christopherson, que era el Billy el nen, Kathy Jurado i Jason Rowers. William Bonney era conegut per tots com el Billy el nen. Està empresonat a Lincoln després de ser condemnat a la forca. Arriba a les seves mans un Colt 44 amb què intimida els guardians i aconsegueix fugir a Mèxic. El xèrif Pat Garrett, que en altres temps va cavalcar al seu costat, serà l'encarregat de caçar-lo. Escoltem de la seva banda sonora el mític tema interpretat per Bob Dylan. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

Spanglish és una comèdia dramàtica dirigida per James L. Brooks a l'any 2004, amb Adam Sandler, Téa Leoni i Paz Vega com protagonistes. Flor és una mexicana que emigra als Estats Units per poder oferir una vida millor a la seva filla. Un cop allà aconsegueix feina a una casa d'una acomodada família, els Klasky, malgrat la barrera que suposa el desconeixement de l'anglès. Per totes aquestes coses que us estic explicant, és una pel·lícula divertida. Jo, quan la vaig veure, vaig riure bastant, sí. La banda sonora la signa també un dels grans, Hans Zimmer.

Scary Movie és una comèdia de terror dirigida per Kenny Ivory l'any 2000 amb Anna Faris, John Abrams, Carmen Electra i Regina Hall en el repartiment. Una vella estudiant mor assassinada. Un grup de desorientats adolescents descobreixen que entre ells hi ha un assassí. L'heroïna Cindy Campbell i el seu grup de despietats amics es veuran aterroritzats per un singular psicòpata emmascarat que pretén venjar-se després de l'atropellament per accident al passat Halloween. Escoltem aquesta rítmica banda sonora com és It's Raining Men, que ens interpreta el duet californià The Weather's Hell.

Secció pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim L'home del braç d'or. És un film de l'any 1955. Tenia un anyet jo, però la vaig veure, i la vaig veure que en la millor en tenia 8, per dir alguna cosa, però me'n recordo d'aquesta pel·lícula. La va dirigir Otto Preminger, amb Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker i Arnold Stan com protagonistes. Frankie Machine, un home amb talent musical, surt de la presó i, a més, aconsegueix deixar la heroïna. El seu principal problema serà trobar un mitjà de vida honrat i evitar les drogues i el joc. Jo afegeixo, i les dones. La banda sonora la signa Helmer Bernstein. I la pel·lícula, si la voleu veure, com no, la plataforma Filmin, que hi ha moltes pel·lícules d'aquests anys,

Bé, seguim amb la Operació Conxa. No és el nom d'una senyora, eh? És la Conxa de Sant Sebastià, Nelly. Guapíssima, la Conxa, eh? És una coproducció Espanya-Mèxic de l'any 2017 i que va dirigir Antonio Cuadri amb Jordi Mollà, Carra Elejalde, un ex-Ugalde i Bàrbara Goenaga com protagonistes. Un timador, propietari d'una companyia de cinema en fallida, intenta atreure un inversor contractant un imitador d'una estrella de cinema. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és de Darío González Valderrama, cantant Bàrbara Mori.

Grans bandes sonores de la història, i avui tenim 20.000 llegües de viatge submarí. És una pel·lícula del gènere fantàstic i aventures de l'any 1954. Aquí havia nascut jo. Aquí ni un anyet ni res, Eli. Que va dirigir Richard Fleischer amb Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas i Peter Lorre com protagonistes. La millor adaptació del llibre de Verne. Va saber inundar l'esperit aventurer a les imatges d'aquesta pel·lícula inolvidable. Tot una lliçó de saviesa visual i capacitat creativa. Una de les grans pel·lícules de fantasia i aventures de tots els temps. La banda sonora és de Paul J. Smith. I la pel·lícula la podeu veure encara, sobretot si teniu petits, que la mirin, perquè és una gran pel·lícula. Per grans i petits. La pel·lícula està a la plataforma Disney.

És una coproducció Espanya-Bèlgica, estrenada d'aquest mateix any 2026, que va dirigir Maria Ripoll, i on hi sortiren com a actors principals Javier Rey, Loreto Mauleón, Maria Herbàs, Marco Cáceres i Macarena Gómez. La vida perfecta de Fernando, amb la seva dona Maria, i la seva amant, Júlia, s'ensorra quan Júlia diu haver atropellat a Maria. Després de denunciar la seva desaparició, Fernando rep una trucada de Maria. Què passa aquí? La Júlia diu que ha matat la Maria, que l'ha atropellat, i llavors ell rep una trucada de la Maria. Què passa aquí? Pues heu de veure la pel·lícula, És molt divertida. Jo la vaig veure no fa gaire, a Movistar Plus, ja us ho adelanto, Movistar Plus, i vaig riure molt. Vam riure molt amb la gent, vaja. Escoltem de la seva banda sonora el tema Don't Leave My This Way, No em deixis així, interpretat pel grup Relays Topic. I la pel·lícula, com ja he dit, la podeu veure a Movistar Plus.

La mòmia és una pel·lícula d'aventures dirigida per Steven Sommers a l'any 1999, i on hi sortiren Brendan Fraser, Rachel Weisz i John Hannah com protagonistes. Aventures al desert, tresors, tombes i un heroi molt simpàtic, Brendan Fraser. Ignora les seves mancances i el seu guió absurd i obtindràs una divertida pel·lícula plena d'efectes especials. Deixa un regust a cinema de sempre, d'evasió i crispetes. La banda sonora la signa Jerry Goldsmith.

El passatger és un thriller de terror de l'any 2023 que va dirigir Carter Smith. I en el repartiment hi van ser Kyle Gallner, Lisa Whale i John Bertholdt. Un home es veu obligat a enfrontar-se a l'espòs i al turbulent passat. Heu de trobar la manera de sobreviure quan el vostre company de treball esclata i es llença a una violenta matança. Escoltem de la seva banda sonora el tema El passatger, que ens interpreta el grup Siouxsie amb The Banners. I la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Movistar Plus.

I final per avui del programa 503 de música en 8 mil·límetres. Una vegada més, esperem que us hagi agradat força. Si és així i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que ho vulgueu a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més i fins la propera setmana amb més música de cine, més música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local. El dissabte al migdia, el periodista i historiador Jaume Clotet presenta el seu llibre, la seva novel·la L'espasa del rei. Ho farà a l'establiment La taula d'en Bernat de la plaça del Mercat i tindrà una conversa amb el molinenc Eduard Suárez per presentar aquesta nova novel·la. És un acte que organitzen entre la llibreria Arola i la taula d'en Bernat dissabte a les 12 del migdia. I l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja, recentment creada, fa una festa, una activitat lúdica dissabte al matí per donar-se a conèixer entre el veïnat del barri i intentar fer xarxa. A partir de les 11, a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants, tallers infantils, hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també tindran servei de bar. Dissabte, des de les 11 fins a la 1 aproximadament, a la part central de la Rambla de la Granja, festa de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. I el Club Natació Molins de Rei, que s'assuma un any més a l'activitat solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple, el diumenge a 11:15 hi haurà una sessió d'aigua gim. Per participar-hi heu de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. I l'Ajuntament ha habilitat diferents espais per lleure, trobada, un espai de trobada per aquest estiu. Són el pati de l'escola al Palau i els dos camps de futbol. A l'escola al Palau el pati està obert de dimarts a divendres a les tardes i els dissabtes i diumenges matí tarda, i el camp de futbol Josep Raic a la zona esportiva Ricard Ginebreda obren de dilluns a divendres, també a les tardes, i dissabtes i diumenges al matí. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Brun del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
5: Un espai confidencial i de confiança, per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
6: I un cop al mes, participa al taller obert.
5: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que cada setmana té una sorpresa, aquest programa que es diu L'Aventura de Cuinar, perquè cuinar és una aventura, i de cuinar hi ha moltes maneres de cuinar. Avui entrevistarem a una persona que ens explicarà una altra manera de cuinar, però també igual de bona que la tradicional. Com sabeu, la setmana passada vam entrevistar el Bernat, de la taula del Bernat, en aquest restaurant que fa un any i alguna cosa que està ubicat a la plaça del Mercat número 10. Allà fan entrepans, però quins entrepans? Uns entrepans d'autor. I ell ens ho va explicar. Però avui tenim també una altra persona que forma part de l'equip de la taula d'en Bernat, que també toca entrepans, però potser la seva afició o el seu treball és de còctels, de begudes, que això també és molt important per acompanyar aquests entrepans, perquè l'entrepà pot ser molt bo, però si resulta que el vi no acompanya, doncs malament. Doncs avui donem la benvinguda a aquest estudi a l'Adrià Canyissà. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Està una mica nerviós, perquè jo crec que és la primera vegada que està aquí en un estudi de ràdio, no?
1: Bueno, ja és la segona, perquè al principi, abans d'obrir, ens van portar cap aquí per presentar-los.
0: He dit bé que fa un any i alguna cosa que esteu aquí a Molins de Rei.
1: Fa un any i sis mesos.
0: I segons em va dir el Bernat, que us va molt bé, perquè esteu en continu moviment, esteu innovant sempre, no? Veient les coses que funcionen, com les que no, i sempre hi ha alguna cosa que canvieu, no?
1: Sí, de fet, cada 3-4 mesos màxim reestructurem cartes, tant de menjar com de beure.
0: Us he de dir que, i abans a fora d'antena t'ho he comentat també, que el lloc on esteu és el rovell de l'ou, no? És un lloc privilegiat que està davant del mercat, que teniu el pàrquing allà mateix, que no tenen problemes d'aparcament, i a part que també heu iniciat un producte nou, no? Perquè d'entrepans tothom en sap fer, però d'autor, què vol dir un entrepà d'autor? Com ho definiries tu?
1: Bueno, un entrepà d'autor és un entrepà amb certa elaboració al darrere, no és només posar-hi les coses dins, sinó que és una feina de xup-xup darrere.
0: Això m'agrada,
1: del xup-xup.
0: Aquesta paraula xup-xup vol dir que, segons es va explicar el Bernat, no és col·locar, com tu dius, coses de dintre, sinó que hi ha una elaboració que a vegades teniu estat 2 hores cuinant aquell producte.
1: I més,
0: també, no? Dels entrepans aquests que feu, sempre n'hi ha un que a la gent li encanta més. Quin és aquest?
1: De fet, des que existeix la taula d'en Bernat, que primer vam estar a Cervelló un parell d'anys, el Nàpols era l'insígnia.
0: El Nàpols, que és osso buco amb moll...
1: No? Així va ser al principi. Ah. Quan es vam traslladar a Molins, com que anava a pujar la producció, vam canviar de carn per una carn també tendra, que és la galta de vedella, i que era més fàcil de produir.
0: Exacte, galta de vedella estofada al vi amb verdures, carbassó i gorgonzola. Mare meva, que bo que està tot, no?
1: Sí.
0: El que sí que m'impacta molt és els noms que li heu posat amb els entrepans. Aviam, explica'n el secret d'aquests noms.
1: Bueno, el Bernat us ho explicaria molt millor que jo, però bueno, el Bernat és un gran aficionat a la història, sobretot la història catalana.
0: Això no ens ho va dir,
1: I és molt català,
0: ui.
1: Molt patriota.
0: Sí,
1: i llavors, bueno, els noms no és més que l'imperi català en la seva màxima esplendor, podem dir, no?
0: Mira,
1: la màxima conquesta dels almogàvers.
0: Sí, perquè no poses... Diu, posa'm un Catalunya, no? Vull dir, sona bé, no? Si em vols fer-nos una miqueta de llista de tots els entrepans,
1: bueno,
0: que podem
1: començant
0: provar.
1: Pel Catalunya, que ja... Conté una salsa que es diu Despertaferro, que era el crit dels almogàvers, també.
0: Ah, Despertaferro.
1: Era el crit dels almogàvers quan sortien a combatre.
0: Però aquesta salsa té que tindre algun secret, no?
1: Tot el que fem sempre té un sentit, no?
0: El secret que no.
1: Llavors els noms, els entrepans, tot el que fem.
0: Exacte. I aquesta salsa és potent, vols dir que és...
1: És una salsa potent, però quan es pregunten no és picant.
0: No és picant.
1: És potenteta de gust, però no és picant. La base és mostassa i allioli, i porta pimenton, i tàperes ben picades, gairebé triturades.
0: I qui talla aquestes? El Bernat les talla?
1: Sí, diguem que ho fa la Thermomix, podem dir.
0: Després n'hi ha una altra que m'ha llamat molt l'atenció, que és aquesta de Neopàtria. També us la demanen, aquesta?
1: Sí, perquè, bueno, de fet, cada cop més, ja el, diguem que el, això
0: el... El gust de les persones,
1: sí,
0: pots dir.
1: Sí, no, i que cada cop hi ha més vegans, no, potser.
0: Això també ens ho va
1: explicar.
0: Aquesta ideologia
1: de no menjar productes, sí, per exemple, animals i...
0: Jo et digués, escolta, posa'm un Neopàtria però sense carn. O amb una carn que jo
1: no,
0: soc vegana.
1: No, de fet, el Neopàtria és 100% vegà. És una hamburguesa però feta a base de llenties, xampinyons, ceba confitada, anacards i orellanes.
0: Mare meva, llenties amb una hamburguesa?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És que és cosa molt estranya.
1: Sí que és veritat que queda una mica més tendreta, que es desfà una miqueta, quan la menges no té la textura d'una carn.
0: Ja.
1: Però li dones aquest sentit.
0: Perquè el tema dels vegans o vegetarians s'ha de tindre molt en compte, i també els de les intoleràncies.
1: Sí.
0: Perquè, clar, tu et pot agradar un plat i teniu també un... com diguéssim, aquestes llistes amb els ingredients que té cada plat, perquè un pot ser,
1: sí, sí,
0: intolerant,
1: sí,
0: no sé, al blat de moro.
1: La tenim de manera interna, que vale. Si ens la demanés algú, doncs la podem oferir.
0: Però no, bueno, ho pregunteu vosaltres.
1: A nosaltres, quan ens ho pregunten, tota la plantilla sap el que pot menjar un intolerant al gluten, el que pot menjar un intolerant a la lactosa, i si no, sempre... passem diferents filtres perquè al client no li arribi res que no...
0: Jo crec que el client, que, com diu la dita, no? qui entra a la taula d'en Bernat, en surt molt content, eh? I tornarà. També vam parlar amb el Bernat de també les postres casolanes. Els postres és molt important, també. I veig aquí que teniu, a part de postres, també teniu el Baileys aquest de Lis, que és un còctel que jo crec que quan ens ho va explicar vam quedar una mica sobtats, perquè aquí parla del Kinder Bueno, que és xocolata,
1: sí.
0: Això, no?
1: Sí, sí.
0: Qui va ser l'inventor d'aquest còctel?
1: Bueno, podríem dir que se'm va ocórrer a mi de crear el nostre propi còctel, ja que teníem una carta de còctels i volíem introduir-los una mica a la població, que no és força comú aquí, per lo menys. Doncs vam dir, vaig pensar en aquest còctel, no? Que pot ser, pot venir bé tant per postre com per cafè, com per còctel.
0: O sigui, jo puc menjar-me un entrepà i demanar un còctel d'aquests, perquè els ingredients...
1: I et fa la funció de postre, de còctel i de cafè tot en uno.
0: Mare meva, això s'ha de provar.
1: Sí, perquè bueno, no deixa de ser un cigaló de Baileys, sí. Un carajillo de Baileys, però fet amb coctelera, agitat amb coctelera, que agafa una cremeta. Llavors ho poses a la copa dry martini, aquesta triangular, i li espolvoreixes una mica de cacau i li claves una barreta de Kinder Bueno, que fem servir el white, el
0: blanc. Mare meva, això sí que... Perquè, clar, un brownie...
1: És goloset, eh?
0: Un brownie de xocolata, ja saps el que és, i un tiramisú també, però, clar, porta'm un Baileys. Un Baileys sempre és com una copeta del després de menjar.
1: A més, el nom enganxa una miqueta.
0: Baileys de Lis, m'encanta, eh? I el martini, aquest, l'espresso...
1: L'espresso martini és molt més conegut i més internacional, però, bueno, també el fem i en surt bastant bé.
0: Perquè vosaltres, quan us demanen un entrepà d'aquests d'autor, aconselleu també una beguda, perquè veig que també teniu cerveses d'aquí, de dir, escolta, o un vi, també teniu...
1: Bé, el que nosaltres posem a disposició del client és la nostra carta sencera de begudes, i llavors veu que té diferents opcions. El còctel,
0: sí.
1: Que molts d'ells podrien anar bé per començar, per trencar el gel com a aperitiu.
0: Ui, per començar.
1: Sí, no?
0: I si porta molt
1: d'alcohol. Igual que a mi, per exemple, jo quan surto a sopar o a dinar, m'agrada començar amb una cerveseta, però durant el dinar a mi no m'agrada menjar amb cervesa, m'agrada fer-ho amb vi. Llavors començo amb una cerveseta i després el vi. Pues algú
0: molt
1: pot
0: bé.
1: Començar amb un Bloody Mary, que és més aperitiu.
0: Ai, un Bloody Mary, això és de pel·lícula, el Bloody sí. Mary, eh?
1: I continuar, pues, amb el cervesa o amb el vi, després.
0: No, perquè sempre hi ha algú que diu, escolta, què m'aconselles per menjar aquest? I clar, dius, un vi blanc, un vi... Jo sempre demano vi blanc perquè va bé per tot, no? Però sempre hi ha l'espavilat de turno, no? Que et posa a prova i diu, quin vi em recomanes, no? I, bueno, un s'ha de sortir d'estudi i dir, aquest és molt bo, no? Perquè hem de dir que no ho hem dit al principi, però l'Adrià és un expert podríem dir que és un sommelier. Val? Sabeu que són persones que han estudiat aquestes combinacions tant dels còctels com també són molt entesos en vins, no?
1: Sí, recomanadors de vi.
0: Recomanadors de vi.
1: Sí.
0: Llavors, abans li he comentat que, clar, no tots som experts en vins. I clar, tu, la butxaca tampoc és... Perquè hi ha vins que són caríssims, no? I dius, i aquest, escolta... Mira, un que no es vol gastar molts diners, no? Vosaltres teniu aquesta picardia de dir, ui, aquí no els hi podem Dir un vi que valgui 200 euros.
1: Sí,
0: per
1: no.
0: cert, en teniu algun?
1: No, el més car de la carta és un negre que està a 50.
0: Oh, baratet.
1: És a dir, que estem bastant ajustadets.
0: I tot
1: la carta
0: són...
1: va de 16 euros a 50, així que era per totes les butxaques.
0: Tots són d'aquí, de Catalunya?
1: Tot català. Seguim la filosofia dels noms dels entrepans, traslladat també a la beguda. La carta de cerveses és tota catalana, de cerveseres catalanes.
0: I caves? També teniu cava?
1: Escumosos, és que li costa molt sortir els escumosos.
0: Sí?
1: Sí, en tenim, per això ara en tenim tres. Hem arribat a tenir-ne quatre diferents.
0: Perquè la gent, molta gent li agrada menjar i beure cava. Amb el reclam.
1: Sí, però no sé, és una cosa que està costant. Sí, la bombolleta no està sortint tant.
0: Bueno, ja sortirà, no?
1: El que més surt, per ordre, és la cervesa, eh? Després el vi.
0: Quina és la que més surt de cervesa que teniu?
1: Parlant de comercials, la Oro Bilbao, des que vam aterrar aquí Molins, que la vam introduir, de fet érem els primers en tenir-la amb tirador, és una cervesa que produeix Damm, que la fa Bilbao, que és com la Túria, torrada, però sense filtrar. És una mica més de cos, no és tan amarga, té més volum en boca, és més cremosa i està agradant moltíssim.
0: Està agradant.
1: I com artesanes, bueno, en tenim moltes i de molts estils diferents, però, per exemple, en tenim una que és la Hiperespai, que aquesta, amb els nostres amics de Beer Boy, que és una cervesera que ens la fa de Sant Boi de Llobregat, ens han creat la nostra pròpia etiqueta.
0: Caramba! Doncs quan hi vagi jo a la taula d'en Bernat demanaré aquesta, eh? O sigui, personalitzada la cervesa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a més aquesta és una Munich Helles, que aquest és l'estil, seria com una Pils, que és així lleugereta, aromàtica, fàcil de beure. La típica cervesa que és una taula gran agrada el 99% de la gent.
0: Sobretot els nois, eh? A les noies no tant, eh?
1: No, perquè... també noies, eh? És una cervesa molt lleugereta, molt fàcil, molt... molt aromàtica.
0: Escolta, parlem de grups, perquè aquí també venen grups de persones, sobretot els caps de setmana, que surten, i jo ho veig aquí a Molins de Rei, i ve un grup de, diguéssim, de 20 persones. Tenen que demanar reserva prèvia per això?
1: Sempre és molt millor, clar, que tinguis la sala preparada ja per quan arribin, ja que puguin seure. Això primer de tot. Després, quan són grups més grans de 12, el que intentem és que d'avançada i ens demanin els entrepans que faran. O, bueno, de fet tenim dos menús, el colla i el família.
0: Val, el colla seria gent jove o...
1: Sí, el menú colla, diguem, que té més entrants, té quatre entrants diferents que compartir primer, i després cadascú s'agafa l'entrepà de la mida que vulgui.
0: Està bé,
1: i
0: això.
1: I el família només són dos entrants al mig.
0: I l'entrepà.
1: Sí.
0: Està bé. Perquè vam parlar també amb el Bernat quin tipus de clientela teníeu. I em va sobtar perquè em va dir que els dijous venia un grup de senyores. I diu, sí, diu, estan allà xerrant i menjant. I clar, veure un grup de senyores ja d'una certa edat, sí, tampoc sí. Van a qualsevol bar, eh? Si deuen trobar molt a gust, també.
1: Sí.
0: I a part de les senyores, teníeu famílies també que venen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, el nostre target de client és bastant ampli. És... toquem tots els pals, per dir-ho d'alguna manera.
0: No, està bé que hi hagi una diversitat de clientela, sí. No? Que de vegades sempre s'enfoca només en una part i l'altra se la deixa una miqueta fora. Amb el tema dels nens, com teniu el tema dels entrepans pels nens? Com ho feu?
1: Bueno, a veure, m'estic trobant aquí Molins nens molt sibarites,
0: que
1: mengen,
0: sí?
1: Sí, tots terrenys que mengen de tot i que alguns ja es posen a menjar l'entrepà d'autor, però...
0: Caramba!
1: Però si no, tenim creat un apartat de bàsics on tens el bol de patates fregides per si no volen braves, tens un bol d'amanida verda, uns ous ferrats amb patates, que fem la versió dels estrellats amb buti i ceps, però a vegades ens demanaven sense el buti i les ceps per més senzillet per nens. Doncs ho vam crear aquí també.
0: Està molt
1: bé. La burguera
0: bé.
1: Al plat o l'entrepà de burguesa amb formatge, que és pa, carn i formatge. Que ells s'hi posin el ketchup si volen o no.
0: Escolta,
1: és més senzillet.
0: I parlant del pa, que és l'ingredient principal dels entrepans aquests, quin tipus de pa feu servir vosaltres?
1: Ara mateix en tenim tres de diferents.
0: Tres.
1: Parlant dels entrepans, eh? Després
0: sí, sí.
1: De tapes fem servir també una focatxa artesana i tal, però d'entrepans. En versió normal, gairebé tots els fem amb pa de coca, que va sent un quadrat així.
0: Són bons, eh? El pa de coca és boníssim, eh?
1: És un pa de coca d'oli, que és això. Però amb molt poca molla, molt com de vidre, molt cruixentet.
0: Però m'has dit tres, aquest seria
1: sí, aquest
0: un.
1: Aquest seria quan demanen mida normal.
0: Val.
1: Després, quan demanen mida XL,
0: i com és la
1: fem
0: mida?
1: Amb barra.
0: La XL?
1: La XL no, la XL és més o menys mitja barra, potser una mica menys de mitja. Al ser unes barres artesanes no són tan llargues com una baguette tradicional. Però bueno, és un pa artesà de llargues fermentacions, amb farina ecològica...
0: No és allò que has de mossegar molt fort, sinó que d'alguna manera combina molt amb l'ingredient que hi ha dintre.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: eh? Són pans ben triats, ben triats.
0: Sí, sí. Que no són panets, vamos.
1: No. No, també et trobes que moltes vegades, sobretot les hamburgueseries, no?, que tots fan servir gairebé tots aquest pa rodó. Sí, de mantega i molt...
0: Sí, el pa és un ingredient que potser és el més principal també, a part del que li poseu a dintre, que li dona aquell gust a l'entrepà, eh?
1: Sí, a més si fas entrepans d'autor amb un pa que no estigui a l'altura...
0: Dels entrepans que hi ha aquí, quin has inventat tu? O que has, d'alguna manera, posat algunes idees teves?
1: Bueno, de la carta actual, per exemple... Un que vaig donar jo la idea i que des de que la vaig donar ha triomfat i tal i s'ha quedat a la carta de per vida és el Sardenya, que és aquest guinyo madrileño.
0: Oh, sí?
1: És aquest de calamars, és de puntetes de calamars fregides,
0: sí,
1: amb un allioli de llima.
0: Mare meva!
1: I ratllem una mica de pell de llima quan li hem posat l'allioli i dona aquesta frescor i aquest punt de llima.
0: Saps el que passa, Adrià? Que la cuina tradicional sí que la podem fer a casa, però jo crec que aquesta cuina d'entrepans és impossible que una persona la pugui fer. Per fer-se un entrepà a casa sempre anem a lo ràpid, no? Per això han nascut aquests restaurants amb aquest prototip de producte d'un entrepà, però d'autor, eh? Com un llibre. Tu ets l'autor i tu el crees, no?
1: Clar, jo sí que podria fer, si algun dia agafo un pa de la taula d'en Bernat, agafo la producció que té el Bernat preparada, m'emporto un tàper a casa i el dia següent
0: me'n preparo. Home, no donguis idees, Adrià.
1: Però com que la gent normal no pot fer, ha de venir a la taula d'en Bernat per tastar-ho.
0: És que jo, de veritat, recomano, mira, que aquest és un programa que el que fèiem era donar unes receptes de cuina, per de vegades que dius, ostres, és que no sé què fer, no?, i tinc quatre coses a la nevera. Doncs deixeu-ho estar. Mengeu un entrepà d'aquests d'autor i aneu a la taula d'en Bernat. Almenys a conèixer l'equip que tenen, perquè, segons em va dir ell, són dos els que preparen els àpats, no?
1: Sí, ara mateix som quatre en plantilla, diguem, entre cometes. Després tenim una altra peça, que és extra, que ve més als caps de setmana. Llavors, a cuina són el Bernat i el Joan, i a la sala estic jo i el Víctor.
0: Està molt bé. Tu no sents allò de dir, oído cocina.
1: Sí, jo també ho faig servir. Hi ha dies, hi ha algunes nits que jo també em poso a cuina amb el Joan, eh?
0: Què dius?
1: Sí. Sí, diguem que el soci, el Bernat, té una família extensa.
0: Sí, sí, ja.
1: Té tres fills i... Ja...
0: Sí, ja dic, jo no sé quant de temps té aquest bon home, perquè ens va dir que tenia 38 anys i, caramba, dic que ha fet feina molt ràpid, no?
1: Sí, sí.
0: Hem parlat dels entrepans i també del client, però també hi ha de tapes. Per exemple, una persona diu, jo no vull un entrepà, però vull unes tapes. Què ens podem trobar?
1: Si ve sola aquesta persona,
0: sí,
1: perquè no és el mateix...
0: Sí.
1: Llavors, mira, com t'he dit abans, o no sé si t'ho he dit, potser t'ho he dit en el backstage, ens agrada molt, bueno, ens adaptem molt al client. Llavors, moltes vegades que venen homes sols, allò que venen per la paradeta, la pausa del treball o el que sigui, li donem l'opció de fer mitja de braves, si no la vols sencera. Així pot menjar un entrepanet normal i la mitja de braves.
0: Està bé, això.
1: Però si tot a base de tapes, home, hi ha algun senyor que ha vingut sol que s'ha fet el salmó suque.
0: Què és això, el salmó suque?
1: Home, és un plat ja bastant completet, perquè ve un salmó marinat, que marinem amb soja 24 hores, i se serveix cru, no és fumat, eh?
0: Ah.
1: I va acompanyat amb el pesumole, ara fem amb pesumole, que és com un guacamole, però en lloc d'alvocat fem servir els pèsols.
0: Ens ho va explicar,
1: sí,
0: això.
1: Sí, és algo original i...
0: Hem parlat també, bueno, el menú aquest per els nens, vull dir que ho podeu, el vermut també, i els entrepans de sempre. Quins són els entrepans de sempre? Els que teniu a la carta o els que ja cada dia feu, que sabeu que sortiran?
1: Els entrepans de sempre, per nosaltres, bueno, són tots els que formen part de la carta.
0: És que
1: perquè
0: aquí...
1: al principi, quan vam començar, sí que fèiem entrepà de pernil ibèric, entrepà de fuet, cosetes així més senzilles, però al final vam optar per carregar-nos el pernil de la carta, així no ens demanaven ni pa amb tomàquet, ni... I així tothom que venia realment a provar l'entrepà d'autor.
0: Correcte,
1: que és la nostra especialitat, realment.
0: Va, una de calamares, No, aleshores us heu de definir de que la gent vagi aprenent a menjar un entrepà, però a que li agradi, a que el saboregi, no?
1: Sí.
0: perquè ja t'ho dic, el pa i lo de dintre, que també déu-n'hi-do.
1: No, i enfocar-te també en algo. Quan vols tocar diferents pals, al final no els acabes de tocar bé tots. Llavors, millor enfocar-te bé cap a un
0: però
1: camí.
0: Però vols dir que porteu un any i algo aquí al restaurant i sempre esteu en continu canviant, no? Portant coses noves, traient el que veieu que no funciona o que la gent no s'hi tira, no?
1: Sí, de fet, cada 3-4 mesos màxim fem reestructuració.
0: Us reuniu? Tots els l'equip us reuniu i parleu o...?
1: Bueno, de fet, és una cosa que hauríem de fer més, però clar, és que la feina del dia a dia és...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: És feina, el que fem, i llavors hi ha setmanes que dius, hòstia...
0: Perquè també m'has comentat que vosaltres ja veniu d'una experiència que heu treballat amb altres restaurants i tal, sí. I ara us heu embarcat amb aquesta iniciativa, no?, de dir, vinga, va, que ho podem tirar-ho endavant. Tu, ha passat un any i alguna cosa, com ho veus? Des de que vas entrar per la porta del restaurant fins ara, quina valoració en fas?
1: Bueno, jo que he viscut des del minut zero aquest projecte, perquè ja quan el Bernat el va idear, és el creador, no? És el que va cuinar el projecte, em va venir a buscar per embarcar-se.
0: Us coneixíeu?
1: Sí, el Bernat i jo ens vam conèixer, ara deu fer uns 14 anys. De fet, ens vam conèixer a un restaurant de Passeig de Gràcia, el Mandarin Oriental, aquest hotel gran luxe. El restaurant Moments, regentat per la Ruscalleda. El portava el seu fill, el Raül, però ella venia cada setmana a reunir-se i a parlar amb tots nosaltres. I allà vam connectar des del primer moment, el Bernat i jo, i no hem perdut mai més el contacte. De fet, ell va estar a la meva boda, i vaig estar a la seva.
0: O sigui, que és una amistat que ja dura molts anys i que quan heu iniciat això ell ja comptava amb tu perquè ja et coneixia, no?
1: I diguem que la principal connexió que vam tenir va ser treballant, perquè érem els dos molt canyeros, érem...
0: Però sou molt joves, nervi. Devíeu començar amb 18 anys,
1: Més o menys, sí.
0: Veus?
1: Sí. 19,
0: o sigui que, perquè jo també li vaig preguntar, perquè quan un s'embarca en un projecte aquest ha de tindre una base, no? Uns estudis, no pot dir, vinga, vaig a fer uns entrepans d'autor, i no. Has de tindre una base, també.
1: Hi ha
0: algú
1: molt més important que els estudis, que és el bagatge, la carrera que fas laboralment.
0: Exacte.
1: Veure molts llocs diferents... de diferents catxers, entre cometes, perquè ens vam conèixer en Estrelles Michelin, però també hem treballat en hotels, hem treballat en...
0: L'experiència és un grau, Sí. Saps el que funciona, el que no...
1: Has vist el millor i el pitjor de cada lloc. Llavors,
0: correcte,
1: pel teu propi local et quedes amb el millor o el que tu creus que és el millor.
0: No, jo crec que a Molins de Rei faltava entrepans d'autor, ¿vale? Perquè és el que diem, si un ja ve d'aquest món i sap com fer-ho, ningú li té que ensenyar ni té que copiar de ningú. Jo, la veritat, quan vaig veure entrepans d'autor, vaig dir, bueno, posem-ho, perquè la gent queda, bueno, d'entrepans d'autor se'n pot dir de moltes maneres, però tasta'l i dius, ostres, això mereix, vamos, una estrella Michelin, no?
1: Bueno,
0: aspireu a tindre...
1: No, ni ens ho plantegem, realment.
0: També una altra de les coses molt importants, a part de la difusió dels clients que venen allà i surten satisfets, és que també aporteu algo diferent, com per exemple aquest dissabte que teniu aquesta presentació d'un llibre. Com es va ocórrer això?
1: Bueno, això, principalment, bueno, el Jaume Clotet,
0: sí,
1: que és ja un reputat escriptor i periodista, de fet, es van fer amics amb el Bernat a través de Twitter.
0: Ah, mira...
1: Vale, i llavors, bueno, arrel d'això, pues, va venir a conèixer el restaurant, ha vingut diverses vegades, tant a Cervelló com aquí a Molins, amb la seva parella, i
0: li va agradar, agradar l'ambient, perquè els que heu visitat ja el restaurant aquest sabeu que té un menjador privat a dalt, que per una capacitat de 40 o 50 persones, i serà allà on es farà la presentació del llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquella sala és que ens dona molt de joc, tant per grups com...
0: Sí, perquè puges les escales i està aïllat de la resta del, diguéssim, sí, del dia a dia.
1: De fet,
0: no?
1: ahir, com un dimecres al mes, ve també Gastrojocs.
0: Ah, sí, que ens...
1: Aquest grup,
0: sí,
1: de gent que juga,
0: sí, sí,
1: jocs a taula.
0: Exacte.
1: Els deixem tota la sala de dalt, els muntem una taula llarga on superant, però prèviament jugant una mica en diferents taules despejades.
0: Està molt bé això,
1: Després fan la paradeta, sopen i després segueixen jugant. I ahir es van reunir 31 persones.
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí.
0: També una de les propostes que tenia el Bernat era, ara que està de moda el Mundial, passar a futbol. Però això comporta una sèrie de riscos, també, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però ho teniu contemplat ara, no, que s'està acabant ja, però per properes seleccions o propers jocs o alguna cosa?
1: Bueno, a veure, el que nosaltres faríem, si ho fem, és per fer partits del Barça. Som
0: així
1: molt culers.
0: Uah.
1: I sabem que Molins també som molt culers.
0: Aquí llavors, Molins de Rei, Déu-n'hi-do, eh?
1: Està clar que ficaríem llavors la Lliga i la Champions, la Copa del Rei, però sempre partits del Barça. Només dels del Barça.
0: Ui, ui, ui.
1: Sap greu, però...
0: Els de l'Espanyol no ho tindrien molt clar, eh?
1: Ja, però bueno, jo és que no, el meu restaurant... No, bueno, no parlaré.
0: No parlarem. Aviam, ara també hi ha una iniciativa que jo l'he llegida, però vull que tu me la concretis. Què és això dels punts? Aviam, explica'm què és això dels punts.
1: Bé, això és una cosa que està sortint del forn just ara, eh? Que a més portem un mes amb el nou programa, hem canviat tot el programa... programa central on centralitza les reserves, a l'hora de comandar les taules, que podem anar... Jo, per exemple, vaig amb el meu propi mòbil, tenim una tablet i el TPV, no?, la caixa.
0: Mm-hmm.
1: És el mateix programa el que ho fa tot.
0: Déu-n'hi-do, això...
1: Podem introduir allà les reserves, podem comandar taules i tota la
0: pesca. Sí, jo pel telèfon puc fer una reserva?
1: Sí,
0: però sense
1: la
0: veu.
1: Pots fer a través de Google,
0: sí.
1: La pots fer a través de la nostra pàgina web, que ja la tenim renovada... És la taula d'enbernat.cat.
0: Recordeu, eh? La taula d'enbernat.cat, eh?
1: Sí, sí.
0: Cat de Catalunya.
1: A través d'Instagram, l'únic que, bueno, no ens agrada tant a través d'Instagram perquè no sempre podem estar a la white. Llavors, per això hem creat els botons de reservar, també, i pots fer per Google, és molt fàcil.
0: Vosaltres feu com altres restaurants que quan fan una reserva demanen una quantitat... Per exemple, una reserva de 30 persones i demanen una quantitat perquè, si no es presenten, clar...
1: A veure, això ho fem amb grups tancats, amb grups grans tancats.
0: Val.
1: Que ja saps que vindran, que ja et contracten, mm-hmm. que els adaptes un menú especial per ells i tot, els demanes una paga i senyal, que és simplement una paga i senyal. Després et paguen la resta del mateix dia i ja
0: exacte.
1: Està.
0: Exacte.
1: No això els hi cobres res de més. És... El que acabaran pagant, doncs una part.
0: Exacte, una paga i senyal amb el compromís. I si no es presenten, doncs perden la paga i senyal,
1: això
0: no?
1: Això sí, clar. Però, per clar, si estàs bloquejant una sala sencera per ells i dos dies abans t'avisen, has hagut de dir que no a molta gent...
0: També el tema aquest, perquè als restaurants hi aneu, de veritat que està molt bé, és molt acollidor quan entres i tal, no? Però si jo, per exemple, el volgués llogar a tot el restaurant perquè em vull casar o alguna cosa, com ho tindria que fer això? O una festa d'aniversari, com ho tindria que fer?
1: Bueno, primer venir, no?, a xerrar amb nosaltres
0: sí.
1: I nosaltres ens adaptem, ja et dic, ens agrada molt pues, això, fer-ho a la mida de cadascú, també, ens adaptem en
0: I
1: aquest
0: teniu
1: aspecte.
0: Pressupost tancat o pot ser...
1: No està 100% tancat perquè així encara ens podem adaptar més.
0: Això. Està molt bé. Doncs escolta, tornem un altre cop a la Coradella. Alguna... Ara que estem a juliol, setembre està aquí mateix, teniu pensat de fer un entrepà de Coradella? Perquè seria ja lo sumo, això, eh?
1: Home, estaria bé, seria divertit, i a més, això, ja que ens dediquem a l'entrepà d'autor, doncs
0: exacte.
1: Crear alguna cosa amb un plat tan típic d'aquí, que es faci cada any i... Home, doncs,
0: home,
1: sí,
0: també
1: és
0: podria...
1: que el primer any no vam poder perquè vam obrir just el finde de la Candelera.
0: Clar.
1: Va ser, és que no vam tenir temps. I aquest segon any, bueno, també és que no parem.
0: Així m'agrada, que la gent estigui activa, pensant en coses, dient què és el que li agrada al client, què podem aportar més. No sempre la mateixa rutina, perquè la mateixa rutina sempre cansa.
1: No, i també coses que t'involucrin amb el poble, no?
0: També.
1: Que ens ha acollit també, a més.
0: No, és que a més esteu al centre del poble davant del mercat municipal. Teniu allà una plaça que fa moltíssimes coses,
1: Sí, la localització és envejable.
0: Sí, la veritat és que sí,
1: passada, és el primer que ens va enamorar, la veritat.
0: Què anava a dir-te jo ara? Ah, sí, ens has de dir a l'horari, que és molt important. Quin dia tanqueu, a l'horari que feu, quan s'obre la cuina, fins quan?
1: Bueno, tanquem diumenge i dilluns.
0: Diumenge i dilluns
1: com els restaurants d'Estrella Michelin.
0: Caramba.
1: Però no en tenim, no, i no en volem. Llavors, el dimarts, diguem que el Bernat al matí ja hi va, no?, de 10 a 4, a fer producció. Jo entro a les 4, i faig l'obertura, a les 4 i mitja, 5, estem oberts. Ja per qui vulgui venir a tarda a prendre un cafetó, sí, unes cerveses o el que sigui, ja oberts fins
0: sopars. I la
1: fins
0: cuina,
1: sopars.
0: Quina hora l'obriu, la cuina?
1: La cuina, bueno, com que a aquesta hora ja tenim el Joan a la cuina, ja, si algú vol braves, ja les fem.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Dir, ens costa molt dir que no,
0: o sigui,
1: també.
0: Si jo si vinc a les 10 i demano un cafè, no me'l posareu.
1: Si vens a les 10 del matí, no. No, perquè, no, perquè no hi som.
0: Esmorzars així no en feu, no?
1: No.
0: No, com a estil cafeteria, no.
1: No, allà de moment no.
0: Entrepans d'autor.
1: Ens ho hem plantejat, eh? Ens plantegem moltes coses, sempre estàs donant-li el cap a veure què pots fer per millorar, com et pots adaptar més al poble, a veure cap on tira el poble
0: Molins
1: també.
0: És que Molins de Rei, tu com qualificaries la gent de Molins de Rei? Difícil de contentar? No, és acollidora, però
1: mira,
0: és molt exigent.
1: Quan anàvem a començar, recordo molta gent que ens deia cuidado, que Molins són molt especials. Jo, bueno, pues vale, pues s'accepta el repte, no?
0: I tant.
1: Però després vas veient que no, que és gent molt maca, gent que li agrada sortir. Parlant particularment, nosaltres som més de vespres i nits, quan omplim més. També suposo que la fórmula nostra del menjar que tenim, entrepans d'autor, tapes, platets, cervesa artesana,
0: sí,
1: això et convida més a la
0: exacte
1: nit, potser,
0: no, que, un
1: que no
0: sopar
1: al migdia.
0: Sí.
1: Llavors, bueno...
0: I els caps de setmana surt molta gent, aquí
1: sí,
0: a Molins de Rei.
1: Sí. Diguem que està localitzat en un punt de l'A2 molt...
0: Sí.
1: No? Que tot als voltants ve cap aquí, no? Per no anar a Barcelona, aquí ho tens
0: no,
1: de tot.
0: No, però surts un... Per exemple, jo no sóc de sortir la nit, però un dia que surts, dius, què fa tanta gent al carrer si són les 12 de la nit? I clar, la majoria de gent és gent jove, mitjana edat i jove, no? Però quan el Bernat em va dir que aquesta senyora es reunien allà, dic, mira que bé, és un altre grup també que se l'ha de tindre en compte també la gent gran, no? Que vull
1: sí
0: dir, és un grup ja bastant nombrós aquí a Molins de Rei i també se'ls ha de dir donar el que es mereixen, no?
1: I tant.
0: Escolta, què et sembla si el David ens busca una cançó molt adient per lo que estem parlant? Escolta, no ens posis la barbacoa, Això no, David? Que ja ens la vas posar. Però hi ha un grup, em sembla que es diu Eagles, que té una cançó que es diu Pot ser tequila, ja que parlem de, també parlarem de còctels. Tu coneixes el grup aquest, Eagles?
1: No,
0: doncs
1: no.
0: És que és de la meva època, de la teva, no, és de la meva. I es diu Tequila Song. Pot ser que sigui així, David? Ell ens està buscant. Farem una pauseta musical i després continuarem, I continuarem amb el teu tema, que són els còctels. Quin còctel recomanaries? Perquè aquest còctel l'has fet amb molt de carinyo i te'l demana sempre la gent. Aviam, me diu que m'esperi, Doncs, escolta, jo crec que hem parlat bastant de tot el que és la taula d'en Bernat i les coses que ens queden, no? Però això la gent ho tindrà que anar-ho a veure, comprovar-ho, no?, personalment.
1: I tant.
0: I si voleu
1: un còctel, la porta a tothom.
0: Si voleu un còctel, teniu que preguntar per l'Adrià, L'Adrià, sisplau, un còctel, no?
1: No, l'Adrià o el Víctor o l'Edu, que tots els fem...
0: El Bernat us va nombrar a tots perquè al fi i al cap feu un grup.
1: Sí.
0: Un grup molt compacte.
1: I hem trobat un grup molt maco. Sí que és veritat que tots som nois, no tenim cap noia.
0: Sí, això és la pega, això és la pega.
1: Potser, també.
0: Això és la pega, que no tinguin una cap de sala, una senyora o una senyoreta, Però que sigui...
1: Però bueno, que...
0: Ai, perdó. Doncs esperant que el David ens posi una cançó. Quina cançó ens posaràs? Quina pausa musical farem? Doncs bé.

0: Ai, quina bonica cançó, eh? Tequila. Suposo que hi haurà algun còctel de tequila, no, aquí?
1: Sí, el més clàssic de tots, el Margarita.
0: Clàssic, el Margarita. Després t'explicaré per què es diu Margarita. Però hi havia una cosa que ara, aviam, saps que el dia 5 de juliol, aquest Tour de França, que és memorable, també passarà per Molins de Rei, i hi ha algunes botigues que han fet alguna cosa especial. La taula d'en Bernat ha fet alguna cosa especial per aquest Tour?
1: Sí, nosaltres oferim com a tapa doncs, les nostres braves casolanes,
0: sí,
1: que ja estan agradant molt com les fem, però amb una petita variant que li ha fet el Bernat, que és, a part de la salsa brava, en lloc de l'allioli que solem posar, farem una salsa Café París.
0: Café París. Té algun secret, aquesta salsa?
1: Bueno, aquesta salsa és una de les salses amb més ingredients que existeix en el món.
0: Caramba!
1: I no te'l sabria anomenar
0: tots.
1: I
0: quan la podem provar, aquesta tapa?
1: De fet, la setmana passada ja en van sortir algunes.
0: Ja en van sortir. Sí, ja... Perquè com que tu dius que el diumenge està tancat i el diumenge és el dia que passa, no?
1: Sí, però clar, no... No diguis gaire fort, això, eh?
0: No.
1: Jo el diumenge vaig a cala iaia a dinar. No vull obrir. El diumenge és per la família.
0: Això vol dir que serà... Que és festa, però tindran que obrir, eh? Ai, ai, ai.
1: No ho sé, no.
0: Bueno.
1: No ho diguis molt fort, que no ens, espero que no ens escolti el Bernat, aquesta...
0: No. Escolta, explica'ns aquesta, el Margarita, el còctel aquest, que és de tequila, no?
1: Sí, és molt senzill de fer, realment. És, bueno, la copa, que és la mateixa del Dry Martini, que és aquesta triangular,
0: sí,
1: és amb la mateixa que faig el còctel creat. Mulles al bord de la copa amb una mica de llimona, i llavors les carxes, que es diu, que se li posa la sal,
0: sí,
1: en tot el voltant. Això és la decoració, però també quan el vas a veure va entrar en el puntet de sal. Saps? Sal, tequila, limón, no?
0: Pues sí.
1: Llavors el Margarita, bueno, amb coctelera, es posen 5 parts de tequila, 2 i mitja de triple sec i el suc d'una llimona. I xeque, xeque, xeque,
0: però aquest és el més conegut, no?, de còctel, el còctel
1: un dels
0: Margarita,
1: més coneguts,
0: almenys
1: també
0: a les pel·lícules.
1: També podríem dir el mojito, la caipirinha,
0: sí,
1: el Bloody Mary...
0: Però queda més
1: tots
0: bé.
1: Aquests són els clàssics.
0: Però queda molt bé, diu, un Margarita, per favor,
1: sí,
0: perquè a les pel·lícules sempre ho posen, no? Una cosa, aviam, hi ha una història entorn al nom de la Margarita, ¿vale? Perquè se li ha posat Margarita amb aquest còctel. Diu que la llegenda que un barman va crear aquesta beguda per una clienta que portava pel nom Margarita o Margarit.

0: Aquesta dona era al·lèrgica o intolerant a quasi tots els alcohols, però sí que podia beure tequila. Com que es trobava que el tequila sol era massa fort, el barman va decidir rebaixar-lo i suavitzar-lo barrejant-lo amb licor de taronja i suc de llima, creant així una combinació agradolça perfecta. Què et sembla? Per això es diu Margarita, eh? Ara, sí. Això també ho pots aportar-ho també. Diu, mira, la història de la Margarita era una senyora que no podia beure alcohol, però sí que podia beure tequila, eh? Estava molt bé, eh? Adrià, alguna cosa que vulguis afegir?
1: No, simplement, bueno, que per haver vingut aquí d'improvist, bueno, he passat una estona molt agradable.
0: S'ha posat una mica nerviós, eh,
1: no,
0: l'Adrià?
1: No,
0: imposo jo, bueno. Adrià, imposo.
1: Bueno, imposa tota aquesta, tots aquests micros, aquesta llum vermella i això, però no, tu com a persona m'has semblat des del principi molt agradable, llavors...
0: Gràcies.
1: M'he après com una conversa amb una persona agradable.
0: És que és això, vull dir, és fer entendre a la gent que ens està escoltant a l'altre cantó que, vull dir, hi ha negocis o establiments aquí a Molins de Rei que val la pena mereixer no fer una crítica si no has estat, no? I que dir, no, és que no és per mi. Sí, tots els establiments està fet per la gent del poble. I si aneu allà, la veritat que jo, perquè ja ho sabeu que jo no vic aquí, però bueno, estic ara aquí a Molins de Rei i et prometo, Adrià, que jo aniré a la taula d'en Bernat i vull prendre'm un margarita, eh? Després no sé com sortiré, però...
1: De postre el Baileys de Lis, eh?
0: Escolta, algun somni que vulguis realitzar? Que diguis, mira, estic aquí, però el meu somni és...
1: No,
0: fer un viatge, com va dir el Bernat, diu, obrir moltes taules d'en Bernat.
1: Això sí, això, estem somiant desperts
0: ho
1: molt.
0: Veus com és
1: això.
0: Un somni?
1: Sí, quan ja en tinguem molts oberts i tinguem a... tothom que ja es portin sols,
0: sí.
1: Ell i jo agafarem una food truck i ens anirem por ahí.
0: Ostres, que bé, no?
1: A promocionar-la, també.
0: El food truck també podeu sí. fer entrepans d'autor, eh?
1: Sí. De fet, l'any passat ja vam fer una experiència amb el food truck.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però
1: ens,
0: teniu
1: ens vam
0: el...
1: convidar a la Fira Artesana Cervesa a la Palma, de Cervelló.
0: Ah, molt bé.
1: I vam llogar-la. I
0: o sigui, ja deixareu tota les taules d'en Bernat ja organitzades,
1: que es portin soles. Que es portin ell ja tindrà els fills crescuts.
0: Sí, sí.
1: I els paviran
0: on tindrà més de fills.
1: O potser els tindré jo, llavors...
0: També, també,
1: haurà
0: també.
1: Haurà de buscar-se una altra persona per
0: I llavors, això. Com que sereu encara joves, diré, ja, això ja rutlla, i ara nosaltres a l'aventura, no?
1: Tant de bo, tant de bo. I poder viatjar, el que tu dius que...
0: Viatjar, el problema és que quan un treballa els somnis els deixa per més endavant.
1: Sí, vas posposant i al final...
0: Molt bé, doncs jo crec que el somni es complirà i que podreu tindre aquesta food track i dintre d'equips anys, jo no sé si seré aquí, en podrem tornar a parlar.
1: Tant de bo.
0: I ara et deixo que escoltarem la proposta que ens ha fet la Montse de la Pastisseria Arenes d'uns postres que crec que és molt important i molt interessant. Escoltem-la.
2: Bona tarda, doncs avui parlarem d'un dels dolços més elegants, delicats i sofisticats del món de la pastisseria, com són els macarrons. Petits, rodons, plens de color, amb infinitat de sabors i una textura única, els macarrons s'han convertit en un autèntic símbol de la pastisseria, sobretot a França, però sabíeu que en realitat el seu origen no és francès? Encara que avui dia tots associem els macarrons amb París, els seus orígens ens porten fins a Itàlia. Es creu que ja existien al segle VIII en alguns monestirs italians on s'elaboraven unes petites galetes fetes únicament amb ametlla, sucre i clara d'ou. La paraula macaron prové de l'italià maccherone, que significa massa fina o pasta treballada. Va ser al segle XVI quan Caterina de Medici, en casar-se amb el futur rei Enric II de França, va portar els seus cuiners italians a la cort francesa i va introduir aquesta recepta. Però aquells primers macarons no tenien res a veure amb els actuals, eren simplement una galeta rodona sense farcir. Durant més de 300 anys es van elaborar així, fins que l'any 1930 Pierre Desfoinés, a la famosa casa La Duré, va tenir la idea d'unir dues galetes amb un garatge al mig. Havia nascut el macarron com el coneixem avui dia, el macarron modern. Els macarrons són un dels dolços més difícils d'elaborar. Molta gent pensa que només són dues galetes amb crema, però si li pregunteu a qualsevol pastisser us dirà que és una de les elaboracions més complicades de dominar. Els ingredients semblen senzills: farina d'ametlla, sucre llustre, clares d'ou, sucre i colorants alimentaris, però la dificultat està en la tècnica. Les clares s'han de muntar perfectament. Un cop muntades s'arriba al famós macaronage, és a dir, barrejar el merengue amb la farina d'ametlla fins a aconseguir una textura exacta, ni massa líquida ni massa espessa. I només uns pocs moviments, a més, poden fer espatllar tota l'elaboració. Després s'escudillera amb mànega pastissera sobre sílpat, sobre un tel com una base de silicona perquè no s'enganxin, i es deixen reposar perquè es formi una fina pel·lícula superficial, i aquest pas és imprescindible perquè durant la cocció aparegui el famós peu del macarró, aquella corona arrissada que envolta la base i que és un dels seus principals signes de qualitat. Com ha de ser un bon macarró? Doncs els professionals coincideixen que ha de tenir una superfície completament llisa, una forma ben rodona. Això, quan ho escudillem en el sílpat, normalment ja hi ha tapets aquests de silicona que tenen les rodonetes marcades, llavors és fàcil doncs, que totes siguin uniformes i irregulars. Com deien, també té que tenir una corona regular, l'exterior té que ser lleugerament cruixent, l'interior tendre i el farcit, evidentment, cremós. I quan es mossegui, quan ens el mengem, doncs s'ha de desfer pràcticament a la boca. Aquest doncs és el gran secret de com elaborar doncs un bon macarrón. També hi ha moltes tipologies de farcits, no? Una altra de les virtuts del macarrón és que té moltes opcions a l'hora de farcir-lo. Els clàssics, doncs, xocolata, vainilla, cafè, festuc, gers, llimona, caramel salat. Avui dia, com sabem, trobem doncs tota aquesta gamma de sabors moderns, com el tamatxa, el coco, el yuzu, el mango també ara mateix a l'estiu és una bona opció, juntament amb la fruita de la passió, la rosa, la violeta, també tenim opcions com pralinés o avellanes, cafès, sobretot doncs més a l'estiu. A la tardor també el podem trobar inclús de castanya o moniato. Per què són tan cars els macarrons? Això és una pregunta que ens fem molts, no? Doncs moltes persones que es fan aquesta pregunta i la resposta és senzilla, perquè cada macarrón necessita doncs unes mans artesanes, no? No es poden fabricar ràpidament i l'elaboració doncs és molt minuciosa. Cal pesar els ingredients amb molta precisió, s'ha d'escudillar-lo en la màniga un per un, esperar aquest temps de repòs, controlar el temps del forn i, evidentment, s'han de farcir també manualment un per un. I també, doncs, a l'hora de consumir-los, doncs, la veritat és que tenen una consumició molt, molt limitada, perquè en 24 hores, 48 hores màxim, s'han de menjar, si no, doncs, es fan malbé. Després vosaltres segurament a moltes botigues i supermercats podeu trobar-los a el que són congelats, que clar, no tenen la mateixa qualitat, però és l'opció per poder-los doncs oferir, perquè evidentment fer un macarrón i vendre'l al client a Catalunya és una mica complicat, perquè no hi ha aquest volum de demanda per fer doncs aquestes grans elaboracions, no? Com diem també com a curiositat, que dir-vos que el dia 20 de març es celebra doncs el Dia Internacional del Macarrón. És una de les proves més difícils a les escoles de pastisseria, una de les proves que han de passar doncs els estudiants, que també existeixen, doncs, com hem dit abans, centenars de sabors arreu del món, hem dit els tradicionals aquí, però també doncs, a el que és doncs, el món sencer, doncs, cada un doncs, adapta el macarrón als seus gustos. I això m'he deixat, cada macarrón sol aproximadament pesar entre 18 i 22 grams, per si el voleu elaborar. On podem trobar macarrons a Catalunya? Doncs, si voleu tastar bons macarrons, a Catalunya hi ha pastisseries de gran qualitat. Per exemple, a Barcelona trobem la Bobó, coneguda per la seva pastisseria creativa i els seus macarrons artesanals, que també ara crec que l'he vist al Corte Inglés de la Diagonal, també tenen com una petita botigueta a baix. Una altra referència és la pastisseria Hoffman, on també elaboren una pastisseria de molt alt nivell i dintre ells també tenen els macarrons. També, per exemple, la pastisseria Tachaki Ochiai, la pastisseria de Barcelona, i també de vegades l'Escriba també ofereix caixes de macarrons de sabors assortits. I, evidentment, si alguna vegada visiteu París o aquest estiu doncs, us arribeu a la capital francesa, una parada obligada és la mítica La Duré, considerada una de les cases doncs, que va popularitzar el macarrón modern, o Pierre, també, que és un dels grans icones. Per la seva conservació, si els compreu, si els aneu a buscar, sobretot és important que estiguin refrigerats. Es recomana que els traieu uns 10 minuts abans de consumir perquè tornin a recuperar doncs, els seus aromes i la seva textura. També, com dèiem, els podem congelar sense perdre gaire qualitat, sempre que estiguin ben protegits. I simplement dir-vos doncs, que els macarrons particularment en seran uns dolços molt, molt bonics, representen la precisió, la paciència i l'ofici del pastisser, que darrere de cada petita peça doncs, tenim que saber que hi ha hores de feina, de molta tècnica i de gran passió per la pastisseria, i per això la propera vegada quan tasteu un doncs, penseu que esteu gaudint d'una recepta doncs, de fa molt de temps. I simplement doncs, encoratjar-vos doncs, a que els tasteu qui no els ha tastat encara.

0: Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Per mi, he de donar-li les gràcies a l'Adrià perquè he passat una estona que he après moltes coses i quan vagi al restaurant La Taula d'en Bernat, ui, ui, ui, el que els hi preguntaré també, eh? I res més, em deixes dir una cosa? Adrià, Rosa Maria, tens un fill estupendo. M'ha encantat, eh? M'ha encantat i em sembla que el tornaré a convidar un altre dia. Et sembla bé? I si no, vens tu amb el teu fill, que també m'agradaria conèixer-te. Adrià, moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip de La Taula d'en Bernat. I escolta, t'espero un altre dia, sí?
1: Sí, sí, jo encantadíssim.
0: Ha estat
1: molt a gust.
0: M'ha dit el... a l'Adrià que m'explicarà algunes cosetes també que passen als restaurants, els ligues aquests, no?
1: Sí, vull dir que no, moltes anècdotes.
0: Que això no passa només a les pel·lícules, sinó que, eh? Això també ens agrada, no? Que poden sortir com el first day, no?
1: Sí,
0: que estan...
1: sí. Alguns safreigs.
0: Alguns safreigs. Doncs mira, ens agradarà, eh? Sapiguer-ho. Doncs res més, moltíssimes gràcies, Adrià. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos i gràcies al David, que sempre està a punt, oi que sí? Vinga, et convido a un entrepà d'autor, què et sembla? Som-hi. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grande Part del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que al mateix mes de l'any passat. Una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Palà Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per Festa Major, per les Santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.
3: Informació local.
4: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller, que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny, i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fan zone al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tube Live, i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'atenció ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Amorós, en un nou capítol, avui em poso novel·lesca, del Misteri de la Vida. Un programa que tant m'ajuda a transmetre a totes aquelles persones que ens escolteu moments i vides que inspiren i donen referències de superació, de força en els moments de desànim i la ferma coneixença de que la força de la vida hi és, que les persones tenim un potencial a desplegar, que posat en pro de la vida dona fruits increïbles i que si en algun moment perdem el nord, segur que podem cercar un recolzament o ajuda que ens sostingui un molt o una micona per poder trobar novament el caminet que de vegades es desdibuixa. Ho sé, ho sabem. Segur que esteu al cas del que us comento, perquè hi hem passat en algun moment en aquests, per aquests paratges desoladors que ens fan pensar a vegades en llançar la tovallola. I estic convençuda que us esteu dient que sí internament o fent un gest afirmatiu amb el cap o fins i tot murmurant un "i tant". Doncs al programa d'avui us porto un nou exemple d'aquesta potència. Una persona que, com tu, és lluitadora de base, sensible i a la vegada un Ferrari que quan es demana a per totes reneix com un ave fènix. He vist el seu somriure en viu mentre competeix, el que desprèn mentre transita la prova. És alegria i gaudi. Això ja ho val tot. Tot l'esforç que requereix anar a competir en els nivells més alts en un món que no és fàcil. Ens coneixem de fa poquet, un any i poc, però el que he vist en ella és una persona amb la que referenciar-se, per la seva capacitat de reinventar-se, de dur les coses fins al final, de caure i aixecar-se, de mostrar que sí, que és possible tirar endavant allò que un assumia des de ben petitona i que un projecte du molta feina, i tant, i que cal ajuda i bones persones al voltant. I que quan ve el moment de pluja o boira, el silenci impera i la introspecció et porta a la interrogació profunda, allà on maduren les intencions i el mapa de ruta. Ella, ara, us dirà com ho fa i com ho ha fet, i el seu recorregut professional la recolza enormement i li recorda també que és humana. Mar, benvinguda al Misteri de la Vida.
1: Hola, bona tarda.
0: La Mar Moner és propietària, directora, entrenadora, mestra, coach i tot terreny al centre d'equitació Excelsior, el centre que ella va crear, i que està ubicat allà a l'Avern, en un entorn únic, allà a Subirats, entre vinyes, masies en terra ferma, presseguers deliciosos, fruiters que ara esclaten plens de sabor i molt, molt de cava. De fet, el poble del costat és Sant Sadurní d'Anoia. I quan es fan rutes a cavall o aneu a refredar els cavalls després de la classe, es contempla aquest paisatge increïble amb la muntanya de Montserrat a l'horitzó, emmarcant el preciós quadre.

0: amb aquesta música, que quin és el missatge? Perquè la vas triar tu?
1: De les sí,
0: que,
1: aquesta és, bueno, quan hi ha moments difícils m'agrada escoltar-la, m'agrada el significat de les paraules, de lo que diu, i la melodia també m'agrada molt.
0: Bueno, és un grup que, sí, que toca molt el cor, eh?
1: Sí, sí.
0: Què és el, i què és el que diu?
1: No, això, que sempre ho tornis a intentar, que et reinventis, per exemple, el Rufo, que quan el van atropellar vam fer molts mesos de piscina, sempre que anàvem cap a la rehabilitació de la piscina sempre li ficava aquesta cançó abans d'entrar al veterinari. Sí. Sí.
0: El Rufo és el seu gos que l'acompanya, que està a sempre per allà a la hípica i està vigilant, de passant ciclistes, altres gossos, sí, viandantes, i sempre avisa, és com un sensor d'alarma, no?
1: Sí.
0: Vale, doncs m'encantaria que engeguéssim aquesta ruta personal teva, de les que sabem que inspiren i ens recorden per temps, com si parléssim d'una novel·la, que de fet, Mar, escrius molt bé, jo ho sé, perquè tu tens el teu Instagram, no sé si tens també alguna cosa més.
1: Bueno, tinc un llibre escrit, però no l'he arribat a publicar mai, ja potser algun dia m'animo.
0: Perquè jo et anava a animar, perquè dic, t'animaria a fer una novel·la amb el teu empaque i la teva trajectòria, perquè el recorregut personal i de Janet és per donar llum a moltes persones que estan en aquest món de l'equitació, que és tan dur, i que demana una superació constant i com molta perseverança i els moments baixos posar-se músiques com la que acabem d'escoltar, no?, que t'inspirin. I bueno, que jo crec que escriure aquesta experiència s'aportaria molt de bo i això, i que segur que aixecaria moltes persones d'una manera infinita, no? Doncs això, que avui puguis compartir amb nosaltres, des d'aquesta finestra que és la ràdio, aquest esperit de creixement constant teu que t'ha caracteritza, i que com un metrònom, no?, que a vegades has de baixar el ritme perquè te viene un esguince, perquè no sé què passa amb la ròtula, tantes coses que ara ens compartiràs també, per una lesió, una caiguda, el que sigui que et limita temporalment, però jo sé que després el limita a nivell extern, perquè jo sé que interiorment tu fas tot un viatge.
1: Sí, sí, clar.
0: I que ho escrius, a vegades ho comparteixes, no?, al teu Instagram. Com es diu a l'Instagram?
1: M-M-U-N-N-E.
0: Molt bé.
1: Montner, sí, el meu cognom amb una M més.
0: Perquè és Mar Montner, no? M-M?
1: M-M, la lletra U, N-N-E.
0: Molt bé. Doncs això, que escriu molt bé i que ella va també donant inspiració amb aquelles cosetes, aquelles finestretes que va mostrant pel seu Instagram. I això, que a vegades està caminant al pas per després tornar a recuperar el trot i sortir al galop, eh? Que te veo, jo t'he vist unes quantes resurgimientos d'aquests. Llavors, moments de traspassar les dificultats enormes per poder tornar a posar el metrònom a lloc, i això serà el que ens inspiraràs avui en aquesta estoneta que compartirem, i que per això t'he portat aquí a la ràdio, perquè m'agrada que persones com tu vingueu a dir, ei, que se puede, no? I a veces no se puede.
1: Clar,
0: quan no se puede, també és com...
1: També no passa res, clar.
0: Exacte, de dir, pues mira, luces y sombras.

0: Em vas passar aquesta cançó també, Mar,
1: sí,
0: de Go Go Dolls, de Iris, i diu: "Y no quiero que el mundo me vea, porque no creo que entiendan. Cuando todo está hecho para romperse, solo quiero que sepas quién soy." Això ens du a voler saber qui ets, Mar, i el perquè d'aquesta cançó.
1: Clar, al final, jo, per exemple, porto amb els cavalls des dels 6 anys, no? I sempre han sigut, bueno, sempre tot el màxim meu temps possible ha sigut estar amb ells. I clar, això a l'escola, a l'institut, jo sentia com que estava en un lloc diferent o que pertanyia a un lloc diferent de l'altra gent. I no en tenien, la gent no en tenia. Quan jo els deia, no, és que jo el primer que faig és voler anar amb els cavalls o demanar un cavall, i llavors moltes vegades he sentit com que no encaixava, no? I fins que al final t'adones, quan després, quan ja ets més gran i tot, que sí que hi ha un lloc i que si tu lluites per el que a tu t'agrada i el que vols, al final, si tu sents que pertanys allà, el lloc és el que toca.
0: I és el teu lloc.
1: Exacte, i és el teu lloc, exacte.
0: Passa que a vegades volem pertànyer al grup, no? I acabes,
1: claro,
0: i no acabes d'encaixar, llavors et sents raro.
1: I tothom sortia a festa, i jo no sortia a festa perquè el dia següent volia llevadora per anar amb el meu cavall.
0: Mm.
1: I llavors primer pensava, ostres, a veure si seré rara. Bueno, rara, tothom som una mica raros.
0: Bueno,
1: però
0: mica especialets tots plegats,
1: claro,
0: però...
1: Però després, al final, quan després el dia següent jo estava on jo volia estar, pensava, és que és on haig d'estar, és el meu lloc.
0: Mm. I ara veurem,
1: sí,
0: perquè tu tenies aquesta intenció,
1: sí,
0: i aquesta intencionalitat i perseverança ha fet de tu el que a dia d'avui ets i el que seràs. Vull dir que esto no s'acaba. Llavors, et volia fer una pregunta que vaig dir, ostres, potser ets molt, molt callant, em vas dir, m'encanta. Et sents afortunada, Mar?
1: Jo aquesta pregunta m'agrada molt perquè... Jo sí que em considero afortunada, el que hi ha vegades que no en soc conscient.
0: Val.
1: I jo crec que això ens passa a tots.
0: Mm-hmm.
1: I també parlo per tota la gent que pertany dintre del món dels cavalls, que arriba un punt que jo crec que t'acostumes a lo bo, saps?
0: Sí.
1: Estàs amb cavalls tots els dies, estàs amb gent que al final que són clients però molts són amics.
0: Mm-hmm.
1: I jo a vegades estic muntant cavalls d'altres de clients, o la meva, que al final el meu cavall no és com una feina remunerada, però al final estic treballant per mi, no? I penso, ostres, és que m'estan pagant per fer això, és que, jolín.
0: A mi em passa també.
1: Jolín, és que guai, és que... L'altre dia parlava amb un amic que em deia, jolín, és que vull arribar a casa i parar de treballar i a veure si em jubilo, i jo pensava, és que no em vull jubilar mai, jo és que he trobat la feina que m'agrada i estaria tot el dia fent això. La gent, que et toca la loteria, què faries? Jo no, jo seguiria treballant.
0: Exacte,
1: és que la meva loteria és haver trobat algú que jolín, que cada dia em llevo amb ganes de hi ha dies que més i que menys, eh?
0: Sí.
1: Això com amb tot. I que la gent es deu pensar que els cavalls és tot bonic. No, és un món molt dur.
0: Molt dur, és molt dur.
1: És molt dur. I
0: es posen malalts,
1: que, claro,
0: i els perds també.
1: Claro,
0: per
1: i tan aviat estàs a dalt com estàs a baix, com... Però has d'aprendre, el bo dels cavalls és que et fan veure, pues, aquestes coses petites, que això és al final el que dona valor, jo crec, a aquesta feina.
0: És una passada. És algo molt gran, eh? I la natura.
1: Sí,
0: perquè,
1: exacte,
0: a més a més, tu estàs en un entorn,
1: exacte,
0: espectacular, ara que estan totes les vinyes verdes.
1: Sí, ara la primavera és la meva època preferida. Tot verd i els camps. I no fa... Ara sí comença a fer més calor, però si no és ideal. És ideal. Sí que és veritat que a l'hivern quan plou et mulles, i a l'agost quan fa molt de sol... Pues,
0: et torres,
1: però no tot es pot tenir, claro.
0: La veritat és que està impressionant tot, eh? També hi ha Cerdanya, ha fet un esclar la primavera, perquè ha plogut molt.
1: Molt, ha plogut molt aquest any, sí.
0: Bueno, l'any passat, déu-n'hi-do, que va plogar.
1: Jo l'any passat i aquest no havia vist mai tant de verd al voltant.
0: Va.
1: És molt gran. Sembla Irlanda, en vez del Penedès.
0: Sembla un lloc que després en parlarem.
1: Sí, exacte.
0: Eh? Doncs mira, ara et posaré una música que també la vas triar tu. Totes les que sonen, ja sabeu, que a no ser que faci un regal jo a la persona, tenen a veure amb músiques triades com a banda sonora de la seva existència, de les persones que convido. Doncs ara en posarem una que serà per parlar dels teus orígens.
1: D'acord. Vale.

0: Molt bé, Mar. Estàvem parlant ara mentre escoltàvem la cançó, que ens agrada molt aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula de Mamma Mia. Per què la vas triar, aquesta?
1: Aquesta és com que et dona molta... A mi em dona molta pau. Mm. O sigui, a mi m'agraden tots els tipus de música, eh? Però com que jo durant el meu dia a dia vaig a tope, pues, la música que em porta com una miqueta més de calma és aquesta, m'agrada molt. Les dues pel·lícules de Mamma Mia, tant la primera com la segona.
0: Que t'alleugis,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, el cine m'agrada molt. Mira, he vist moltíssimes pel·lícules i moltes de les meves cançons preferides són de
0: banda sonora. De fet, d'aquí una estoneta en posarem una, que és molt potenta. Sí. Jo aquest matí, mentre l'escoltava, se m'ha posat la pell de gallina. I del que hi ha darrere d'aquella banda sonora, també, ara ho parlem. Doncs parla'ns d'aquests orígens, d'aquesta... On vas néixer? Com has crescut?
1: Clar, jo porto, doncs mira, aquest any faré 34 anys i porto 34 anys vivint al mateix lloc. I als 6 anys la meva mare un dia em va dir, com que sempre m'han agradat molt els animals i estar a l'aire lliure i això, doncs em va dir si volia provar de fer classes d'hípica. I li vaig dir que sí. I ja va ser, vamos, ja vaig sortir de la primera classe dient que volia un cavall. Evidentment, no vaig tenir el primer cavall fins als 16 anys, però des del primer dia ja pues, volia un cavall, volia un cavall. I primer anava un cop a la setmana, després dos cops a la setmana, i fins ara, no he parat mai. I vaig començar a muntar una hípica que estava al poble del costat d'on visc jo, i després, bueno, pues, quan vaig ja créixer una mica més, vaig entrar a la universitat, i vaig deixar la carrera a mitges perquè el meu era, el que jo volia era dedicar-me als cavalls. I llavors van sortir lo dels tècnics esportius i ja em vaig ficar a fer els tècnics esportius. I
0: perquè no hi era abans,
1: no,
0: això.
1: No, clar, no estava reglat per ensenyament. I quan va ser oficial, llavors vaig deixar la carrera i em vaig dedicar a això i bueno, crec que és el millor que podia haver fet.
0: Fixa't.
1: Perquè és que jo, quan estava estudiant, el primer que feia l'arribar a casa era deixar-ho tot i anar-me amb els cavalls.
0: Clar.
1: I al final pensava, bueno, és que potser no m'estic dedicant a el que jo bueno, vull,
0: saps?
1: Bueno,
0: és que tampoc existia.
1: Claro, claro. I quan va sortir vaig dir, ostres, crec que això sí que val la pena i realment molt guai.
0: Que bé que a vegades, això ho vam parlar-ho, mira, un dia que va venir la meva filla, que de fet ha estat alumna teva de pràctiques,
1: sí.
0: Ella ho comentava, va venir justament a parlar d'això, de quanta diversitat ara hi ha per estudiar, clar. Cosa que abans era com... que semblava que si no estudiaves que ja no servies per res, no? I és com, no, al contrari. És que potser estaven enfocats d'una manera que era només d'una manera, no?
1: Clar, i el bo que tenen els cavalls és que és un sector que és molt gran, sembla que no, i és molt gran, i hi ha molts professionals, o sigui, hi ha fisios, hi ha dentistes, hi ha veterinaris, hi ha podòlegs, hi ha els ferradors, hi ha pot ser profe, pot ser guia de rutes... Pots treballar en una ganaderia, és que hi ha mil coses involucrades dintre que mouen molta gent. Vull dir, no cal només fer classes o ser veterinari, no? Hi ha moltes coses darrere que segur que si t'agraden els cavalls trobes la manera de poder-hi entrar.
0: I que dintre de les disciplines també hi ha molta varietat, que no és només o doma o sal.
1: No, n'hi ha moltíssimes. Hi ha les olímpiques, però després n'hi ha moltes altres que també tenen moltíssim mèrit, que estan darrere també.
0: I que algunes aquí, per exemple, a Espanya, s'han deixat de practicar.
1: Exacte.
0: Per exemple, els hipòdroms, em sembla que només...
1: N'hi ha molt pocs, ara es fan molt poques carreres, o el western tampoc no es practica tant... Clar, hi ha altres països que es fan més disciplines, però sí que és veritat que aquí el que més es fa és sal i doma, però si te'n vas a Bèlgica, a Holanda, a Anglaterra, és que hi ha un repertori enorme.
0: Però fins i tot a Polònia es fa el tir amb arc,
1: a cavall.
0: I aquí està començant a escoltar
1: sal. Una mica sentir-se parlar, però sí. No, és un món molt gran i aquí encara hi ha moltes coses per...
0: Per conèixer.
1: Per conèixer, exacte, per conèixer, sí.
0: O sigui que, bueno, que els que, la gent jove que tingui ganes de dir, ostres, doncs potser jo prefereixo fer un grau mitjà i després et pots fer el superior.
1: Exacte, sí. Per fer el superior has de tenir la prova d'accés a grau superior o batxillerat. I llavors has de fer una prova d'accés, tant per el cicle final del grau mig, com per entrar al grau superior has de fer una prova d'accés que t'has de preparar, que això per això jo també vaig deixar la carrera, perquè al final jo muntava, però muntava com una mica lo salvaje a casa meva. I quan ja has de fer una prova d'accés d'aquest nivell, doncs t'has de preparar. I llavors vaig deixar la carrera per preparar-me i fer-ho bé, i has de fer aquestes dues proves d'accés i després ja entres dintre el curs, que hi ha molts centres a Catalunya que ho fan. O sigui que segur que algun a prop d'on vius, segur que n'hi ha algun.
0: Clar, clar que sí. Mm. Bueno, sí, és un món que és complicat, però que s'ha anat estructurant. Potser exacte. Abans era com... Bueno, no hi havia estructura.
1: No. Ara sí, ara i segueix sent difícil, però... Ostres, jo ara sempre ho dic, ara fa 8 anys que jo vaig obrir la hípica, però jo quan vaig començar no em pensava pas poder tenir o poder estar com estic ara, no? Mm. I al final és dur i és difícil i jo m'he trobat gent que ha vingut a casa que ho volen tot mastegat i no, és un món molt dur. Mm. I al principi jo vaig començar pagant per netejar quadres, quasi. Mm. I bueno, pues així també s'aprèn i al final has de tenir moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de treballar, de millorar i bueno, i sempre hi ha alguna cosa a aprendre, sempre. Mm. És que ni els que estan a dalt de tot, tots els millors del món tenen entrenadors, doncs imagina't els que estem aquí.
0: Però està bé que ho diguis, perquè clar. A vegades també hi ha com molta soberbia, no?
1: Clar, i també és un món que sí, a vegades la gent et mira una mica per sobre de l'ombro i al final tots venim del mateix lloc, vull dir, evidentment hi ha gent que té més poder adquisitiu que altres, però això tampoc, mira, la meva família no havien tingut mai, o sigui, no és del món dels cavalls per res. I doncs, al final fas l'esforç de regalar-te un cavall, i si quan veus que hi ha ganes, doncs t'ajuden, t'apoyen, i al final, doncs, quan ja tu tens més independència, doncs ho fas tu sol. Mm. Però que si és lo teu i t'agrada, hi ha mil maneres.
0: I rodejada, jo sé que t'has rodejat de bons professionals, tens també. Els teus ferradors, no? Sí. Que també sap de podologia.
1: Sí, i els veterinaris i entrenadors que, bueno, al final, com amb tot, t'equivoques, m'he equivocat mil vegades. Però, bueno, pues, llavors, amb qui no, pues, busques un altre. Uh-huh. I ja està.
0: Al clar final, que sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, de fet, finalment, la vida és tot un aprenentatge,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: D'ensayo error i ensayo referència. I jo ara que estic treballant fent psicomotricitat amb nens molt petitets, que tenen des de més 4, 6 mesets fins a 2 anys i fa una gràcia perquè com aprenen això a base de, bueno, proven una cosa, els cauen i sí. Després ja allò ho fan diferent.
1: Sí, bueno, això és els cavalls una mica són així també. Sí, sí.
0: Sí, perquè sí, jo sí. Sé que ara han nascut, no?
1: Sí, ja van néixer una l'any passat i una ara fa un mes. Ara el dia 2 va fer un mes la Love.
0: Love.
1: Es diu All You Need Is Love, però li diem Love perquè All You Need Is Love és molt llarg.
0: All You Need Is Love i ha marxat al poltre.
1: Exacte.
0: I l'altra és l'Àrtica, que té un anyet.
1: Sí, té un any.
0: Que és molt guapa. Sí, nascuda sí. D'una euga.
1: D'una euga, sí. Mira, aquesta la vaig comprar jo per fer negoci i al final... Bueno, per fer negoci no m'agrada dir que amb els cavalls es fa negoci, perquè sí que, evidentment...
0: Bueno, els compres als domes i els vens preparats.
1: Sí, és la meva manera de treballar, però jo sempre prefereixo dir que són els meus companys de feina que faig negoci amb ells, no? Que també, però una cosa ve involuntàriament amb l'altra. Però al final, mira, per A o per B, van venir a provar molta gent i al final no se la quedava mai ningú. I mira, pues, la vida va dir que s'havia de quedar amb mi i llavors...
0: Per poder ser mare.
1: Per poder ser mare.
0: Perquè sembla que ja havia intentat ser mare i havia perdut els bebès.
1: I va sortir bé i mira, ara tenim l'Àrtica i ara està embarassada d'una altra que en teoria ha de néixer el març de l'any que ve.
0: Ai, quina gràcia. Però jo et vaig dir l'altre dia, quan vaig veure que havia nascut la Ló,
1: sí.
0: Vaig dir, uau, si és una lleguada ja, això.
1: Sí, ja quasi que sí. Ara tinc la Malva embarassada que ha de néixer l'any que ve... el putret, i ara la setmana que ve ha de venir el veterinari i fer-li una ecografia a la mare de la Lof per veure si l'any que ve en puc tenir dos.
0: Ah,
1: i així tinc dos de la mateixa edat, perquè l'Àrtica és un any més gran que la Lof.
0: Val. I així vas entrenant-los, eh?
1: Claro.
0: Jo sé que estàs fent feina amb ells.
1: Sí,
0: perquè et vaig seguint.
1: Sí, tinc la germana, per exemple, la germana de la Lof, aquest any fa 3, que és més o menys a l'edat que es comencen a treballar.
0: Mm.
1: I és germana, o sigui, té el mateix pare i la mateixa mare. I ara l'estic domant jo i realment estic molt contenta perquè ho estic fent sola, no sabia si podria. I sí, la veritat és que amb els cavalls moltes vegades fas com... hi ha un feeling, i amb cavalls hi ha cavalls que no encaixes i hi ha cavalls que encaixes.
0: Sí.
1: I al final el nivell... no vol dir res, hi ha gent que pues, té menys nivell i encaixa millor amb un cavall, és una mica qüestió com d'energies,
0: sí.
1: No? I la veritat que amb aquesta potra pues, vam fer match així des del primer dia i ostres, ens estem sortint molt bé i estic supercontenta.
0: Però aquesta humilitat teva és que és una cosa que et caracteritza i a mi m'encanta perquè és com, bueno, m'equivoco, no? I ja està, i tires endavant, i vas fent, i després encertes, tornes a equivocar, encertes...
1: Clar.
0: I tens cavallazos que van molt bé. Jo sé que quan van arribar al teu centre no funcionaven.
1: No,
0: com
1: dels
0: funcionen
1: que he comprat
0: ara?
1: Jo no saltava cap.
0: Veus?
1: Mai.
0: I com salten ara?
1: I és mica en mica.
0: Fa molt de goig veure'ls treballar.
1: És que no hi ha, amb els cavalls, el que m'agrada d'ells és que t'obliguen a estar com de peus a terra. Sempre. i està a veure la realitat tal com és. No hi ha camins ràpids. Si hi ha un camí ràpid, arribarà un dia que algú passarà. Tots tenen... Evidentment, n'hi haurà que aprendran més ràpid que altres, no? Però tots tenen... Tots serveixen per alguna cosa, tots tenen el seu temps i no hi ha un altre truco que treballar. Treballar i treballar i goteta a goteta com una formigueta allà.
0: I connectar amb ells. Surt, i connectar... Sí, sí, és interessant perquè dels que tens, que quan ma filla havia anat a fer les pràctiques, deia, ostres, amb aquest no acabo de connectar. Dic, bueno, ja trobaràs el què. I sí, hi havia un moment que deia, mira, avui ha passat això. Clar. I deia, que bé, no? Que al final ha sabut el, com el llenguatge d'aquest animal, no?
1: És que és com les persones, cada un té un caràcter diferent. I hi ha cavalls que s'entenen millor amb segons qui que amb altres, depèn de l'energia de cada persona, sí, sí.
0: Estan molt ben cuidats, us he de dir que estan superben cuidats. Dona molt de goig veure els cavalls d'Excelsior. Llavors, bueno, ja ens has dit quan vas començar a muntar cavall, que dius que la teva mare t'ho va proposar,
1: sí.
0: Que guai.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors això, jo sé que tot aquest, això que estàs comentant, des de que vas començar, que et vas començar a formar, et va portar cap a un moment molt potent, que és la cur.
1: Sí, exacte. Jo de petita sempre... Primer volia muntar cavall, no? I després, quan vaig començar a fer-ho dels tècnics esportius, a la prova d'accés havies de fer doma, cross i salt. I llavors, quan em vaig ficar a fer això, vaig veure que hi havia una disciplina que es deia complet. I llavors va ser quan vaig començar a practicar-ho, i llavors va ser quan em vaig comprar la meva euga, que és amb la que competeixo ara.
0: Que té nom i cognoms, eh?
1: Sí, es diu Dorotea de la Mònica, sí, sí. És italiana i té nom i cognoms. I és amb la que vaig començar a competir en complet. I de petita jo no sabia com que existia el complet, no? Jo veia més doma i això. I veia les proves quan els que corren així campionats importants i això, la prova final de l'últim dia, la final, és una prova musical que tu fas els exercicis que tu vols o que tu et surten millor amb l'ordre que tu vulguis i amb una música que tu tries o que significa alguna cosa per tu, a tot volum, i llavors, bueno, és com si s'acabés el món i estàs tu amb el teu cavall com ballant dintre la pista. Jo sempre de petita pensava, ojalà algun dia, no?, poder fer això, però ho veia superlluny. I més després, quan em vaig comprar la meva euga per fer complet, vull dir, la meva euga era per saltar, no era per fer doma. I llavors, pues, com que sempre m'ha agradat molt la doma i la Dorotea pues, té molt bon caràcter i té molt bon cor i faria el que li digués, aniria a la fi del món,
0: sí.
1: Pues, vam començar a fer més doma i la veritat és que ens vam entendre molt bé i fa 2 anys vam fer la primera cur.
0: Wow.
1: La vam muntar i va ser un moment super, super especial, sí.
0: Posem la banda sonora.
1: Vinga.

0: Mar, és molt guai recordar aquesta cançó, és molt guai. Jo vaig triar aquesta cançó perquè de petita sempre m'agradava molt, bueno, crec que és la pel·lícula que més vegades he vist, la del Rei León, i al final buscava altres músiques com més d'adult, no? I al final pensava, jolín, sí, quan mirava aquesta, l'única cosa que tenia clar quan era petit és que m'agradava el Rei León i que m'agradaven els cavalls, no? I al final, pues una cosa lliga amb l'altra, i a mi m'agrada, hi ha gent que fica música més instrumental i aquesta banda sonora té moments amb lletra i a mi m'agradava molt, i al final pues una mica com per trobar el significat de la pel·lícula, pues el Rei León sense ser res, no? acaba sent rei, no? I al final pues, jolín, jo amb la meva euga, pues jo no em pensava mai que poguéssim arribar a fer això, no? Mm-hmm. Era com, bueno, la vaig comprar amb 4 anys, ara em té 16 i bueno, per mi és com hem arribat al tope del tope del tope.
1: I tant.
0: És, vamos, jo quan estic amb ella fent això és com si fóssim les reines del mundo, no? Vamos. Ja es podria acabar el món, que és el, vamos, és el millor lloc per estar.
1: Però és que a més ho desprens. Com estàs tu en el quadrilàtero? Amb un somriure d'orella a orella, normalment la gent està com molt seriosa i tal, i tu t'ho estàs passant
0: sí, pipa. Sí, no ho penso. La gent a vegades em diu, hola, estàs rient. Dic, jo no penso que em riure, però com que estic disfrutant, pues és que em surt sol. Jo penso en el que haig de fer, però al final ha arribat un punt que ostres, portem competint juntes 11 anys. Mm-hmm. Pues arriba moments que sí, evidentment, que hem d'estar concentrades i que estem concentrades, però com funcionem per telepatia, com moments, saps? Ella té molt clar el que ha de fer, jo sé molt bé el que farà, i llavors pues, això et dona un plus extra de poder-te de relaxar una mica i gaudir-ho més, exacte.
1: De gaudir-ho, perquè realment esteu les dues, és que fa molt de goig, eh? A més la prepares superbé, en plan... És que jo t'he vist fent la San Jorge, però la teva euga a la grupa...
0: Sí, porta uns dibuixets, això és típic de complet.
1: Per això.
0: Sí, sí.
1: I és com la meva filla diu, ai, que claro, se ve al completo.
0: Claro,
1: no?
0: És que som al començament érem, ara ja perquè ja fa molts anys, però al principi érem com el petit o feo, la gent, jo me'n recordo entrar a la pista i veure la gent que et mirava com en plan, però és que com què que fas aquí, això no és el teu lloc, i jo pensava, ostres, els primers campionats d'Espanya que vaig anar, la gent em preguntava, però i per què hi vas? I jo, bueno, doncs perquè puc i perquè he tret la mitja igual que tu, jo ja sé que no aniré a guanyar, però jolín, doncs per viure l'experiència,
1: i
0: al
1: tant.
0: Final és el meu cavall, tota la vida havia volgut fer això, jo no vaig a guanyar, vaig a viure una experiència amb el meu cavall i ja està.
1: I que ho fas, segueixes competint amb ella, segueixes preparant les curses.
0: Sí, jo crec que hi ha molta gent que competeix que no gaudeix. I s'ha de disfrutar, perquè no... Ostres, la paraula disfrutar i la paraula competició a la mateixa frase pot estar, que hi ha gent que es fica una pressió i molta gent competeix per treballar i competeix amb, jo entenc, que competeix amb cavalls de clients i que tens una pressió i és un negoci i són diners, però... Jolín, al final estàs muntant un cavall, estàs fent algo que t'encanta. Què menys que el primer, almenys, sigui disfrutar.
1: Sí.
0: A més ja ve, però...
1: Hi ha moments que, evidentment, sí, que dius, haig d'entrenar avui sí o sí, i potser t'has brincat un peu, no?
0: Claro.
1: Dius, ostres, però haig de seguir perquè el cavall està bé.
0: Claro.
1: Però
0: claro.
1: Tu potser t'has fotut una brincada, claro. No? Realment, que és increïble, m'agradaria molt que parlessis d'aquesta euga, de la Tea, no? Que la coneixem allà a la hípica, la Dorotea.
0: La Dorotea, que li diem Tea,
1: sí. Com va anar que la vas trobar? Perquè això va ser també una casualitat.
0: Va ser casualitat, sí. Vam anar a Itàlia a buscar-la i vam buscar diversos cavalls, però ella va ser la primera que vam provar a les 6:30 del matí. I no havia de ser, per mi, havia de ser pel meu entrenador, però feia molt de fred i era molt d'hora al matí i tal, i em va dir, bueno, prova-la tu. I la vaig provar, i la veritat, jo em pensava que em pujaria i que seria com l'amor de la meva vida, em pujaria i diria, ostres, és el cavall perfecte, em quedo aquest. I no va ser així. Això suposo que deu passar alguna vegada, però a mi no em va passar. I ella tenia 4 anys, era molt joveneta, però... al començar a saltar, i això, clar, entre que ella era jove, jo estava nerviosa, que no havia anat mai a un altre país a provar cavalls, i hi havia els propietaris, la noia que la muntava, tots mirant.
1: Bueno, además, la llegua deveria entender el italiano.
0: Bueno,
1: no?
0: Clar, jo pensava, no em coneixia de res, jo, mare meva, quina pressió. I vam començar a saltar, i bueno, ho feia fatal jo. Jo, ella no, ho feia fatal, i bum, xocàvem contra el salt i tiràvem totes les barres i tal. I però ella, cada vegada que li demanava que tornés a saltar, tornava a saltar encara que ho fes malament, jo i ella llavors saltava malament per culpa meva, ella ho tornava a intentar. I vam provar molts altres, i llavors quan l'havia de tornar a casa vaig dir, ostres, si aquesta euga, que no em coneix de res, durant mitja hora o 40 minuts. Ho he intentat cada vegada que jo li he tornat a demanar, venga, sisplau, m'he equivocat, però torna-ho a provar. Fins que ho hem fet bé, dic, jolín, pues, ostres, aquest caràcter, jo vull algú al meu costat que m'ajudi amb això, no? I realment crec que no em vaig equivocar.
1: Ha sigut una mestra.
0: Perquè, sí, sí.
1: Bueno, ha sigut i és.
0: Sí, ens hem ensenyat molt una a l'altra, perquè en complet sí que m'ha ensenyat molt, però amb Doma tot el que m'ha arribat a fer era la primera vegada que ho feia ella i la primera vegada que ho feia jo. I no ho havíem fet mai, les dues. I, bueno, pues, al final, quan t'entens, t'entens. I és intentar-ho. Ella sempre té ganes d'intentar-ho.
1: T'agrada la competició, Mar?
0: Sí, la competició m'agrada, però el que m'agrada és estar amb el cavall.
1: Val.
0: I jo no competeixo pels altres, competeixo per mi i per intentar millorar a mi o per... A mi m'agrada tot el que hi ha darrere de la competició, que és la preparació... Fiques, la competició va molt bé per fixar-te un objectiu, no? Perquè si no, a vegades...

0: què competeixes? Jo competeixo per disfrutar i perquè m'ho passo bé amb el meu cavall. I llavors és un món una mica difícil. La veritat és que és un món difícil. Jo em trobo amb alumnes que em diuen, bueno, que ho fan molt bé a casa i no volen anar a concurs perquè és que hi haurà molta gent i ens miraran i què diran. I al final jo sé que és difícil, però és igual el que diran. És que estàs tu amb el teu cavall i...
1: Per això et deia també que no només fas d'entrenadora d'equitació, també fas de coach.
0: Clar.
1: Com acompanyes, i també ho sé perquè jo sé que has acompanyat també a ma filla a traspassar coses amb tota aquesta formació que també s'està fent ella, no? I que de seguida, si la persona està realment que confia en tu,
0: sí,
1: supera, no?
0: Sí, no, és que al final, jolín, jo sé que ens fiquem pressió i que ara amb les xarxes socials i tot això, és que el que diran i el no sé què, però hi costa, però al final és per tu, és igual. El que diguin els altres és que al final estàs fent alguna cosa, jolín, com que hi va en bici i li agrada anar en bici, doncs al final estàs muntant a cavall, que és el que en teoria més t'agrada, doncs ja està.
1: És veritat que el tema de la competició, tens l'oportunitat, si no et fots tanta pressió, d'anar a un lloc excepcional, està tot molt cuidat, no? I dir, vinc al meu cavall amb el que estic treballant, per després gaudir d'això, doncs un nou entorn, la sorra està molt ben cuidada, no?
0: I hi ha gent que espera estar perfectament preparat. Jo potser si hagués esperat estar perfectament preparada no hagués competit mai. Vull dir, al final t'has de tirar una mica a la piscina i provar-ho i ja està, i no passa res.
1: I et sortirà
0: millor, claro. Primer et costarà més i després pues, a base d'anar practicant hi haurà moments que et surt... Hi haurà un dia que et sortirà el que primer era molt difícil, després et sortirà fàcil. I és provar-ho fins que no ho proves... No saps.
1: Parla'ns d'aquesta disciplina que és el complet, que barreja tres disciplines, no?
0: És com un triatló, és una prova que dura tres dies i parlo en l'alt nivell, que normalment dura tres dies, i es fa el primer dia d'home, que és això, aquí amb una pista amb unes lletres i uns exercicis així en concret. Després el segon dia es fa el cross, que és com la prova reina, que tothom que fa complet per poder fer cross, sí. Que és un recorregut de salts, però són salts fixes que m'através, i llavors pujades, baixades, salts a l'aigua, i és molt xula, i és molt exigent, i és molt perillosa,
1: sí,
0: també.
1: Sí, senyor, és molt perillosa. És més sí. Que el salt.
0: Sí,
1: el salt és exigent i
0: sí,
1: perillosa. Però...
0: Clar, però el complet, com que els salts són fixes, cada vegada hi ha més dispositius de seguretat per si el cavall s'enganxa o per si tens un cop o algo que el salt es desmunti. Però és més perillosa que el salt en pista, que és el que es fa el tercer dia, que és el típic que es veu per la tele, els pals aquests de colors que estan en una pista, i això és el tercer dia. I llavors tot ho fas amb el mateix cavall. I això és jolín, és una connexió molt important, perquè quan el salt i la doma sí, però quan tu estàs fent cross és que t'estàs jugant la vida des del minut 1. La teva i la del cavall. I llavors pues, es crea un vincle molt, molt guai, molt guai. És una disciplina, bueno, és la que més m'agrada de veure.
1: Sí, de fet hi ha un lloc en el que hi vas cada any,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que és el Badminton Horse Trials, que és a Anglaterra, i que sempre es fa com la primera setmana de maig, i sempre marxem 4 o 5 dies, i és un dels concursos més importants del món, i és que, primera, que està en un entorn privilegiat, idíl·lic, i que tothom que està allà, vamos, viu pels cavalls i és un apassionat d'aquest esport, i entres allà dintre i és com entrar a una bombolla i després tornes a la realitat, però durant 4 dies estàs allà posat i...
1: A una pel·lícula, jo diria.
0: És com una pel·lícula, sí, sí.
1: Com
0: My Fair
1: Lady.
0: Sí. És un palau i als jardins del palau pues, hi ha botigues, hi ha food trucks per menjar, hi ha el recorregut de cross i, jo, sempre veure al final... Sí que és la competició és elitista, però per exemple, en el complet, els genets estan com molt a pie dels altres. I tu estàs allà prenent un cafè i, jolín, veure una persona que és el teu ídol prenent un cafè al teu costat és com, ostres, que és com si anessis a Hollywood, saps? I veiessis els teus actors preferits allà. I al final veus que és gent normal, no?
1: Evidentment.
0: Però, jo, és molt xulo. I veure els cuidados dels cavalls i com ho viuen, aquella gent, bueno, ens porten anys d'avantatge.
1: Sí, eh? Bueno,
0: aquí.
1: També a més cap a Alemanya,
0: sí.
1: A Àustria, no?
0: Sí.
1: Fins
0: sí,
1: i tot
0: sí.
1: França.
0: També, sí, sí. Però Anglaterra és, bueno, és que és la cuna del complet. I és un lloc que a mi m'encanta anar-hi cada any.
1: Et poso una música que em vas dir, aquesta em recorda molt
0: sí,
1: a la
0: sempre
1: dintre.
0: Que sento aquesta, penso, em trasllado cap allà. Sí, sí.

0: Bé, et veies amb la Pamela o això és en otro sitio, no?
1: Això és a la nit, això és quan s'acaba el concurs, hi ha una carpa de més pija i després hi ha una altra per la plebe, que és la que ens agrada anar, que hi ha un grup que és com una orquestra i canten aquestes cançons i bueno, el terra vibra i penso, sempre penso, es trencarà i són mils de persones allà tots que al final estem ballant perquè pues, ens ho hem passat superbé durant tot el dia. I estem tots allà apretats, tots suats allà, no coneixes ningú, però és molt guai, la veritat és
0: quin ambientazo,
1: és un ambientazo.
0: Aviam si l'any que ve ens animem a venir.
1: Vinga, jo crec que tothom que li agrada... Bueno, és que encara que no t'agradin els cavalls, és per viure-ho.
0: Bueno, jo m'he aficionat, des que ma filla amb 7 anys va començar a fer aquesta extraescolar, també. Doncs pues mira, tu amb 6, ella amb 7. I va començar a fer l'extraescolar i vam començar, de fet, aquí a Molins de Rei, amb una hípica que ja no existeix, que era sol i terra o sol i aire. I venia i jo em començava a relaxar i va ser com, no sé què passa, que quan vinc aquí que me quedo, i és que clar, els cavalls ja segreguen serotonina quan estan bé.
1: Sí, i tenen un camp electromagnètic supergran, ells això no sé si ho diré exacte la
0: són
1: la
0: 5
1: distància,
0: metres.
1: Però em penso que exacte, amb 5 metres
0: 5 metres de diàmetre al seu entorn tu t'estàs beneficiant de la vibració d'aquell animal, també si no està bé també et poden, bueno, pots inquietar però...
1: Claro, però i noten el batec del teu cor a un metro i pico de distància. Imagina't els humans saber d'un altre, només a un metre i mig de distància ja una mica
0: com
1: saber
0: estàs.
1: Com les intencions i saber com estàs, pues, jolín. Els cavalls et llegeixen, sempre.
0: Passant a l'escàner.
1: Sí.
0: Em sembla tan apassionant tot aquest món. Jo ara et posaré, perquè també ens expliquis el que ara et preguntaré, una cançó que també vas triar, de les tantes i tantes que t'agraden, perquè sé que escoltes molta música, a més a més, molt variada.
1: Sí,
0: des d'un
1: Bad
0: Bunny a la que posarem ara, del Canto del Loco.
1: Sí, vaig tot el dia amb el mòbil. No m'agrada anar amb auriculars perquè m'aïllen massa i al final si estàs amb cavalls m'agrada ser una mica conscient de l'entorn per si ve un soroll inesperat o el que sigui, per si es poden espantar. Però sempre vaig amb el mòbil o tinc l'altaveu amb la música que sona sempre 24/7, a no ser que estigui amb algú, però si estic sola amb els meus cavalls sempre, vamos, els meus cavalls estan acostumadíssims
0: a
1: anar amb la música.
0: Jo també et diria que això els desensibilitza, si després
1: també,
0: els has de portar a pistes a competir el que sigui, perquè jo sé que alguns s'espanten si escolten la música, com que normalment on estan allà a Cerdanya, que estan sense música i sense res, quan senten la ràdio que està allà a les quadres, a vegades es posen així com, què és això, no? I resulta que és música.
1: Exacte.
0: Llavors, mira, fas una desensibilització a favor teu.
1: Exacte.
0: Doncs ara ens explicaràs, es posarem el Canto del Loco i quan comenci a baixar, ens explicaràs un dia a dia, com és un dia a dia a Excelsior,
1: vale,
0: al teu centre.

0: Em fa molta gràcia perquè estàvem parlant a micro tancat de que hi ha un moment que diu he dormit en el cotxe, dic segur que ho has fet, i em deia sí, sí.
1: Sí, sí, de fet vaig anar a Andalusia a competir i clar, com que em queda tan lluny, doncs vam aprofitar i vam marxar molts dies i no em podia pagar un hotel tants dies i jo havia de pagar la quadra de l'euga sí o sí perquè la llegua no la pots ficar on sigui. I jo vaig escombrar el remolc, vaig ficar una lona, un matalàs inflable, una regleta d'enxufes a dintre amb un microones, i allà vaig viure allà dintre.
0: Una caravanita.
1: Bueno, exacte, exacte. del remolc dels cavalls em vaig fer una caravana durant, sí, quasi un mes. Sí,
0: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Això és passió, eh?
1: Sí, claro. Sí, sí. Durant el dia... Era per dormir, perquè durant el dia estàs fora.
0: Exacte.
1: Però...
0: Tu salón dormir... és grande, eh?
1: Exacte, exacte. Visc pel món i després necessito un llit per dormir per tornar l'endemà.
0: Molt guai. Perquè veieu que és... hi ha moltes possibilitats de fer la vida, no? Llavors, m'agradaria que ens expliquessis un dia a dia a l'Excelsior. Com és?
1: Pues mira, jo... Sempre quan em llevo intento mirar, o sigui, fer una ronda per tots els cavalls per mirar a veure que estiguin tots bé i tal, i m'agrada a primera hora veure que tots mengen, que tots estan bé, i si això passa, pues, estan tots tranquils. Llavors m'agrada començar amb la tea, a primera hora, sobretot ara a l'estiu que fa tanta calor. A l'hivern no fa tanta gràcia, però també segueix sent la primera, amb menys 2 o menys 3 graus, però ha de ser també la primera. A ella també li agrada ser la primera, així jo tampoc no estic tan cansada i això. I normalment els matins jo monto els meus cavalls, alterno una mica amb alguna classe, i després als migdies faig alguna altra classe, aprofito per parar per dinar, i a la tarda normalment tinc classes tot el dia.
0: I tornen a menjar.
1: Exacte, mengen 3 cops al dia, al matí, al migdia i a la nit.
0: Mm.
1: Sí, i es netegen al matí i a la tarda.
0: Sí, per tant és com... bueno, i el Rufo.
1: I el Rufo va amb mi, el Rufo fa el meu horari laboral.
0: I la teva ombra.
1: És la meva ombra.
0: I es fot allà a la pista, no?
1: A la pista, ell és el supervisor. Jo estic convençuda que qualsevol dia el pugés del cavall i sabria muntar perfectament, o almenys podria donar classes perquè se les xupa totes al meu costat. Sí, sí, jo sempre dic que sé l'hora que començo, però no saps mai l'hora que acabes. I al final, viure allà, perquè vius allà, o sigui, jo tinc la casa a 5 metres dels cavalls, doncs sents un cop, el que sigui, a vegades es fiquen malalts a les 11 de la nit, doncs jo què sé, doncs hi ha hagut moltes vegades que m'he hagut d'estar fins les 4 de la matinada o les 5 de la matinada perquè fins que el cavall torna a estar bé.
0: Amb un còlic, per exemple.
1: Clar, un còlic, o sí, sí, doncs què has de fer? Doncs quedar-te allà amb ell.
0: Clar.
1: I bueno, a mi em dóna molta tranquil·litat a viure allà, perquè abans d'obrir-ho a casa meva sí que vaig mirar altres finques, però no hi havia vivenda, i jo no em quedo tranquil·la tenint els meus cavalls a un lloc on no hi viu ningú.
0: Mm.
1: I al final això em dona molta tranquil·litat.
0: Sí, sí, que jo sé que els que teniu aquesta responsabilitat, no, d'animals al vostre càrrec, és sempre. No hi ha vacances.
1: Clar, no.
0: De fet, jo recordo l'any passat que en algun moment donat em volies anar, però havia de parir l'euga.
1: Exacte,
0: no?
1: la malva
0: havia de parir.
1: Sí, sí.
0: I bueno, sembla que va parir just abans que marxessis.
1: Sí, va parir quan jo no hi era.
0: Ah, sí, al final
1: sí,
0: va parir.
1: Sí, jo vaig anar al Campionat d'Espanya a Madrid i jo tornava el diumenge i va parir dissabte a la nit. I bueno,
0: però va anar tot bé.
1: Va anar tot superbé, va anar tot superbé. Sí, sí, però amb els cavalls és que no tens vacances.
0: No.
1: Són tots els dies.
0: Ni amb els cavalls, ni amb les vaques,
1: amb els animals
0: en general.
1: No, exacte, exacte.
0: Perquè ells no coneixen de dissabtes i diumenges.
1: Clar.
0: Ni de dies festius. Doncs jo et vull dir que he estat allà a Excelsior, que he passejat per les pistes, he vist les classes, he vist les alumnes arribant amb moltes ganes, també els cavalls, cadascú, com deies, amb el seu caràcter, no? El que t'està demanant també un premi, vale, me dejo cepillar, però dona'm un premi,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: saben on estan totes les coses. És un centre cuidat, val? Jo animo les persones, de veritat, a si us interessa el món del cavall, o mira, em sembla que fas rutes també.
1: Sí, també, rutes, classes, sí, sí. A vegades hi ha gent que ve només a passar l'estona a raspallar-los, a compartir un rato amb els cavalls. És que són
0: terapèutics.
1: Sí, sí, sí.
0: Són terapèutics, sí, sempre
1: sí.
0: Ho dic.
1: A mi el que més m'agrada, o sigui, a mi m'agrada fer classes, però a mi m'agrada veure amb molts cavalls que m'he quedat jo amb l'estat, amb un estat lamentable que me'ls quedava, i veure com es transformen i amb el que poden convertir-se, no? I després quan els veus al cap de mig any o un any amb un cavall preciós que ha recuperat quilos, que li ha canviat el brillo de la mirada,
0: sí, sí.
1: El caràcter, cavalls que primer tenen por i després juguen amb tu com si fossin un gosset. I les persones, canvien les persones. Jo conec gent, bueno, alumnes meus que són altra gent, són altres persones de les que van començar a venir. O sigui, vamos, són uns grans mestres.
0: Sí, la veritat és que Bueno, jo sempre ho recomano. Jo ho vaig descobrir de casualitat, ja et dic, a través d'aquest interès de la meva filla, i ara estic apassionadíssima amb aquest món, que queda molt més que evident, perquè hi ha uns quants programes que faig venir persones que estan ficades en el món del cavall, uns per unes coses, altres per les altres, però que jo també sé que tu cuides molt, molt bé, en tots els àmbits, perquè també sé que en un moment donat vas portar una gran professional que té una connexió especial amb els cavalls.
1: Sí, i que m'ajuda, t'ajuda. És que al final t'has de rodejar de professionals que t'ajudin. Ningú mai en sap prou com per no necessitar ajuda de ningú.
0: Sí.
1: I al final demanar ajuda no, és que no està de més. I els cavalls, jolín, pues, segur que hi ha coses que se t'escapen, hi ha gent que veu coses que tu no veus, i al final com més ulls, més coses.
0: I en aquest cas sí, perquè era la Marga Navarro,
1: sí,
0: que li vas demanar que vingués.
1: Ella
0: és veterinària. Exacte. Sí, sí. Ella és una gran estudiosa dels cavalls i té una connexió especial. I en aquí tu també te'ls has mirat i te'ls has escoltat, els teus cavalls.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la sintonia del final, Mar. Hi ha alguna coseta que vulguis dir? Perquè ja
1: no, ha sigut un moment molt guai. La veritat que m'he passat molt, molt bé.
0: Jo també, ha sigut com muntar cavall, sí. Quasi, quasi. Doncs bé, dono les gràcies a l'Eli, que estan aquí a la peixera, fent-nos senyals. Mar, encantada
1: moltes
0: que hagis
1: gràcies.
0: Vingut. He gaudit moltíssim, de veritat. M'ho he passat molt bé. I a totes les persones que ens escolteu, doncs moltes gràcies per seguir aquest misteri de la vida. And that's a wrap on the Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg, sense comptes en democràcia, i permet acabar amb les pròrrogues. El Departament de Salut és que s'endú més recursos, 14.000 milions, seguit d'Educació 8.000 i el de Drets Socials 4.000. Després dels aplaudiments del govern i del grup del PSC, el president Salvador Illa avui ha fet una breu intervenció d'agraïment.
4: La paraula breument per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
3: El politòleg i analista de dades Xavi Calafat creu que és molt important tenir uns nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual. Ho diu sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat avui a la xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
3: L'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per a la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase de prova per a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un nou espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. El nou espai de la unitat disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria, perquè hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre els tractaments experimentals. La temperatura mitjana del mar de la costa de Barcelona ciutat ha batut tots els rècords al mes de juny. Segons dades de Ports de l'Estat, la boia que hi ha uns metres mar endins va registrar una mitjana de 23,7 graus, un valor superior a l'anterior rècord que databa de l'any passat. El termòmetre va arribar a enfilar-se als 28,2 diumenge passat, una xifra tampoc mai vista en un juny des que van començar els registres. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gómez, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gómez, Deconstructed, reuneixen peces originals i les reinterpreta com a eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa.
6: Informació local. El dissabte al migdia, el periodista i historiador Jaume Clotet presenta
2: el seu llibre, la seva novel·la L'espasa del rei. Ho farà a l'establiment La taula d'en Bernat de la plaça del Mercat i tindrà una conversa amb el molinenc Eduard Suárez per presentar aquesta nova novel·la. És un acte que organitzen entre la llibreria Arola i la taula d'en Bernat dissabte a les 12 del migdia. I l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja, recentment creada, fa una festa, una activitat lúdica dissabte al matí per donar-se a conèixer entre el veïnat del barri i intentar fer xarxa. A partir de les 11 a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants, tallers infantils, hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també tindran servei de bar. Dissabte, des de les 11 fins a la 1 aproximadament, a la part central de la Rambla de la Granja, festa de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. I el Club Natació Molins de Rei, que s'assuma un any més a l'activitat solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple, el diumenge a 11:45 hi haurà una sessió d'aigua gym. Per participar-hi heu de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. I l'Ajuntament ha habilitat diferents espais per lleure, trobada, un espai de trobada per aquest estiu. Són el pati de l'Escola al Palau i els dos camps de futbol. A l'Escola al Palau el pati està obert de dimarts a divendres a les tardes i els dissabtes i diumenges matí tarda, i el camp de futbol Josep Rai, que a la zona esportiva Ricard Ginebreda, obren de dilluns a divendres també a les tardes i dissabtes i diumenges al matí. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Brun del carrer Puigcerdà 53 al barri Bonavista.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
0: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres faves tendres...
1: Te la busca, te la troba... I te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Terrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom un dijous més, aquí, a Ràdio Molins de Rei. Doncs avui començarem com us diria jo? Crec que aquesta entrevista que us oferim avui ha estat molt pensada, molt plantejada, no sabíem molt bé si fer-la. Aquest convidat que tenim aquesta nit crec que té molta valentia en estar avui amb nosaltres i jo us faré un petit començament, ho faré en castellà perquè ell parla en castellà i seria això el que us vull dir aquesta nit. Él trabajaba para ayudar a los demás en una ONG, convencido de que su labor marcaba la diferencia, hasta que un despido inesperado cambió el rumbo de su vida y le obligó a empezar de nuevo. Soy Virginia Drom y esto es Café Drom. Arrancamos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran a en pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour que s'ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips s'estén com una taca d'oli i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de l'afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. A una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.
4: Informació local.
5: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fanzón al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tub Live i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
8: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
9: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
10: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
9: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
10: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
9: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
10: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: Bona nit. Passen uns pocs minuts a les 9 i tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, amb moltes ganes de compartir aquesta estona amb vosaltres.
1: Avui el programa serà una mica diferent, però mantenint l'essència de sempre. Bona companyia, conversa i moments que poden sortir completament improvisats.
0: No sabem realment com acabarà el programa d'avui,
1: però sí que podem dir que avui coneixerem una història interessant i unes persones que tenen moltes coses a explicar-nos.
0: Hi haurà conversa, anècdotes, alguna sorpresa
1: i segurament moments d'aquells que no es poden preparar gaire.
0: Així que tant si ens escolteu des de casa, des del cotxe o des de qualsevol racó, gràcies per passar una estona més amb nosaltres.
1: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, perquè això tot just comença.
0: Avui estem amb la Lia
1: i el Conrad.
0: I ara comença Joves en Antena. Bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estàs?
1: Bé. Sí. Perquè ja són vacances, no? Ja sí. No cal estudiar matemàtiques, no cal estudiar per cap recuperació de matemàtiques, ja està.
0: Per cert, amb tu, bon estiu, que encara no t'ho havia dit.
1: Ah, sí, igualment, jo tampoc t'ho havia dit a tu.
0: Ja, i bon principi de juliol. Bueno, bon mes de juliol, no sé com es diria això. Bueno, avui tenim un programa molt especial.
1: Sí, bueno, si ens seguiu a les xarxes segurament ja ho sabreu.
0: Avui obrim l'estudi a un projecte que uneix creativitat, música i entreteniment.
1: I tot per arribar a fer un joc de taula.

0: Estic segura que molts de vosaltres heu anat alguna vegada a un assaig, ja sigui de teatre, de música o d'un cor, i bueno, sabeu que allò pot ser un caos, no?
1: Doncs imagineu-vos transformar tota aquesta experiència en un joc de taula. Això és precisament el que han fet les nostres convidades d'avui amb l'Assaig General, que és aquest joc que qui ens estigui veient per vídeo ja el veurà, si no el podeu buscar per Google. Un projecte que vam clitxar fa un temps a l'SMUC i que ens va cridar l'atenció des del primer moment.
0: Per parlar de com va néixer la idea, de com ha estat el procés de creació i com es connecta aquest joc amb el món coral, avui tenim assegudes a l'estudi a les seves creadores.
1: Donem la benvinguda a la Nerea i a la Lídia. Benvingudes a Joves en Antena.
0: Bona nit, Lídia.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Nerea.
3: Bona nit.
1: Que, com esteu?
3: Bueno, fa un dia, una nit magnífica, no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, anem... Comencem, no, ja, si voleu?
0: Sí.
1: Bueno, doncs, no us hem explicat, però o sigui, serà com a totes les entrevistes que hem fet, que és el passat, el present i el futur, vale? Bueno, futur no, o sigui, no hi ha masses preguntes. Bueno, ja ho anireu veient.
0: Sí. Doncs comencem amb el passat, com ha dit el Conrad. I doncs anem a viatjar una mica en el temps, cap als vostres orígens, bueno, els orígens del joc, no? Com us vau conèixer a l'SMUC i en quin moment vau decidir que, a més de companyes d'estudi, seríeu les directores d'aquest projecte?
3: Bueno, nosaltres ens vam conèixer pues, a primera carrera. La Lídia estava estudiant direcció i estava estudiant composició. I la Mariona també es van conèixer a classe i tal. I van començar a...
2: Però, perdona, Nerea, no ho has dit, que la Mariona és una de les altres creadores del joc.
3: Sí, exacte.
2: Però que avui no podia venir perquè, bueno, viu molt lluny.
3: Viu molt lluny. Està lluny de tot. I res, vam començar la segona carrera a compartir pis i vam estar, bueno, molt bé aquests anys i una nit, farà un any i uns mesos, l'1 d'abril, si no recordo malament.
2: Crec que sí.
3: Doncs... Ara, això ho vols explicar tu?
2: Vale, va. Sí, sí, sí. O sigui, uns amics meus es casaven. Un cantava el cor jove del Palau, crec. I la noia cantava en una altra banda. I ens van explicar que es casaven i vam dir, ostres, els hem de fer un regal. Però quin regal els podríem fer? Bueno, podem... diverses coses... podríem haver comprat i vam dir, ostres, un joc de taula sobre cantants, sobre cors, podria ser interessant i la Nerea d'això en sabia una mica i llavors va ser com vam començar, però tu expliques per què en sabies.
3: Bueno, clar, em va venir la Lídia, estàvem fent el sopar i que no havia trobat cap joc sobre el món de la música coral i estàvem pues, començant a fer una mica de brainstorming de com podria ser un joc com que trobessis cantants i que haguessis de muntar el teu cor. I a mi em feia molta il·lusió això perquè a mi de sempre m'han agradat molt els jocs. I com dissenyar-los, pensar-los, vaig fer el batxillerat al meu TDR sobre jocs. I ara estudio matemàtiques, però també tot el que és com teoria de jocs i l'anàlisi sempre m'ha fascinat molt. I llavors va com sorgir aquesta idea i va ser pues, anem a retallar paperets i començar a inventar-nos normes, a veure... com continua això.
1: I així és com va començar, doncs, tot això, no?
3: Sí.
1: Uau!
0: Ja, o sigui...
1: No m'esperava a mi, m'esperava qualsevol cosa excepte això, la veritat.
0: Sí, o sigui, és com... No sé, jo pensava que seria com una idea molt més processada, però...
3: però va ser bastant a lo loco, la veritat.
0: Pues, no sé, jo crec que les millors idees acaben sorgint així, no?
1: I llavors, sí. O sigui, com va passar de... Vull fer un joc pels meus amics a... ho anem a crear per tot el món.
2: Sí, o sigui, com ha dit la Nerea, nosaltres vam començar ben humilment amb un paper i amb una idea. Sí. I vam anar com polint les mecàniques. I, vale, què és el més interessant que podem agafar del món coral? Mira, doncs, quan la gent desafina, quan... diverses dinàmiques que hi ha en el joc, que potser després en parlarem, no? I això, con una idea, compré el món de no sé què, i llavors va ser quan vam veure que la Generalitat oferia una subvenció per jocs de taula en català. I vam dir, doncs pues ens hi presentem.
3: Total.
2: Que és el que pitjor que podria passar, que no ens la donen. I ens la van donar. I vam dir, vale, doncs això ho hem de tirar endavant, perquè ara ens havien donat, o ens havien com predonat uns diners per fer un joc de taula.
3: Sí. I vam, bueno, vam convidar els nostres amics del nostre pis a provar el joc, a donar les seves opinions, veure què els agradava el joc, què podríem canviar, idees sobre què ens semblava divertit. I a partir d'això vaig trucar a la meva amiga que és dissenyadora gràfica, la Priscila Kiu, que bueno, també surt a la caixa, i ella havia fet com la carrera de disseny gràfic, i li vaig dir si li interessava el projecte, i estava just en un període com de... estava freelancer i tal, i li va agradar molt la idea, i bueno, ens ha fet aquestes il·lustracions tan maques, i tot el disseny amb aquesta ciutat del joc.
1: I quins records teniu, o sigui, a part de tot el que ens heu explicat, tots els prototips del joc eren fets a mà, com ens heu dit, en papers talladets. Creieu que van canviar molt del que va acabar sent? O sigui, nosaltres, per exemple, ara tenim una carta aquí de, doncs, a la part de dalt, quan canten normal, i a la part de baix, el desafinat. No? En quin moment vau decidir això? O sigui, tot aquest procés de, vale, doncs, giro la carta, tot això... Quan va ser? A partir de la il·lustració ja vosaltres pensàveu, ai, doncs mira, doncs que giri o alguna cosa així.
3: Doncs estàvem, no et sabria dir el moment exacte que se'ns va ocórrer la mecànica, però estàvem com pensant, vale, podrien haver mecàniques que com et deshabiliten els cantants, podria ser una afonia, podria ser doncs, diferents coses. I no sé exactament com la mecànica desafinar, però sí que potser recordo més com les cartes inicials, que clar, abans no tenien nom ni res i estaven com marcades amb... Bueno, el sistema de coloració era molt diferent, però com les parts bàsiques, vale, han d'indicar que és una soprano, com de bé canta, com quan ens suporta el cor. Mm. Això sí que ho teníem més o menys present des del principi.
2: Sí, recordo amb la Priscila com que hi va haver molt procés de creació conjuntament i que nosaltres li dèiem amb ella, mira, ens agradaria que hi hagués aquesta dualitat en una carta, com ho podríem fer? I ella, a nivell de disseny, era la que potser proposava coses de dir, mira, doncs, la carta podria estar partida així o podria estar partida aixà, i hi ha diverses opcions, quina us agrada més, i juntament amb ella vam anar com creant des de zero el que seria l'estètica, la... sí, sí, el joc.
3: Sí, vam estar tota una tarda decidint com...
2: Més d'una tarda,
3: més d'una tarda, però com decidint com seria l'estil de dibuix, sí, com seria com tot la tipografia del joc, i realment són coses en les que no hi hauria pensat abans.
1: I una pregunta rapidíssima. De la part de dibuix... Mm-hmm. I els noms, són persones que coneixeu o són persones completament inventades?
2: Ara, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sobretot perquè, com que els cantants tenen puntuacions diferents, no volíem que
3: ningú
2: se sentís malament, sí, perquè era part del joc que hi pogués haver això, però bueno, sí que és veritat que... És normal de dir, ai, mira, aquesta persona s'assembla, vol assemblar-se una mica a aquesta altra persona. Inclús de dir-li a la Priscila, a la il·lustradora, mira, aquest prototip de persona, dona'ns un...
3: Sí, vam fer bastanta pluja d'idees de quin, sí, tipus de persona es pot entrar en un cor,
2: sí,
3: que
2: dona'ns, sigui divers. Dona'ns un matemàtic, dona'ns un...
3: Sí, diverses algú coses. Algú que li agrada cantar Schubert, pues,
2: sí,
3: que sigui alemany.
1: Sí. I, o sigui, per què vau acabar decidint que fos un joc competitiu i no cooperatiu? Perquè al cap i a la fi, doncs, un cor és cooperatiu, no? Llavors, doncs, és com... En quin moment... Com vau acabar decidint de... El cor és una cosa, però el joc acaba sent una altra?
3: És molt bona pregunta. Ens ho vam mig plantejar...
2: És una cosa que hi vam pensar molt.
3: I
2: vam pensar molt de dir, voldríem que fos una mica de les dues coses. Voldríem que hi hagués una part de competitivitat perquè, bueno, es genera molta competitivitat, no?, en el món,
3: sí,
2: coral, en molts àmbits i en molts moments, però també aquesta cosa de cooperació de dins d'un cor. Llavors vam intentar que les dinàmiques ho reflectissin.
3: Hi ha algunes coses, per exemple, de mecàniques que... donen peu a aquesta cooperació, jo crec que com la dinàmica de compartir fa com aquesta connexió entre dos cors. Quan comparteixes un cantant significa que està, bueno, el teu cor i està en el cor. Tot el que pugui passar en el teu cor, com aquest cantant està els dos, acabarà afectant el meu cor també. Llavors, com acabes creant una sèrie d'aliances, és un joc bastant de relacions interpersonals al final, perquè és, vale, tu abans m'has robat aquest cantant, com llavors realment se'ns creen com vincles, equips momentanis durant, sí, el joc.
2: Es podria, sí, dir que hi ha com dues maneres de jugar. Una que és la competitiva, tirant les cartes competitives, però l'altra és la cooperativa entre cometes, que és muntar bé el teu cor i ajudar el teu cor en comptes de fer la punyeta als altres, i també de compartir la carta específica de compartir cantant amb un altre cor, vol dir sinergies.
3: O fins i tot ajudar els altres cors amb les teves cartes, sí, que ja ha passat i és com mai.
2: Sí.
3: Gràcies.
2: I això depèn del grup amb qui estigui jugant, es pot donar més una cosa o una altra, i vam dir, va, doncs això. Bé, o sigui, sí, tirem per aquí, tirem perquè hi pugui haver aquesta dualitat.
0: Mm. Doncs... O sigui que és com que el jugador, el que juga, és com que pot, té com diversitat de triar si vol com més cooperar amb els seus contrincants o...
3: Sí, jo crec que és la gràcia d'aquest tipus de jocs, de, vale, tu cooperes, jo coopero hasta cuando me traiciones, cuando todo... És com la gràcia, en teoria de jocs hi ha un concepte que és el del dilema del presoner, no sé si n'heu sentit a parlar.
0: No.
1: No, a mi no em sona.
3: Doncs hi ha com aquest hipotètic en què tens dos presoners que han sigut, bueno, estan com sentenciats a judici, i a cadascun els hi diuen, vale, si delates el teu company, posem que ara mateix tens una pena de 6 anys. Si delates el teu company, te la rebaixarem a 3 anys, per exemple. Però si el teu company, si els dos us delateu a la vegada, tindreu una pena de 10 anys.
1: Vale.
3: Llavors, com dintre de la teva estratègia com a presoner, el millor per tu és delatar a l'altre, perquè en els dos casos, si ella et delata, surt millor perquè tu... Bueno, no ho explica gaire bé, però...
1: Jo ho estic entenent.
3: La idea és que individualment per tu és millor traicionar l'altre, encara que l'outcome conjunt millor sigui que els dos no es delateu, que els dos concupereu. Llavors, hi ha aquesta dinàmica conflictiva en molts jocs i que volíem reflectir en aquest, que jo crec que és guai com posar la gent que connecti, que xoqui com a través de les cartes, perquè sí, com un vehicle per això.
0: I quin ha estat el repte més gran doncs, a nivell de gestió o disseny o doncs, qualsevol cosa d'aquestes del procés? Què heu hagut d'afrontar al llarg del projecte des de que vau tenir la primera idea al cap? O sigui, conflictes o idees que heu coincidit en coses? No sé, expliqueu vosaltres.
2: És que hem après moltíssimes coses en el procés, no? I en aquest últim any i pico, perquè... Com deia abans la Nere, ella estudia composició i mates, la Mariona Flaviol, i jo direcció, vull dir que no en tenim ni idea com d'entrepreneur, tot això, no sabem res. I ha sigut un procés bonic perquè ja només començar i crear un joc de taula ja era com el repte primer i el repte més gran, que això ho hem anat fent amb l'ajuda dels amics que venien a provar el joc i ens deien, aquesta dinàmica no m'agrada, i hem dit, si no li agrada al meu amic, no li agradarà a ningú. I després d'això va ser anar a trucar a la porta de diferents institucions, o sigui, després d'aconseguir la subvenció, de dir, bueno, però aquest joc hauria de tenir... una mica de... Algú l'hauria de...
3: No?
2: Sí, hauria de treure el cap per alguna banda. I vam trucar a gent, això també va ser un repte. I després, fer el joc materialment, o sigui, crec que no n'érem conscients de dir, vale, és que hem d'anar a una impremta, i com si volguessis fer-te, pues, jo què sé, el calendari de Nadal, vam dir, sí, voldríem fer un joc de taula... i volem, pues, unes cartes, volem un manual d'instruccions i unes fitxes.
3: Has de decidir el material, has de decidir el tipus de truquet, les mides...
2: I la bueno, noia, tot... vale, quin tipus de carta? Sí. No sé, sí, do tipus, I look like...
3: Quin tipus de satinat? No, no sé.
2: Sí, no sé. Diu, aquesta o aquesta? Vale, aquesta. I això també ha sigut com... Bueno, un aprenentatge molt important. Tant que ara sé que en una carta hi ha com tres capes. Una blanca, l'altra negra al mig i a sota una altra sí. de blanca. O sigui, si t'hi fixes bé, és com que està com super ben protegida. Bueno, no sé, coses que hem après, I guess, sí. random.
0: I, un segon, havíeu com... O sigui, quan éreu més petites, havíeu en algun moment se us havia passat pel cap de faré això o mai, o sigui, o mai havíeu pensat alguna cosa que està... O això de que estàs amb els teus amics, va, anem a inventar-nos un joc, no sé què, o mai us havia passat?
3: Bueno, jo era algo que volia fer, de com anar pensant, buah, si hagués com... una carrera de fer jocs o alguna cosa, pues, potser seria guai.
1: I no n'hi ha?
3: No n'hi ha. O sigui, que jo sàpiga, potser hi ha alguna cosa privada, però no hi ha algú com realment formal d'educació. Vale.
2: Sí que hi ha algun curs de creació de jocs, no sé
3: sí,
2: què.
3: Sí, però és que al final no és... No hi ha un mercat... O sigui, ara últimament s'està com expandint molt, però a nivell de dissenyadors... realment no és fàcil, no és... Bueno, hem après que, tot i que tinguis conegut a gent com del món de disseny de jocs aquí a Espanya, doncs, a través de l'associació Ludo, que ens han ajudat molt amb moltes preguntes que teníem i tal, i que dissenyadors que, bueno, molt...
1: molt bons.
3: Que han aconseguit molt bons, han fet molts jocs, però que no es guanyen la vida d'això, perquè, bueno, al final és muntar-te tu... una petita empresa, però que realment hi ha uns costos materials bastant grans.
1: I això, heu acabat col·laborant amb 5 entitats, se li podria dir, a part del suport de la Generalitat. Veu anar trucant a, llavors, segurament el triple o moltíssimes persones més, no?, que us van acabar dient que no?
2: O sigui, vam tenir sort, jo crec, amb els col·laboradors, perquè vam tirar de contactes de gent que coneixíem, sí, i per sort van ser institucions prou importants o molt importants que ens van dir, sí, us ajudem amb la difusió, no teniu accés als nostres socis, però nosaltres sí, i els podem fer una nota de premsa i no sé què, i jo diria que fins i tot més gent ens va ajudar dels que surten aquí, però potser no tothom tenia com un... no tothom volia posar el logo o coses així. On ens hem trobat potser més topall va ser a editorials.
3: Editorials, vam estar buscant a veure, perquè al final això és un... vam fer una tirada petita, vam fer una tirada de 400 jocs i que en termes pues, editorials és una tirada molt petita que potser estan acostumats a fer de 10.000, 20.000 i clar, tot el procés de producció els hi surt bastant més barat i nosaltres estàvem buscant pues, vale, per si fem una segona edició pues, buscar una altra editorial que estigués interessada, alguna institució, però és que estan molt saturades amb les seves pròpies idees i amb tot això i realment no és fàcil. No hi ha tantes editorials.
1: I anant ara ja cap al present, ara que el joc ja és realitat i cadascú el pot tindre a casa seva, com aneu... Bueno, primera pregunta, seguiu estudiant?
2: Jo ara aniré a fer el màster. L'any que ve marxo fora a fer el màster.
3: I jo, bueno, segueixo estudiant, queda un any del doble grau i ja dintre de poc ja està.
1: És que la pregunta és sobre això, jo l'he pensat, espera que no els hem preguntat. Llavors, com aneu combinant tota la part d'estudi amb la distribució i promoció del joc? Com aneu fent tota aquesta part?
2: O sigui, vam necessitar molta energia quan va sortir. I vam haver d'estar molt... I ara, vulguis o no, ja està rodant una mica, potser... no moltíssim, va fent el seu camí i nosaltres simplement hem de com acompanyar el camí i de tant en tant
3: donar-li una empenta. Sí. Però si vam planificar-ho bastant de que quan sortís el joc fos justament com a meitat principal quadrimestre perquè la nostra càrrega pues, educativa lectiva fos bastant menor, perquè va ser trucar moltes portes, fer moltes excursions per les botigues de Barcelona, per fora de Barcelona, per la, i tal, i fer moltes factures. Així que realment ens ho vam muntar de manera que no intentés coincidir no gaire, però sí que ha sigut bastant d'esforç.
0: Hmm. Doncs, com ha rebut el vostre entorn més proper, o sigui, bueno, la vostra, no sé com es diu, el vostre cercle?
1: Sí,
0: no?
1: La família, sí. Els profes, sí. Els companys...
0: Bueno, el llançament del joc, o sigui, vull dir...
1: A veure, com l'han agafat.
0: Exacte, com han agafat això de que vosaltres, o sigui, gent que coneixen, hagin de cop treuen un joc, no sé, com ho han agafat?
3: Sí, és algo com estrany, no? O sigui, també ho pensis com ai, alguna persona treu un joc que conec, és com, uau, anem a provar-ho. Però des de el meu cercle ha sigut ha tingut una rebuda molt positiva i els vaig dir a la meva família, bueno, és que estem fent com un joc. Crec que no s'ho van creure fins que van veure com els dissenys de la caixa i les cartes i tot això. I... Bueno, la meva família molt, molt orgullosa, ma mare, pues, dir-li a tothom, pues, compreu aquest joc, no sé què, també ajudant a anar a les botigues a parlar-ne, a veure si volien comprar-ne. Mm. I en això, molt bé, molts amics que el proven, i ai, ens ha agradat molt com jugar-lo, em van treure com desafinar tot el cor al final i vaig perdre horriblement el meu cor, va, pel pitjor concert que m'he escoltat en la meva vida, però va ser guai. Així que va ser, sí, una bona rebuda, diria.
2: Sí, jo crec que des del principi vam fer això, però no com una cosa comercial, no com un producte per guanyar-hi diners ni res, sinó justament pels amics que ja hem comentat. Llavors, es podria considerar que pues, aquest joc l'hem fet pel nostre cercle, que es podria extendre una mica i el nostre cercle és directament la comunitat coral que hi ha aquí a Catalunya. I... d'aquesta comunitat coral que hi ha, dels diferents cors molt importants que hi ha en el territori, doncs estem tenint bona rebuda. Ens han escrit gent que l'han comprat, que l'han provat. Potser cada setmana encara, això no t'ho he dit mai, però cada setmana potser gent m'envia fotos. Mira, estem jugant al teu joc. I potser no és gent que em coneix gaire i no sé què, però per Instagram o no sé què, vull dir que... El cercle on hem arribat va més enllà com del
3: que
2: seria, sí, del que seria el meu cercle, sinó que abarca tot el... Com, o vol abarcar el món coral, saps? Com, tot el món coral de Catalunya.
3: Sí, a vegades, com... No sé si era m'ho vas dir tu o gent de... O sigui, gent del meu entorn que coneix a gent d'altres cors, a Vilaseca o a Lleida, que n'han escoltat però no per... Nosaltres, és com molt curiós.
2: Sí, o sigui, ara som a Molins de Rei, vull dir,
3: sí.
2: Jo soc de Terrassa, tu ets de Tarragona, vull dir, què sí. Hi fem aquí, no sé.
0: I fa res vau estar fent una xerrada de presentació a la biblioteca de l'SMUC, si no m'equivoco, i, bueno, quina part del procés d'explicar el vostre joc a la gent, vull dir, això de fer-se realitat i com explicar com a, no sé si hi havia molta gent, si poca, però explicar a la gent com tot el vostre joc, què és el que us fa més il·lusió d'aquest procés?
1: No sé si s'entén la pregunta, eh?
0: Si no s'entén, us la torno.
1: Si no, us la fem d'una altra manera. Sí, és com, quina part de...
0: D'explicar el vostre joc sí. És la que us fa més il·lusió. Vull dir, no ens referim a com vau començar, o sigui, què és el que... És que no sé com
1: o sigui,
0: explicar-ho.
1: Jo, per exemple... Doncs potser diria, jo que sé, per exemple, la part que a mi em faria més il·lusió d'explicar com va començar tot aquest projecte, doncs a l'inici, no? La boja idea de, doncs va, anem a fer això, per què no? O, doncs, quan vam fer la xerrada, o quan ja el veu tint de la mà, coses així, quina va ser la part que va ser com, uau, que quan veu fer la xerrada veu dir... Doncs això jo ho vull dir perquè crec que és com una part important.
2: És que hi ha una cosa que jo sempre dic, sí. La Nere se la sap de memòria, però és que bueno, nosaltres som tres, no? La Lídia, la Nere i la Mariona, i llavors la Nere sabia de de teoria de jocs. Jo sabia una mica del món coral, perquè he cantat tota la vida i ho segueixo fent, i he estudiat direcció. I la Mariona era autònoma. I vull dir que entre les tres, tres tasques molt importants que s'havien d'ajuntar com per, perquè aquest projecte nasqués, com a mínim nasqués, i després hi ha tot el procés, però això és una cosa que a mi com sempre em fa molta il·lusió explicar, perquè al final podem haver tingut les nostres diferències amb el temps, bueno, potser, i hi ha una cosa que ens ajunta i que és aquesta, i que pren sentit tot una mica.
3: Sí, a mi m'ha agradat també molt, ens va acompanyar a la presentació el director Esteve Costa, que va fer una presentació bueno, molt maca, se la va fer molt seva, el fet com presentar les dinàmiques del cor, del joc, d'una manera molt poètica, que a mi em va fer molta il·lusió també.
2: L'Esteve ho va fer superbé.
1: I bueno, ara que la gent ja el pot comprar, que el pot tenir a casa, quina gent, o sigui, si vosaltres tinguéssiu doncs, la visió de totes les cases que ho tenen, quina és la gent que us agradaria més doncs, veure jugar els infants, les famílies que no saben res de música, músics professionals, quin és com el grup que diríem, que diríeu com, ai, doncs mira, aquesta gent em fa com més gràcies, se li podria dir doncs, que estiguin jugant en comptes de, jo què sé, aquells altres.
3: A mi em fa il·lusió de alguns coneguts i altra gent que ha comprat el joc com per aprendre més sobre el món coral, vale, com funcionen les veus d'un cor, com s'ordenen, com és aquest món, i que li generi aquesta curiositat per si després volen entrar, que jo crec que és una experiència molt, molt maco. I jo crec que si això ajuda, és molt benvingut.
2: A mi crec que em fa il·lusió que hi jugui gent, o sigui, per la gent a qui l'hem creat, realment. Vull dir que sí, que 100% que hi jugui tothom, que vulgui conèixer més el món coral, però jo aquest joc l'he fet per la gent que conec. Per tant, si però ells hi juguen...
3: També hi ha bromes internes que la gent del món coral pillarà.
2: Sí. Sí, sí, vull dir que està pensat per ells, o sigui, està pensat per la comunitat que canta. Sí. I si ells hi juguen, jo estic hiper satisfeta, encara que hi perdem diners, com és el cas. Sí.
1: Bueno, doncs ara anem canviant una mica el ritme.
0: Sí, arriben les preguntes ràpides, que, bueno, us expliquem el format. Us fem una pregunta, que, òbviament, la pregunta no la farem com molt ràpid, perquè la podeu entendre, però, i vosaltres, doncs, heu de contestar, però no...
1: És una resposta senzilla.
0: Sí, o sigui, no cal... No han de ser respostes d'una paraula, no. Vale. Però, vull dir, respostes senzilles, si us voleu enrotllar, endavant, eh? Que en un rato ja sempre ens enrotllem per les preguntes, o sigui, van sobre... Aquestes són sobre el funcionament del joc.

0: Bueno, doncs comencem per lo més bàsic. Com funciona el sistema d'aconseguir cantants? S'han de fitxar, fer servir algun tipus de recurs o et va sortint directament a la mà?
1: Hi ha una hora allà al centre, agafes dues cartes i et poden sortir o personatges o cartes d'efecte. Els personatges te'ls col·loques a la zona de joc i les cartes d'efecte et poden servir per ajudar-te a tu mateix, ajudar els contrincants o fer-los una mala passada.
2: A la caixa hi trobem 60 cartes, però també 8 fitxes. Quina importància tenen aquestes fitxes durant la partida? Serveixen per comptar punts o fan alguna de les accions especials?
3: Les fitxes es divideixen en dues categories. Una són les fitxes de compartir cantant, que t'ajuden a marcar pues, quin cantant estàs compartint d'un altre cor, i les altres són les fitxes de concert, que ens fan molta gràcia, perquè són una mena d'aposta que et fas a tu mateixa, de decideixes cantar al concert de memòria, decideixes que els cantants no facin partitura, pot sortir molt bé o molt malament, i aquesta és una manera de loteria, perquè al final del concert i del joc hi hagi una mica de gràcia.
0: I heu aconseguit que les partides durin uns ben bé 25 minuts exactes. Com vau trobar aquest equilibri matemàtic ben bé perquè no s'allargués massa però tampoc sigués massa curt?
3: Bueno, això és molt de... molt de playtesting, molt de... anar provant la mida de la baralla. Van començar realment amb una baralla que era molt més gran, era el doble de gran. Oh. I que eren potser partides de 50 minuts. I un dia, i si la tenim per la meitat i així tenim com personatges individuals, cadascú que tingui una personalitat, i així ho vam fer.
1: M'encanta que sigui curt el joc perquè tens ganes de fer un altre partit.
3: Quan en tens, dius...
0: Perdó. I el joc està pensat entre 2 i 5 jugadors. Canvia molt l'estratègia quan jugues a parella o amb una, a un lloc com que la taula està tota plena? I com es manté la part de la cooperativitat ara?
1: Quan jugues amb parelles, la diferència és que tens més jugadors, o sigui que tens més cantants, perdó, que tens més cantants, llavors tens un cor més variat, pots acceptar com cantants que et sumin menys punts però que igualment et sumin. En canvi, quan jugues 5 persones has d'intentar aconseguir els millors i potenciar o potenciar els cantants mediocres, per dir-ho així.
3: Bueno, i quan jugues amb més jugadors tens menys temps d'aconseguir els seus cantants, així has d'aconseguir les coses que et falten, siguin bons o dolents els cantants, com sigui, perquè a vegades surt l'assaig general i no tens el cor format.
0: Sí, perquè a vegades si sou 5 persones jugant pot ser que et toquin els cantants justos i no te'n tornin a tocar, oi?
3: Exacte. Llavors has d'anar pillant.
2: D'acord. I l'assaig general es presenta com un joc educatiu i familiar. Com heu aconseguit transmetre coneixements del món coral sense que sembli una classe de solfeig o d'anàlisi musical i que resulti divertit?
1: Bueno, nosaltres mateixes ja pensem què és el que ens sembla més divertit del món coral, i això no és una classe d'harmonia ni de llenguatge ni de res. Anem a passar-nos-ho bé agafant una temàtica que ens interessa.
0: I la pregunta del milió que molta gent es fa, jo m'incloc al principi de tot, cal saber música, llegir partitures o haver fet cant mai en un cor per poder guanyar la partida, o és només pura estratègia?
3: Això jo crec que és el que ara ens preguntem, o sigui, ens pensem que hauríem d'haver posat a la portada, perquè molta gent ens ho pregunta, i no cal saber, o sigui, realment tenim fitxes com la carta de referència mateix, que si no recordes com és la col·locació d'un cor no passa res, són les sopranos, tot com tu indica ja. I és més anar pensant, tenir una mica de bona sort i bones intencions com amb la resta de companys que no et protegin gaire i acabar formant un bon cor, més que saber de música i d'harmonia i contrapunt.
0: Bueno, doncs això és tot de les preguntes ràpides, que ja podem tornar a l'entrevista normal, que ja ens queda doncs una mica de poc temps.
2: Sí, i tornem al ritme tranquil i doncs comencem amb el futur.
0: Bueno, l'única pregunta, no sé si t'entendes alguna més, però només n'hem posat una, que és, mirant cap endavant, cap a potser 1, 2, 3 anys, potser fins i tot 5, Teniu pensat fer alguna... no sé com seria la frase, la paraula indicada, però extensió...
2: Una seqüela.
0: Se li podria dir, o sigui, segona part, ampliació, extensió del joc, potser, no sé, nous estils de música, nous imprevistos o moure's a l'estranger. Deixeu-me dir una petita, un petit exemple que jo avui he pensat.
3: Endavant.
0: Que seria l'especial Nadal. Què passa? Hi ha cantants que estan refredats i o malalts i no poden venir. Algun ha menjat massa escudella o canelons i està a punt de vomitar just abans del concert i no pot acabar cantant o algo semblant. I hi ha persones que porten pastilla pels refredats i les poden compartir. Coses així, tipus, anant-se'n completament doncs, a una estació o alguna així.
2: El que ens referim és com que si heu pensat algun cop en fer una continuació del joc o una extensió, com per exemple l'extensió de l'1 és el 2. L'extensió del virus és el virus 2. Vull dir, sí, o sigui, que hi ha extensions
0: virus,
2: del joc.
0: Sí, però que necessites tipus el joc principal.
1: Sí. Mm-hmm. Crec que sí. O sigui, si una cosa ens ha dit la gent són, hi heu pensat que podríeu fer, com tu ens acabes de dir ara mateix,
0: de... Un especial Nadal o un especial Nadal. No sé què.
3: Tantes idees
1: una
3: per una expansió.
1: Orquestra, un especial amb pianista, no sé què, un especial repertori, un especial tipus de cor infantil, cor de noies o cor mixta, no sé què.
3: Un especial, és el dia del concert, has d'arribar... Però la Renfe no
1: amb funciona. Rodalies.
3: I a veure, sí. Com tot, tens un map... Bueno, tenim moltes idees.
1: Fusió, assaig general, Rodalies. Bueno.
0: Uau, Conem. Això seria molt divertit. I... O sigui, jo et dic jo que no tens ningú al cor. O sigui, si tots han de vindre amb Rodalies, no tens res a la taula.

0: directors.
1: Teníem directors, una
0: com
1: expansió de directors.
0: Personalitat, sí.
1: Que alguns tenien com noms així inspirats i tot això. Però vam decidir treure-ho tot, vam decidir fer un joc fàcil, que fos com que anés a l'essència del que volíem transmetre i després ja, si de cas, ampliar-lo amb extensions. Jo, per part meva, jo crec que m'agradaria molt, però s'ha d'estudiar la viabilitat.
0: Sí, també ara estem en un moment vital una mica diferent de quan vam començar de, bueno, ara li vam marxar d'estudiar el màster, la Mariona també està per allà treballant, i ho hauríem de pensar potser més endavant, però crec que ara no sé.
2: Però com de lluny ho veuríeu? O sigui, tipus un any o cinc, o més, o deu?
0: Jo potser ho veig si ha de ser potser quan tornis, de dintre dels dos, tres anys. Potser podem muntar alguna cosa xula.
1: Sí, el que passa és que estem en números vermells, literalment, en aquest projecte. O sigui, fem una crida a un mecenes o algú que vulgui subvencionar part de les nostres idees. Sí.
0: Perquè hem tingut molt d'èxit, que això sí que és veritat, que ens queda com bastantes poques
1: veritats. Ens queda molt poc, sí.
0: El que no contemplàvem era tràmits administratius i tot el cost de producció que realment ens han tirat cap a números vermells.
1: Sí.
3: Però, bueno, us han portat com l'experiència de fer el joc i, no sé, jo crec que és com una idea molt xula, això de no, Conrad?
2: Una, sí, sí.
3: És molt xula la idea de posar-te i dir, vale, doncs anem a fer un joc, que clar, o sigui, en molts casos, no sé si vosaltres us ha passat que heu pensat en fer un munt de coses, però a mi, per exemple, mai se m'hauria passat pel cap fer un joc. O sigui, se m'ha passat fer grups de música, obres de teatre, tot el que sigui, però un joc no se m'ha passat mai pel cap. I jo crec que això és com l'especial, que sigui com una cosa diferent a la que la majoria de gent se li acudiria a fer, i aleshores jo crec que és molt especial això que heu fet, que és molt, molt divertit.
0: Gràcies. Bueno, ha sigut realment molt divertit a l'hora de pensar com seria el llibre d'instruccions, fer les normes, jugar molt.
1: Jo crec que 50% creatiu, 50% burocràtic també. Vull dir, molta gestió, sí. I tal, però 100% ens enduem molt bona... molt bon record de tot el procés.
2: Bueno, perquè tot és... o sigui, tot és part de pràctica, no? O sigui, per exemple, o sigui, si... per, és que no sé com formar-la. Fes-te una pregunta mentre jo intento formular la meva.
3: En el procés de creació, algú us havia dit que no... que us oblidéssiu, que no ho aconseguiríeu?
2: Ui, això és una cosa que passa molt a les pel·lícules, en el mètode de... en la part d'arts.
3: I en la vida real, o sigui...
2: Bueno, jo en tota la part d'arts no, perquè els meus pares sempre han fet com molt de... fas això? Doncs molt bé, t'estem sempre al costat, però...
3: el típic de... tens un plan B? No tinc un plan B, gràcies. Gràcies per preguntar, però no tinc un plan B.
2: Però sempre tot el món de l'art és com molt de... segur que això pot sortir bé.
3: I això és un tipus d'art, no? O sigui,
2: sí, això és...
3: el joc...
2: això
3: va sobre música,
2: és aquí. Arts plàstiques, no sé com se li podria dir.
3: Arts escèniques? El cant és arts escèniques.
2: Ja, però no...
3: un bueno, cor, sí, un però... cor és posar
2: ja,
3: en escena.
2: Ja, però com que és com creació, no sé, potser
3: sí,
2: arts plàstiques, perquè és com no, manualitat,
3: és
2: se li podria dir.
3: És un tipus d'art. Aleshores, us han dit algun cop d'abandoneu? No ho aconseguireu o no?
2: O sempre estic... han estat molt allà, va, tot anirà bé, tic-tic-tic-tic.
0: Jo crec que la gent no sap com es fa un joc i llavors no sap, o sigui, no saben ben bé si és difícil o si és fàcil. I pel meu, en el meu cas, ningú no m'ha dit res, ha sigut com, això ho pots fer?
1: Sí, tenim cercles, jo crec que també ens donen suport amb les coses que volem fer.
0: Un cercle de músics que canten, o sigui, també volien
1: també
0: veure això.
1: Sí.
2: I una pregunta. Si ara algú tingués una idea així com també molt esporàdica, bueno, esporàdica no, o sigui, una idea, diguem-ne, boja, de vull fer un joc, com li diríeu que, o sigui, que comencés, per dir-ho així?

0: Jo crec que has de trobar la gent. De tenir realment un bon equip és super important, perquè és tan difícil tirar un joc endavant tu sola. I tenir una persona que estigui fora, com que puguis comentar decisions estilístiques, decisions de mecàniques, que no sigui sempre la mateixa, el mateix grup d'amics que et faci el playtesting. I després per repartir-vos tota la feina de distribució, d'administració, de gestió de, vale, correus d'aquesta persona, aquesta institució. Jo crec que tenir una, mínim una persona, si pot ser més, en la que t'entenguis i puguis confiar que no passarà res durant el procés de creació és superimportant.
1: Jo crec que és el triangle aquell, vull dir, ja s'han de revertir tasques perquè tu sol no pots fer.
2: És clar. I tenia una pregunta i se m'ha anat del cap. Mare meva, això em passa molt i és com mare de Déu.
3: Sí,
2: perquè...
3: és veritat. És veritat.
2: No, llavors, jo la pregunta de què anava a dir, ningú ho sap. No ho has comentat.
3: Ho preguntes, no, ningú pot contestar. Bueno,
1: hi heu jugat vosaltres?
2: Jo sí. Jo hi vaig jugar amb...
0: Ui?
3: Perdó.
2: Amb els meus avis... No, amb la meva àvia i mon germà el dimarts? Dimarts va ser? Sí, crec que sí. I, ah, això! La pregunta del millor. Ara, és que tenia a veure amb la amb el joc en si. O sigui, tu vas... O sigui, primer reparteixes les cartes i tal. Sí, espera, és que no sé on està la carta indicada. Aquí. No, no, són aquestes, són aquestes. Vale. I llavors jo vaig veure l'explicació de la Lídia del vídeo de YouTube per entrar-me en bé. I llavors...
0: Aquest tutorial.
2: Això, o sigui, les cartes de... Com se li diuen? Esdeveniments, aquestes?
1: Sí.
2: Tu, quan les acabes de fer servir, van a una pila de... ja s'han fet servir... Bueno, i aquestes i les de robar personatge, la de... És que no me'n recordo, mare meva.
1: Les de... Desafinar.
2: Les de segona oportunitat, contactes, d'espia, totes aquestes. Van després també amb la pila de descartes?
1: Són dues piles. Una, la de totes les cartes d'acció, que són les blanques, i l'altra són les cartes d'esdeveniment, que són les que són iguals per les dues cares.
2: Vale, o sigui, tu quan acabes de fer aquestes, hi ha com una tercera pila de... cartes que ja s'han fet servir.
1: Sí, descartades que no van a la pila.
2: Nosaltres ho vam acabar fent així perquè no sabem com es fa, suposem que així. Sí. I vam acabar fent com 3 o 4 piles de cartes que no van sortint, que, bueno, suposem que això. Bueno, no sé si tens alguna pregunta més.
3: No, jo crec que hem agat tot clar, ja.
2: Sí, és que és com que jo, a part d'això, vaig poder jugar tranquil·líssim. És un joc molt divertit que realment jo, sent cantant, hi ha vegades que penses, ai, un desafinat, mare meva, mare meva, i ara jo com faig això?
0: Sí, com li dic, no?
2: Classes de cant només n'hi ha una carta i ara té el meu company, bueno, doncs aquest ja està desafinat, ja està.
3: El pobre... El muteges. El
0: pobre, fora de mi coro.
2: El pobre no podrà fer res més en sa vida.
3: Li dius que faci playback, ja està. Fes playback.
2: Fes playback. Jo vull guanyar el joc. Jo tinc totes les cartes. A tu, ara farem que tu no cantes, vale? Però tu estigues allà de decoració. No, llavors doncs, és això, que a vegades pots dir, ai, mare meva, és que... Llavors et sents un director, tu, no? De, vale, vaig a crear el meu propi joc. I quan arriba la carta de set general és com... Tinc 4 persones i en necessito 8.
0: És com just al punt de dir no ve bien, però me falta un turno, voy a hacer lo mejor que pueda.
2: I llavors, a nosaltres, per exemple, va ser com que a l'última jugada va ser que la meva àvia i jo, perquè jo vaig acabar guanyant i després va ser ma àvia, va ser com que de cop ens van aparèixer les cartes que necessitàvem. Vaig robar-li com 4... No, robar-li no. Li vaig compartir amb un germà 4 cantant... No, 4, no, 3. Que m'han tocat les 3 a mi. I va ser com... Bueno, em serveix.
0: He de dir que és superimportant barallar bé en aquest joc.
2: Sí, que hi ha petit detall. Molt bona aportació que... A mi em van sortir 4 cartes iguals a la vegada que barregeu bé. I si teniu una cosa d'aquestes de l'un, no crec que és que barreja les cartes sola, molt millor, perquè sí. Jo amb la meva germana a vegades fèiem fes diferents piles
4: jo barrejo així
2: i llavors i després les juntes.
4: Jo no sé barrejar, jo barrejo així. La gent em diu, què fas? I jo, fes-ho tu.
2: No, perquè, esclar, fer-ho de... la poses sobre, al final...
0: No fa res, no fa res.
2: Una carta per així. Una. I llavors, doncs, clar, t'estàs 10 minuts per barrejar una cosa que després no acaba fent res.
0: He de dir que aquesta experiència de... queden res pel dia del concert i tal, estava tan, com bastant inspirada en les edicions de composició i com que tothom es va com intentant... No robant, però demanant-se els cantants i mig competint i que algú et falla a l'últim moment. I això és realment una experiència que he tingut bastant al compo.
2: Bueno, moltíssimes gràcies, de veritat. Última pregunta. A on us hem de seguir per doncs, donar suport i si acabeu fent alguna cosa després, a on ens podem enterar d'això?
1: Tenim un Instagram, Assaig General Joc, sí, i una petita pàgina web que potser pengem alguna
2: cosa.
1: Sí, alguna cosa.
2: I el joc es pot comprar a partir d'aquesta pàgina web?
0: A les pàgines web es redirecciona a les botigues que tenen web on es pot comprar, que són potser unes 10 botigues al voltant de Catalunya, a Tarragona, Montserrat, Terrassa, Barcelona. I allò podeu pues, visitar on són, comprar-ho per la web també de les botigues.
2: Però... online també, jo almenys, el lloc on jo vaig anar a comprar el joc és a l'ONA, a l'ONA Llibres, que vaig haver fins i tot de demanar que el posessin a la web perquè no hi era.
0: Ostres!
2: Jo vaig... Clar, jo vaig pensar, vale, jo el vull tindre, miro el preu per la web. No t'apareix. I jo, ui. I llavors doncs vaig anar allà i dic, una pregunta, això no hauria d'estar a la web? I em van dir, sí, s'havia desprogramat o alguna cosa així. I a la botiga sí que en tenien, però a la web semblava com si fos sold out.
0: Vale, bueno,
2: i te l'havia tret. I
0: gràcies ja, per això.
2: I el van tornar a posar, que... em vaig quedar com, bueno, no sé, o sigui, el cuidado també és com que a vegades és com s'ha de com anar revisant i suposo que això també deu ser complicadíssim, tindre una web de compres i coses així, ara això se m'ha desactivat, mira tu com ho faig jo ara, o sigui, tinc 50 llibres, he d'anar revisant si cada temps segur que se te'n va.
0: Clar.
2: Bueno, i fins aquí el programa d'avui, deixeu-vos a l'antena.

0: Gràcies a tothom per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: També volem donar les gràcies de tot del nostre, des de dins del nostre cor al nostre tècnic d'avui, que ha sigut el David, que fa que el programa sigui possible i que soni tot això, que arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I gràcies un cop més a les creadores d'Assaig General per haver compartit el seu temps, les seves idees i la seva energia amb nosaltres. Us desitgem tots els èxits del món.
1: També incloiem aquí a la Mariona i a la Priscila, que no ens han pogut acompanyar avui, però també moltes felicitats, per cert, que no us ho havíem dit encara. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials com a Joves en Antena i a vosaltres us dedicarem, que també el tindreu allà a primera vista, se li podria dir. Bueno, i si teniu idees, propostes o projectes o temes que us agradaria escoltar el programa, només cal que ens ho digueu.
0: I la setmana vinent tornem a la mateixa hora amb més cultura, més música i més continguts quilòmetre zero o quilòmetre mil.
1: O no tant, no.
0: Que a vegades són més aviat quilòmetre cent.
1: Sí, no et diré que no. Bona nit a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips, amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en el 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui seguiré explicant la batalla d'Anglaterra i també parlaré d'un fet importantíssim per Gran Bretanya i més endavant altres aliats, la llei de Preston i Arrient, aprovada pel Congrés dels Estats Units l'11 de març de 1941 i que va permetre continuar a Anglaterra, seguir lluitant i a partir de l'estiu de 1941, amb l'invasió d'Alemanya de la Unió Soviètica, també fou de gran ajuda pels soviètics. La llei de Preston i Arrient, en anglès Lend and Lease, titulada formalment com Llei per promoure la defensa dels Estats Units, va ser un programa en virtut del qual els Estats Units va començar a subministrar aliments, petroli i material militar al Regne Unit i més tard a la Unió Soviètica i altres nacions aliades entre 1941 i agost de 1945. Els subministraments incloïen vaixells de guerra, avions de combat i altres armes. Es va convertir en llei l'11 de març de 1941 i es va derogar el setembre de 1945. En general, l'ajuda va ser gratuïta, encara que alguns equips, com els vaixells, van ser tornats després del fi de la guerra. A canvi de l'ajuda, els Estats Units van rebre l'arrendament de bases militars i bases navals en territori dels seus països aliats durant la guerra. Canadà va tenir un programa similar i el 1943 va portar més subministraments que els Estats Units al Regne Unit. En total, els Estats Units van enviar subministraments als aliats per un valor de 50.100 milions de dòlars de l'època, equivalents a 700.000 milions de dòlars de començaments del segle XXI, que van representar el 17% de les despeses totals dels Estats Units en la Segona Guerra Mundial. El principal beneficiari va ser el Regne Unit amb 31.400 milions de dòlars. La Unió Soviètica va rebre 11.300 milions, França, 3.200 milions, la República Xina, 1.600 milions i tots els altres països aliats, els 2.600 milions restants. Els costos per revertir el lloguer de les bases aèries concedides als Estats Units van ascendir a 7.800 milions de dòlars, 6.800 dels quals corresponien als britànics i a la resta de països de la Commonwealth. Encara que els termes de l'acord estipulaven que els equips enviats pels Estats Units després del seu ús havien de ser tornats o destruïts, molt pocs es van tornar i fins i tot després del final de la guerra es va vendre més material al Regne Unit per valor de 1.075 milions de lliures, encara que en grans descomptes sobre el valor real i finançant amb préstecs a llarg termini concedits. El programa d'ajuda mútua canadenca va subministrar préstecs al Regne Unit per valor de 1.000 milions de dòlars i 3.400 milions amb subministraments i serveis al Regne Unit i altres aliats. Aquest programa va posar fi a la neutralitat dels Estats Units i va ser un pas decisiu per deixar enrere la seva tradicional política d'aïllacionisme i no intervenció, que havia dominat les relacions exteriors del país abans de la Primera Guerra Mundial i de nou des de 1931. Després de la guerra, els Estats Units adoptarien un paper completament diferent amb la constant supervisió i intervenció en els assumptes mundials. Pel Regne Unit, el préstec Arrient li va permetre sobreviure a la guerra, però el va obligar a transferir el control de la seva economia al Departament del Tresor nord-americà. La llei va ser aprovada pel Congrés el 8 de març de 1941, quan va ser votada a favor pel Senat dels Estats Units i el president Roosevelt la va signar l'11 de març.
En el sopar anual amb els corresponsals a la Casa Blanca, celebrat 4 dies després, Roosevelt va dir: «No deixem que els dictadors d'Europa o l'Àsia dubtin de la nostra unanimitat en aquest moment. Sí, pot ser que les decisions de la nostra democràcia arribin lentament, però quan es pren una decisió, és proclamada no amb la veu d'un sol home, sinó amb la veu de 130 milions. Ens compromet a tothom, i el món no ha de tenir cap dubte. Aquesta decisió és el final de qualsevol intent d'apaivagament al nostre país. La fi del compromís amb la tirania i les forces de l'opressió. I l'urgència és ara. Creiem fermament que quan la nostra producció estigui a ple de rendiment, les democràcies del món podran demostrar que les dictadures no poden guanyar».

Encara que l'alt comandament de la Wehrmacht va qualificar l'aprovació de la llei com una declaració de guerra i en semblants termes es va expressar el ministre de propaganda Joseph Goebbels, Hitler va reaccionar amb cautela perquè en aquells moments Alemanya estava embarcada en els preparatius de la invasió de la Unió Soviètica i d'entrada va prohibir al cap de la Kriegsmarine, l'almirall Erich Raeder, de desencadenar una gran ofensiva submarina a l'Atlàntic Occidental que inclogués la zona de seguretat nord-americana de les 300 milles, cosa que probablement hauria provocat l'entrada dels Estats Units a la guerra. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers, Ribbentrop, va expressar el seu desig que Gran Bretanya fos derrotada abans que l'armament nord-americà es convertís en un element decisiu en el seu esforç bèl·lic. Tot seguit, passo a explicar-vos les xifres del programa, que en un primer moment va ser pensat per ajudar la Gran Bretanya amb les seves colònies i a França, representada per l'exèrcit de la França Lliure del coronel de Gaulle, i que més endavant també es va aplicar a la Unió Soviètica i a la Xina. Un total de 50,1 mil milions de dòlars va ser el valor dels subministraments que es van enviar, detallats de la següent manera. 31,4 mil milions de dòlars al Regne Unit, 11,3 mil milions de dòlars a la Unió Soviètica, 3,2 mil milions de dòlars a la França Lliure i 1,6 mil milions de dòlars a la Xina. En total, els Estats Units van enviar a la Unió Soviètica les mercaderies següents. Armament, 14.795 avions i 7.537 carros de combat, 8.218 canons antiaeris, 131.663 metralletes i 345.735 tones d'explosiu. Material de transport, 51.503 jeeps, 35.170 motocicletes, 8.700 tractors d'artilleria, 375.883 camions de diversos tonatges i 3.786.000 pneumàtics. Equipament ferroviari, 1.981 locomotores, 11.115 vagons de ferrocarril i 540 tones de rails d'acer. Cable telefònic, més d'un milió de quilòmetres. Menjar, per un valor de 1.312 milions de dòlars. Recursos bàsics, 2.670.000 tones de petroli i 842.000 tones de productes químics diversos. Equipament pels soldats, 49.000 tones de cuir i 15 milions d'aparells de botes. Tot això per un valor total d'11.260 343,603 dòlars. En contrast amb el préstec als aliats a la Primera Guerra Mundial, no hi havia disposicions per al reemborsament durant la postguerra. Nikita Khrushchev, líder de la Unió Soviètica entre 1953 i 1964, va afirmar que sense l'ajuda nord-americana la Unió Soviètica no hauria guanyat la guerra. I va dir-ho amb les següents paraules. M'agradaria expressar la meva sincera opinió sobre les opinions de Stalin sobre si l'Exèrcit Roig i la Unió Soviètica podrien haver fet front a l'Alemanya nazi i sobreviscut a la guerra sense l'ajuda dels Estats Units i la Gran Bretanya. Primer, m'agradaria explicar algunes observacions que Stalin va fer i va repetir diverses vegades quan estàvem discutint lliurement entre nosaltres. Va declarar sense embuts que si els Estats Units no ens haguessin ajudat, no hauríem guanyat la guerra. Si haguéssim hagut de lluitar contra l'Alemanya nazi, un contra un, no podríem haver resistit la pressió d'Alemanya i hauríem perdut la guerra. Ningú no va discutir aquest tema oficialment i no crec que Stalin deixés cap evidència escrita de la seva opinió. Però assenyalaré aquí que diverses vegades en converses amb mi va notar que aquestes eren les circumstàncies reals. Mai no va fer un punt essencial de mantenir una conversa sobre el tema. Però quan es va embrancar
en una mena de conversa relaxada, repassant les preguntes internacionals del passat i el present, i quan tornem al tema del camí que havíem recorregut durant la guerra, això és el que va dir. Quan vaig sentir els seus comentaris, vaig estar completament d'acord amb ell i avui encara ho estic més.

Si Alemanya derrotava la Unió Soviètica, es tancaria el front més important a Europa. Roosevelt creia que si els soviètics eren derrotats, era molt més probable que els aliats perdessin. Roosevelt va concloure que els Estats Units necessitaven ajudar els soviètics a lluitar contra els alemanys. L'ambaixador soviètic, Maxim Litvinov, va contribuir significativament a l'acord de Préstec i Rient de 1941. Els lliuraments nord-americans a la Unió Soviètica es poden dividir en les següents fases. Prepréstec i Rient del 22 de juny de 1941 al 30 de setembre de 1941, pagat amb or i altres minerals. Primer període del protocol, des de l'1 d'octubre del 41 fins al 30 de juny del 42, signat el 7 d'octubre del 41. Aquests subministraments havien de ser fabricats i lliurats pel Regne Unit amb finançament creditici nord-americà. Segon període del protocol, de l'1 de juliol del 42 al 30 de juny del 43, signat el 6 d'octubre del 42. Tercer període del protocol, des de l'1 de juliol del 43 fins al 30 de juny del 44, signat el 19 d'octubre del 43. El quart període del protocol, des de l'1 de juliol de 1944, signat el 17 d'abril de 1945, va acabar formalment el 12 de maig de 1945. Però els lliuraments van continuar durant la guerra amb Japó, en què la Unió Soviètica va entrar-hi el 8 d'agost sota el mall Potsdam, fins que el Japó va capitular. El 20 de setembre de 1945 es va cancel·lar tot préstec i arrient a la Unió Soviètica. El lliurament es va fer a través dels combois àrtics, el corredor persa i la ruta del Pacífic. La ruta de l'Àrtic era la ruta més curta i directa per prestar i arrendar ajuda a la Unió Soviètica, encara que també era la més perillosa, ja que implicava navegar més enllà de la Noruega ocupada pels alemanys. Aproximadament 3.964.000 tones de mercaderies van enviar-se per la ruta de l'Àrtic. El 7% es va perdre, mentre que el 93% va arribar sa i estalvi. Això va constituir al voltant del 23% de l'ajuda total a la Unió Soviètica durant la guerra. El corredor persa va ser la ruta més llarga i no va estar en ple funcionament fins a mitjans de 1942. A partir de llavors, va veure el pas de 4.166.000 tones de mercaderies, el 27% del total. La ruta del Pacífic es va inaugurar l'agost de 1941, però es va veure afectada per l'inici de les hostilitats entre el Japó i els Estats Units. Després de desembre de 1942, només es podien utilitzar vaixells soviètics i com el Japó i la Unió Soviètica van observar una estricta neutralitat entre si, només es podien transportar mercaderies no militars. Tot i això, per aquesta via van passar 8.244.000 tones de mercaderies, el que equival al 50% del total. En total, doncs, els lliuraments dels Estats Units a la Unió Soviètica a través del préstec i arrient van pujar a 11.000 milions de dòlars en material, més de 400.000 jeeps i camions, 12.000 vehicles blindats, 11.400 avions i 1,75 milions de tones d'aliments. Aproximadament 17 milions i mig de tones d'equips militars, vehicles, subministraments industrials i aliments es van enviar des de l'hemisferi occidental a la Unió Soviètica, el 94% provinent dels Estats Units, a través del corredor persa i a través dels estàndards de l'exèrcit dels Estats Units amb les divisions a la línia. Les restriccions al subministrament d'armes dels Estats Units es van limitar principalment al subministrament de bombarders pesants. Els Estats Units no van proporcionar bombarders pesants a la URSS quan se'ls va sol·licitar.
donat que els bombarders pesants no s'havien esmentat en protocols anteriors. Cal dir, però, que la producció de bombarders pesats als Estats Units fins a 1945 va ascendir a més de 30.000. Els Estats Units van lliurar a la Unió Soviètica des de l'1 d'octubre de 1941 fins al 31 de maig de 1945 ingents quantitats de material, combustible, productes alimentaris, locomotores de vapor, dièsel, etc. 1.000 vagons de cotxes de maquinària pesada. Els articles d'artilleria proveïts van representar el 53% total del consum intern. Un article típic de molts va ser una planta de pneumàtics que es va extreure físicament de la planta River Road de la Ford Company i es va transferir a la Unió Soviètica. El valor monetari dels 1947 dels subministraments i serveis va pujar a uns 11.000 milions de dòlars.

Ara retorno a seguir explicant la batalla de l'Atlàntic i ho faig amb els grans exploradors de superfície. Tot i els èxits inicials, els U-Boats encara no eren l'amenaça principal pels combois de l'Atlàntic Nord. En l'excepció d'homes com Dönitz, la majoria dels oficials navals d'ambdós bàndols veien els grans vaixells de la guerra com la gran amenaça pel comerç. Durant la primera meitat de 1940, no hi hagué exploradors de superfície alemanys perquè la flota alemanya havia estat concentrada per la invasió de Noruega i l'únic cuirassat de butxaca, l'almirall Graf Speer, havia estat deixat fora de combat a la batalla del riu de la Plata. Però des de l'estiu de 1940, una petita força de vaixells de guerra i mercants admars armats va salpar d'Alemanya cap a l'Atlàntic. El poder d'un cuirassat contra un comboi va quedar demostrat pel destí del comboi HX-84, que va ser localitzat pel cuirassat de butxaca Admiral Scheer el 5 de novembre de 1940. L'Admiral Scheer va enfonsar ràpidament 5 vaixells, deixant-ne més danyats. Només el sacrifici del HMS Jervis Bay i l'arribada de la nit permeteren fugir a la resta dels combois. Els britànics suspengueren els combois i la Home Fleet, que fou la principal força de batalla de la Royal Navy en aigües europees durant la Segona Guerra Mundial, salpà per tal d'interceptar el Scheer. Però va ser una recerca inútil, doncs desaparegué a l'Atlàntic Sud i reaparegué el mes següent a l'Índic. Altres vaixells alemanys van començar a fer-se presents a l'Atlàntic. El dia de Nadal de 1940, l'admiral Hipper atacà el comboi de tropes UBS-5K, però va haver de retirar-se per la forta escorta que duia el comboi. El Hipper va tenir més èxit 2 mesos després, el 12 de febrer de 1941, quan es trobà el comboi SLS-64, format per 19 vaixells sense escorta de cap mena i on en va enfonsar 9. Al gener de 1941, els ràpids creuers Scharnhorst i Gneisenau, els canons dels quals superaven els de qualsevol vaixell aliat que els pogués servir, s'havien dirigit a mar obert des d'Alemanya per atacar les rutes de navegació en l'operació Berlín. Amb tants exploradors per tot l'Atlàntic, els britànics van veure's obligats a protegir els combois amb cuirassats sempre que fos possible. Això salvà en 2 ocasions els combois. Al febrer, la presència del vell cuirassat HMS Ramillies va protegir el comboi HX-106 i un mes després, el comboi SL-67 va ser salvat per la presència del cuirassat de la Primera Guerra Mundial HMS Malaya. Al maig, els alemanys preparaven l'atac més ambiciós de tots, l'operació Reinhardtsburg. El nou cuirassat Bismarck i el Prinz Eugen van ser dirigits a atacar els convois. Avisats per la intel·ligència, un esquadró britànic els interceptà a Islàndia. La batalla de l'estret de Dinamarca que va seguir va ser un desastre propagandístic pels britànics, a causa de la pèrdua del creuer HMS Hood sota el foc del Bismarck. Gràcies a l'impacte d'un torpè dels timons, en la que fou la seva última batalla, el Bismarck va ser enfonsat per la Home Fleet 3 dies després. L'enfonsament va marcar el final de l'era dels atacs amb naus de guerra. La tornada a port del Scharnhorst, el Gneisenau i del Prinz Eugen al febrer de 1942 va marcar el final de l'amenaça de la flota de superfície alemanya a l'Atlàntic. La pèrdua del Bismarck, els combois àrtics i l'amenaça de la invasió de Noruega van persuadir a Hitler que es retirés. La guerra havia arribat massa aviat perquè el pla Z d'expansió naval alemany
estava lluny de veure's complert. El concepte de naus de guerra, suficientment poderoses per destruir qualsevol escorta de comboi, amb vaixells per aniquilar el comboi, mai no va assolir-se. Malgrat que el nombre de vaixells enfonsats per la flota de superfície és relativament petit en comparació a les pèrdues pels submarins, les mines o els avions, els atacs, tanmateix, van desbaratar el sistema aliats de combois i reduir seriosament les importacions britàniques. Les desastroses lluites de combois a l'octubre de 1940 van forçar un canvi en les tàctiques britàniques. La més important va ser la introducció d'un grup d'escorta permanent per millorar la coordinació i l'efectivitat dels homes i els vaixells en combat. Els esforços britànics van ser ajudats per un increment gradual en el nombre d'escortes, mentre que els destructors rebuts dels americans i les noves corbetes Case Flower, construïdes per les drassanes britàniques i canadenques, ja començaven a entrar en servei en nombre considerable. Aquests vaixells van reforçar la Royal Canadian Navy, que havia començat la guerra amb només un grapat de destructors. Altres vaixells van ser lliurats a mariners de la França Lliure, noruecs i neerlandesos, però van ser una minoria i sempre sota control britànic. El 1941, l'opinió pública americana s'anava inclinant contra Alemanya, però la guerra encara era essencialment entre l'imperi britànic i Alemanya. Inicialment, els nous grups d'escorta consistien en dos o tres destructors i mitja dotzena de corbetes. Com que dos o tres normalment s'havien de quedar a port per reparar els danys causats pel temps o pels combats, els grups normalment salpaven amb sis vaixells. Es preparà una nova base naval a Tobermory per preparar els nous vaixells d'escorta i les seves tripulacions per les demandes de batalla sota l'estricte règim del vicealmirall Gilbert O. Stephenson. Al febrer de 1941, l'almirall va desplaçar el quarter general del comandament de les aproximacions occidentals de Plymouth a Liverpool, molt més proper als combois de l'Atlàntic. També s'assolí una major cooperació amb l'aviació. A l'abril, l'almirallat va prendre el control operatiu sobre els avions del comandament de costes. Tàcticament, el nou radar d'ona curta, capaç de detectar els submarins emergits, començà a arribar als vaixells petits i als avions durant 1941. L'impacte d'aquests canvis es començà a sentir a les batalles dels combois durant la primavera de 1941. A l'inici de març, l'U-47 de Brien ja no tornà d'una patrulla. Dues setmanes més tard, a la batalla del comboi HX-112, el recentment format tercer grup d'escorta, format per cinc destructors i dos corbetes, va allunyar els submarins. El destructor Bannock va detectar l'U-100 amb el seu radar primitiu, atacant-lo i destruint-lo. Poc després, l'U-99 també va ser localitzat i enfonsat amb la seva tripulació capturada. Dönitz havia perdut els seus tres assos principals, Kretschmer, Prien i Schepke. Dönitz va desplaçar els seus submarins encara més a l'oest, per tal de trobar els combois abans que se'ls unissin les escortes antisubmarines. Aquesta nova estratègia va tenir èxit a l'inici d'abril, quan una llopada de U-boats trobà el comboi SC-26 abans d'unir-se a la seva escorta. 10 vaixells van ser enfonsats, però es perdé un altre submarí. El 9 de maig, el destructor britànic HMS Bulldog capturà l'U-100 i recuperà una màquina enigma sencera i intacta.
combinada amb un parell de captures més, això va ser un punt d'inflexió vital pels esforços de trencar els per part dels aliats el codi alemany. La màquina va ser portada a Bletchley Park, on es va fer servir per trencar els codis alemanys. Això i el geni d'homes com Tony Flowers i Alan Turing, juntament amb dones com Joan Clark, donarien als britànics la clau per llegir els missatges navals alemanys durant molt de temps de la resta de la campanya i, incidentalment, van donar un nou impuls pel desenvolupament del primer estri electrònic programable, l'ordinador Colossus.

L'Enigma era una màquina portàtil per encriptar i desencriptar missatges. Més exactament, era una família de màquines criptogràfiques electromecàniques de rotor, desenvolupades i utilitzades durant la primera meitat del segle XX. Foren inventades per l'enginyer alemany Arthur Schervius els darrers mesos de la Primera Guerra Mundial, i els primers models es van utilitzar en l'àmbit comercial a principis dels anys 20, tot i que diversos països adoptaran la màquina per emprar-la en l'àmbit governamental i militar, com és el cas de l'Alemanya nazi d'abans i durant la Segona Guerra Mundial. Es van produir diversos models, però els models alemanys empleats per la Wehrmacht són els més populars. Malgrat que els alemanys creien que era inviolable, els aliats van trencar-ne la clau i en van desxifrar molts missatges. La captura de la màquina Enigma i els seus llibres de codis va ser un dels factors determinants per la victòria aliada a la Segona Guerra Mundial. Tot i que els criptògrafs polonesos ja n'havien desxifrat versions primerenques, la captura de models militars intactes va permetre a Bletchley Park trencar el xifratge naval alemany, considerat el més difícil. L'operació Primrose. L'U-110 i l'U-201 van atacar el comboi OB-318 a l'Atlàntic al sud d'Islàndia. Quan va fallar el llançament del torpede, van quedar al descobert, i la corbeta d'escorta HMS Aubetria va respondre a l'atac de l'U-10 localitzant-lo amb el seu sonar i llançant-li càrregues de profunditat. L'U-110 va sobreviure a l'atac, però va resultar seriosament danyat. Després d'un segon atac amb càrregues de profunditat, es va veure obligat a sortir a superfície, i el seu comandant, el tinent Lepp, va anunciar "última parada, tothom fora", com a ordre d'abandonar el vaixell. Quan la tripulació va sortir a coberta, es va veure sota el foc dels destructors HMS Bulldog i HMS Broadway, que van pensar que el submarí intentava atacar-los amb el canó de coberta. Els britànics van cessar en el seu atac quan van comprendre que l'U-Boat estava sent abandonat i que la seva tripulació es lliurava. El comandant de l'escorta, el capità Joe Baker Creswell, a bord del Bulldog, va reconèixer l'oportunitat de capturar-lo i, juntament amb el Broadway, va intentar evitar que l'U-110 es submergís. Lem va pensar que el vaixell s'enfonsaria amb els respiradors oberts i va ordenar a l'operador de ràdio, Heinz Wilde, que deixés el llibre de codis i la màquina Enigma i en sortís fora. "El submarí s'està enfonsant", va dir que li havia dit. Un altre operador de ràdio va recuperar els seus efectes personals ignorant el material secret. Quan Lem va comprendre que l'U-110 no s'anava a enfonsar, va intentar nedar de tornada per destruir el material secret. No se'l va tornar a veure. Podria haver estat tirat a l'aigua per un mariner britànic, però s'ignora el seu destí. Amb Lem inclòs, 15 tripulants van perdre la vida en aquesta acció i 32 van ser capturats. La tripulació del Bulldog va abordar l'U-110, va recollir del submarí tot el que va poder transportar, inclosos els documents secrets i la màquina Enigma. Donada la importància de la troballa, l'almirallat britànic va ordenar l'enfonsament del submarí mentre era remolcat a Gran Bretanya per guardar el secret. Els documents capturats de l'U-110 van ajudar a desxifrar els codis secrets alemanys.

el procés de desxifrat d'Enigma. L'esforç que va trencar el xifrat alemany va començar el 1928, quan els polonesos van interceptar una màquina Enigma enviada de Berlín a Varsòvia i equivocadament no protegida com a equipatge diplomàtic. No era una versió militar, però va proporcionar una pista que els alemanys podrien estar utilitzant una màquina de tipus Enigma en el futur. Quan l'exèrcit alemany va començar a fer servir Enigmes modificades anys després, els polonesos van intentar trencar el sistema buscant el cablatge de rotors usats en la versió de l'exèrcit i trobant una manera de recuperar les configuracions usades per cada missatge en particular. A finals de 1932, el matemàtic polonès Marian Rejewski va aconseguir un dels majors descobriments significatius en la història de la criptoanàlisi, usant tècniques fonamentalment de matemàtiques i estadística en trobar una manera de combinar-les. Així, va aconseguir desxifrar el codi, però no tenir accés a les mateixes màquines i al seu cablejat, els investigadors polonesos no van poder desxifrar els missatges encriptats fins a rebre del Servei d'Intel·ligència francès dades de la configuració. Dotats d'aquesta nova informació, els polonesos van poder construir una rèplica, a partir de la qual ja van poder desxifrar els missatges alemanys. Per exemple, diguem que un operador va escollir QRS com a configuració pel missatge. Ell posaria la màquina amb la configuració inicial del dia i llavors va escriure QRS, QRS. Això es convertiria en alguna cosa com JXDRFT. Semblava un balboteig, però la pista que Rejewski va aprofitar va ser que el disc s'havia mogut tres posicions entre els dos llocs de QRS. Nosaltres sabem que J i R són originalment la mateixa lletra i el mateix per XF i DT. No sabem quines lletres són, ni tampoc ho hem de saber, perquè mentre hi ha un gran nombre de configuracions del rotor, hi ha només un nombre petit de rotors que tindran una lletra que va de J a R. Rejewski va trucar aquest model per cadenes. Trobar les cadenes apropiades de les 10.545 combinacions era tota una tasca. Els polonesos van desenvolupar un nombre de mètodes d'ajuda. Una tècnica utilitzava unes tires en blanc per cada rotor, mostrant quines lletres podrien encadenar-se, bloquejant les lletres que no podien encadenar-se. Els usuaris prendrien les tires sobreposant-les, buscant les seleccions on estaven completament clares les tres lletres. Els britànics també havien desenvolupat aquesta tècnica quan van tenir èxit a trencar l'enigma comercial, encara que van intentar, i no van aconseguir, trencar les versions militars d'enigma. La disposició d'aquestes lletres als rotors va crear, per part del Servei d'Intel·ligència i el seu cap del buró francès, Georges Bertrand, grups anomenats per elles. Cada equip tenia una fracció per augmentar el rendiment. Entre els tres grups d'experts en criptografia, integrats per francesos, polonesos i espanyols. L'equip D estava integrat per 7 espanyols exiliats procedents del Servei Secret de la República, 5 oficials i 2 comissaris polítics, dirigits per Camazón. Per descomptat, uns quants milers de possibilitats encara eren moltes per provar. Per ajudar amb això, els polonesos van construir màquines que consistien en enigmes en paral·lel, que van anomenar bomba criptologixina. És possible que el nom fos escollit

Els polonesos van poder determinar el cablejat dels rotors en ús aleshores per l'exèrcit alemany i desxifrar bona part del trànsit de l'exèrcit alemany en els anys 30 fins al principi de la Segona Guerra Mundial. Van rebre ajuda dels serveis secrets francesos, que tenien un agent a Berlín amb accés a les claus programades per Enigma, manuals, etc. Les troballes del criptoanalista Rejewski no van dependre d'aquesta informació. Ni tan sols va ser informat sobre l'agent francès ni va tenir accés a aquest material. No obstant això, el 1939, en afegir els alemanys dos rotors més a la màquina i els polonesos, conscients que la invasió alemanya s'acostava i incapaços d'estendre les seves tècniques amb els recursos disponibles, van decidir compartir els resultats de les seves investigacions amb els aliats francesos i britànics en una reunió secreta el 1939 a la localitat de Piri, prop de Varsovia. Mentre que en el passat utilitzaven només tres rotors i els movien simplement de ranura a ranura, ara van introduir dos rotors addicionals, usant així tres de cinc rotors a qualsevol hora. Els operadors també van deixar d'enviar dues vegades les tres lletres corresponents a la configuració individual al principi de cada missatge, cosa que va eliminar el mètode original d'atac. Tot això es va enviar a França amb balissa diplomàtica. La part britànica va anar a Bletchley Park. Fins aleshores, el trànsit militar alemany d'Enigma havia donat per vençuts tant a britànics com a francesos, i ells van considerar la possibilitat d'assumir que les comunicacions alemanyes romandrien a la foscor durant tota la guerra. Gairebé tot el personal de la secció de criptografia polonesa va deixar Polònia durant la invasió alemanya i la majoria van acabar a França, treballant amb criptògrafs francesos en transmissions alemanyes. Alguns criptògrafs polonesos van ser capturats pels alemanys abans que sortissin de Polònia o en trànsit, però res va ser revelat sobre el treball d'Enigma. La tasca va continuar a França, a l'estació PC Bruno, fins la caiguda d'aquest país. Alguns dels integrants de l'equip franco-polonès van escapar llavors a Anglaterra. Cap va participar en l'esforç britànic amb criptoanàlisi contra les xarxes d'Enigma. Quan el mateix Rejewski va saber, poc abans de la seva mort, de la feina duta a Bletchley Park, que ell havia començat a Polònia el 1932 i de la seva importància en el curs de la guerra i la victòria aliada, va quedar sorprès. Amb l'ajuda polonesa en massa, els britànics van començar a treballar en el trànsit alemany d'Enigma. A principis de 1939, el servei secret britànic va instal·lar la seva escola governamental de codis i xifrats a Bletchley Park, 80 quilòmetres al nord de Londres, per fer fallida el tràfic de missatges enemics, si fos possible. També van preparar una xarxa d'intercepció per capturar el trànsit xifrat destinat als desxifradors a Bletchley. Hi havia una gran organització que controlava la distribució dels resultats secrets i informació desxifrada. Es van establir regles estrictes per restringir el nombre de persones que sabessin sobre l'existència d'Ultra per assegurar que cap acció alertaria les potències de l'eix que els aliats posseïen aquest coneixement. A l'inici de la guerra, el producte de Bletchley Park tenia per nom en clau Boniface, per fer la impressió als no iniciats que la font era un agent secret. Tal va ser el secretisme al voltant dels informes de Boniface que els seus informes es van portar directament a Winston Churchill en una caixa tancada amb clau, de la qual el primer ministre tenia personalment la clau. La informació així produïda va ser anomenada Ultra.

A Bletchley Park, matemàtics i criptògrafs britànics, entre ells Alan Turing, jugador d'escacs i bridge i fanàtic dels mons encreuats, es van enfrontar als problemes presentats per les moltes variacions alemanyes d'Enigma i van trobar mitjans de fer fallida moltes d'elles. Els atacs britànics contra els equips Enigma eren similars en concepte als mètodes polonesos originals, però basats en dissenys diversos. Primer, l'exèrcit alemany havia canviat les pràctiques, més rotors, diverses configuracions, etc. Així que les tècniques poloneses, sense modificacions, van deixar de ser efectives. En segon lloc, la marina alemanya havia tingut pràctiques més segures i ningú no havia trencat el trànsit addicional.

Un nou atac va confiar en el fet que el reflector, una qualitat patentada d'Enigma, garantís que cap lletra pogués ser codificada com ella mateixa, de manera que una A mai no podria tornar a ser una A. Una altra tècnica assumia que diverses expressions comunes en alemany, com Hi Hitler o si us plau, respon, es trobaria freqüentment en un o altre text. Les suposicions reeixides sobre el text original eren conegudes a Bletchley com a garbells. Amb un fragment del text probable original i el coneixement que cap lletra no pogués ser codificada com ella mateixa, no era estrany que un fragment del text xifrat corresponent pogués ser identificat. Això proporciona una pista sobre la configuració del missatge, de la mateixa manera que els polonesos ho havien aconseguit abans de la guerra. Els mateixos operadors alemanys van donar una immensa ajuda als desxifradors diverses vegades. En un cas, es va sol·licitar a un operador que enviés un missatge de prova, per la qual cosa simplement va teclejar la lletra T repetidament. Un analista britànic va rebre un missatge llarg sense una sola T a les estacions d'intercepció i immediatament va comprendre el que havia passat. En altres casos, operadors d'Enigma feien servir constantment les mateixes configuracions per codificar un missatge, sovint les seves pròpies inicials o de les seves núvies. Es van posar analistes a buscar aquests missatges al mar de trànsit interceptat cada dia, permetent a Bletchley utilitzar les tècniques poloneses originals per trobar les configuracions inicials durant el dia. Altres operadors alemanys van utilitzar el mateix formulari per als informes diaris, majoritàriament pels informes del temps, de manera que el mateix garbell es va poder fer servir cada dia. A l'estiu de 1940, desxifradors britànics que van estar desxifrant amb èxit els codis de la Luftwaffe van ser capaços de lliurar-li a Churchill informació sobre el lliurament secret de mapes d'Anglaterra i Irlanda a les forces d'invasió de l'operació Lleó Marí. Des dels seus inicis, la versió Enigma utilitzada per la Marina es va fer servir d'una varietat més àmplia de rotors que no pas les versions de la Força Aèria o de l'Exèrcit, així com diversos mètodes operacionals que la feien més segura que les altres variants d'Enigma. Virtualment, no hi havia indicis de les configuracions inicials de les màquines. Hi havia pocs textos per fer-les servir amb claretat. Mètodes diferents i molts més difícils es van haver d'utilitzar per desxifrar el trànsit entre les enigmes de la Marina i a causa de l'amenaça dels U-boats que navegaven tranquil·lament per l'Atlàntic després de la caiguda de França, es va haver d'aplicar una alternativa més directa de desxifrat. El 7 de maig de 1941, la Royal Navy va capturar deliberadament un vaixell meteorològic alemany, juntament amb equips i codis de xifrat. I dos dies després, l'U-110, tal com ja he explicat, va ser capturat, també equipat amb una màquina Enigma, un llibre de codis, un manual d'operacions i altres informacions que el trànsit submarí de missatges codificats fos visible pels operadors de la intel·ligència britànica. Encara que per aquest moment tant britànics com a nord-americans disposaven de màquines Enigma i fins i tot tenien la capacitat de desxifrar el codi alemany, gràcies als esforços portats per l'equip que liderava en Turing, aquesta captura va facilitar els treballs futurs dels criptògrafs aliats.

fins aquí el programa d'avui. En el proper programa parlaré de Bletchley Park, Alan Turing i l'equip que va permetre treballar en la creació de la primera computadora que va permetre el desxifrat. També de Joan Clark, primera dona en ser nomenada com a membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic el 1946. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Hola, benvingudes, molt bona nit. Comença un nou quan comença la nit aquí a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada, si és que ens escolteu a través sintonitzant la ràdio. Si no, ja sabeu que aquest programa el podeu escoltar des de la web de la ràdio nostra, que és, com us deia, Ràdio Molins de Rei, i busqueu l'emissió online. Opció 3, buscar podcast. Aquest serà el 602 podcast, si no m'equivoco, d'aquest programa. I ja sabeu que els darrers anys els dedico bàsicament a música interpretada per dones, músiques amb veus de dona. Avui he volgut dir músiques caçades al vol perquè són cançons que he anat escoltant i enganxant amb aquestes aplicacions que t'ajuden quan no saps ben bé qui està cantant i que alhora em serveixen molt per, doncs allò, per recordar quines cançons he recordat, he tornat a escoltar o he escoltat per primera vegada i que em ve molt de gust compartir amb totes vosaltres. Jo sóc la Fermina Recio, estaré intentant posar veu no a la foscor, sinó a la música que escoltarem, música amb veu de dona. Amb qui comencem avui? Doncs amb la senyora Missy Gray. Ella és una... Bueno, el seu nom és Natalie Renee McIntyre. Missy Gray, per a les amigues i per la gent que la seguim. Ella és una cantant de rhythm and blues, de soul, a més és actriu, és productora, escriu cançons per ella i per altres persones, i bé, té una veu molt, molt peculiar. He decidit començar el programa d'avui amb aquest tema. És un tema que pertany al seu primer àlbum d'estudi, va ser la seva estrena, i bé, ella amb aquest tema, que es diu The Letter, és una carta en la que intenta reflectir una reflexió sobre el desencantament, sobre la recerca de la pau interior. Ella diu que amb aquest tema l'única cosa que va voler expressar era amor, pau i harmonia. Dir-vos que el tema té un bon rotllo impressionant que us farà moure si esteu estirades, si esteu assegudes o si esteu de peu. És d'aquelles que et fan començar a moure els malucs i que se't fica a dintre. The Letter, Missy Gray, per començar el Quan comença la nit d'avui.

I aquesta manera tan de bon rotllo és com ha començat el Quan comença la nit d'avui a Ràdio Molins de Rei per totes aquelles persones que acabeu d'arribar. Seguim música Casa del Vol, que dic jo, que em veieu a vegades sempre jo en una botiga o en algun lloc posant el mòbil cap amunt, és perquè vull enganxar una cançó que m'agrada que estigui sonant. Ara és el torn de Helen Folaseit Adu, nom comercial o nom públic Seid, i ella és una cantant i compositora britànica d'origen nigerià. Es va fer molt, molt famosa, sobretot entre mitjans i finals dels 80, i se la coneix per liderar una banda que es deia exactament igual que ella, i ells feien, bueno, ella feia Smooth Soul, o fa, i Quiet Storm. Això són subgèneres del rhythm and blues i del soul, on es prioritza la suavitat, melodies relaxades i un punt de sensualitat, sí? Doncs és una miqueta... Jo aprenc molt, quan comparteixo música amb vosaltres, perquè com que una de les meves pretensions és donar informació no només sobre qui canta o sobre la cançó, sinó sobre què estem escoltant, doncs jo aprenc moltíssim. He escollit un tema que es diu Lovers Rock, que dona també títol a un àlbum de l'any 2000, i és un himne a l'amor incondicional. Pot ser amor romàntic, pot ser amor d'amistat, però el que és, sobretot parla de la incondicionalitat, és a dir, jo estic al teu costat i ens anem a enterrar morts, si cal. Dit això, anem a escoltar música, que és del que va aquest programa. Lovers Rock i la fantastiquíssima Seid.

Espero que hagueu gaudit aquest tema exactament igual que jo, perquè és d'aquells que de manera molt suau smooth, doncs et fa moure't, i amb aquest punt sensual que té Seid, que és fantàstic. Ara amb qui ens anem? Seguim. Ara és el torn d'Erykah Badu. Erykah Badu i un àlbum del 2010, si no m'equivoco, que es diu The New America Part 2, Returns of the Anchor. És un disc que s'ha d'escoltar tot, perquè totes i cadascuna de les cançons tenen missatge. De què ens parla amb el tema que us he escollit, que es diu Windows Seat, que és el seient de finestreta, perquè ella parla de com de que necessita, que vol agafar un bitllet d'avió per fugir i estar sola i tenir l'oportunitat de reflexionar i plorar per obtenir perspectiva. Dit això, també el vídeo d'aquest tema va ser molt, molt polèmic, perquè està filmat a la plaça Daly de Dallas, on van assassinar a JFK, i ella parla també en aquest tema del groupthink, que és el pensament grupal. Parla de i critica la societat, com la societat rebutja, jutja, assassina, entre cometes, espiritualment, a les persones que s'atreveixen a pensar i actuar diferent. Erykah Badu i els seus missatges superprofuns, un tema xulíssim i una miqueta en la línia del que hem estat escoltant fins ara. Window Seat.

Una vegada llegia un article sobre Erika Badu i deia les plaques tectòniques es mouen si Erika Badu així ho vol. És que amb la veu pot fer qualsevol cosa que vulgui, perquè realment és molt, molt poderosa, tant amb el missatge com amb la manera de dir. Ara amb qui ens anem? Ens anem fins a Suècia, a un àlbum de l'any 1992, amb la veu de Nene Cherry. A l'àlbum es deia Homebrew. La veritat és que Nene Cherry no s'ha prodigat molt fent molts discos, però sí fent bona música. He escollit un tema que es diu Trout, un més o menys es pronuncia així, que és una truita de riu, perquè i el tema vol ser una metàfora sobre l'honestitat, l'autoafirmació, i en aquest tema col·labora Michael Stipe, que coneixereu com a vocalista del grup Rim. A la frase "nadar com un peix", "swing like a trout", vol que posem la imatge d'aquest peix, com va lliurement per l'aigua, i és un símbol de mantenir l'essència pròpia i fluir tot i haver-hi obstacles i avançar sense veure's atrapada per expectatives tòxiques i crítiques d'altres persones. Música, música, i em deixo ja d'interpretacions de cançons i de més. Nene Cherry, des de Suècia, no només cantant i compositora, sinó també DJ. Disfruteu-la, perquè és una delícia aquesta senyora, i aquest tema és molt canyero.

Un gran tema, estareu amb mi, que era un tema per compartir i per escoltar totes juntes. Per les persones que acabin d'arribar, això és el Quan comença la nit. Esteu en companyia de Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina Recio i estem posant música amb veu de dona. Ara amb qui ens anem? Doncs ens anem amb un duet on la veu cantant la posa la cantant i compositora i baixista Nathalie Down, i el multistier es fa acompanyar del multiinstrumentista Jack Conte. Van vendre més de 100.000 cançons en línia l'any 2009 i es diu Pomplamous. Són nord-americanes i us he escollit un tema que em sembla molt divertit. Fan un mix, es diu Jamero Beaches Mashup, entre dos temes molt famosos, el Staying Alive dels Beaches i el Virtual Insanity de Jamiroquai. I està dintre un àlbum que es diu The Best of 2018, i no em feu dir-ho en anglès perquè no em sortirà. I em sembla un tema divertit, també caçat al vol.

Què us ha semblat? Espero que bé. Disculpeu aquest que he fet amb la boca, que suposo molesta moltíssim. Bé, ara em ve molt de gust escoltar Amy Winehouse. Suposo la porto al cap durant dies, perquè el cap de setmana passat vaig tenir diumenge oportunitat de tornar a veure el concert que van fer Andrea Motis i Barcelona Gospel Messengers al Palau de la Música Catalana. I ja sabeu que una de les veus de Barcelona Gospel Messengers és la meva favorita, que es diu Clàudia Massaguer, Reina Blava, que és la meva filla i la vaig parir jo. Hem dit tot això per explicar-vos que vull posar el tema Will You Still Love Me Tomorrow, un tema que va escriure Carole King i que es va estrenar l'any 1960 per The Shirelles. Però jo us poso la versió que fa Amy Winehouse, perquè ella tot ho feia meravellós, i ens acostem a la data en què ens va deixar, però la portem. No ha desaparegut. Allò que sempre us dic, no? Cada cop que pensem en algú, aquest algú no desapareix. Aquesta persona especial, pel que sigui, per la seva veu, per la seva música, perquè ens l'estimem, doncs no desapareix sempre que hi pensem. Will you still love me tomorrow?

aquesta era Amy Winehouse. I ara d'un saltirons anem... Bueno, tot i que també les... Bueno, Amy Winehouse era britànica i Heather Nova està nacionalitzada britànica perquè és de Bermudes, i tot i que tenen un govern autònom i de més per algunes coses, tenen a veure amb el Regne Unit. Em sembla que és la primera vegada que us la poso, Heather Nova. Us he escollit un tema d'un àlbum de l'any 1998 que es diu Siren i es diu Paper Cup. Paper Cup una miqueta simbolitzant un got de paper que és fràgil i que es trenca ràpid, no el pots reutilitzar moltes vegades, i parla això, de la fragilitat del temps, de com pot haver-hi coses que passen molt, molt ràpidament. Seguim. Paper Cup, Heather Nova.

I era d'un saltiró a Dublin, amb la veu de Wallis Bird. Us posaré una versió. Ella porta molts anys tocant i composant, però aquesta versió que fa del In My Life dels Beatles, i sabeu que no sóc molt beatlera, doncs m'agrada bastant. Està en un àlbum del 2014 que es diu Architect, i com us deia, és In My Life, una cançó que ja sabeu que Lennon va escriure intentant reflexionar d'una manera nostàlgica sobre els jocs del passat, sobre la memòria i sobre l'amor. In My Life, amb la veu esplèndida de Wallis Bird.

I love you more, té una manera de dir-ho fantàstica. No vull dir que millor que Lennon, però sí, ho vull dir. I bé, continuem amb música, ja ens arribem. Estic arribant al final del programa d'avui. Jo no sé si donarà temps a escoltar més de dues cançons. I com que no callo, doncs ja ho veieu. Perquè acabi d'arribar, que això s'acaba, és el quan comença la nit, un programa dedicat exclusiva o quasi exclusivament amb músiques amb veus de dona. Interpretades per dones, composades, escrites... I és del que va, de visibilitzar a les dones durant aquesta horeta que dura el programa i que anem ja pel podcast número 602, que es fa gran, això de 602, que no vol dir programa, Ja us he explicat la meva vida moltíssimes vegades, però aquest programa va començar la temporada 2000, la temporada 99-2000, és a dir, que ja portem uns quants anyets, i anteriorment havia estat al Catalonia. Però bé, des del 2012 hi ha 602 amb aquest podcast que podeu escoltar si és que voleu escoltar música de tot arreu, i al principi mixta i ara els últims anys dedicada exclusivament a dones. I una de les últimes cançons que us poso avui, em sembla que serà la penúltima, es diu Don't Kiss Me Goodbye. És un tema d'un matxembrat. Fan Ultra Orange i Emmanuel Seigner, que són... Emmanuel Seigner la coneixeu sobretot com a actriu francesa, però també cantant, i Ultra Orange és un grup francès de rock que més, els membres són de París fins a Bretanya. Don't Kiss Me Goodbye, potser és una miqueta més indie, i és que és un gran tema i no volia que acabés la nit d'avui sense que l'escolteu.

I bé, i això ja s'acaba, ens queda temps per una cançó més. Abans d'acabar, perquè ens queden molt poquets programes, molt, molt poquet. De fet, em sembla que el darrer programa serà la setmana del 20 de juliol, sí. Em sembla que el darrer programa serà el 23 de juliol. I això, que ens queda un meset, menys d'un mes, per compartir música amb vosaltres. Recordar-vos que aquest programa va de música amb veu de dona. Recordar-vos que hi ha un correu electrònic, que és fermina100869@gmail.com. M'he quedat amb les ganes de poder fer un programa amb les músiques que us fan enfonsar-vos o enlairar-vos a tope en qüestió de anímica, sí? Vaig llençar la pedra de a veure qui té ganes d'escriure i dir alguna cosa sobre sentiments transformats en cançó. Quan vull plorar exageradament, quina és la cançó que em poso perquè em toca el botó del plor i de l'enfonsament, o quan estic superpujada de revolucions, quin és el tema que em fa sentir així, o quin és el tema que necessito per relaxar-me quan estic extremadament nerviosa. Bé, lligar una miqueta el que és la música amb els sentiments, tot i que una cosa no està deslligada de l'altra. Bé, per acabar, li haig d'agrair a l'Isma, que és tècnic de so i és la parella de la meva filla, que em presentés aquest grup que es diu Dorothy. És un grup que la seva veu cantant és Dorothy Martin, i un tema d'un àlbum del 2018, vull creure, ho estic dient de cap, i millor que ho miri, sí, del 2018, un àlbum amb 13 cançons, es diu 28 dies en el ball, o 28 days in the valley, i un tema que es diu Who Do You Love? Who Do You Love és a qui estimes, no? Parla d'amors tòxics, de relacions que et poden llençar per terra la vida. Però ja se'n va sortir, que és Dorothy qui va escriure aquesta lletra, i només vull que us hi fixeu si s'assembla o no a la veu de la meravellosa Grace Slick, que era una de les cantants de Jefferson Airplane. En aquest tema en concret és una flipada, s'assembla moltíssim. Aprofito per dir-vos que bona nit, que gràcies per fer-me companyia. Un petó molt gran. Aquest petó ha sonat una mica millor. I us deixo amb Dorothy i Who Do You Love?

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
2: Bon dia, bona hora i bon dijous. Tal dia com avui, de l'any 1714, va néixer Christoph Gluck, compositor alemany del classicisme primerenc, universalment conegut com el reformador de l'òpera. Va transformar l'òpera eliminant els excessos barrocs i el virtuosisme buit per retornar-li la naturalitat, la veritat dramàtica i l'equilibri emocional. La seva primera gran obra va ser Orfeo i Eurídice. Avui escoltarem l'ària més famosa d'aquesta òpera, Què faré sense Eurídice?, cantada pel contratenor Philip Jarowsky. La veu de contratenor és la veu masculina que utilitza el registre vocal més agut, equivalent a la tessitura d'una contralt o mezzo-soprano, que gaudiu d'aquesta meravella.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. La compartim amb l'equip al complet. És a dir, Nati Bofill, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Manel Cordero.
2: Bon dia a tothom.
0: Mercè Charles, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Núria Rubió, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I Josep Vinyets,
6: bon dia. Molt bon dia.
0: Comencem. Molt bé, Josep Vinyets, voluntari per diumenge al Pas del Tour.
6: Sí, sí.
0: Sí, què faràs? Quina és la teva tasca?
6: No ho sé, encara no ens ho han dit.
0: Ah, tu t'has apuntat?
6: No, vam tindre una reunió prèvia el dimarts allà a la Federació Obrera i van dir que ja ens ho dirien el...
0: Un segon, no sabíem que buscaven voluntaris. Com te'n vas assabentar, tu? Què és el que has fet?
5: Vas de gegant.
3: No, anirem a les mòquines de
6: a veure,
3: com que té tants uniformes.
5: Molt bé, molt ben dit.
0: Molt bé, Nati. Normalment del SEM, perquè sempre portes samarretes al SEM.
6: Sí. No,
0: et patrocinin.
6: No. Ens vam assabentar ja fa temps. Seriositat. A més a més es va haver d'apuntar...
0: Quan parles en plural vols dir que tu i més gent...
6: No, des d'esports...
0: La regidoria d'esports...
6: Com que ja has estat altres vegades en fer de voluntari amb altres
0: curses... Estàs en una llista.
6: Tenen una llista quan és la cursa de Sant Miquel, quan és ara mateix quan va haver-hi la volta femenina...
0: Sí, que et vaig veure amb un peto.
6: I ja t'avisen, encara que això ho mouen més des de la Generalitat, des de Barcelona, ho han mogut,
0: això vols dir
6: per correu i t'han anat enviant la informació. Ara, quan arriba el moment de la cursa, sí que ven que t'ho fan des d'aquí Molins, perquè te podies apuntar inclús a altres pobles. A mi em va arribar un correu equivocat que posava estàs de voluntari a l'Hospitalet de Llobregat, dic jo no sé, i als 5 minuts en arriba un altre, ai, que ens hem equivocat, i llavors sí.
0: I t'han dit la teva tasca ja?
6: És tallar carrers. Perquè,
0: evident...
6: No, és que...
3: Tallar
6: carrers, perquè sí és cert que aquesta vegada, com a diferència d'altres curses que hem fet, com vam fer la volta i hem fet la femenina, es tanca el carrer tant a tocar la carretera com inclús els carrers que venen paral·lels al darrere. I es necessiten més voluntaris.
0: Sí.
6: Evidentment, els voluntaris, els que anem, que som civils, anem a aquest punt.
0: Sí, perquè
6: els punts més crítics, allà s'hi posa Guàrdia Urbana o Protecció Civil.
0: Normal.
6: Pensem que un voluntari no deixa de ser un voluntari. Llavors, tu, fins a cert punt, certes tasques no les pots fer. Tu no pots dirigir tràfic, tu no pots... Inclús tens, a vegades, problemes. Si tallar algú cotxe que vol passar i dir-li que no pot passar perquè et diuen... Sempre et trobes el TV que et diu però vostè qui és per prohibir una mica passi, perquè...
3: Tu dius el Josep Vinyets.
6: És així. No, que és una mica així. Ser voluntari està bé i els que ho fem ens agrada, però penses... realment sempre tens aquest problema de que tu no ets una autoritat i segons quines tasques per al tràfic i d'allò no... I a mi, si estàs en un punt i ve un cotxe, doncs evidentment l'has de parar. I a vegades et trobes algú que perquè sempre trobem persones de tot tipus que pugui encarar una mica i a quin punt arribes tu. Quan això va sortir, les reunions han sortit moltes vegades, aquest dia també va haver-hi algú que ho va preguntar. Ai, et poses en contacte, hi ha els números de contacte amb la Guàrdia Urbana, i dius, i quan arribi la Guàrdia Urbana, millor que ella m'ha passat per sobre.
3: Sí.
5: Però tu vas identificat amb alguna...
0: Sí. Amb un peto.
5: I això et dona una certa, també, una autoritat, però ja entenc. Ja
4: és que això passa molt al carrer, quan veus que hi ha un incivisme amb alguna cosa, tens ganes de dir... Escolta,
0: de fer l'observació.
4: Sí, escolta, doncs que estàs fent això, però en el moment que ho vols anar a fer, almenys jo, miro la cara de la persona, i depèn de la cara que posa, dic, més val no dir-li res, perquè si és capaç de fer aquest acte incívic, igual és capaç de donar-me un castanyot.
5: Clar, és que s'ha de mirar tot, la complexió, l'estatura...
4: No. Si porta el Manel al costat és una altra cosa.
0: Ui, Manel.
7: Jo que es dobro no me la jugo.
6: No acostuma a passar sovint, no acostuma a passar, però
0: clar,
6: et pots trobar. Jo dic que jo ens referia a aquest cas de que dius el que són voluntaris és una cosa que dius, sí, està molt bé, però que és el que he dit abans, que tu no estàs qualificat per fer segons quines coses, i llavors aquí trobes un municipal o trobes un Mosso d'Esquadra, i estic segur que ningú li porta la contrària, ni ningú li dirà, ai, doncs jo he de passar per aquí perquè no tinc un altre camí. Ah, en canvi, això és el que ens referia. No, l'altre està molt bé, i a més fa falta gent, perquè si mirem tot el que s'ha de tancar i deixar, pensem que tancaran tota la Nacional des de Tarragona fins a Barcelona no sé quantes hores.
4: Sí? I val la pena, pregunto jo, eh? No...
1: Deu valdre la pena, sí, perquè la setmana passada vaig allà dalt a l'apartament i l'etapa... Allà dalt a la Cerdanya. L'etapa acaba... del cap de setmana que ve, acaba a Les Angles.
0: Sí.
1: I vaig veure, doncs, tot Font Romeu i passarà, a tot arreu hi havia els afitxes, o sigui, hi havia les canxines aquestes, i els hi ha de valdre la pena, perquè hi ha molta... O sigui, es cuida molt. O sigui, jo crec que, o econòmicament, pel fet de situar les poblacions en el mapa, o que la gent pernocta, menja, compra encara que siguin, doncs, les ampolles d'aigua, no sé, però els hi ha de valdre la pena, perquè ja et dic, tota la zona de Font Romeu i Les Angles, que ella allà acabarà, i vaig pensar, mira, no en tinc prou amb olí,
4: sí.
5: Sí, jo crec que visibilitza arreu del món pel lloc on es passa, per tant, Molins de Rei, hi ha un moment que serà el centre d'atenció.
1: És com la Sagrada Família,
5: no, per el mateix que diu la Nati de Les Angles, sí, i de tot. Sí. El Tour és, són 120 anys, és molt important, és la Grande Paz. La Grande Paz, a més, per això costa pasta, eh? Sí, això costa calés, eh?
0: Has fet aquesta parada i ara és una altra reflexió.
5: Sí, és una... I
0: això costa calés. Això qui ho paga?
5: Això qui ho paga, no?
1: Home, això ho paga molts grups, no?
5: No, però que consti, per exemple, en el cas nostre... No, en el cas nostre de Molins de Rei, vull dir, a mi em consta que la Diputació, vull dir, ha donat una pasta que està bé, que està bé
0: per
5: tots aquests actes, sí, previs que s'han fet per anar fent ambientillo per aquest diumenge que passa per la carretera.
1: Lo, no?, de l'asfaltat, tens raó.
0: Ara, sí, el polígon.
1: Perquè nosaltres a la zona d'allà dalt, com que a l'hivern amb la neu es fa malbé molt,
5: aquí volia
1: tot
5: arribar.
1: Tot el port que hi ha, que puges des d'Estavar fins a la Font Romeu,
0: sí,
1: l'han refet tot.
5: Sí, sí.
1: O sigui que els conductors hi guanyem, perquè, doncs, esclar, la neu provoca, sí, molt deteriorament en l'asfalt. I ha estat impecable, eh?
5: Sí, és una exigència dels organitzadors, sí, del Tour. Que això em sembla que ja, no sé si us ho havia explicat, és una empresa brutal, amb seu a París, allà a la Défense, i que són els mateixos que fan el París, el Dakar i i tots aquests grans... Avins, diguem-ne, esportius. I tant,
1: és una
5: empresa, brutal, és una...
1: I seguretat del ciclista.
5: I seguretat del ciclista.
1: Bonyo forat no...
5: Sí,
1: no,
5: a més t'exigeixen que quan tens els passos aquells de
0: sí, digueu-me el nom.
5: De vianants. No,
1: aquells que et fan reduir la velocitat.
5: Que fan reduir la velocitat perquè puja el nivell de l'escena, eh? Segons a quins llocs t'ho fan...
1: Treure
5: o modificar, o sí, sí, hi han d'haver-hi els mínims, els necessaris, i després l'asfalt. I d'aquí ve que, esclar, per exemple, a Molins de Rei, segurament, vull dir, dius, ostres, que tinguem en compte que hem fet molts actes i tu vas ser un, Josep, que vas dir, dius, bueno, i això què? Vull dir, això val molt. Però, esclar, la Diputació dona una subvenció, però jo crec que això...
1: Puja més que la subvenció.
5: Perquè s'han hagut d'asfaltar carrers.
6: Però els carrers no els asfalta l'Ajuntament. Aquí, en aquest cas, estàs...
1: Obra pública.
5: Com que
1: passa per la carretera. És obra pública.
6: Aquí l'únic que han sortit, jo penso, sí, van sortir per diners per culpa de la febre, de la pesta porcina, no poder passar per la carretera de la Llidera. Això sí que ha sigut un...
5: Això ha sigut
6: molt més maco el tur.
5: Molt més maco.
6: Carretera, encara que no sigui allò, és un port de tercera, no és...
1: Pel
6: paisatge i per tot. Ara ha passat tota la Nacional... I el que deies dels passos, aquí no n'hi tenim tants a la Nacional,
5: tant.
6: Però si vas a Sant Feliu n'hi ha molts, sí, ha molt més.
5: I tant, hi ha els.
6: Perquè aquí tenim el de la plaça de la Bàscula, però és llarg, no és el mateix. Per el que dius tu, no és el mateix quan és una elevació de l'asfaltat, però són 50 metres, i que no el millor dels 10, els 6 o 7 metres d'un pas de vianant.
5: I tens raó amb el de Sant Feliu, els de Sant Feliu n'hi ha molts, i són, per mi sempre he pensat que són més alts que els altres, no sé per què, o coincideixen just amb la vorera i són un pèl més alts.
6: I ara no sé si em vull equivocar o no, però jo diria que també n'hi ha algun a la Nacional entre Molins i Sant Feliu, però hi ha terme de Sant Feliu, a lo que és la Nacional abans d'entrar al poble, n'hi ha algun de pas elevat d'aquests que dius, aquests encara són més punyeteros, perquè dius, allà no hi comptes que és zona industrial i que hi hagi un pas d'aquests. Jo diria que n'hi ha un.
5: Sí, passada cas... la rotonda d'allà on hi ha el Lidl, em sembla que n'hi ha un.
6: Sí, no, n'hi ha un abans d'entrar a la població que dius, aquest és el que et trobes i no hi comptes.
4: A Vinyets has esmentat a la carretera de Collserola. Ahir amb el Manel comentàvem, amb tant temps que no ens deixen anar a caminar, i la gent que anàvem a caminar seguíem una quantitat de corriols terribles, tot allò deurà quedar com una selva, diríem.
0: Caram!
4: Sí, perquè, és clar, els corriols es mantenien molt mercès a la caminada de la gent.
5: I dels
4: senglars.
5: Els corriols els aprofiten.
4: A mi ara em feia una por, em fa un iuio terrible pensar que algun incívic tiri una cigarreta o alguna cosa per allà, perquè un incendi a Collserola ara, en aquests moments, seria terrible, no?
6: No hi hauria d'haver cap incívic que tingui una burilla per allà, perquè no s'hi pot anar. Sí. El que passa és que no ens enganyem.
0: La gent segueix anant-hi,
6: Se n'hi va, hi va bastanta gent.
0: Cada cop més, un altre cop.
5: Sembla que
1: cada cop més, El del sud de França, qui l'ha... O sigui, s'ha descobert que l'ha originat? Aquest tan gran que hi ha aquí al sud de França.
4: Sí.
1: El que es veu des de... que es veu des de Portbou, em sembla, o des de...
2: Sí, de Corbeil.
4: Que no ha sigut per casualitat.
1: O no sé on és. Sí,
0: no. Tens fred, Nati, que vas amb la Rebequeta?
1: Ah, no,
0: pensava que tenies fred.
1: Era per si teníeu allò molt posat.
0: No. Sí, és que si no tenim allò, el cervell se'ns perjudica molt.
6: Pensem que un incendi d'aquest no té per què ser tampoc provocat. Provocat directament, perquè la deixadesa de les persones a vegades també provoca aquests incendis. Tu tires una ampolla, deixes una ampolla a la muntanya, allò pot provocar un incendi.
1: I n'hi ha
6: pensa que no ho pensa, no hi ha cap borilla, no. Però has deixat una ampolla de vidre allà, que
4: i el sol
6: amb el reflexe del sol acaba provocant un incendi.
1: I trossos de vidre te'n trobes molts per la muntanya,
6: Que no són provocats directament, però són provocats.
4: Està controlat, això, aquí? Suposo que tens... No, tot el Collserola deu estar molt ben controlat, no?
0: Ell sembla com si fos el responsable del pare.
4: No, però com que sap tantes coses...
5: Ja, els forestals...
4: Els forestals, precisament, a la família n'hi ha, no?
6: Sí, no,
0: a l'ADF.
6: Amb aquest aspecte no estic del tot informat, però sí que hi tinc, perquè jo tinc el meu fill, el Nil, que està amb l'ADF, i ara actualment està treballant amb això, estant amb l'ADF, amb això de la febre dels porcs senglars, està a la recollida, ell està més aviat amb el rastreig, amb una altra persona, amb un gos, rastrejant, buscant els porcs senglars morts.
4: Sí.
6: O sigui que, dius, ja no li acostumo a preguntar ni d'allò, dius, no ho trobat molt d'allò, perquè dius, mira, és una cosa de feina, però que sembla que ja està, perquè no ens sents parlar tant o per allò, però si està treballant molt amb aquest aspecte. O sigui, estan recollint porcs senglars pràcticament cada dia, I dic, perquè si no, no tindria
4: aquestes què moren, persones. De què moren aquests?
5: Mira, ara anava a preguntar això jo, Núria, perquè, sí, perquè jo no m'ho he plantejat mai, però com detecten els infectats? Ara, per exemple, n'hi ha 100
6: els
5: més.
6: Els morts
1: els analitzen.
6: Ah. Perquè tots els morts que troben morts, no són infectats, ja, perquè s'estan posant trampes i s'estan fent caceres, i allò, vull dir que no tenen per què ser tots infectats.
4: Sí, llavors és que n'hi ha molts.
0: Sí,
6: i els que,
0: sobrepoblació.
6: I els que no, trobes.
5: A mils, eh?
4: Sí?
5: Sí.
6: Pensem una cosa, eh? Que el porc senglar és una mica carronyer, o sigui que... Sí, no, és que no ho tenim a vegades. Hi ha molts altres animals carronyers i que es mengen. O sigui que un porc senglar es troba en un altre porc senglar mort i se'l mengen. Vull dir que no, això sí que ho sé perquè n'han trobat destrossats. Per què? Perquè se'ls han menjat ells mateixos. I no cal anar lluny. Aquí, per exemple, nosaltres aquestes zones aquí no n'hi ha, però si tinguessin llebres, que és una d'allò del conill, sí, i també són carronyers. I no fa tant de temps, no fa tants dies, es van veure unes imatges d'una gavina matant un colom per menjar-se'l.
1: Això és bastant habitual, que
6: a vegades pensem només els animals són carronyers, els que són
1: les
6: hienes,
1: felins, no?
6: I allò,
1: les hienes.
6: No, n'hi ha més que...
4: Escolta, que
6: no.
4: La gana fa fer...
6: No. Això és veritat, els porcs senglars es mengen els seus mateixos morts, se'ls mengen. Mm. El mateix que van als covells de les escombraries a buscar menjar, que per això baixen a les poblacions, o sigui que no cal anar a Collserola, que ja ens venen ells.
1: Bueno, hem començat perquè doncs, hauria sigut molt més bonic...
0: Exacte, anem a ordenar-ho.
1: Anem
0: a ordenar-ho perquè...
1: No, més bonic passar...
0: Hem començat parlant de voluntariat.
5: I comencem i afegint que... Jo he pensat que si passen per la carretera, si s'ha d'asfaltar, potser va a càrrec de la Diputació, però si haguéssim passat per dintre el poble i s'hagués hagut d'asfaltar, que segur, haguéssim hagut de pagar nosaltres, no?
6: O Verdaguer hauríem tingut que asfaltar.
0: Verdaguer s'ha asfaltat, eh?
5: S'ha asfaltat.
0: Sí, un tros.
6: De totes maneres, haguéssim guanyat, també, eh?
5: Sí,
6: haguéssim suprimit forats que...
0: Bé, el cas és que a l'inici ens deies que t'has apuntat de voluntari.
6: Sí.
0: D'acord? I per anar tancant el tema. Sí. I et veurem allà amb un peto i la gent que s'ha apuntat amb una llista que ja habitualment us criden de la regidoria d'esports.
6: Bueno, petos em sembla que no. Aquesta vegada han fet una...
0: No,
6: una samarreta.
1: Una samarreta.
6: Una samarreta groga del Turt i... Bueno, però que no
1: anirà
6: fa tampoc...
1: Anirà a parar a l'armari dels uniformes.
6: Tampoc ho fa...
0: Que no acaben ja perquè tu deus tenir un armari.
6: Tampoc les fa l'Ajuntament, eh? Aquestes també t'ho venen de Barcelona. No.
5: De les d'una organització del...
0: Sí. És oficial, ell.
5: Això és guapo, eh?
0: Sí. Clar, perquè no t'apuntava, Joan.
5: Una samarreta a canvi de 12 hores allà.
6: I llavors, una altra cosa...
5: A ple sol.
0: Exacte, ja veuràs.
6: Una altra cosa del tour, perquè estem parlant de tantes hores, pensem que estem acostumats, ara com vist últimament, la Volta a Catalunya i allò, i us... És que el tour, a més de tindre l'espectacle que és ja la cursa en si... Dues hores abans passa aquella caravana publicitària, que també es veu que és un altre espectacle.
5: Sí, un espectacle, és veritat.
6: Per tant, no, jo ho dic perquè alguns que senten això i diran, i per això tallen tantes hores la carretera, és que passa dues hores abans. Per tant, una estona abans que passi això ja tallen la carretera i es queda tallada fins que passen els ciclistes. I hi ha una diferència de dues hores.
1: Mm-hmm. I aquesta caravana és la que et dona coses.
5: Sí, abans tiraven coses.
1: Mira, les samarretes no cal que vagin fent de voluntari.
5: No, caramels, banús...
1: I samarretes no en tiren.
5: Ventalls...
6: El que no tiren bicicletes, eh?
1: No, home, seria una mica
5: perillós. Una caravana de més de 400 cotxes, però el que tinc entès, vaja, sí, sí. No, és que és brutal, és un espectacle, clar. Un espectacle.
6: Jo no l'he vist, per això ho han dit que és un espectacle, i dius, bueno, serà qüestió de veure-ho, també.
4: Clar.
6: Per això quan vas és, dius, és que vas a les 10 del matí, sortirem a les 5 de la tarda, dius, fer de voluntari... Són moltes hores, aquí. No és allò de dir, vaig allà mitja horeta, una hora i ja...
4: I només rebeu una samarreta. No rebeu cap compensació de cap mena.
6: No,
0: perquè llavors ja no seríeu voluntaris. Tinguem molt en compte això.
5: A la carretera, Josep, hi ha tanques a banda i banda de la...
1: No,
5: ho dic perquè...
1: Les posaran, eh? Suposo,
4: clar. Home, si no pots
5: perquè ho dic, perquè vaig llegir alguna cosa i, per exemple, si jo vaig a veure-ho i em poso allà la fanzone que deia el i després me'n vull anar cap a casa. Doncs... puc atrevessar o no puc atrevessar?
0: Jo tinc dubtes amb això.
6: A veure, hi ha punts que es pot atrevessar a peu, però hi ha uns moments que no que està prohibit el pas de vianants.
2: O sigui que... fem una perxa.
6: No, és així. Lo de tanques no se'n posen. Hi haurà tanques i cinta, però és per evitar que aparquin els cotxes i els posant el dia abans, perquè tampoc es pot aparcar en tota la Nacional.
5: Aquí no es podrà
6: aparcar en tota la Nacional.
1: Ahir a la televisió es veia al voltant de... que és el Passeig Gaudí, al voltant de la Sagrada Família, i es veien una quantitat de tanques que dius, la feinada també econòmica, o sigui, la despesa econòmica i la feinada de posar totes les tanques.
5: I avui fan un recorregut, diguem-ne, de
1: lluïment,
5: que va de Sant Pau a la Sagrada Família.
1: Sí.
5: És maco. Aviam, pot ser maco, vaja.
0: Sí, la darrera
5: maco.
0: Informació que tenim és que des de 3:15 de la tarda, 14:45, fins que hagi passat el vehicle que tanca la caravana del Tour, no es podrà creuar la carretera per cap punt.
4: Ah, és bo
0: saber-ho. Entre 12:15 i 3:15 hi haurà punts habilitats marcats amb banderoles on es permetrà creuar, diu el Josep.
5: És important això, però si ho he preguntat.
0: Però fins que passi l'últim vehicle de la caravana del Tour, no es podrà creuar.
5: Ho dic perquè tu estàs allà, bé, perquè ve de gust,
0: sí.
5: I tot de cop tens una urgència del que sigui, del tipus
4: no
5: que sigui, I dius, ostres, ara què faig jo?
0: Doncs t'has de moure per aquesta zona.
5: Sí, d'acord.
4: O sigui que si vas a comprar per aquesta zona... t'has de tenir en compte, no podràs tornar a l'altre.
0: No cal anar-hi.
4: És com si fos Berlín partit amb...
0: Exacte.
5: Hi ha un mur.
4: La zona...
0: Hi ha un checkpoint, Mariona.
5: Un checkpoint, Mariona, exacte. I això sense guerra freda, però...
0: Exacte.
1: No, al contrari, que serà calenta.
0: Perquè
1: que hi haurà diumenge.
0: Es veu que torna a pujar, això.
2: El Tour sí que és veritat que quan fan la retransmissió l'habitual, quan ja estiguin no se sap a on, cada dia, amb drons o amb helicòpters o el que sigui, fan una descripció de la comarca o del lloc.
5: Sí.
2: Meravellosa. Que aquí la Volta a Espanya no han aconseguit.
5: No ho saben fer.
2: La francesa, i veus que el locutor en català et diu, aquesta és la basílica de no sé què, o l'ermita de no sé quant. I això vol dir que...
0: I això us agrada, és un valor afegit, no?
4: Home,
2: culturalment, i tant.
5: Sí. Ja, com un guió, com un storyboard, que d'alguna manera, vull dir, ja t'indica els llocs on es va passar. Clar, això és molt maco. Això dona molt de prestigi.
2: Sí, és un complement cultural de primer nivell.
5: Sí.
0: Bé, avancem.
5: Tenen una escaleta. Sí.
0: Anem amb altres temes. Tu que et mous molt pel mercat municipal, Josep Vinyats, com tenim la climatització? Que em deies que avui has passat.
6: Avui
0: tenia informació a primera mà.
6: Ahir, a veure, han posat un provisional a fora, al passatge de la Sardana.
0: S'està sonant un mòbil?
4: Després us diré que a l'ambulatori hi ha coses que funcionen bé. I per això segurament deu ser el meu mòbil.
0: A veure, ara s'aixeca Mercè Charles a comprovar que sigui el seu mòbil. I la Nati ha anat a comprovar que el tinguin en silenci. Molt bé.
1: El tinc.
0: Estem en directe, no passa res.
6: Avui estava funcionant bé l'aire condicionat al mercat.
0: Ocupa pràcticament tota l'ample del passatge de la Sardana.
6: Sí, han posat aquest aparell que es diu que és un reforç pel que hi ha, perquè l'han d'arreglar, i llavors ara avui funcionava bé.
0: Perquè, clar, treballar 30 graus...
6: A veure, hem de pensar una cosa, que allà, a part de la temperatura, tens totes les neveres, cada parada tenen neveres, amb la qual hi ha els motors a dalt, que és la part de dalt de la parada, i això és aire calent. I vulguis o no, hi ha part de la calor que fa, li poses aquesta escalfor addicional i la cosa es dispara. Però sembla ser que avui funciona força bé. Però ja hi ha hagut els seus més i els seus menys, perquè, clar, s'ha d'entendre que treballar amb aquestes condicions no és molt agradable. Treballar allà amb aquest escalfor i més els que estan els mateixos botiguers que estan dintre la parada, que tens més calor a dintre que fora,
1: A més, jo sempre dic que la calor, almenys personalment, crea una mica d'agressivitat.
4: I tant.
1: O sigui, et poses molt neguitós i crea...
0: Irrita.
1: Tornes irritable. I llavors hi ha una cosa que no sé si a vosaltres us passa, que és que molesten molt més els sorolls. Quan fa calor, els sorolls encara em molesten.
4: Jo diria que molesta tot.
1: Tot molesta. Però, per exemple, jo ara tinc la mala fortuna que en el bloc estan refent un pis. I, a més, esclar, hi ha el martell hidràulic, el rrrr, tot estan tirant tot el pis a terra. La calor, la polseguera i el so.
5: Sí, sí.
1: Llavors dius, me'n vaig.
0: Clar.
1: Sí. Perquè és que és un conjunt...
4: Sí.
1: És absolutament desagradable.
4: I a més hi ha una cosa que, diem, tot canvia, hi ha una cosa que no ha canviat en absolut, que és l'actitud dels paletes locals, diríem, del país, en quant a la comunicació. Segueixen cridant. Sí, antigament deies a les obres, però actualment poden tindre comunicació a través de audífons o alguna cosa, diria jo, no sé, però en canvi sí, tens la mateixa sensació que 50 anys enrere. Pepe, Juanito, baja, sube,
1: però això és
4: baixa, puja, dona'm això,
1: és rehabilitar un pis, o sigui, sí, sí, no és una construcció d'un bloc que n'estan fent cent. Simplement, doncs, estan tirant un pis antic, estan tirant totes les parets a terra, estan traient totes les rajoles de les parets, i, esclar, és que no es poden entendre de cap de les maneres amb el soroll que arriba a fer el martell hidràulic aquest. És que allò és horrorós. Clar, jo no sé si el nivell d'una empresa de restauració, de renovació de pisos, van amb...
4: No ho sé, però...
1: Amb cotxarrets aquests a les...
5: No, si ho generalitzem, Nati, això que dius, que és veritat, passa a tots les comunitats de veïns de tot el món, a tot arreu, tothom té aquest problema. Tu ara t'està passant això, a mi fa dos dies n'hi ha hagut un que ha estat tres dies amb una lijadora que no sé ara com es deia, i el sentia a tota hora. Després tens un altre que et toca el piano i que a més a sobre n'està aprenent, sí. O toca el saxo i el tens a dalt, i a l'hora, just a l'hora de la siesta, si és que un fa siesta, comença a tocar el saxo. Perquè el saxo, per exemple, s'ha de tocar cada dia 5 hores. Sí. És d'una exigència, i vosaltres hi enteneu molt. Sí. D'això. És d'una exigència brutal, no solament el saxo, segurament
4: qualsevol instrument.
5: És allò com les pel·lícules, vull dir, és la comunitat de veïns en què realment el silenci és una cosa quasi...
2: Silenci és
5: molt, molt difícil, molt difícil. Sí, és una quimera, el silenci.
0: A veure, en relació amb el que deia la Mercè, Josep, tu que has estat a la construcció...
6: No, anava a dir, és així, però es tenen en compte uns horaris. No pots començar a picar a les 7 del dematí.
5: No,
6: hi ha uns horaris.
5: No, però
6: és bastant d'allò, perquè jo me'n recordo una vegada amb una reforma, i ens va baixar el veí de dalt, que feia el torn de nit i que es posava a dormir a les 7 del matí, i nosaltres pobre, començàvem a picar. I l'únic que podíem fer és que és el que li vam dir, i és el que vam fer. Per això ja va a criteri dels treballadors. Dius, mira, pues la runa és això, ho començarem a baixar a les 8, també de començar a picar, i comencem a picar després d'esmorzar, però arriba un moment que has de treballar, i això és inevitable. Vull dir, quan fan reformes i allò, és inevitable, no, ja no és un problema. El que has dit de la protecció, teòricament l'han de portar. Si fas treballs amb màquines que fan molt soroll, els EPIs, un dels EPIs és les orelleres.
1: Per ells. No pel veïnat. El veïnat també necessitarem...
6: Hauràs de comprar taps i també posar-te taps.
1: Mira, jo per sort els tinc.
6: Lo de cridar que deia d'allò, amb les grans obres, evidentment s'acostuma a cridar més perquè les distàncies i els d'allò, els espais són més grans. Però també hi ha una cosa... que no... a mi em passa. Jo, per exemple, jo pujo molt la veu normalment. A vegades em diu, hasta la meva senyora, diu, baixa la veu, que estem parlant tu i jo, no cal que cridis. I és perquè no he treballat de jove molts anys, havia treballat al tèxtil, el mateix que després a l'obra. Antigament, els EPIs i tot això no estaven tan a l'ordre del dia com avui en dia, i tu treballaves en una sala de telers que hi havia un xivarri d'aquí del peu que passa dels decibels, però quantitat, i no hi havia proteccions per les orelles i allò. Això, a la llarga, tu que has treballat sí, amb això, Nati,
1: creava sordeses.
6: I com que tu no te sents igual que una, altra, que una persona normal, que se sent que no tingui aquest problema, llavors acostumes a pujar la veu, però no puges la veu perquè sí, sinó perquè tu no te'n dones compte, i és que parles fort com parlaves quan treballaves. I és perquè, a més, ja tens un tant % de sordesa que sembla que tu no crides. Et diu l'altra persona, escolta, no cal que em cridis, que et se sento, i jo, si no estic cridant.
2: Sí, sí, però tenim una societat sorollosa.
5: Sorollosa.
2: És que si tu te'n vas a Perpinyà i la gent no crida... Aquí, l'àrea urbana de Barcelona i metropolitana és horrible. Vaja, la prova la podeu fer al passeig del Terraplè. Passes allà poc a poc i veus gent que ve en sentit contrari i te n'enteres de la vida i miracle de tothom.
5: Sí, sí.
2: Perquè en comptes de dir en quina hora sortim avui, i tu no sé què, com uns crits que dius... Ja, això, els estrangers que venen de turisme, és una de les coses que no agraden.
5: No
2: agraden perquè no estan acostumats. Què passa alguna cosa? Aquí, sí. I això d'allò... A mi em sembla que als Estats Units van començar a fer una espècie de comunicació a base d'un walkie-talkie. Si tu estàs a comptes de cridar, tira la vida cap aquí! No. Llavors et dic, escolta, vibratava, no m'ordonava i ja va perquè funciona. Clar, és diferent, no? Clar, ara, treure aquests costums atàvics, doncs, impossible.
0: També el...
2: està relat, és la... està relat com la... com la... com una soca de pi.
1: Sí.
5: És l'espai públic. És que tu, quan surts de la porta de casa teva, vull, entres a l'espai públic i allà, de fet, és una selva, pot ser el que vulguis. Cuidado. Si tu mires des d'un punt de vista antropològic, sí.
2: Vull dir,
5: tu, allò és l'espai públic.
1: Però hi ha les normes d'urbanisme, d'urbanitat, vaja, les normes d'urbanitat que et diuen...
4: No us heu trobat a restaurants una taula... Sí. Sí. Que fan molt soroll. I dic soroll per no dir...
0: Sí.
4: Sí. Si és una taula i dels altres, no tant.
0: I per tant que condiciona una mica...
4: Sí. Home, esclar.
0: La confortabilitat.
1: Tota la sala,
0: clar.
1: Sí, clar.
6: És que entrem allò...
4: Es parlen d'un a l'altre, però sí. no com ara parlem nosaltres, sinó cridant.
6: No, perquè entrem amb el tema que deia jo abans, a part de que pugui haver-hi problemes d'oïda o d'allò, sinó que hi ha un soroll ambiental una mica més pujat, sí. Que és el que passa també a les grans ciutats i tot. I llavors la gent tendeix a parlar aixecar la veu perquè no senti l'altre. Tu l'aixeques, l'altre l'aixeca, i a aquest nivell el anem pujant sense donar-se en compte.
4: Pot ser.
6: O sigui, avui en dia vas pel carrer i et trobes algú que dius, va parlant sol i què fan? Trucar per telèfon, però van amb l'auricular a l'orella i, escolta, et sent la conversa del veí del tercer.
5: Sí, sí, penses que aquest tio s'ha tornat boig i, esclar, no se'ls hi veu ni el pinganillo. Sí,
4: no.
5: Amb alguns, perquè porten l'última tecnologia.
0: Sí, i tu dius, Joan, sortint de casa, però estant a casa a l'estiu tenim les finestres obertes.
5: Sí,
0: tens aire, però en algun moment tindràs obert sobretot el vespre, i per tant, doncs els sorolls també que van, si tens una terrassa baix que puja el so, si els veïns estan parlant... ni que sigui no fort, però vull dir, si parlen...
4: Depèn dels veïns, depèn del... La gent que passi pel carrer on tenies tu...
0: Correcte.
4: Si passen molts cotxes, si no en passen...
1: Si
0: la tele la té molt forta...
1: A l'estiu vius molt més que ara en fora.
0: Clar,
1: jo he descobert que des de dalt de tot...
0: Tu ets a dalt.
1: Sí, sents molt menys. O sigui, el carrer el sents menys, perquè, clar. Són molts pisos d'alçada. Però, si a les terrasses del voltant estan fent un sopar, jo puc seguir les converses.
4: Sí,
5: sí.
1: A l'altra banda de carrer
0: hi ha una terrassa
1: i fan un sopar,
0: fent un sopar.
1: Jo puc seguir la conversa.
5: Sí.
1: Perdré alguna cosa, perquè
5: et pots enterar perfectament de la vida dels altres.
0: Sí.
5: De les vides alienes. Això
0: li agrada també.
5: Dóna joc a... Sí. Dóna joc a moltes coses, però pots...
4: I tant.
5: Et pot inspirar fins i tot amb coses, però
0: si són les 3 de la matinada,
5: te n'enteres de les vides alienes.
4: De balcó a balcó, amb carrerons estrets, com a casa nostra, d'un balcó a l'altre.
5: Pots
2: fer-ho sense mòbil.
4: Sí.
0: Clar.
4: De vegades passa quan veus el balcó d'algun veí de davant que te l'aprecies i veus que porta masses dies la finestra tancada, dius, on hi estaran malalts? O sigui, és una indicació, o sigui, estaran malalts.
0: O són fora.
4: O són fora, però si són fora, però ja la nostra edat, en lloc de dir són fora, la primera cosa que dius, estaran malalts?
5: Hi ha molta gent, també. Quan ens fem grans també hi ha molta gent que sordeix, llavors criden molt, criden molt, vull dir, entre uns i els altres, o entre un i el que sordeix, perquè li has de cridar, perquè és llei de vida, i tot, vull dir que bé. Sí, hauríem de ser més silents, més silenciosos, fent un humor negre, vull dir, els assassins disparen en silenciador.
0: Sí.
5: Els professionals. Els professionals. Que són silenciosos.
8: Els dolents són silenciosos.
4: Els assassins són silenciosos.
5: No, és posar una nota de humor negre,
2: que treia la cadira a baix a la cera,
0: sí.
2: I d'això
0: era molt típic.
2: No necessitaven cridar ni despertar.
5: No, què va, què va.
2: Hi havia una mica de prudència.
5: Sí, sí, i era molt maco.
4: Però era maco,
5: És que passaven pocs cotxes.
0: No passaven tants cotxes.
1: No, jo crec que no.
5: No, i fins i tot passava més aire aquella època.
1: Sí, sí. I era més fresquet.
5: Era més fresquet. Per això sortíem al carrer.
2: És habitual que segon algun dia de la setmana, divendres o dissabte al vespre, passen pel carrer nostre alguns cotxes que venen de farra o no, però amb uns volums, amb les finestres tancades, que se't mou, se't remou,
0: sí.
2: I es mou tot. Bueno, una cosa...
5: Sí, sí.
2: Això ja és una esclavitud. Estan esclaus, ells, són esclaus.
5: I aquests conductors orgullosos de vegades, sí, dels seus equips musicals d'última generació.
2: Quants?
1: Ara hi ha un grup de gent jove.
5: Sí, sí.
1: Jo intueixo que és gent jove, adolescents o preadolescents, que... més o menys, cap allà a les 11 de la nit, deuen sortir a donar la volta, no? Que és el que passa que a l'estiu, i fan un xivarrer.
5: Sí, sí.
1: I van de parc en parc, o sigui, van del parc aquest de la sota l'església, aquest que ara està tancat.
0: Sí, ja fa dies que està tancat.
1: Doncs van d'allà, allà s'han reunit i xerren. Llavors deuen baixar per l'escaleta, per les escaletes. I llavors es troben en el parc aquest nostre de la plaça Pompeu. I llavors allà més xivarri. Pel to de veu, o sigui, pel timbre, no sé què seria, notes que és gent jove.
4: Sí.
1: Però, esclar, potser tu a les 11 estàs llegint tranquil·lament i...
0: Clar,
1: aquí, jo no puc seguir els a les converses,
5: sí.
1: Però sí el que diuen que està el murmullo, no sé com es diu,
4: sí,
1: en català.
4: Sí.
1: El
4: Ramó.
1: La Ramó d'ells.
5: Tens tota la raó, el meu barri igual. Vull dir, sí. A més, hi ha dos diguem-ne, llocs per poder jugar a bàsquet o a handball,
1: sí,
5: i així,
1: sí.
5: I ara han posat les reixes que... però és que, esclar, van en un grup i es posen a jugar a les 11 a les 11, quarts de 12 de la nit,
0: sí.
5: I està bé, és maco, és com molt yanqui, però és que es porten el lloro, el deixen allà, el posen a tota pastilla perquè i van jugant. Dius, ostres, està bé. Perquè jo ja ho trobo, que, però esclar, molesten.
1: Perquè fa grup.
5: Molesten,
1: o sigui,
5: fa grup.
1: Fa grup, o sigui, sí, penses... Sí. A veure, en el fons és sa que es trobi un grup de gent jove i que sigui per xerrar o per jugar millor que millor, no? Però esclar, dius, l'hora potser no és la més adient.
4: I el lloc potser tampoc.
1: El lloc sí.
5: Sí, és un lloc
1: de...
5: Hi ha dues pistes d'aquestes. Futbol sala, handball, bàsquet, pots jugar el que vulguis. I són grups de, el que diu la Nati, adolescents, i està bé, juguen.
4: I

0: patis de...
1: Interiors. Sí.
0: I ara un pis que el tenien una casa, vamos, que vivien una parella de persones grans. No se sentien. Ara hi ha una família amb dos o tres nanos joves i són aficionats a la pilota, al futbol. Clar, el que dius tu, el millor estàs a la terrassa, a la tombona, llegint, i els nanos estan jugant a futbol. I la pilota que va fent... Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Repetitiu. Et posa neguitós perquè aquell cloc-cloc-cloc-cloc t'atabala. Però dius, pues que l'Anna té tota la raó del món de jugar a la terrassa de casa seva futbol entre dos o tres germans que són. Doncs pues em sembla molt bé. Ara, jo abans, quan hi vivien unes persones grans, era fantàstic, perquè no sentia res. I allà podia estar,
2: Nati, de totes maneres.
1: Clar, anem per bar. Jo ara amb el meu, també l'altre dia, perquè s'ha reorganitzat
3: l'associació
1: de veïns de la granja.
3: De fet, dissabte fan una festa.
1: Sí. Aquest dissabte fan una festa al migdia per encara donar-se a conèixer més i aconseguir nous socis i aquestes coses. L'altre dia un m'explicava de que ja va vindre un enginyer, un tècnic, un enginyer de so aquest, com la pel·lícula aquella del Brian de Palma d'altra volta, Impacto, ja va medir els decibels de soroll de que fan la canalla i fins a quina hora, i tenen tot l'estudi fet i volen, clar, i volen queixar-se i presentar denúncies i de vegades a mi penso, sí, està molt bé, però també em sap greu perquè jo penso que els adolescents, vull dir, hem de creure en ells, s'ho passen molt bé. I és que, esclar, és una barreja, Vull dir, tinc el cor dividit amb aquestes, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
2: Doncs jo tinc una anècdota de fa molts anys, Molts anys, tants anys, com que els nostres fills devien tindre 12, 14 anys com a màxim. Vam decidir, en el garatge, posar un cistell
1: de bàsquet,
2: perquè juguessin a dins i tal, i el que diu ella del pom-pom, els nanos tam-tam-tam, i de sobte una veïna, és una anècdota, però certa, pega i diu, escolta, què passa amb aquest soroll i aquests cops que fan a la paret? Ai, mira, com que era el garatge, ens hem pensat que no us molestàvem. Diu, és que tenim por. Diu, perquè a sobre el llit tenim un Sant Crist. Diu, i cada vegada que tiren la pilota, el Sant Crist fa tum, tum, tum, tum. Diu, i com que a vegades juguen i estem fent la migdiada, diu, pensem a veure si ens cau el Sant Crist a sobre.
3: Tenim potser menys tolerància ara que abans, també, o menys paciència.
0: Jo crec que és al revés, jo crec que en tenim menys.
1: Menys,
3: vull dir, menys que abans.
0: Jo crec que en tenim menys que abans, i a més, llavors ja es van amb les normatives. Ja et dic, jo aquests nanos a mi m'empipen, perquè, doncs, esclar, tu, és un privilegi estar dalt de tot d'una terrassa i que no sentis res. Bueno, ara, de tant en tant, sento l'olor del nimbi, perquè, doncs, la xamaneia també em porta les olors del nimbi fins a la terrassa de casa.
1: Sí, clar. No l'olor de les olors, una altra cosa.
0: Les olors. També jo el soroll de l'estracció.
4: També es viu més atapeït ara, que no es vivia. Sí, quina diferència.
1: Aquí hem abandonat el soroll, però el tema de les olors...
2: Jo, vull dir, estendre al mig de l'hivern en un determinat lloc, no puc, perquè la xumaneia dels veïns...
3: La xumaneia.
2: Sí, o ximeneia. Esclar, tenen tot el dret a fer la seva llar de foc. Però llavors...
0: La restauració...
2: No és precisament de pis.
0: Vas menjant. O sigui, jo crec que a vegades no em cal ni menjar.
3: Clar.
0: Perquè hi ha un olor, i a més els fregits,
1: no hi hagi un bon sistema d'extractors...
0: En aquests moments van ser molt respectuosos i m'ho van millorar. I ara estan dins la normativa i no puc dir
3: res.
0: Uns anys enrere no hi havia l'alçada suficient i la caputxa aquella. Segur que era horrorós, perquè em feia un tip de menjar... Sense menjar? I el soroll d'un extractor és molt molest.
2: O sigui, quan engego jo el de casa, al cap de l'únic que hi ha molt...
3: Ja cansa.
2: Sí, cansa.
0: Cansa
2: de seguida.
0: Imagina't un professional. Però, clar, el que diem de la tolerància...
1: És molt important, jo també.
0: Els hi vaig dir els veig dir que vinguessin a casa, ho van escoltar i ho van arreglar. I jo, eternament agraïda.
3: Perfecte. Vull dir,

0: Doncs que és el que diem, és sí. la relació. Si haguéssim passat clar. De mi, clar, hagués tingut que anar insistint i llavors és que et seguirà perquè creies una violència. Amb aquests nanos, el croc, bueno, doncs mira, si m'atabalen tant, em poso els taps. No és broma, perquè els taps doncs t'aïllen. Els nanos tenen tot el dret al món.
1: Tant.
0: I els d'aquí la plaça que dius tu, perquè conec aquesta plaça, perquè a vegades hi hem anat a jugar amb la gent jove de casa, és adient per jugar això. I si a les 7 de la tarda poguessis anar jugant, se'ls diria, nois, aneu a les 7 de la tarda a jugar. A les 7 de la tarda
1: amb la calor que fa no es pot anar a jugar.
0: És que els hi agafen l'hipotímia, clar. Vull dir que no poden.
2: És una cosa més... O sigui,
0: ha d'anar al
2: vespre.
0: I penso que atabala, i el que diu la Núria és que vivim cada vegada més a prop els uns dels altres.
1: Molt atapeïts.
3: I ho deixarem aquí.
2: Amb la tolerància està el secret,
1: Sí.
3: Deixem aquest titular.
1: Sí, però fins a cert punt.
2: Ja en parlarem.
1: Fins a cert punt.
3: Podem reprendre la setmana que ve i que també ens expliqui com ha anat el voluntariat.
1: I tant.
3: El Pep Vinyets.
0: I porta la samarreta. Que la
1: porta la samarreta, vinga.
3: Josep, Núria, Mercè, Joan, Manel i Nati, gràcies.
2: Porten 5 de samarreta.
0: Bona setmana.
3: Bona setmana.
1: Igualment.
3: Adéu-siau, bon dia i bona hora.

que ja s'acaba, que estan modificant el repertori i l'estan comprimint després d'Angelina Jolie, una altra de les cançons de l'últim disc de Dan Peralbo i el Convoy, que encara sona en directe i cat des del Vida.

No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. No serà per sopar. Serà per dir-te com has canviat. Tot i que podem dissimular. Tot i que podem dissimular. Tot i que podem dissimular. Ara ho podem fer amb la E. Ara ho podem fer amb la U. Ara ho podem fer amb la T. Però els dos ho tenim clar.

Doncs fins aquí el concert de Dan Peralbo, que ha hagut de fer... ha hagut d'adaptar les circumstàncies, diríem. El seu concert ha començat amb un retard considerable i llavors ha acabat més tard del que estava previst, però diríem que ho ha fet tot el possible per no acabar massa tard i ha comprimit el seu repertori amb moltes cançons, esclar, del seu últim disc, aquest King Goig, que va publicar el dia de Sant Jordi. I atenció, perquè estem comprovant que les cançons que la gent coneix més i canta més són les de l'últim disc. Això és una molt bona senyal per un grup, el de Dan Peralbo i el Convoy, que encara està en creixement i esperem que arribi encara molt més lluny. Nosaltres els ICAT ho deixarem aquí, déu-n'hi-do. Avui hem ofert una programació especial des del Vida amb fragments musicals de Maig, de Maria Jaume, de Triquell, del Petit de Calaril, d'Amore, de Charlotte Cardin i, com no, les transmissions íntegres de les actuacions al·lèrgiques al pol·len i de Dan Peralbo. Ara, el que m'agradaria fer just abans d'acabar és recordar-vos que demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre a ICAT, des del Vida, amb un especial on farem algunes entrevistes i recuperarem fragments d'algunes actuacions i després, com avui, dues actuacions íntegres, en aquest cas aniran seguides les actuacions de Lia Kali a partir de les 9 aproximadament i, quan faltin pocs minuts per 11:15, l'actuació de la Ludwig Band. Aquest és el pla previst per l'equip d'ICAT aquí al Festival Vida, que l'equip el forma Josep Fons i David Mendoza, tota la qüestió tècnica, Rosa Massagué a la producció aquí al Vida, la Mercè Rigual, que també ens ha ajudat amb la producció, la Conxi Vecino als estudis d'ICAT, com no, gràcies també als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 8. A reveure!

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El Cel Obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre